0: canvi, al migdia les màximes pujaran lleugerament. Les més altes del dia rondaran els 37 graus.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: A Lleida es continuen investigant les causes de l'accident d'un autocar al centre de la ciutat aquest dimecres al matí. De moment s'ha fet les proves d'alcohol i drogues a la conductora, que han donat negatiu, mentre s'intenta aclarir per què el vehicle ha canviat de trajectòria. El sinistre ha deixat 44 persones ferides, de les quals 4 continuen a l'UCI. Lleida, Júlia Albacar.
2: La investigació continua oberta i de moment s'està recopilant tota la informació al voltant de l'accident. S'està analitzant el tacògraf del vehicle, s'ha pres declaració a diversos testimonis i s'han fet les proves d'alcoholèmia i drogues a la conductora que han donat negatiu. Ho explica Roberto Santaufemia, portaveu de la Guàrdia Urbana.
3: Ha donat negatiu amb alcohol i drogues, s'ha recabat totes les dades necessàries al lloc dels fets, n'ha agafat declaracions, s'han mirat càmeres del circuit de les càmeres de seguretat de la ciutat, testimonis, bueno, s'han fet totes les gestions pertinents, s'han fet unes diligències inicials que han passat al jutjat.
2: La dona era una conductora novella i portava pocs dies a l'empresa. Una de les prioritats ara és esclarir per què l'autocar s'ha desviat de la trajectòria i ha impactat contra la façana de la Diputació de Lleida. El sinistre ha causat 44 ferits, dels quals 21 encara estan ingressats a l'Arnau de Vilanova de Lleida. 4 estan a la unitat de cures intensives, 2 en estat crític i 2 estables. Els ferits han estat atesos majoritàriament per traumatismes i contusions derivats del xoc. L'accident ha passat pocs minuts després de les 7 del matí d'este dimecres i no s'ha pogut recuperar la normalitat del trànsit a la zona fins a 7 hores més tard.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Canviem de qüestió per explicar que José María Aznar marca el full de ruta a seguir a la cúpula del Partit Popular. Ho fa després dels intents d'acostament de Feijó cap a Junts. L'expresident del PP alerta que els de Puigdemont no són bona companyia per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa i demana construir una majoria nacional àmplia i centrada per fer caure l'actual govern. Madrid, Àngels Lafuente.
4: El canvi d'estratègia de Feijó cap a Junts, dient que calia girar full del procés per construir una majoria que via moció de censura tombi el govern de Sánchez, no convenç ni de bon tros Aznar, que ha marcat com a línia vermella els pactes amb Junts, perquè diu, no se'n refia.
5: Hay quien apoya proposiciones pidiendo la dimisión del presidente del gobierno, no para convocar elecciones, sino para que el PSOE lo sustituya por otro que cumpla. Es decir, otorgar la plurinacionalidad i ampliar l'amnistia.
4: I lluny de mirar cap als de Puigdemont com a possibles aliats parlamentaris, Aznar ha deixat molt clar quina és la via a seguir.
5: Todavía hay que construir la mayoría capaz de derribar y superar el muro de Sánchez. Esa mayoría será nacional o no será.
4: Una majoria nacional que, segons Aznar, hauria de buscar el suport electoral més ampli possible, des de l'esquerra fent seus els crítics del PSOE fins a la dreta que representa Vox. I insisteix, les pròximes eleccions generals seran les més importants de la història recent de la democràcia espanyola perquè adverteix no està en joc un canvi de govern, sinó un canvi de sistema.
0: Des del PP català, el nou número 2, Juan Fernández, acusa Junts de tapar la corrupció que envolta Pedro Sánchez per no voler fer-lo caure en una moció de censura. En una entrevista al Més Nit de 3CAT Info, el popular ha afirmat que passar pàgina del procés, com va dir dissabte Feijó, vol dir adoptar els mecanismes perquè no es tornin a repetir fets com l'1 d'octubre.
6: Aquells que decideixin facilitar una moció de censura o fer de salvavides de Pedro Sánchez són còmplices de la seva mala gestió i de la seva corrupció. Passar pàgina el que vol dir és mirar al futur. Amb la Constitució a la mà, perquè les coses que van passar fa 10 anys no es tornin a produir.
0: Fernández també ha assegurat que Sánchez ha comès corrupció política amb els seus pactes amb les formacions independentistes i ha obert la porta a la presència d'observadors internacionals a Espanya per fiscalitzar que no hi ha frau electoral amb la regularització d'immigrants i la llei de nets. I a Catalunya el Parlament aprovarà definitivament aquest dijous els primers pressupostos del govern de Salvador Illa amb els vots d'Esquerra i els Comuns. Junts i el PP han collat el president de la Generalitat perquè doni explicacions sobre els casos de corrupció que afecten el PSOE. Parlament, Jordi Corbalan.
7: Esquerra i els Comuns donaran oxigen al govern de Salvador Illa per afrontar la segona meitat de la legislatura, encara que els socis no estan disposats a convertir el suport als comptes en un xec en blanc. A la sessió de control, el president, el republicà Josep Maria Jové, ha deixat clar que esperen avenços a Madrid en el nou finançament abans de vacances.
8: No tornin a fer tard. acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que van pactar. No ho demorin més.
9: Tots els acords, hi estic compromès en particular, amb el que hem arribat també amb el seu grup en matèria de finançament. Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per al seu grup, no ho dic pel meu, sap per qui parlo.
7: El president es referia a Junts per Catalunya, que fins ara ha rebutjat el nou model de finançament. En el ple d'aquest dimecres, la líder juntaire al Parlament, Mònica Sales, ha protagonitzat un agre cara a cara amb Salvador Illa, qui retreu que esquivi donar explicacions sobre la corrupció.
10: Potser per això ja no cal que vinga a la sessió de control. Estem molt acostumats que vostè doni l'esquena al Parlament i el que ha de fer aquí en aquesta sessió de control és donar la cara i no amagar-se més.
9: No he contestat el que vostè vol que contesti, he contestat el que jo crec que he de contestar. Mira si ho amago, que estem a menys de 2 metres de distància. Bon dia.
7: El PP també ha retret al president el seu silenci.
1: 3CAT Info.
0: En plana internacional, Veneçuela comença 7 dies de dol nacional per les víctimes del doble terratrèmol de fa una setmana. El recompte de víctimes continua augmentant i ara ja són gairebé 2.300 les persones mortes i més d'11.000 les ferides. Els equips de recerca i rescat de víctimes comencen a retirar-se i ja donen pas als equips encarregats ara de retirar la runa i assegurar les estructures que han quedat malmeses. Enviat especial a Veneçuela, Joan Biosca.
11: La segona fase ja està en marxa, implica posar el focus en els supervivents del doble terratrèmol de ja fa una setmana, en assistir-los mèdicament, humanament i també donar-los aixopluc. L'exèrcit veneçolà, per exemple, ha desplegat a La Guaira, una de les zones més devastades, un hospital de campanya on militars que són metges, infermers, tècnics de laboratori i també cirurgians revisen i assisteixen als damnificats. Hem pogut parlar amb alguns d'aquests pacients d'aquest hospital militar de campanya.
12: Mi hijo fue el que tuvo la mayor desgracia, como quien dice, ya tiene fractura de radio, le cayó una mitad de una pared encima y le partó, tuvo fractura de radio.
13: Estaba todo destruido y viendo alrededor, tengo ahí familia, bastante, que bueno, se murieron casi toda la familia mía, más o menos como entre 15 o 10 personas, familiares.
11: Les classes a la zona de La Guaira i també a Caracas, la capital del país sud-americà, les més afectades, s'han suspès i el govern ha decretat 7 dies de dol oficial. La por a noves rèpliques està molt present i, per exemple, l'Ajuntament de Caracas ha prohibit l'ús dels ascensors en els edificis residencials fins que siguin revisats.
0: El president de la Generalitat, en parlàvem en titulars, qüestiona la retirada dels peatges de les autopistes catalanes. Salvador Illa reconeix que hi ha un problema a la P7 per l'alta densitat de circulació que ha de suportar aquesta via i demana un debat responsable sobre el que cal fer i una reflexió sobre les decisions que es van prendre en el passat.
9: Fem tots una reflexió col·lectiva, jo la faré avui. Potser se va equivocar, no?, quan alegrament tots demanàvem fora peatges i ningú... No, sí, tots ho demanàvem. No, escolti'm, que jo me'n recordo que hi era. Tots ho demanàvem. Tots. I quan fem una nova infraestructura i una carretera, tots ens assoleiem. Tots. Alguns més que d'altres, per cert.
0: Illa ho ha dit a la sessió de control al Parlament en resposta a la presidenta del grup dels comuns, Jéssica Albiach, que ha demanat que es prohibeixi els camions avançant aquesta via.
14: Ens agradaria saber què li sembla la nostra proposta i si no li agrada, quina és la seva alternativa.
9: Un moment... He pensat que em anava a demanar que féssim la B40 sencera. No pateixi, que compliré els compromisos.
0: El president de la Generalitat ha assegurat que està disposat a estudiar les solucions que plantegen els comuns i ha reclamat que tothom estigui a l'altura i que actuï amb responsabilitat quan es debati sobre noves infraestructures. I avui omplir el dipòsit del cotxe torna a ser més car. Tot i que el govern espanyol ha allargat els descomptes fiscals als combustibles, els canvis que hi ha introduït han provocat una pujada de preu que ja noten els conductors.
15: Les sorpreses quan vens a la benzinera són contínues i no massa positives, no? Des del conflicte entre Estats Units i Iran ja va haver una pujada brutal, semblava que havia baixat, ara canviem de mes i tornen a haver les sorpreses negatives en forma de més despeses.
0: La gasolina costa ara a Catalunya 1,48 € de mitjana, 8 més que l'últim dia de juny, i el gasoil s'ha pujat uns 5 cèntims, fins a l'€1,51. L'encariment s'explica perquè l'IVA de les gasolines ha tornat al 21% i perquè les bonificacions aplicades a través de l'impost d'hidrocarburs també s'estan reduint. Per evitar que les empreses i les gasolineres aprofitin els canvis fiscals per inflar els seus marges, el ministre de Consum, Pablo Agustín Duy, ha anunciat que es publicarà la llista d'aquelles que no traslladin correctament els preus als consumidors.
16: Y se habilitarán los mecanismos de reclamación para que los consumidores puedan obtener resarcimiento por esa diferencia.
0: En el preu de la gasolina també hi influirà l'evolució de la cotització del petroli en els mercats internacionals.
1: 3CAT Info.
0: L'onada de calor ha provocat com a mínim 218 morts prematures a Catalunya, que és la xifra més alta d'un juny des que es fa aquest recompte. La majoria de morts, 9 de cada 10, van ser durant la calorada que hi va haver als voltants de Sant Joan. El cert és que aquest mes de juny ha estat un mes molt càlid i sec, després que s'arribés a temperatures de 43 graus al Segrià. Malgrat aquesta xifra, aquest juny no s'ha superat el rècord de l'any passat. Ho explica Aleix Serra, tècnic del Servei Meteorològic de Catalunya.
16: Ha estat com un juliol, fins i tot si fos un juliol estaríem parlant de teoria de Mencari, per tant són mesos de juny que queden totalment incorporats dintre del que seria la carícula.
0: A tot això, segons dades de l'AEMET, el primer semestre d'aquest any ha estat el més càlid de l'estat espanyol en els últims 65 anys, des que es tenen registres, un grau i mig per sobre del que és habitual. Tot plegat té un efecte en la temperatura global de la superfície del mar. La mitjana s'ha situat als 21 graus i ja se superen els rècords del 2023 i del 2024. Carlo Bontempo, director del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus, avisa que la situació encara pot empitjorar.
17: Quan hi ha l'oscil·lació positiva del Niño ens fa arribar a valors mai vist abans. I això crec que és una cosa preocupant perquè, clar, des de que com humans escrivim història, mai hem viscut una temperatura tan alta. En la direcció on estem anant, cada vegada hi haurà nou rècord.
0: L'augment de la temperatura del mar acaba donant més energia a les tempestes i comporta precipitacions extremes i inundacions.
1: El temps.
0: És moment per la previsió de Néstor Gómez.
18: Aquest dijous tenim com a novetat aquesta estabilitat atmosfèrica que ens ha d'acompanyar, que s'accentua respecte a aquests darrers dies i pràcticament tindrem sol tot el dia, des del matí fins al capvespre, fins i tot a les comarques del Pirineu, que aquests darrers dies creixien alguns núvols i que localment deixaven alguna tempesta, avui de precipitacions no se n'esperen enlloc del país. El que sí que podem esperar és que bufi tramuntana. Tramuntana durant tot el dia a l'Empordà, més forta al matí, menys intensa a la tarda. També tindrem mestral a les Terres de l'Ebre durant les immediates hores. I amb unes temperatures que ahir van tocar fons, o diríem que va ser la calor més suau de tota la setmana, i a partir d'avui comencen a remuntar, i més que remuntaran a mesura que vagi avançant la setmana. De tal manera que avui s'esperen valors al voltant dels 34-35 graus a la Catalunya Central i comarques de Girona, i valors de 36-37 graus a la Costa Daurada, Terres de l'Ebre i a les comarques de Ponent.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Aquest dissabte els Estats Units celebraran el 250è aniversari de la Declaració d'Independència. L'efemèride arriba en un moment de polarització ideològica al país i enmig d'una forta tensió política per apoderar-se del relat patriòtic. El nostre corresponsal a Washington ha parlat amb dos historiadors a la ciutat de Nàpolis, un dels escenaris de la Revolució Americana. Washington, Oriol Serra.
19: A principis de la segona meitat del segle XVIII, les 13 colònies britàniques situades a la costa est de Nord-Amèrica es trobaven en ple procés d'emancipació de l'imperi. La historiadora Heather Ertz, de la ciutat de Nàpolis, la capital de Maryland, recorda la sublevació dels impressors de la Gaseta de la ciutat en contra dels tributs que l'imperi britànic exigia a les colònies.
20: És realment tributació sense representació i va haver una reacció important contra la llei del timbre. L'impressor Jonas Green i la seva dona, Anne Catherine Green, van fer imprimir una calavera i dues tíbies creuades al lloc on teòricament hi havia d'anar el segell reial.
21: Les espurnes de la revolució van ser realment enceses per la classe alta. Tenien la intel·ligència d'entendre la situació i raonar, i tenien l'incentiu econòmic de voler alguna cosa diferent, de manera que no va sortir del no-res. Sens dubte va passar amb gent molt ben educada i amb interessos econòmics.
19: Qui sentíem és el guia de Nàpolis, Alex Knoll. Aquesta ciutat de la badia de Chesapeake, molt propera a Washington, va ser un escenari capital del procés d'independència nord-americà, al costat de Boston, Providence o Filadèlfia. George Washington s'hi va instal·lar abans de la Guerra d'Independència i el Tea Party hi va tenir una forta presència. La revolució va arribar i la va abraçar tothom a les 13 colònies, rics, pagesos, pobres, blancs i negres. El 4 de juliol del 1776 arribaria la declaració d'independència, però els nous Estats Units d'Amèrica naixien sobre peus de fang.
21: Si anaves de colònia en colònia, no es consideraven un front unit. Cadascuna tenia la seva personalitat independent, les seves pròpies lleis, les seves pròpies maneres de fer les coses, i per descomptat, el cisma entre el nord i el sud i l'esclavitud al sud versus el treball lliure al nord.
19: Precisament aquestes diferències van acabar provocant la Guerra Civil 80 anys més tard. Segons la historiadora Heather Ertz, dos segles i mig després de la declaració d'independència, als Estats Units es repeteixen les mateixes preguntes.
20: El que passa amb el 250è aniversari és que està tornant a provocar converses. Estem tenint les mateixes converses que tenien lloc el 1776 sobre el significat de llibertat, d'igualtat, d'inclusió i de democràcia.
0: Les Nacions Unides alerten que la intel·ligència artificial s'està desenvolupant de forma accelerada i sense control i demana als governs que actuïn conjuntament per posar-hi regles. L'ONU ha presentat el primer informe sobre IA encarregat a un grup d'experts internacionals en què alerta dels riscos que comporta un desenvolupament de la nova tecnologia sense una governança global. El secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha dit que la IA pot ser un motor de desenvolupament en ciència, medicina o agricultura, però també alerta de resultats negatius si els governs no es posen d'acord per aplicar-hi normes.
2: Com més avanci la intel·ligència artificial sense normes compartides, menys veu tindran els governs i la gent en el resultat. Així que el missatge que donem als governs és senzill: no espereu.
0: L'informe encarregat per l'ONU, que es debatrà en una cimera internacional la setmana que ve a Ginebra, alerta sobre la capacitat de la IA per crear sistemes autònoms que actuïn de manera impredictible. Això pot generar riscos en seguretat o drets humans. També denuncia l'excessiva concentració de la nova tecnologia en molt poques mans, com explica la periodista filipina i Premi Nobel de la Pau, Maria Ressa, que ha participat en l'elaboració de l'informe.
3: Un petit grup d'empreses i un petit grup de països estan prenent les decisions més importants del futur de la humanitat. Només els Estats Units representen per si sols el 75% de la potència de computació en els clústers d'IA més grans del món.
0: Segons el text, altres riscos són la falta de privacitat per l'aplicació de la IA en la ciberseguretat i la vigilància i també la desinformació. A més, adverteix de desigualtats lingüístiques i culturals, ja que els sistemes prioritzen l'anglès i els estàndards culturals occidentals.
1: 3CAT Info.
0: Extingit l'incendi en un edifici d'apartaments a la ciutat d'Anvers, a Bèlgica, que ha causat 5 morts i diversos ferits de gravetat. El foc ha començat pocs minuts abans de les 10 del matí d'aquest dimecres. El bloc és un edifici de 10 plantes amb prop de 200 veïns. Segons la policia, el foc s'ha iniciat per un problema tècnic a la planta baixa de l'edifici. Alguns veïns han explicat que han sentit una explosió just abans que s'escampés el fum.
22: He sentit moltes coses. Primer he sentit foc i he pensat que era molt estrany. He agafat les coses i m'he assegurat que podíem marxar.
23: De cop hem sentit les alarmes dels detectors de fum i amb la meva dona hem vist que ja hi havia fum. Aleshores hem sortit a la terrassa i crec que entre 8 i 10 minuts després han arribat els bombers per rescatar-nos amb l'escala.
0: Segons els bombers, els veïns d'una part de l'edifici, que ha quedat menys afectada, ja podran tornar cap a casa.

0: Doncs deu ser Ginebra sola.
1: Les guitarres protagonitzen el Festival Acústica de Figueres amb bandes com la Ludwig Band, Dan Peralbo i el Comboi o Quim Mandado del 27 al 30 d'agost. També hi haurà lloc per la música urbana amb Fades i 31 Fam o música d'arrel amb Alosa. Un dels grups que hi arriben amb més bona forma és la Ludwig. Són empordanesos i part de la seva educació musical passa pels concerts, als carrers i places de Figueres. Així ho explica Quim Carandell a Catalunya Ràdio.
2: Allà és on vam començar i allà és on volíem arribar. Ho tenim tot, ara no ens podem queixar. Vull dir que hi ha una part de nosaltres que diu ara aprofita i ja està tot bé, a disfrutar i a descansar i a passar-ho bé, que la vida són dos dies i on és la fònica.
1: Alosa també es troben en un gran moment després de publicar el seu primer disc, El primer cant del matí. El grup mallorquí Fades aprofitarà per presentar cançons d'un àlbum que estan a punt de publicar, que inclourà músics per primer cop. Però com diuen Ferran Pi i Àngel Exojo amb la seva marca.
3: Farem aquesta mescla de música electrònica a l'extrem, per la vegada també músics. Però els fem desafinar, els músics, quan venen a l'estudi. Els fem desafinar.
4: Com nosaltres, és que si no seria Fades, no?
3: Exacte. Un saxofon, una bona coreografia i un bombo negre, o sigui, serà increïble.
1: L'acústica tindrà sorpreses com Locomia, veterans com Quim Mandado, Sopa de Cabra, Pastora o Defcon 2. I acollirà l'últim concert a l'aire lliure de La Fúmiga, entre altres actuacions.
5: Esports.
1: Amb David Ubach.
6: Joan Laporta ha pres possessió com a nou president del Barça i aquest dimecres ha encetat el seu tercer mandat. En l'acte, Laporta ha assegurat que han recuperat el club a tots els nivells i manté que seguiran defensant-ne la integritat i la imatge davant d'atacs externs, diu.
7: No podem baixar la guàrdia perquè hi ha que no descansa. I davant dels atacs a la reputació del nostre club sempre trobaran doncs, un president i una junta directiva amb un lideratge fort a la defensa sempre de la nostra institució.
6: Al vessant esportiu, el president del Barça ha subratllat que el club pot abordar qualsevol operació. I en aquest sentit s'ha referit a Julián Álvarez.
7: De moment, el que sí que és cert és que l'Atlètic de Madrid ha dit que no ven. Ara, no ven perquè sembla ser que no tenien alternativa. Jo espero que si tenen alternativa, l'Atlètic de Madrid tingui en consideració l'oferta del Barça. Aquesta oferta, ja et dic, és una oferta que no és il·limitada en el temps.
6: I d'altra banda, el Barça ha fet oficial la renovació del defensa central danès, Andreas Christensen, de 30 anys. Fins al 2028. Christensen va arribar lliure procedent del Chelsea fa 4 temporades. Del Barça passem ara al Mundial.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: Anglaterra s'ha classificat aquest dimecres per als vuitens de final. A la ronda de setzens, els anglesos s'han imposat per 2-1 a la República Democràtica del Congo, remuntada inclosa, amb un doblet de gols de Harry Kane als minuts 75 i 86. Abans, al minut 7, Sipenga havia avançat els congolesos. En el partit jugat a Atlanta, el nou jugador del Barça, Anthony Gordon, ha jugat l'última mitja hora com a suplent i ha donat les dues assistències de gol. Gordon, precisament, ha lluit Kane.
8: Sí, és increïble estar a prop seu cada dia, perquè quan tens al costat algú que forma part de l'elit, t'adones del nivell que té. Està fent una temporada que només ha estat superada per Leo Messi, el millor futbolista de tots els temps. Això ja diu molt del nivell al qual està jugant. És una inspiració per tots nosaltres.
6: Aquest dijous li arriba el torn de disputar els setzens a la selecció espanyola. El combinat de Luis de la Fuente s'enfrontarà a Àustria a Los Angeles. I dos dels nous catalans convocats n'han parlat. Pau Cubarsí demana màxima concentració.
9: Sí, ens veiem molt bé, ens veiem concentrats, sabem que serà un partit complicat, que hem de fer les nostres coses molt bé, fixar-nos en nosaltres mateixos, en les nostres característiques i intentar treure la victòria.
6: Mentrestant, Marc Cucurella considera que els resultats contra pronòstic que s'estan donant al Mundial els han de posar en alerta.
10: Ya se vio que no hay ningún partido fácil, ya lo vivimos nosotros en nuestras propias carnes el primer partido y nada, todo lo que ha pasado mejor para nosotros, así no hay excusa para salir relajados.
6: Obrim ara la pàgina poliesportiva parlant de ciclisme.
5: L'actualitat esportiva a fons.
6: Dissabte comença a Barcelona una nova edició del Tour de França i aquest dimecres ha arribat a Catalunya el gruix dels equips participants. És el cas del conjunt Emirates, amb el 4 vegades vencedor Tadej Pogacar al capdavant i que s'ha instal·lat a Castelldefels. I també el Garraf, el principal rival de Pogacar, Jonas Vingegaard, s'ha entrenat els últims dies per reconèixer el Coll de Vegas, que s'ascendirà diumenge a la segona etapa. De cara a la primera etapa de dissabte, la contrarrellotge per equips inaugural, equips com el Visma, l'Ineos i el Lidl Trek, l'han estat preparant al circuit de Barcelona-Catalunya. I qui també ha parlat de l'arrencada del Tour a Barcelona ha estat l'exfutbolista Andrés Iniesta. Ha estat a la posada de llarg del seu equip ciclista, l'NSN, que participarà a la ronda francesa.
11: Para todos es especial, por ser Barcelona, por estar todos involucrados en este maravilloso proyecto.
6: Sense deixar encara el ciclisme, 3CAT Info ha pogut saber que dos corredors catalans canviaran d'equip de cara a la temporada que ve. Es tracta de Mireia Benito, que deixarà la AG Insurance per fitxar pel Movistar, i de Jean Castellón, que marxarà del Caja Rural per incorporar-se al Q36.5 Pinarello. El torneig de tenis de Wimbledon han superat la segona ronda al quadre masculí Sinner, Medvedev, Oje Aliassim i Djokovic, que ha eliminat Tsitsipas, entre d'altres. Mentrestant, el més destacat al quadre femení és l'eliminació d'Andreyeva, l'actual campiona de Roland Garros, a mans de Krejcikova. En canvi, sí que han passat a tercera ronda favorites com ara Sabalenka, Osaka, Goff i Pegula. Parlem ara de bàsquet.
5: 3CAT Info.
6: El pivot nigerià del Manresa, Akubunda Kaudirichi, s'ha desvinculat del club bajenc per fitxar pel CD Vita Slové. També a la Lliga CB, l'escorta nigerià Caleb Agada acaba el seu contracte amb el Lleida i és la primera baixa confirmada de l'equip lleidatà. I a la Lliga Femenina de Bàsquet, per la seva banda, renovació de l'alè pivot Carol Guerrero amb l'Uni Girona per una temporada. En els propers dies, l'Uni també anunciarà la continuïtat d'Ainhoa López i aleshores al club gironí només quedaran dos fitxatges per tancar la plantilla. En waterpolo, el Sabadell ha presentat tres jugadores internacionals, Nona Pérez, Martina Terré i Paula Camus.
5: Són 2:15 de 3.

0: Aquestes són les principals informacions. La conductora de l'autocar accidentat al centre de Lleida ha donat negatiu en les proves d'alcoholèmia i drogues. El sinistre ha deixat un balanç de 44 persones ferides, 4 de les quals estan ingressades a l'UCI. José María Aznar corregeix l'estratègia d'Alberto Núñez Feijóo i reclama que el PP s'allunyi de Junts. L'expresident espanyol ha apel·lat a una majoria àmplia del nacionalisme espanyol, tant de dretes com d'esquerres, per fer caure Pedro Sánchez. A partir d'ara us explicarem que es corcollen per segona vegada el laboratori de l'IRTA Cresa enmig de la investigació policial per aclarir l'origen del brot de pesta porcina a Catalunya. També que Sony anuncia que els nous videojocs de PlayStation seran només digitals a partir del gener del 2028. La companyia deixarà de produir discos físics, una mesura que respon, diuen, a l'evolució de les preferències dels consumidors. I explicarem també que Mataró obre l'exposició de l'any Gaudí amb plànols i maquetes de les primeres cases de l'arquitecte, una recerca que reescriu la seva biografia i documenta que és a la capital del Maresme on va començar la seva trajectòria professional.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que Joan Laporta ha pres possessió com a nou president del Barça i ha assegurat que han recuperat el club a tots els nivells. Laporta manté que seguiran defensant la integritat i la imatge davant d'atacs externs i d'altra banda ha subratllat que el club pot abordar qualsevol operació com la de Julián Álvarez. I pel que fa al Mundial de Futbol, classificació d'Anglaterra per als vuitens de final a l'eliminar 2-1 la República Democràtica del Congo, remuntada inclosa i amb dues assistències del nou jugador blaugrana Anthony Gordon.
0: I ens espera un temps ben estable a tot el país, que es traduirà en un dia de sol. Si ve de bon matí, les temperatures seran més agradables, al migdia farà una mica més de calor. Les màximes més altes rondaran els 37 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre, una calor que s'intensificarà molt més a finals de setmana. A Lleida es continuen investigant les causes de l'accident d'un autocar al centre de la ciutat d'aquest dimecres al matí. De moment s'ha fet les proves d'alcohol i drogues a la conductora, que han donat negatiu, mentre s'intenta aclarir per què el vehicle ha canviat de trajectòria. El sinistre ha deixat 44 persones ferides, de les quals 4 continuen a l'UCI. Lleida, Júlia Becar.
3: La investigació continua oberta i de moment s'està recopilant tota la informació al voltant de l'accident. S'està analitzant el tacògraf del vehicle, s'ha pres declaració a diversos testimonis i s'han fet les proves d'alcoholèmia i drogues a la conductora que han donat negatiu. Ho explica Roberto Santaufemia, portaveu de la Guàrdia Urbana.
4: Ha donat negatiu amb alcohol i drogues, s'ha recabat totes les dades necessàries al lloc dels fets, n'ha fet declaracions, s'han mirat càmeres del circuit de les càmeres de seguretat de la ciutat, testimonis, bueno, s'han fet totes les gestions pertinents, s'han fet unes diligències inicials que han passat al jutjat.
3: La dona era una conductora novella i portava pocs dies a l'empresa. Una de les prioritats ara és esclarir per què l'autocar s'ha desviat de la trajectòria i ha impactat contra la façana de la Diputació de Lleida. El sinistre ha causat 44 ferits, dels quals 21 encara estan ingressats a l'Arnau de Vilanova de Lleida. 4 estan a la unitat de cures intensives, 2 en estat crític i 2 estables. Els ferits han estat atesos majoritàriament per traumatismes i contusions derivats del xoc. L'accident ha passat pocs minuts després de les 7 del matí d'este dimecres i no s'ha pogut recuperar la normalitat del trànsit a la zona fins a 7 hores més tard.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: José María Aznar marca el full de ruta a seguir a la cúpula del Partit Popular. Ho fa després dels intents d'acostament de Feijóo cap a Junts. L'expresident del PP alerta que els de Puigdemont no són bona companyia per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa i demana construir una majoria nacional àmplia i centrada per fer caure l'actual govern. Madrid, Àngels Lafuente.
5: El canvi d'estratègia de Feijóo cap a Junts, dient que calia girar full del procés per construir una majoria que via moció de censura tombi el govern de Sánchez, no convenç ni de bon tros Aznar, que ha marcat com a línia vermella els pactes amb Junts, perquè diu, no se'n refia.
6: Hay quien apoya proposiciones pidiendo la dimisión del presidente del gobierno, no para convocar elecciones, sino para que el PSOE lo sustituya por otro que cumpla. Es decir, otorgar la plurinacionalidad i ampliar l'amnistia.
5: I lluny de mirar cap als de Puigdemont com a possibles aliats parlamentaris, Aznar ha deixat molt clar quina és la via a seguir.
6: Todavía hay que construir la mayoría capaz de derribar y superar el muro de Sánchez. Esa mayoría será nacional o no será.
5: Una majoria nacional que, segons Aznar, hauria de buscar el suport electoral més ampli possible, des de l'esquerra fent seus els crítics del PSOE fins a la dreta que representa Vox. Insisteix, les pròximes eleccions generals seran les més importants de la història recent de la democràcia espanyola perquè, adverteix, no està en joc un canvi de govern, sinó un canvi de sistema.
0: Vox expulsa definitivament l'exdirigent ultra Iván Espinosa de los Monteros. L'ex número 2 de Santiago Abascal, cofundador i exportador del partit al Congrés, ho ha anunciat amb un vídeo a les xarxes després d'anys de mala maroma amb la cúpula.
7: Hoy me han comunicado formalmente mi expulsión del partido que ayudé a crear y a crecer. No puedo decir que me haya sorprendido, pero la verdad, me da un poco de pena. A pesar de todo, sé que lo mejor está por llegar.
0: Vox li va obrir un expedient al març per haver signat un manifest en què els crítics demanaven un congrés per debatre l'estratègia i el rumb de la formació. I encara en política, Junts expulsa els dos regidors que tenia a Sabadell i que estaven suspesos de militància des de l'abril. Els de Carles Puigdemont han fet fora Lluís Matas i Càtia Bota per haver-se negat a plegar i entregar les actes de regidors. El partit els ho havia exigit per les desavinences amb l'executiva local, però els edils van passar a ser no adscrits i Junts es va quedar sense representació a la cocapital del Vallès Occidental. La mala maró venia de més enrere, però es va greujar quan el desembre passat la formació va forçar els dos regidors a sortir del govern de Sabadell, on el PSC té majoria absoluta. I la coordinadora de Sumar, Lara Hernández, dimiteix i es dona de baixa com a militant en plena reconfiguració de l'espai a l'esquerra del PSOE. Deixa la formació 10 dies abans de l'assemblea, que només tindrà una candidatura unitària. Hernández denuncia que ha sigut víctima d'una campanya de desprestigi després que s'hagi arxivat la denúncia interna de 6 treballadors que l'acusaven d'assetjament laboral.
8: Porque todos los bulos, todas las mentiras y todas las injurias que he tenido que soportar durante todos estos meses se han demostrado falsas.
0: Reitera que és innocent i es reserva el dret de querellar-se contra els que la van assenyalar. La Fiscalia rebaixa de forma significativa la petició de penes per als acusats del cas Innova de Reus, que s'està jutjant a l'Audiència de Tarragona. Ha passat de demanar entre 7 i 10 anys a sol·licitar penes menors després de retirar l'acusació per prevaricació i tràfic d'influències per a molts dels investigats. Tarragona, Manel Sastre.
9: Recte final d'un judici que s'està fent 14 anys després dels fets i en què les acusacions inicials s'han anat diluint. Aquest dimecres ha transcendit el pacte de la fiscal amb dos dels 8 acusats, Josep Prat, director d'Innova, i l'arquitecte Jorge Batesteza, perquè finalment sol·licita 6 i 9 mesos de presó per delictes de prevaricació, falsedat i malversació de cabals públics. En canvi, a Carles Manté, Lluís Miquel Pérez, exalcalde socialista de Reus, els demana 3 anys i pels altres 4 imputats penes d'entre 1 i 2 anys. La Fiscalia ha retirat la prevaricació i el tràfic d'influències per la majoria d'acusats. Manté ha tancat la seva declaració aquest dimecres acusant la formació ara Reus de fer-li xantatge per involucrar l'exalcalde convergent Carles Pellicer.
10: Si vostè em dona xitxa contra l'alcalde Pellicer, no presentarem, no sé si l'havíem presentat o no, la denúncia contra vostè. Aquí es va acabar la reunió, la meva ètica no em permet ni escoltar aquestes propostes.
9: El cas, que quedarà aviat vist per sentència, fa referència a les suposades irregularitats en la facturació de més d'un milió d'euros per la construcció de l'Hospital Sant Joan de Reus dins el holding d'empreses municipals Innova.
0: Els comandaments de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional admeten que la coordinació amb el govern durant la vacunació contra la Covid va ser bona i fluida. La segona jornada del judici per l'endarreriment de les vacunes als policies estatals ha desinflat bona part de les tesis de l'acusació. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
11: Els responsables de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil no només no han qüestionat l'actuació de la Generalitat, sinó que han reconegut demores administratives perquè els dos cossos van proposar vacunar els agents en les seves dependències, cosa que va obligar a modificar el protocol que havia preparat Salut. Daniel Rapado és inspector de la Policia Nacional.
12: No sé cómo se habían vacunado otras fuerzas y cuerpos de seguridad, pero sí sé que cuando hicimos la propuesta, un poco como que se rompió el esquema, ¿no? Fue algo como que tenemos que plantearlo y organizarlo bien, porque es algo diferente.
11: A més, els dubtes d'alguns agents sobre si es vacunaven o no també van alentir aquest procés de vacunació.
12: Recuerdo que esa incidencia surgió porque hubo varios policías que no tenían muy claro si se querían vacunar o si no se querían vacunar, y un día se incluían en la lista y al día siguiente nos llamaban para decirnos que no querían.
13: Que no querían.
12: Eso ocurrió.
11: El judici contra els 5 exalts càrrecs de Salut, entre els quals hi ha els exconsellers Vergés i Argimon, es reprendrà dilluns vinent amb la declaració com a testimonis de l'exsecretària de Salut Pública Carmen Cabezas i l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya Teresa Cunillera.
0: Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil tornen a escorcollar el laboratori de l'IRTA Cressa per determinar quin és l'origen del brot de pesta porcina. L'escorcoll, que va tenir lloc aquest dimarts, el va ordenar el jutjat número 2 de Cerdanyola del Vallès, que s'ocupa del cas. Segons fonts policials, haurien requerit als tècnics del centre que donessin altres mostres dels virus que manipulen, a més de documentació vinculada a les seves investigacions. És el segon cop que es registra aquest laboratori després de la intervenció policial del 18 de desembre passat. En un comunicat, l'Institut de Recerca assegura que ha col·laborat en tot moment amb les autoritats i recorda que cap de les investigacions que s'han fet fins ara han detectat irregularitats en els seus protocols de seguretat ni tampoc coincidències amb les soques del brot de la pesta porcina.
1: 3Cat Info.
0: Si compreu per internet a plataformes com Shein, Temu o AliExpress, heu de saber que a partir d'ara la factura us pot sortir una mica més cara. La Unió Europea ha començat a cobrar una taxa de 3 euros per als paquets barats i petits que vinguin de l'estranger. Amb això, el club comunitari vol aturar l'arribada massiva de productes procedents sobretot de la Xina, que el que fan és saturar les duanes i complicar les inspeccions de seguretat a les autoritats. Brussel·les, Bruno Fortea Miras.
13: Cada dia arriben 16 milions de paquets petits des de fora de la Unió Europea. Roba, joguines, articles per a la llar... Són productes barats que fins ara estaven exempts de tributar aranzels. Però Brussel·les se n'ha cansat. La nova taxa de 3 euros la pagaran les empreses que venguin aquests articles o les plataformes d'internet que facin d'intermediàries. El que pot passar, però, és que aquestes companyies augmentin el preu final dels productes per repercutir el cost del tribut als consumidors, tal com ha reconegut la portaveu de la Comissió Europea, Ariadna Podesta.
14: Evidentment no podem parlar en nom dels venedors o de les plataformes per dir si augmentaran els preus, però la responsabilitat de la taxa de 3 euros no és dels consumidors.
13: La nova taxa de 3 euros es pagarà en funció del tipus de producte, sense tenir en compte la quantitat. És a dir, si compreu 20 o 30 samarretes, tant se val, el recàrrec sempre serà de 3 euros, perquè és el mateix article. Però si compreu una samarreta i, per exemple, un pantaló, aleshores la taxa ja serà de 6 euros, perquè es tracta de dos articles diferents.
0: Binance, la plataforma d'intercanvi de criptomonedes més gran del món, ha deixat d'operar a la Unió Europea des d'aquesta matinada. No ha pogut obtenir la llicència per fer-ho i això afecta els seus usuaris, que hauran de vendre les criptomonedes que hi tenien o bé transferir-les a una altra plataforma, si volen disposar-ne. Es calcula que a l'estat espanyol hi ha 500.000 de comptes de Binance. L'experta en gestió financera, Luz Parrondo, creu que els usuaris no tindran problemes per recuperar els seus criptoactius.
15: Una sortida lenta, pausada, planificada dels clients europeus crec que és perfectament possible sense que els afecti gaire. N'hi ha altres opcions que no és Binance, que és Coinbase i Kraken, etc. N'hi ha més bancs, criptobancs, per dir d'una manera, que poden donar els serveis perfectament.
0: S'ha arribat a aquest extrem perquè el reglament europeu obliga els gestors de criptoactius a tenir l'autorització d'algun dels estats membres per poder operar a Europa, per protegir els inversors i prevenir el blanqueig de capitals. Però Binance ha tingut 18 mesos per obtenir el permís i no se n'ha sortit. El Papa Lleó XIV s'enfronta a la primera gran crisi del seu pontificat provocada per un grup catòlic ultraconservador. La fraternitat sacerdotal Sant Pius, els lefebristes, han desobeït les peticions del pontífex i ha ordenat 4 nous bisbes a Suïssa sense l'autorització del Vaticà. La cerimònia, que ha reunit unes 15.000 persones, també s'ha pogut seguir en directe per internet. Les negociacions amb la Santa Seu han fracassat i la fraternitat ha tirat endavant les ordenacions a la cerimònia. Una decisió que comportarà l'excomunió dels 4 nous bisbes i del bisbe consagrant. Pel capellà i periodista Francesc Romeu, aquest episodi representa un nou cisma dins de l'Església Catòlica.
16: La situació és molt greu, perquè per nomenar uns bisbes sempre es necessita l'autorització del Papa. Per mantenir la tradició apostòlica, sempre els successors dels apòstols han de ser proposats per Pere. Va haver-hi la carta del Papa Lleó XIV advertint que la situació era molt greu. i ells van respondre dient que tornarien a repetir.
0: La congregació, fundada el 1970, rebutja algunes de les reformes del Concili Vaticà II i defensa la litúrgia tradicional amb la missa en llatí i el sacerdot d'esquena als fidels. Joan Pau II va excomunicar Lefebvre i els quatre bisbes que va ordenar l'any 1988. Benet XVI va aixecar l'excomunió dels quatre bisbes el 2009, però el papa Francesc va tornar a limitar l'ús de la missa tradicional. Actualment aquesta fraternitat compta amb uns 720 sacerdots i prop de mig milió de fidels arreu del món.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
17: Aquest dijous tenim com a novetat aquesta estabilitat atmosfèrica que ens ha d'acompanyar, que s'accentua respecte a aquests darrers dies i pràcticament tindrem sol tot el dia, des del matí fins al capvespre, fins i tot a les comarques del Pirineu, que aquests darrers dies creixien alguns núvols i que localment deixaven alguna tempesta, avui de precipitacions no se n'esperen enlloc del país. El que sí que podem esperar és que bufi tramuntana. Tramuntana durant tot el dia a l'Empordà, més forta al matí, menys intensa a la tarda. També tindrem mestral a les Terres de l'Ebre durant les immediates hores. I amb unes temperatures que ahir van tocar fons, o diríem que va ser la calor més suau de tota la setmana, i a partir d'avui comencen a remuntar, i més que remuntaran a mesura que vagi avançant la setmana. De tal manera que avui s'esperen valors al voltant dels 34-35 graus a la Catalunya Central i comarques de Girona, i valors de 36-37 graus a la Costa Daurada, Terres de l'Ebre i a les comarques de Ponent.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfodiari.
0: Catalunya tindrà un organisme públic pioner a escala internacional que vetllarà perquè les empreses que operen al nostre país no vulnerin els drets humans ni ambientals en tots els estats on tinguin activitat. El Parlament ha aprovat la proposició de llei per crear el Centre Català d'Empresa i Drets Humans, impulsat per la Federació Catalana d'Organitzacions per la Justícia Global. Júlia Martí, portaveu de la Federació, ha valorat positivament la llei, tot i que no concedeix capacitat sancionadora al nou organisme.
18: Aquest mecanisme serà molt útil per poder avançar en aquesta lluita contra la impunitat empresarial.
0: La llei no convenç les patronals. Salvador Guillermo, director d'Economia i d'Estudis de Foment del Treball.
19: Les empreses catalanes ja s'estan adaptant a les noves exigències europees en matèria de diligència deguda. Per això, sorprèn que es vulgui impulsar una regulació més exigent que afecti a tot la totalitat d'empreses, a diferència de l'europea, sense haver demostrat que existeixi un problema generalitzat que ho justifiqui.
0: La creació del Centre Català d'Empresa i Drets Humans s'ha aprovat amb els vots a favor del PSC, Esquerra, els Comuns i la CUP, l'abstenció de Junts i els vots en contra del PP, Vox i Aliança Catalana.
1: 3CAT Info.
0: A l'Alt Penedès s'ha trobat una nova espècie d'animal prehistòric, el gos os, o gos dels pantans, que va viure fa 16 milions d'anys. La descoberta d'un crani sencer l'han fet paleontòlegs del jaciment dels Casots, a Subirats, que han descrit una espècie única al món, corresponsal a l'Alt Penedès, Montse Janer Ribà.
20: Es tracta d'un animal de mida mitjana, semblant a un llop, emparentat amb els gossos i els ossos de l'època del Miocè. La troballa es va fer fa anys, fa 30 anys, però no se li va donar importància fins que el 2014, amb motiu d'una tesi, algú va treure el fòssil de la caixa on l'havien deixat i va sospitar que es tractava d'una espècie totalment nova, sense cap exemplar en cap altre lloc del món. Només s'havien trobat dents de Paleocion a Alemanya i Txèquia, però no eren iguals. Ho ha explicat Isaac Casanovas, codirector del jaciment dels Casots a Subirats.
21: Mirant les dents, perquè dels altres no hi ha crani, no hi havia res amb el que comparar, van veure que no encaixaven pas. I llavors, al veure que no encaixen, dius, les dents són diferents, és l'única cosa per comparar que hi ha, és un animal diferent. I llavors el crani, doncs, per fi hem pogut dir com era el crani d'aquests animals, perquè abans la gent, doncs, clar, doncs, se'ls havies d'imaginar doncs, com dentetes només, perquè és el que hi havia.
20: El seu valor fa que no pugui estar exposat sinó en una caixa forta a l'Institut Català de Paleontologia. Avui l'hem pogut veure perquè ha tornat per unes hores als Casots, on un equip d'estudiants dirigits per paleontòlegs un any més està fent la campanya d'estiu, on preveuen treure uns 300 fòssils d'aquest jaciment riquíssim. Per cert que aquest cap de setmana i el que ve faran portes obertes per qui vulgui anar amb inscripció prèvia.
0: I en parlàvem al sumari, Sony anuncia que els nous videojocs de PlayStation seran només digitals a partir del gener del 2028. La companyia deixarà de produir discos físics, una mesura que respon, diuen, a l'evolució de les preferències dels consumidors. L'anunci ha provocat una allau de queixes a les xarxes socials. El hashtag Gamers Unidos s'ha convertit en poca estona en tendència com a resposta a la decisió de la companyia japonesa. Es queixen, per exemple, que sense discos desapareixerà el mercat de segona mà, els usuaris no es podran deixar els jocs entre ells, tancaran les botigues físiques i hauran de dependre, en tot moment, del monopoli de la PlayStation Store. Albert Murillo, presentador del Generació Digital de Catalunya Ràdio, ha explicat què significa aquest canvi anunciat per Sony.
2: Aquesta notícia de Sony era esperada, molt esperada per molts aficionats al videojoc. De fet, el Generació Digital, el programa que fem, en portem parlant des de fa més de 5 anys. L'evolució del videojoc en descàrrega és un fet evident i que fa que els costos, doncs, evidentment, baixin per una empresa com aquesta, però hi ha molts jugadors que s'estimen molt la capsa, que els agrada molt tenir l'objecte físic i que fins i tot col·lecciona videojocs, que és una molt mala notícia per ells.
0: Els analistes també creuen que aquesta decisió farà que la PlayStation 6, prevista per a finals del 2028 o principis del 29, arribi ja sense l'opció de posar-hi discos. Aquest dijous obre l'exposició que commemora l'any Gaudí a Mataró amb plànols i maquetes de les primeres cases que va fer l'arquitecte. Una investigació ha fet reescriure la biografia perquè documenta que és a la capital del Maresme on comença la seva trajectòria professional. Mataró, Marta Vallès.
4: L'exposició es titula Gaudí, pagès i l'obrera. Salvador Pagès és una figura clau perquè Antoni Gaudí, tot just llicenciat com a arquitecte, faci els primers treballs a Mataró. Pagès va fundar la primera cooperativa de producció de tot l'estat, l'obrera mataronense, i va encarregar a Gaudí tot el projecte, la fàbrica i també les cases per als treballadors. Un any de recerca ha permès documentar que aquestes van ser les primeres obres de la carrera de l'arquitecte. En parlen els comissaris de l'exposició, la directora del Consorci Museu d'Art Contemporani de Mataró, Núria Poc, i l'arquitecte Ignasi Riera.
22: En Gaudí rep l'encàrrec d'urbanitzar els terrenys de la cooperativa aquí a la ciutat de Mataró. La primera casa que construeix Antoni Gaudí és aquí a Mataró. El segon edifici són precisament les latrines. És un edifici singular, molt interessant. I el tercer edifici que construeix, doncs, és la nau de blanqueig de cotó.
23: Tan simple com llegir els plànols per poder entendre què és el que volia fer. Volumetritzar-ho i convertir-ho en models que es puguin explicar i que es puguin ensenyar.
4: L'exposició amb entrada gratuïta es pot visitar a la nau Gaudí de Mataró fins al mes de novembre.
24: Ladies, good night. It's time to say goodbye.
0: Àlex Rigola situa el clàssic de Shakespeare, El somni d'una nit d'estiu, en una de les festes que Andy Warhol va impulsar a la Nova York dels anys 60. És en el muntatge de Factory, que es podrà veure durant tot el mes de juliol a la sala Heartbreak Hotel del barri de Badal de Barcelona. Marta Pibas.
25: Rigol ens té acostumats a la seva mirada personalíssima damunt dels clàssics que porta a escena i aquest Factory, somni d'una nit d'estiu, també és així. En aquest cas, els enamorats de la història original els col·loca no en un bosc encantat, sinó en una festa d'Andy Warhol.
26: Jo sempre pensava quin espai, quina rave, quina festa seria la que a mi m'hagués agradat assistir, no? I per mi era la Factory de l'Andy Warhol, potser perquè la Velvet Underground hi eren allà, no?
25: Rigola fa una volta de rosca més. Els joves enamorats shakespearians aquí són vells.
26: El fet de fer-ho amb gent ja jubilada en lloc d'adolescents li dona una densitat al vers, a la paraula, a cada expressió al voltant de l'amor, que encara que siguin escrites les mateixes paraules i vulgui dir exactament el mateix, tu notes les cicatrius o el pas de vida passat per cada un d'aquests intèrprets, no?
25: Interpretats magníficament per Francesca Pinyon, Toni Sevilla, Oriol Genís i Muntsa Alcañiz. La paraula i unes interpretacions

0: Txell Puig. Veiem el Parkway amb la Ona Chan com a guia a tots els personatges de Junji Ito que se reuneixen a Barcelona. Ens va sorprendre molt, sobretot els colors, ha sigut meravellós.
1: I l'assessor de continguts del Manga Barcelona, Oriol Estrada, ens presenta Junji Ito.
2: Just fa 10 anys que va venir, però és que crec que ha anat augmentant la seva popularitat exponencialment al llarg d'aquests anys. I algú amb molt de sentit de l'humor.
1: Altres autors que ja se sap que vindran són els japonesos Soshi Kawamori i Risa Ebata, autors de la pel·lícula Labyrinth, una reflexió sobre la identitat, la fama i el preu de la popularitat en l'era de les xarxes socials.
3: Esports.
1: Amb David Obat.
4: Joan Laporta ha pres possessió com a nou president del Barça i aquest dimecres ha encetat el seu mandat. En l'acte, Laporta ha assegurat que han recuperat el club a tots els nivells i manté que seguiran defensant-ne la integritat i la imatge davant d'atacs externs. Al vessant esportiu, el president del Barça ha subratllat que el club pot abordar qualsevol operació i en aquest sentit s'ha referit a Julián Álvarez.
5: De moment, el que sí que és cert és que l'Atlètic de Madrid ha dit que no ven. Ara, no ven perquè sembla ser que no tenien alternativa. Jo espero que si tenen alternativa, l'Atlètic de Madrid tingui en consideració l'oferta del Barça. Aquesta oferta, ja et dic, és una oferta que no és il·limitada en el temps.
4: D'altra banda, el Barça ha fet oficial la renovació de defensa saltrandanès Andreas Christensen, de 30 anys, fins al 2028. Christensen va arribar lliure procedent del Chelsea fa 4 temporades. Del Barça passem ara al Mundial.
3: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
4: Anglaterra s'ha classificat aquest dimecres per als vuitens de final. A la ronda de setzens, els anglesos s'han imposat per 2-1 a la República Democràtica del Congo, remuntada inclosa, amb un doblet de gols de Harry Kane als minuts 75 i 86. Abans, al minut 7, Sipenga havia avançat els congolesos. En el partit jugat a Atlanta, el nou jugador del Barça, Anthony Gordon, ha jugat l'última mitja hora com a suplent i ha donat les dues assistències de gol. Gordon ha lloat Kane, precisament.
6: Sí, és increïble estar a prop seu cada dia, perquè quan tens al costat algú que forma part de l'elit, t'adones del nivell que té. Està fent una temporada que només ha estat superada per Leo Messi, el millor futbolista de tots els temps. Això ja diu molt del nivell al qual està jugant. És una inspiració per tots nosaltres.
4: Aquest dijous li arriba el torn de disputar els setzens a la selecció espanyola. El combinat de Luis de la Fuente s'enfrontarà a Àustria, a Los Angeles, i un dels nou catalans convocats, Pau Cubarsí, n'ha parlat, tot demanant màxima concentració.
7: Sí, ens veiem molt bé, ens veiem concentrats, sabem que serà un partit complicat, que hem de fer les nostres coses molt bé, fixar-nos en nosaltres mateixos, en les nostres característiques i intentar treure la victòria.
4: Obrim pàgina poliesportiva ara parlant de ciclisme.
3: 3CAT Info.
4: Dissabte comença a Barcelona una nova edició del Tour de França i aquest dimecres ha arribat a Catalunya el gruix dels equips participants. És el cas del conjunt Emirates, amb el 4 vegades vencedor Tadej Pogačar al capdavant i que s'ha instal·lat a Castelldefels. El principal rival de Pogačar, Jonas Vingegaard, s'ha entrenat els últims dies per reconèixer el Coll de Vegas, que s'ascendirà diumenge a la segona etapa. I de cara a la primera etapa de dissabte, la contrarrellotge per equips inaugural, equips com el Visma, l'Ineos i el Lidl Trek l'han estat preparant al circuit de Barcelona-Catalunya. Sense deixar encara el ciclisme, 3CAT Info ha pogut saber que dos corredors catalans canviaran d'equip de cara a la propera temporada. Es tracta de Mireia Benito, que deixarà l'AG Insurance per fitxar pel Movistar, i de Jean Castellón, que marxarà del Caja Rural per incorporar-se al Q36.5 Pinarello.
3: 3CAT Info.
4: Minut i mig encara per afegir que el torneig de tenis de Wimbledon han superat la segona ronda al quadre masculí Sinner, Medvedev, Ogier Aliassime i Djokovic, que ha eliminat Tsitsipas, entre d'altres. Mentrestant, el més destacat del quadre femení és l'eliminació d'Andreeva, l'actual campiona de Roland Garros, a mans de Krejcikova. En canvi, sí que han passat a tercera ronda favorites com ara Sabalenka, Osaka, Goff i Paula. En bàsquet, a la Lliga Femenina, renovació de l'alet pivot Carol Guerrero amb l'Uni Girona per una temporada més. En els propers dies, l'Uni també anunciarà la renovació d'Ainhoa López i aleshores al club gironí només quedaran dos fitxatges per tancar la plantilla. En waterpolo, novetats i presentacions del Sabadell.
3: 3CAT Info.
4: Un club ballesà que ha presentat tres jugadores internacionals procedents del Sant Andreu. Són l'exterior Nona Pérez, la boia Paula Camus i la portera Martina Tarré. Sentim Tarré.
8: Amb una ambició que jo crec que és el que necessito, no? Tenim els Jocs Olímpics d'aquí 2 anys. Un equip amb grans jugadores que tinguin la mateixa ambició i que tinguin el mateix repte que jo d'aquí a 2 temporades també crec que em farà créixer molt.
4: En la presentació, el president del Sabadell, Claudi Martí, s'ha mostrat enigmàtic respecte del futur de Maika Garcia.

Valencia, que acaba contracte i du prop de 2 anys de baixa per maternitat. També a la Lliga Femenina de Waterpolo, el Terrassa ha incorporat la jove internacional de 20 anys, Carlota Peñalver, procedent del Mediterrani, i en futbol sala, fitxatge de Pol Pacheco, que deixa el Barça i s'incorpora a l'Indústria Santa Coloma. 3CAT Info.

0: La conductora de l'autocar accidentat al centre de Lleida ha donat negatiu a les proves d'alcoholèmia i drogues. El sinistre ha deixat un balanç de 44 persones ferides, 4 de les quals estan ingressades a l'UCI, tot i que evolucionen favorablement. La policia continua investigant les causes de l'accident per esbrinar per què el vehicle ha fet un canvi de trajectòria. José María Aznar corregeix l'estratègia d'Alberto Núñez Feijóo i reclama que el PP s'allunyi de Junts. L'expresident espanyol ha apel·lat a una majoria àmplia del nacionalisme espanyol, tant de dretes com d'esquerres, per fer caure Pedro Sánchez. Els pressupostos de Salvador Illa rebran aquest dijous l'aval definitiu del Parlament. Esquerra i els comuns oxigenaran la legislatura amb els primers comptes del govern del PSC, que fins ara havia funcionat amb els prorrogats del 2023. Els republicans adverteixen, però, que cal avançar en el nou model de finançament abans de l'aturada estival. El president de la Generalitat qüestiona la retirada dels peatges de les autopistes catalanes. Salvador Illa reconeix que hi ha un problema de saturació a l'AP7, demana una reflexió sobre les decisions que es van prendre en el passat i reclama que s'actuï amb responsabilitat quan es debati sobre noves infraestructures. Veneçuela comença el primer dels 7 dies de dol nacional decretats pel doble terratrèmol de la setmana passada. El nombre de víctimes frega les 2.300 i els ferits ja són més d'11.000. Les autoritats treballen per assegurar les edificacions que van quedar malmeses pel sisme. L'onada de calor del mes de juny ha provocat 218 morts prematurs a Catalunya, principalment durant la setmana de Sant Joan. Tot plegat en un mes molt càlid i sec en què s'ha arribat als 43 graus al Segrià. Tot i això, no s'ha superat el rècord de l'any passat en el mateix període. L'ONU reclama als governs que acordin regles globals per evitar els danys que pot provocar la intel·ligència artificial. El primer informe sobre la IA, encarregat per les Nacions Unides, alerta de riscos per als drets humans o desinformació i denuncia l'excessiva concentració de la tecnologia en poques companyies i estats. La Ludwig van, Sopa de Cabra, Pastora, La Fúmiga o Fades són alguns dels artistes que actuaran al Festival Acústica de Figueres del 27 al 30 d'agost. El cartell combina veterans com Locomia o Defcon 2 amb bandes actuals com Alosa o Malifeta.
1: Esports.
2: Joan Laporta ha pres possessió com a nou president del Barça i ha assegurat que han recuperat el club a tots els nivells. Laporta manté que seguiran defensant la integritat i la imatge davant d'atacs externs i, d'altra banda, ha defensat que el club pot abordar qualsevol operació com la de Julián Álvarez. Al Mundial de Futbol, Anglaterra s'ha imposat per 2-1 a la República Democràtica del Congo, remuntada inclosa, i ha accedit als vuitens de final. Doblet de gols de Harry Kane amb assistències del nou jugador del Barça, Anthony Gordon, que ha estat suplent. I dissabte comença a Barcelona una nova edició del Tour de França i aquest dimecres ha arribat a Catalunya el gruix dels equips participants. És el cas de l'equip Emirates, amb el 4 vegades vencedor Tadej Pogačar al capdavant.
0: I el temps serà 100% estable aquest dijous. Dia de sol, de cap a cap, ni durant la tarda creixeran nuvolades. Tindrem una matinada més suau, sense la calor nocturna dels darrers dies, i en canvi, al migdia, les màximes pujaran lleugerament. Les més altes del dia rondaran els 37 graus.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A Lleida es continuen investigant les causes de l'accident d'un autocar al centre de la ciutat aquest dimecres al matí. De moment s'ha fet les proves d'alcohol i drogues a la conductora, que han donat negatiu, mentre s'intenta aclarir per què el vehicle ha canviat de trajectòria. El sinistre ha deixat 44 persones ferides, de les quals 4 continuen a l'UCI. Lleida, Júlia Albacar.
3: La investigació continua oberta i de moment s'està recopilant tota la informació al voltant de l'accident. S'està analitzant el tacògraf del vehicle, s'ha pres declaració a diversos testimonis i s'han fet les proves d'alcoholèmia i drogues a la conductora que han donat negatiu. Ho explica Roberto Santaeufemia, portaveu de la Guàrdia Urbana.
4: Ha donat negatiu amb alcohol i drogues, s'ha recabat totes les dades necessàries al lloc dels fets, han agafat declaracions, han mirat càmeres del circuit de les càmeres de seguretat de la ciutat, testimonis, bueno, s'han fet totes les gestions pertinents, s'han fet unes diligències inicials que han passat al jutjat.
3: La dona era una conductora novella i portava pocs dies a l'empresa. Una de les prioritats ara és esclarir per què l'autocar s'ha desviat de la trajectòria i ha impactat contra la façana de la Diputació de Lleida. El sinistre ha causat 44 ferits, dels quals 21 encara estan ingressats a l'Arnau de Vilanova de Lleida. 4 estan a la unitat de cures intensives, 2 en estat crític i 2 estables. Els ferits han estat atesos majoritàriament per traumatismes i contusions derivats del xoc. L'accident ha passat pocs minuts després de les 7 del matí d'este dimecres i no s'ha pogut recuperar la normalitat del trànsit a la zona fins a 7 hores més tard.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Canviem de qüestió per explicar que José María Aznar marca el full de ruta a seguir a la cúpula del Partit Popular. Ho fa després dels intents d'acostament de Feijó cap a Junts. L'expresident del PP alerta que els de Puigdemont no són bona companyia per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa i demana construir una majoria nacional àmplia i centrada per fer caure l'actual govern. Madrid, Àngels Lafuente.
5: El canvi d'estratègia de Feijó cap a Junts, dient que calia girar full del procés per construir una majoria que via moció de censura tombi el govern de Sánchez, no convenç ni de bon tros a Aznar, que ha marcat com a línia vermella els pactes amb Junts, perquè diu, no se'n refia.
6: Hay quien apoya proposiciones pidiendo la dimisión del presidente del gobierno, no para convocar elecciones, sino para que el PSOE lo sustituya por otro que cumpla. Es decir, otorgar la plurinacionalidad i ampliar l'amnistia.
5: I lluny de mirar cap als de Puigdemont com a possibles aliats parlamentaris, Aznar ha deixat molt clar quina és la via a seguir.
6: Todavía hay que construir la mayoría capaz de derribar y superar el muro de Sánchez. Esa mayoría será nacional o no será.
5: Una majoria nacional que, segons Aznar, hauria de buscar el suport electoral més ampli possible, des de l'esquerra fent seus els crítics del PSOE fins a la dreta que representa Vox. I insisteix, les pròximes eleccions generals seran les més importants de la història recent de la democràcia espanyola perquè adverteix no està en joc un canvi de govern, sinó un canvi de sistema.
0: Des del PP català, el nou número 2, Juan Fernández, acusa Junts de tapar la corrupció que envolta Pedro Sánchez per no voler fer-lo caure en una moció de censura. En una entrevista al Més Nit de 3CAT Info, el popular ha afirmat que passar pàgina del procés, com va dir dissabte Feijó, vol dir adoptar els mecanismes perquè no es tornin a repetir fets com l'1 d'octubre.
7: Aquells que decideixin no facilitar una moció de censura o fer de salvavides de Pedro Sánchez són còmplices de la seva mala gestió i de la seva corrupció. Passar pàgina el que vol dir és mirar al futur, amb la Constitució a la mà, perquè les coses que van passar fa 10 anys no es tornin a produir.
0: Fernández també ha assegurat que Sánchez ha comès corrupció política amb els seus pactes amb les formacions independentistes i ha obert la porta a la presència d'observadors internacionals a Espanya per fiscalitzar que no hi ha frau electoral amb la regularització d'immigrants i la llei de nets. I a Catalunya el Parlament aprovarà definitivament aquest dijous els primers pressupostos del govern de Salvador Illa amb els vots d'Esquerra i els Comuns. Junts i el PP han collat el president de la Generalitat perquè doni explicacions sobre els casos de corrupció que afecten el PSOE. Parlament, Jordi Corbalan.
8: Esquerra i els Comuns donaran oxigen al govern de Salvador Illa per afrontar la segona meitat de la legislatura, encara que els socis no estan disposats a convertir el suport als comptes en un xec en blanc. A la sessió de control, el president, el republicà Josep Maria Jové, ha deixat clar que esperen avenços a Madrid en el nou finançament abans de vacances.
9: No tornin a fer tard. Acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que vam pactar. No ho demorin més.
10: Tots els acords, i estic compromès en particular, amb el que hem arribat també amb el seu grup, en matèria de finançament. Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per el seu grup, no ho dic pel meu, sap per qui parlo.
8: El president es referia a Junts per Catalunya, que fins ara ha rebutjat el nou model de finançament. En el ple d'aquest dimecres, la líder juntaire al Parlament, Mònica Sales, ha protagonitzat un agre cara a cara amb Salvador Illa, qui retreu que esquivi donar explicacions sobre la corrupció.
11: Potser per això ja no cal que vinga a la sessió de control. Estem molt acostumats que vostè doni l'esquena al Parlament i el que ha de fer aquí en aquesta sessió de control és donar la cara i no amagar-se més.
10: No he contestat el que vostè vol que contesti, he contestat el que jo crec que he de contestar. Mira si m'amago que estem a menys de 2 metres de distància. Bon dia.
8: El PP també ha retret al president el seu silenci.
1: 3CAT Info.
0: En plana internacional, Veneçuela comença 7 dies de dol nacional per les víctimes del doble terratrèmol de fa una setmana. El recompte de víctimes continua augmentant i ara ja són gairebé 2.300 les persones mortes i més d'11.000 les ferides. Els equips de recerca i rescat de víctimes comencen a retirar-se i ja donen pas als equips encarregats ara de retirar la runa i assegurar les estructures que han quedat malmeses. Enviat especial a Veneçuela, Joan Biosca.
12: La segona fase ja està en marxa, implica posar el focus en els supervivents del doble terratrèmol de ja fa una setmana, en assistir-los mèdicament, humanament i també donar-los aixopluc. L'exèrcit veneçolà, per exemple, ha desplegat a La Guaira, una de les zones més devastades, un hospital de campanya on militars, que són metges, infermers, tècnics de laboratori i també cirurgians, revisen i assisteixen als damnificats. Hem pogut parlar amb alguns d'aquests pacients d'aquest hospital militar de campanya.
13: Mi hijo fue el que tuvo la mayor desgracia, como quien dice, ya tiene fractura de radio, le cayó una mitad de una pared encima y le partó, tuvo fractura de radio.
14: Estaba todo destruido y viendo alrededor, tengo ahí familia, bastante, que bueno, se murieron casi toda la familia mía, más o menos como entre 15 o 10 personas, familiares.
12: Les classes a la zona de La Guaira i també a Caracas, la capital del país sud-americà, les més afectades, s'han suspès i el govern ha decretat 7 dies de dol oficial. La por a noves rèpliques està molt present i, per exemple, l'Ajuntament de Caracas ha prohibit l'ús dels ascensors en els edificis residencials fins que siguin revisats.
0: El president de la Generalitat, en parlàvem en titulars, qüestiona la retirada dels peatges de les autopistes catalanes. Salvador Illa reconeix que hi ha un problema a la P7 per l'alta densitat de circulació que ha de suportar aquesta via i demana un debat responsable sobre el que cal fer i una reflexió sobre les decisions que es van prendre en el passat.
15: Fem tots una reflexió col·lectiva, jo la faré avui. Potser se va equivocar, no?, quan alegrament tots demanàvem fora peatges i ningú... No, sí, tots ho demanàvem. No, escolti'm, que jo me'n recordo que hi era. Tots ho demanàvem. Tots. I quan fem una nova infraestructura i una carretera, tots ens esveiem. Tots. Alguns més que d'altres, per cert.
0: Illa ho ha dit a la sessió de control al Parlament en resposta a la presidenta del grup dels comuns, Jéssica Albiach, que ha demanat que es prohibeixi els camions avançant aquesta via.
16: Ens agradaria saber què li sembla la nostra proposta i si no li agrada, quina és la seva alternativa.
15: Un moment... He pensat que em va demanar que fessin la B40 sencera. No pateixi que compliré els compromisos.
0: El president de la Generalitat ha assegurat que està disposat a estudiar les solucions que plantegen els comuns i ha reclamat que tothom estigui a l'altura i que actuï amb responsabilitat quan es debati sobre noves infraestructures. I avui omplir el dipòsit del cotxe torna a ser més car. Tot i que el govern espanyol ha allargat els descomptes fiscals als combustibles, els canvis que hi ha introduït han provocat una pujada de preu que ja noten els conductors.
17: Les sorpreses quan vens a la benzinera són contínues i no massa positives, no? Des del conflicte entre Estats Units i Iran ja va haver una pujada brutal, semblava que havia baixat, ara canviem de mes i tornen a haver les sorpreses negatives en forma de més despeses.
0: La gasolina costa ara a Catalunya 1,48 € de mitjana, 8 més que l'últim dia de juny, i el gasoil s'ha pujat uns 5 cèntims, fins a l'€1,51. L'encariment s'explica perquè l'IVA de les gasolines ha tornat al 21% i perquè les bonificacions aplicades a través de l'impost d'hidrocarburs també s'estan reduint. Per evitar que les empreses i les gasolineres aprofitin els canvis fiscals per inflar els seus marges, el ministre de Consum, Pablo Agustín Duy, ha anunciat que es publicarà la llista d'aquelles que no traslladin correctament els preus als consumidors.
18: Y se habilitarán los mecanismos de reclamación para que los consumidores puedan obtener resarcimiento por esa diferencia.
0: En el preu de la gasolina també hi influirà l'evolució de la cotització del petroli en els mercats internacionals.
1: 3CAT Info.
0: L'onada de calor ha provocat com a mínim 218 morts prematures a Catalunya, que és la xifra més alta d'un juny des que es fa aquest recompte. La majoria de morts, 9 de cada 10, van ser durant la calorada que hi va haver als voltants de Sant Joan. El cert és que aquest mes de juny ha estat un mes molt càlid i sec, després que s'arribés a temperatures de 43 graus al Segrià. Malgrat aquesta xifra, aquest juny no s'ha superat el rècord de l'any passat. Ho explica Aleix Serra, tècnic del Servei Meteorològic de Catalunya.
19: Ha estat com un juliol, fins i tot si fos un juliol estaríem parlant de teoria de mencari, per tant són mesos de juny que queden totalment incorporats dintre del que seria la canícula.
0: A tot això, segons dades de l'AEMET, el primer semestre d'aquest any ha estat el més càlid de l'estat espanyol en els últims 65 anys, des que es tenen registres, un grau i mig per sobre del que és habitual. Tot plegat té un efecte en la temperatura global de la superfície del mar. La mitjana s'ha situat als 21 graus i ja se superen els rècords del 2023 i del 2024. Carlo Bontempo, director del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus, avisa que la situació encara pot empitjorar.
20: Quan hi ha l'oscil·lació positiva del Niño, ens fa arribar a valors mai vist abans. I això crec que és una cosa preocupant, perquè, clar, des de que com humans escrivim història, mai hem viscut una temperatura tan alta. En la direcció on estem anant, cada vegada hi haurà nou rècord.
0: L'augment de la temperatura del mar acaba donant més energia a les tempestes i comporta precipitacions extremes i inundacions.
1: El temps.
0: És moment per la previsió de Néstor Gómez.
21: Aquest dijous tenim com a novetat aquesta estabilitat atmosfèrica que ens ha d'acompanyar, que s'accentua respecte a aquests darrers dies i pràcticament tindrem sol tot el dia, des del matí fins al capvespre, fins i tot a les comarques del Pirineu, que aquests darrers dies creixien alguns núvols i que localment deixaven alguna tempesta, avui de precipitacions no se n'esperen enlloc del país. El que sí que podem esperar és que bufi tramuntana. Tramuntana durant tot el dia a l'Empordà, més forta al matí, menys intensa a la tarda. També tindrem mestral a les Terres de l'Ebre durant les immediates hores. I amb unes temperatures que ahir van tocar fons, o diríem que va ser la calor més suau de tota la setmana, i a partir d'avui comencen a remuntar, i més que remuntaran a mesura que vagi avançant la setmana. De tal manera que avui s'esperen valors al voltant dels 34-35 graus a la Catalunya Central i comarques de Girona, i valors de 36-37 graus a la Costa Daurada, Terres de l'Ebre i a les comarques de Ponent.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Aquest dissabte els Estats Units celebraran el 250è aniversari de la Declaració d'Independència. L'efemèride arriba en un moment de polarització ideològica al país i enmig d'una forta tensió política per apoderar-se del relat patriòtic. El nostre corresponsal a Washington ha parlat amb dos historiadors a la ciutat de Nàpolis, un dels escenaris de la Revolució Americana. Washington, Oriol Serra.
22: A principis de la segona meitat del segle XVIII, les 13 colònies britàniques situades a la costa est de Nord-Amèrica es trobaven en ple procés d'emancipació de l'imperi. La historiadora Heather Ertz, de la ciutat de Nàpolis, la capital de Maryland, recorda la sublevació dels impressors de la Gaseta de la ciutat en contra dels tributs que l'imperi britànic exigia a les colònies.
23: És realment tributació sense representació. Hi va haver una reacció important contra la llei del timbre. L'impressor Jonas Green i la seva dona, Anne Catherine Green, van fer imprimir una calavera i dues tíbies creuades al lloc on, teòricament, hi havia d'anar el segell reial.
24: Les espurnes de la revolució van ser realment enceses per la classe alta. Tenien la intel·ligència d'entendre la situació i raonar, i tenien l'incentiu econòmic de voler alguna cosa diferent, de manera que no va sortir del no-res. Sens dubte va passar amb gent molt ben educada i amb interessos econòmics.
22: Qui sentíem és el guia de Nàpolis, Alex Knoll. Aquesta ciutat de la badia de Chesapeake, molt propera a Washington, va ser un escenari capital del procés d'independència nord-americà, al costat de Boston, Providence o Filadèlfia. George Washington s'hi va instal·lar abans de la Guerra d'Independència i el Tea Party hi va tenir una forta presència. La revolució va arribar i la va abraçar tothom a les 13 colònies, rics, pagesos, pobres, blancs i negres. El 4 de juliol del 1776 arribaria la Declaració d'Independència, però els nous Estats Units d'Amèrica naixien sobre peus de fang.
24: Si anaves de colònia en colònia, no es consideraven un front unit. Cadascuna tenia la seva personalitat independent, les seves pròpies lleis, les seves pròpies maneres de fer les coses, i per descomptat, el cisma entre el nord i el sud i l'esclavitud al sud versus el treball lliure al nord.
22: Precisament aquestes diferències van acabar provocant la Guerra Civil 80 anys més tard. Segons la historiadora Heather Ertz, dos segles i mig després de la Declaració d'Independència, als Estats Units es repeteixen les mateixes preguntes.
23: El que passa amb el 250è aniversari és que està tornant a provocar converses. Estem tenint les mateixes converses que tenien lloc el 1776 sobre el significat de llibertat, d'igualtat, d'inclusió i de democràcia.
25: Democracy means.
0: Les Nacions Unides alerten que la intel·ligència artificial s'està desenvolupant de forma accelerada i sense control i demana als governs que actuïn conjuntament per posar-hi regles. L'ONU ha presentat el primer informe sobre IA, encarregat a un grup d'experts internacionals en què alerta dels riscos que comporta un desenvolupament de la nova tecnologia sense una governança global. El secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha dit que la IA pot ser un motor de desenvolupament en ciència, medicina o agricultura, però també alerta de resultats negatius si els governs no es posen d'acord per aplicar-hi normes.
2: Com més avanci la intel·ligència artificial sense normes compartides, menys veu tindran els governs i la gent en el resultat. Així que el missatge que donem als governs és senzill. No espereu.
0: L'informe encarregat per l'ONU, que es debatrà en una cimera internacional la setmana que ve a Ginebra, alerta sobre la capacitat de la IA per crear sistemes autònoms que actuïn de manera impredictible. Això pot generar riscos en seguretat o drets humans. També denuncia l'excessiva concentració de la nova tecnologia en molt poques mans, com explica la periodista filipina i Premi Nobel de la Pau, Maria Ressa, que ha participat en l'elaboració de l'informe.
3: Un petit grup d'empreses i un petit grup de països estan prenent les decisions més importants del futur de la humanitat. Només els Estats Units representen per si sols el 75% de la potència de computació en els clústers d'IA més grans del món.
0: Segons el text, altres riscos són la falta de privacitat per l'aplicació de la IA en la ciberseguretat i la vigilància i també la desinformació. A més, adverteix de desigualtats lingüístiques i culturals, ja que els sistemes prioritzen l'anglès i els estàndards culturals occidentals.
1: 3CAT Info.
0: Extingit l'incendi en un edifici d'apartaments a la ciutat d'Anvers, a Bèlgica, que ha causat 5 morts i diversos ferits de gravetat. El foc ha començat pocs minuts abans de les 10 del matí d'aquest dimecres. El bloc és un edifici de 10 plantes amb prop de 200 veïns. Segons la policia, el foc s'ha iniciat per un problema tècnic a la planta baixa de l'edifici. Alguns veïns han explicat que han sentit una explosió just abans que s'escampés el fum.
4: He sentit moltes coses. Primer he sentit foc i he pensat que era molt estrany. He agafat les coses i m'he assegurat que podíem marxar.
5: De cop hem sentit les alarmes dels detectors de fum i amb la meva dona hem vist que ja hi havia fum. Aleshores hem sortit a la terrassa i crec que entre 8 i 10 minuts després han arribat els bombers per rescatar-nos amb l'escala.
0: Segons els bombers, els veïns d'una part de l'edifici, que ha quedat menys afectada, ja podran tornar cap a casa.

0: Doncs deu ser Ginebra sola.
1: Les guitarres protagonitzen el Festival Acústica de Figueres amb bandes com la Ludwig Band, Dan Peralbo i el Convoy o Quim Mandado del 27 al 30 d'agost. També hi haurà lloc per la música urbana amb Fades i 31 Fam o música d'arrel amb Alosa. Un dels grups que hi arriben amb més bona forma és la Ludwig. Són empordanesos i part de la seva educació musical passa pels concerts, als carrers i places de Figueres. Així ho explica Quim Carandell a Catalunya Ràdio.
2: Allà és on vam començar i allà és on volíem arribar. Ho tenim tot, ara no ens podem queixar. Vull dir que hi ha una part de nosaltres que diu ara aprofita i ja està tot bé, a disfrutar i a descansar i a passar-ho bé, que la vida són dos dies i un és la fònica.
1: Alosa també es troben en un gran moment després de publicar el seu primer disc, El primer cant del matí. El grup mallorquí Fades aprofitarà per presentar cançons d'un àlbum que estan a punt de publicar, que inclourà músics per primer cop. Però com diuen Ferran Pi i Àngel Exojo amb la seva marca.
3: Farem aquesta mescla de música electrònica a l'extrem, per la vegada també músics. Però els fem desafinar, els músics, quan venen a l'estudi. Els fem desafinar.
4: Com nosaltres, és que si no seria Fades, no?
3: Exacte. Un saxofon, una bona coreografia i un bombó negre, o sigui, serà increïble.
1: L'acústica tindrà sorpreses com Locomia, veterans com Quim Mandado, Sopa de Cabra, Pastora o Defcon 2. I acollirà l'últim concert a l'aire lliure de La Fúmiga, entre altres actuacions.
5: Esports.
1: Amb David Ubach.
6: Joan Laporta ha pres possessió com a nou president del Barça i aquest dimecres ha encetat el seu tercer mandat. En l'acte, Laporta ha assegurat que han recuperat el club a tots els nivells i manté que seguiran defensant-ne la integritat i la imatge davant d'atacs externs, diu.
7: No podem baixar la guàrdia perquè hi ha que no descansen. I davant dels atacs a la reputació del nostre club sempre trobaran doncs, un president i una junta directiva amb un lideratge fort a la defensa sempre de la nostra institució.
6: Al vessant esportiu, el president del Barça ha subratllat que el club pot abordar qualsevol operació. I en aquest sentit s'ha referit a Julián Álvarez.
7: De moment, el que sí que és cert és que l'Atlètic de Madrid ha dit que no ven. Ara, no ven perquè sembla ser que no tenien alternativa. Jo espero que si tenen alternativa, l'Atlètic de Madrid tingui en consideració l'oferta del Barça. Aquesta oferta, ja et dic, és una oferta que no és il·limitada en el temps.
6: I d'altra banda, el Barça ha fet oficial la renovació del defensa central danès, Andreas Christensen, de 30 anys, fins al 2028. Christensen va arribar lliure procedent del Chelsea fa 4 temporades. Del Barça passem ara al Mundial.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: Anglaterra s'ha classificat aquest dimecres per als vuitens de final. A la ronda de setzens, els anglesos s'han imposat per 2-1 a la República Democràtica del Congo, remuntada inclosa, amb un doblet de gols de Harry Kane als minuts 75 i 86. Abans, al minut 7, Sipenga havia avançat els congolesos. En el partit jugat a Atlanta, el nou jugador del Barça, Anthony Gordon, ha jugat l'última mitja hora com a suplent i ha donat les dues assistències de gol. Gordon, precisament, ha lluit Kane.
8: Sí, és increïble estar a prop seu cada dia, perquè quan tens al costat algú que forma part de l'elit, t'adones del nivell que té. Està fent una temporada que només ha estat superada per Leo Messi, el millor futbolista de tots els temps. Això ja diu molt del nivell al qual està jugant. És una inspiració per tots nosaltres.
6: Aquest dijous li arriba el torn de disputar els setzens a la selecció espanyola. El combinat de Luis de la Fuente s'enfrontarà a Àustria a Los Angeles. I dos dels nous catalans convocats n'han parlat. Pau Cubarsí demana màxima concentració.
9: Sí, ens veiem molt bé, ens veiem concentrats, sabem que serà un partit complicat, que hem de fer les nostres coses molt bé, fixar-nos en nosaltres mateixos, en les nostres característiques i intentar treure la victòria.
6: Mentrestant, Marco Corella considera que els resultats contra pronòstic que s'estan donant al Mundial els han de posar en alerta.
10: Ya se vio que no hay ningún partido fácil, ya lo vivimos nosotros en nuestras propias carnes el primer partido y nada, todo lo que ha pasado mejor para nosotros, así no hay excusa para salir relajados.
6: Obrim ara la pàgina poliesportiva parlant de ciclisme.
5: L'actualitat esportiva a fons.
6: Dissabte comença a Barcelona una nova edició del Tour de França i aquest dimecres ha arribat a Catalunya el gruix dels equips participants. És el cas del conjunt Emirates, amb el 4 vegades vencedor Tadej Pogacar al capdavant i que s'ha instal·lat a Castelldefels. I també el Garraf, el principal rival de Pogacar, Jonas Vingegaard, s'ha entrenat els últims dies per reconèixer el Coll de Vegas, que s'ascendirà diumenge a la segona etapa. De cara a la primera etapa de dissabte, la contrarrellotge per equips inaugural, equips com el Visma, l'Ineos i el Lidl Trek, l'han estat preparant al circuit de Barcelona-Catalunya. I qui també ha parlat de l'arrencada del Tour a Barcelona ha estat l'exfutbolista Andrés Iniesta. Ha estat a la posada de llarg del seu equip ciclista, l'NSN, que participarà a la ronda francesa.
11: Para todos es especial por ser Barcelona, por estar todos involucrados en este maravilloso proyecto.
6: Sense deixar encara el ciclisme, 3CAT Info ha pogut saber que dos corredors catalans canviaran d'equip de cara a la temporada que ve. Es tracta de Mireia Benito, que deixarà l'AG Insurance per fitxar pel Movistar, i de Jean Castellón, que marxarà del Caja Rural per incorporar-se al Q36.5 Pinarello. El torneig de tenis de Wimbledon han superat la segona ronda al quadre masculí Sinner, Medvedev, Oje Aliassim i Djokovic, que ha eliminat Tsitsipas, entre d'altres. Mentrestant, el més destacat al quadre femení és l'eliminació d'Andreyeva, l'actual campiona de Roland Garros, a mans de Krejcikova. En canvi, sí que han passat a tercera ronda favorites com ara Sabalenka, Osaka, Goff i Pegula. Parlem ara de bàsquet.
5: 3CAT Info.
6: El pivot nigerià del Manresa, Akubunda Kaudirichi, s'ha desvinculat del club bagenc per fitxar pel Cedevita Slové. També a la Lliga CB, l'escorta nigerià Caleb Agada acaba el seu contracte amb el Lleida i és la primera baixa confirmada de l'equip lleidatà. I a la Lliga Femenina de Bàsquet, per la seva banda, renovació de l'alè pivot Carol Guerrero amb l'Uni Girona per una temporada. En els propers dies, l'Uni també anunciarà la continuïtat d'Ainhoa López i aleshores al club gironí només quedaran dos fitxatges per tancar la plantilla. En waterpolo, el Sabadell ha presentat tres jugadores internacionals, Nona Pérez, Martina Terré i Paula Camós.
5: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. La conductora de l'autocar accidentat al centre de Lleida ha donat negatiu en les proves d'alcoholèmia i drogues. El sinistre ha deixat un balanç de 44 persones ferides, 4 de les quals estan ingressades a l'UCI. José María Aznar corregeix l'estratègia d'Alberto Núñez Feijóo i reclama que el PP s'allunyi de Junts. L'expresident espanyol ha apel·lat a una majoria àmplia del nacionalisme espanyol, tant de dretes com d'esquerres, per fer caure Pedro Sánchez. A partir d'ara us explicarem que escorcollen per segona vegada el laboratori de l'IRTA Cresa enmig de la investigació policial per aclarir l'origen del brot de pesta porcina a Catalunya. També que Sony anuncia que els nous videojocs de PlayStation seran només digitals a partir del gener del 2028. La companyia deixarà de produir discos físics, una mesura que respon, diuen, a l'evolució de les preferències dels consumidors. I explicarem també que Mataró obre l'exposició de l'any Gaudí amb plànols i maquetes de les primeres cases de l'arquitecte, una recerca que reescriu la seva biografia i documenta que és a la capital del Maresme on va començar la seva trajectòria professional.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que Joan Laporta ha pres possessió com a nou president del Barça i ha assegurat que han recuperat el club a tots els nivells. Laporta manté que seguiran defensant la integritat i la imatge davant d'atacs externs i d'altra banda ha subratllat que el club pot abordar qualsevol operació com la de Julián Álvarez. I pel que fa al Mundial de Futbol, classificació d'Anglaterra per als vuitens de final a l'eliminar 2-1 la República Democràtica del Congo, remuntada inclosa i amb dues assistències del nou jugador blaugrana Anthony Gordon.
0: I ens espera un temps ben estable a tot el país, que es traduirà en un dia de sol. Si ve de bon matí, les temperatures seran més agradables, al migdia farà una mica més de calor. Les màximes més altes rondaran els 37 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre, una calor que s'intensificarà molt més a finals de setmana. A Lleida es continuen investigant les causes de l'accident d'un autocar al centre de la ciutat d'aquest dimecres al matí. De moment s'ha fet les proves d'alcohol i drogues a la conductora, que han donat negatiu, mentre s'intenta aclarir per què el vehicle ha canviat de trajectòria. El sinistre ha deixat 44 persones ferides, de les quals 4 continuen a l'UCI. Lleida, Júlia Becar.
3: La investigació continua oberta i de moment s'està recopilant tota la informació al voltant de l'accident. S'està analitzant el tacògraf del vehicle, s'ha pres declaració a diversos testimonis i s'han fet les proves d'alcoholèmia i drogues a la conductora que han donat negatiu. Ho explica Roberto Santa Eufemia, portaveu de la Guàrdia Urbana.
4: Ha donat negatiu amb alcohol i drogues, s'ha recabat totes les dades necessàries al lloc dels fets, n'ha fet declaracions, s'han mirat càmeres del circuit de les càmeres de seguretat de la ciutat, testimonis, bueno, s'han fet totes les gestions pertinents, s'han fet unes diligències inicials que han passat al jutjat.
3: La dona era una conductora novella i portava pocs dies a l'empresa. Una de les prioritats ara és esclarir per què l'autocar s'ha desviat de la trajectòria i ha impactat contra la façana de la Diputació de Lleida. El sinistre ha causat 44 ferits, dels quals 21 encara estan ingressats a l'Arnau de Vilanova de Lleida. 4 estan a la unitat de cures intensives, 2 en estat crític i 2 estables. Els ferits han estat atesos majoritàriament per traumatismes i contusions derivats del xoc. L'accident ha passat pocs minuts després de les 7 del matí d'este dimecres i no s'ha pogut recuperar la normalitat del trànsit a la zona fins a 7 hores més tard.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: José María Aznar marca el full de ruta a seguir a la cúpula del Partit Popular. Ho fa després dels intents d'acostament de Feijóo cap a Junts. L'expresident del PP alerta que els de Puigdemont no són bona companyia per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa i demana construir una majoria nacional àmplia i centrada per fer caure l'actual govern. Madrid, Àngels Lafuente.
5: El canvi d'estratègia de Feijóo cap a Junts, dient que calia girar full del procés per construir una majoria que via moció de censura tombi el govern de Sánchez, no convenç ni de bon tros Aznar, que ha marcat com a línia vermella els pactes amb Junts, perquè diu, no se'n refia.
6: Hay quien apoya proposiciones pidiendo la dimisión del presidente del gobierno, no para convocar elecciones, sino para que el PSOE lo sustituya por otro que cumpla. Es decir, otorgar la plurinacionalidad i ampliar l'amnistia.
5: I lluny de mirar cap als de Puigdemont com a possibles aliats parlamentaris, Aznar ha deixat molt clar quina és la via a seguir.
6: Todavía hay que construir la mayoría capaz de derribar y superar el muro de Sánchez. Esa mayoría será nacional o no será.
5: Una majoria nacional que, segons Aznar, hauria de buscar el suport electoral més ampli possible, des de l'esquerra fent seus els crítics del PSOE fins a la dreta que representa Vox. I insisteix, les pròximes eleccions generals seran les més importants de la història recent de la democràcia espanyola perquè, adverteix, no està en joc un canvi de govern, sinó un canvi de sistema.
0: Vox expulsa definitivament l'exdirigent ultra Iván Espinosa de los Monteros. L'ex número 2 de Santiago Abascal, cofundador i exportador del partit al Congrés, ho ha anunciat amb un vídeo a les xarxes després d'anys de mala maroma amb la cúpula.
7: Hoy me han comunicado formalmente mi expulsión del partido que ayudé a crear y a crecer. No puedo decir que me haya sorprendido, pero la verdad, me da un poco de pena. A pesar de todo, sé que lo mejor está por llegar.
0: Vox li va obrir un expedient al març per haver signat un manifest en què els crítics demanaven un congrés per debatre l'estratègia i el rumb de la formació. I encara en política, Junts expulsa els dos regidors que tenia a Sabadell i que estaven suspesos de militància des de l'abril. Els de Carles Puigdemont han fet fora Lluís Matas i Càtia Bota per haver-se negat a plegar i entregar les actes de regidors. El partit els ho havia exigit per les desavinences amb l'executiva local, però els edils van passar a ser no adscrits i Junts es va quedar sense representació a la cocapital del Vallès Occidental. La mala maror venia de més enrere, però es va greujar quan el desembre passat la formació va forçar els dos regidors a sortir del govern de Sabadell, on el PSC té majoria absoluta. I la coordinadora de Sumar, Lara Hernández, dimiteix i es dona de baixa com a militant en plena reconfiguració de l'espai a l'esquerra del PSOE. Deixa la formació 10 dies abans de l'assemblea, que només tindrà una candidatura unitària. Hernández denuncia que ha sigut víctima d'una campanya de desprestigi després que s'hagi arxivat la denúncia interna de 6 treballadors que l'acusaven d'assetjament laboral.
8: Porque todos los bulos, todas las mentiras y todas las injurias que he tenido que soportar durante todos estos meses se han demostrado falsas.
0: Reitera que és innocent i es reserva el dret de querellar-se contra els que la van assenyalar. La Fiscalia rebaixa de forma significativa la petició de penes per als acusats del cas Innova de Reus, que s'està jutjant a l'Audiència de Tarragona. Ha passat de demanar entre 7 i 10 anys a sol·licitar penes menors després de retirar l'acusació per prevaricació i tràfic d'influències per a molts dels investigats. Tarragona, Manel Sastre.
9: Recte final d'un judici que s'està fent 14 anys després dels fets i en què les acusacions inicials s'han anat diluint. Aquest dimecres ha transcendit el pacte de la fiscal amb dos dels 8 acusats, Josep Prat, director d'Innova, i l'arquitecte Jorge Batesteza, perquè finalment sol·licita 6 i 9 mesos de presó per delictes de prevaricació, falsedat i malversació de cabals públics. En canvi, a Carles Manté, Lluís Miquel Pérez, exalcalde socialista de Reus, els demana 3 anys i pels altres 4 imputats penes d'entre 1 i 2 anys. La Fiscalia ha retirat la prevaricació i el tràfic d'influències per la majoria d'acusats. Manté ha tancat la seva declaració aquest dimecres acusant la formació ara Reus de fer-li xantatge per involucrar l'exalcalde convergent Carles Pellicer.
10: Si vostè em dona xitxa contra l'alcalde Pellicer, no presentarem, no sé si l'havíem presentat o no, la denúncia contra vostè. Aquí es va acabar la reunió, la meva ètica no em permet ni escoltar aquestes propostes.
9: El cas, que quedarà aviat vist per sentència, fa referència a les suposades irregularitats en la facturació de més d'un milió d'euros per la construcció de l'Hospital Sant Joan de Reus dins el holding d'empreses municipals Innova.
0: Els comandaments de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional admeten que la coordinació amb el govern durant la vacunació contra la Covid va ser bona i fluida. La segona jornada del judici per l'endarreriment de les vacunes als policies estatals ha desinflat bona part de les tesis de l'acusació. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
11: Els responsables de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil no només no han qüestionat l'actuació de la Generalitat, sinó que han reconegut demores administratives perquè els dos cossos van proposar vacunar els agents en les seves dependències, cosa que va obligar a modificar el protocol que havia preparat Salut. Daniel Rapado és inspector de la Policia Nacional.
12: No sé cómo se habían vacunado otras fuerzas y cuerpos de seguridad, pero sí sé que cuando hicimos la propuesta, un poco como que se rompió el esquema, ¿no? Fue algo como que tenemos que plantearlo y organizarlo bien, porque es algo diferente.
11: A més, els dubtes d'alguns agents sobre si es vacunaven o no també van alentir aquest procés de vacunació.
12: Recuerdo que esa incidencia surgió porque hubo varios policías que no tenían muy claro si se querían vacunar o si no se querían vacunar,
13: Y un día se incluían en la lista y al día siguiente nos llamaban para decirnos que no querían.
14: Que no querían.
13: Eso ocurrió.
11: El judici contra els 5 exalts càrrecs de salut, entre els quals hi ha els exconsellers Vergés i Argimon, es reprendrà dilluns vinent amb la declaració com a testimonis de l'exsecretària de Salut Pública Carmen Cabezas i l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya Teresa Cunillera.
0: Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil tornen a escorcollar el laboratori de l'IRTA Cressa per determinar quin és l'origen del brot de pesta porcina. L'escorcoll, que va tenir lloc aquest dimarts, el va ordenar el jutjat número 2 de Cerdanyola del Vallès, que s'ocupa del cas. Segons fonts policials, haurien requerit als tècnics del centre que donessin altres mostres dels virus que manipulen, a més de documentació vinculada a les seves investigacions. És el segon cop que es registra aquest laboratori després de la intervenció policial del 18 de desembre passat. En un comunicat, l'Institut de Recerca assegura que ha col·laborat en tot moment amb les autoritats i recorda que cap de les investigacions que s'han fet fins ara han detectat irregularitats en els seus protocols de seguretat ni tampoc coincidències amb les soques del brot de la pesta porcina.
1: 3Cat Info.
0: Si compreu per internet a plataformes com Shein, Temu o AliExpress, heu de saber que a partir d'ara la factura us pot sortir una mica més cara. La Unió Europea ha començat a cobrar una taxa de 3 euros per als paquets barats i petits que vinguin de l'estranger. Amb això, el Club Comunitari vol aturar l'arribada massiva de productes procedents sobretot de la Xina. El que fan és saturar les duanes i complicar les inspeccions de seguretat a les autoritats. Brussel·les, Bruno Porter Amigas.
15: Cada dia arriben 16 milions de paquets petits des de fora de la Unió Europea. Roba, joguines, articles per a la llar... Són productes barats que fins ara estaven exempts de tributar aranzels. Però Brussel·les se n'ha cansat. La nova taxa de 3 euros la pagaran les empreses que venguin aquests articles o les plataformes d'internet que facin d'intermediàries. El que pot passar, però, és que aquestes companyies augmentin el preu final dels productes per repercutir el cost del tribut als consumidors, tal com ha reconegut la portaveu de la Comissió Europea, Ariadna Podesta.
16: Evidentment, no podem parlar en nom dels venedors o de les plataformes per dir si augmentaran els preus, però la responsabilitat de la taxa de 3 euros no és dels consumidors.
15: La nova taxa de 3 euros es pagarà en funció del tipus de producte, sense tenir en compte la quantitat. És a dir, si compreu 20 o 30 samarretes, tant se val, el recàrrec sempre serà de 3 euros, perquè és el mateix article. Però si compreu una samarreta i, per exemple, un pantaló, aleshores la taxa ja serà de 6 euros, perquè es tracta de dos articles diferents.
0: Binance, la plataforma d'intercanvi de criptomonedes més gran del món, ha deixat d'operar a la Unió Europea des d'aquesta matinada. No ha pogut obtenir la llicència per fer-ho i això afecta els seus usuaris, que hauran de vendre les criptomonedes que hi tenien o bé transferir-les a una altra plataforma, si volen disposar-ne. Es calcula que a l'estat espanyol hi ha 500.000 de comptes de Binance. L'experta en gestió financera, Luz Parrondo, creu que els usuaris no tindran problemes per recuperar els seus criptoactius.
17: Una sortida lenta, pausada, planificada dels clients europeus crec que és perfectament possible sense que els afecti gaire. N'hi ha altres opcions que no és Binance, que és Coinbase i Kraken, etc. N'hi ha més bancs, criptobancs, per dir d'una manera, que poden donar els serveis perfectament.
0: S'ha arribat a aquest extrem perquè el reglament europeu obliga els gestors de criptoactius a tenir l'autorització d'algun dels estats membres per poder operar a Europa, per protegir els inversors i prevenir el blanqueig de capitals. Però Binance ha tingut 18 mesos per obtenir el permís i no se n'ha sortit. El Papa Lleó XIV s'enfronta a la primera gran crisi del seu pontificat provocada per un grup catòlic ultraconservador. La fraternitat sacerdotal Sant Pius, els lefebristes, han desobeït les peticions del pontífex i ha ordenat 4 nous bisbes a Suïssa sense l'autorització del Vaticà. La cerimònia, que ha reunit unes 15.000 persones, també s'ha pogut seguir en directe per internet. Les negociacions amb la Santa Seu han fracassat i la fraternitat ha tirat endavant les ordenacions a la cerimònia. Una decisió que comportarà l'excomunió dels 4 nous bisbes i del bisbe consagrant. Pel capellà i periodista Francesc Romeu, aquest episodi representa un nou cisma dins de l'Església Catòlica.
18: La situació és molt greu, perquè per nomenar uns bisbes sempre es necessita l'autorització del Papa. Per mantenir la tradició apostòlica, sempre els successors dels apòstols han de ser proposats per Pere. Va haver-hi la carta del Papa Lleó XIV advertint que la situació era molt greu. I ells van respondre dient que anarien a repetir.
0: La congregació, fundada el 1970, rebutja algunes de les reformes del Concili Vaticà II i defensa la litúrgia tradicional amb la missa en llatí i el sacerdot d'esquena als fidels. Joan Pau II va excomunicar Lefebvre i els quatre bisbes que va ordenar l'any 1988. Benet XVI va aixecar l'excomunió dels quatre bisbes el 2009, però el papa Francesc va tornar a limitar l'ús de la missa tradicional. Actualment aquesta fraternitat compta amb uns 720 sacerdots i prop de mig milió de fidels arreu del món.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
14: Aquest dijous tenim com a novetat aquesta estabilitat atmosfèrica que ens ha d'acompanyar, que s'accentua respecte a aquests darrers dies i pràcticament tindrem sol tot el dia, des del matí fins al capvespre, fins i tot a les comarques del Pirineu, que aquests darrers dies creixien alguns núvols i que localment deixaven alguna tempesta, avui de precipitacions no se n'esperen enlloc del país. El que sí que podem esperar és que bufi tramuntana. Tramuntana durant tot el dia a l'Empordà, més forta al matí, menys intensa a la tarda. També tindrem mestral a les Terres de l'Ebre durant les immediates hores. I amb unes temperatures que ahir van tocar fons, o diríem que va ser la calor més suau de tota la setmana, i a partir d'avui comencen a remuntar, i més que remuntaran a mesura que vagi avançant la setmana. De tal manera que avui s'esperen valors al voltant dels 34-35 graus a la Catalunya Central i comarques de Girona, i valors de 36-37 graus a la Costa Daurada, Terres de l'Ebre i a les comarques de Ponent.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X, al perfil @3catinfodiari.
0: Catalunya tindrà un organisme públic pioner a escala internacional que vetllarà perquè les empreses que operen al nostre país no vulnerin els drets humans ni ambientals en tots els estats on tinguin activitat. El Parlament ha aprovat la proposició de llei per crear el Centre Català d'Empresa i Drets Humans, impulsat per la Federació Catalana d'Organitzacions per la Justícia Global. Júlia Martí, portaveu de la Federació, ha valorat positivament la llei, tot i que no concedeix capacitat sancionadora al nou organisme.
19: Aquest mecanisme serà molt útil per poder avançar en aquesta lluita contra la impunitat empresarial.
0: La llei no convenç les patronals. Salvador Guillermo, director d'Economia i d'Estudis de Foment del Treball.
20: Les empreses catalanes ja s'estan adaptant a les noves exigències europees en matèria de diligència deguda. Per això, sorprèn que es vulgui impulsar una regulació més exigent que afecti a tot la totalitat d'empreses, a diferència de l'europea, sense haver demostrat que existeixi un problema generalitzat que ho justifiqui.
0: La creació del Centre Català d'Empresa i Drets Humans s'ha aprovat amb els vots a favor del PSC, Esquerra, els Comuns i la CUP, l'abstenció de Junts i els vots en contra del PP, Vox i Aliança Catalana.
1: 3Cat Info.
0: A l'Alt Penedès s'ha trobat una nova espècie d'animal prehistòric, el gos os, o gos dels pantans, que va viure fa 16 milions d'anys. La descoberta d'un crani sencer l'han fet paleontòlegs del jaciment dels Casots, a Subirats, que han descrit una espècie única al món. Corresponsal a l'Alt Penedès, Montse Gener Ribà.
21: Es tracta d'un animal de mida mitjana, semblant a un llop, emparentat amb els gossos i els ossos de l'època del Miocè. La troballa es va fer fa anys, fa 30 anys, però no se li va donar importància fins que el 2014, amb motiu d'una tesi, algú va treure el fòssil de la caixa on l'havien deixat i va sospitar que es tractava d'una espècie totalment nova, sense cap exemplar en cap altre lloc del món. Només s'havien trobat dents de Paleocion a Alemanya i Txèquia, però no eren iguals. Ho ha explicat Isaac Casanovas, codirector de el jaciment dels Casots a Subirats.
22: Mirant les dents, perquè dels altres no hi ha crani, no hi havia res amb el que comparar, van veure que no encaixaven pas. I llavors, al veure que no encaixen, dius, les dents són diferents, és l'única cosa per comparar que hi ha, és un animal diferent. I llavors el crani, doncs, per fi hem pogut dir com era el crani d'aquests animals, perquè abans la gent, doncs, clar, doncs, els havies d'imaginar doncs, com dentetes només, perquè és el que hi havia.
21: El seu valor fa que no pugui estar exposat sinó en una caixa forta a l'Institut Català de Paleontologia. Avui l'hem pogut veure perquè ha tornat per unes hores als Casots, on un equip d'estudiants dirigits per paleontòlegs un any més està fent la campanya d'estiu, on preveuen treure uns 300 fòssils d'aquest jaciment riquíssim. Per cert que aquest cap de setmana i el que ve faran portes obertes per qui vulgui anar a Minsk. Inscripció prèvia.
0: I en parlàvem al sumari, Sony anuncia que els nous videojocs de PlayStation seran només digitals a partir del gener del 2028. La companyia deixarà de produir discos físics, una mesura que respon, diuen, a l'evolució de les preferències dels consumidors. L'anunci ha provocat una allau de queixes a les xarxes socials. El hashtag Gamers Unidos s'ha convertit en poca estona en tendència com a resposta a la decisió de la companyia japonesa. Es queixen, per exemple, que sense discos desapareixerà el mercat de segona mà, els usuaris no es podran deixar els jocs entre ells, tancaran les botigues físiques i hauran de dependre, en tot moment, del monopoli de la PlayStation Store. Albert Murillo, presentador del Generació Digital de Catalunya Ràdio, ha explicat què significa aquest canvi anunciat per Sony.
2: Aquesta notícia de Sony era esperada, molt esperada per molts aficionats al videojoc. De fet, el Generació Digital, el programa que fem, en portem parlant des de fa més de 5 anys. L'evolució del videojoc en descàrrega és un fet evident i que fa que els costos, doncs, evidentment, baixin per una empresa com aquesta, però hi ha molts jugadors que s'estimen molt la capsa, que els agrada molt tenir l'objecte físic i que fins i tot col·lecciona videojocs, que és una molt mala notícia per ells.
0: Els analistes també creuen que aquesta decisió farà que la PlayStation 6, prevista per a finals del 2028 o principis del 29, arribi ja sense l'opció de posar-hi discos. Aquest dijous obre l'exposició que commemora l'any Gaudí a Mataró amb plànols i maquetes de les primeres cases que va fer l'arquitecte. Una investigació ha fet reescriure la biografia perquè documenta que és a la capital del Maresme on comença la seva trajectòria professional. Mataró, Marta Vallès.
3: L'exposició es titula Gaudí, pagès i l'obrera. Salvador Pagès és una figura clau perquè Antoni Gaudí, tot just llicenciat com a arquitecte, faci els primers treballs a Mataró. Pagès va fundar la primera cooperativa de producció de tot l'estat, l'obrera mataronense, i va encarregar a Gaudí tot el projecte, la fàbrica i també les cases per als treballadors. Un any de recerca ha permès documentar que aquestes van ser les primeres obres de la carrera de l'arquitecte. En parlen els comissaris de l'exposició, la directora del Consorci Museu d'Art Contemporani de Mataró, Núria Poc, i l'arquitecte Ignasi Riera.
4: En Gaudí rep l'encàrrec d'urbanitzar els terrenys de la cooperativa aquí a la ciutat de Mataró. La primera casa que construeix Antoni Gaudí és aquí a Mataró. El segon edifici són precisament les latrines. És un edifici singular, molt interessant. I el tercer edifici que construeix, doncs, és la nau de blanqueig de cotó.
23: Tan simple com llegir els plànols per poder entendre què és el que volia fer. Volumetritzar-ho i convertir-ho en models que es puguin explicar i que es puguin ensenyar.
3: L'exposició amb entrada gratuïta es pot visitar a la nau Gaudí de Mataró fins al mes de novembre.

0: goodbye.
1: Àlex Rigola situa el clàssic de Shakespeare, El somni d'una nit d'estiu, en una de les festes que Andy Warhol va impulsar a la Nova York dels anys 60. És en el muntatge de Factory, que es podrà veure durant tot el mes de juliol a la sala Heartbreak Hotel del barri de Badal de Barcelona. Marta Vives.
2: Rigol ens té acostumats a la seva mirada personalíssima damunt dels clàssics que porta a escena i aquest Factory, somni d'una nit d'estiu, també és així. En aquest cas, els enamorats de la història original els col·loca no en un bosc encantat, sinó en una festa d'Andy Warhol.
3: Jo sempre pensava quin espai, quina rave, quina festa seria la que a mi m'hagués agradat assistir, no? I per mi era la Factory de Andy Warhol, potser perquè la Velvet Underground hi eren allà, no?
2: Rigola fa una volta de rosca més. Els joves enamorats shakespearians aquí són vells.
3: El fet de fer-ho amb gent ja jubilada en lloc d'adolescents li dona una densitat al vers, a la paraula, a cada expressió al voltant de l'amor, que encara que siguin escrites les mateixes paraules i vulgui dir exactament el mateix, tu notes les cicatrius o el pas de vida passat per cada un d'aquests intèrprets, no?
2: Interpretats magníficament per Francesca Pinyon, Toni Sevilla, Oriol Genís i Muntsa Alcañiz. La paraula i unes interpretacions que excel·leixen tornen a ser marca de la casa d'aquesta proposta original que barreja dos mons tan estranys com no sempre reconeixibles en una de les propostes més destacades de la programació d'enguany del Grec amb les entrades exaurides.
1: El pròxim Saló Manga Barcelona es farà del 5 al 8 de desembre, de dissabte a dimarts, i el visitarà una de les figures més influents del manga de terror, Junji Ito. Valeria Obereda.
4: Un mangaka que aquest any és l'autor del cartell, ens el descriu la directora del Saló, Meritxell Puig.
5: Meritxell Puig. Veiem el Parkway amb la Ona-chan com a...

0: xarxes socials.
1: Esports.
0: Amb David Obac.
2: Joan Laporta ha pres possessió com a nou president del Barça i aquest dimecres ha encetat el seu mandat. En l'acte, Laporta ha assegurat que han recuperat el club a tots els nivells i manté que seguiran defensant-ne la integritat i la imatge davant d'atacs externs. Al vessant esportiu, el president del Barça ha subratllat que el club pot abordar qualsevol operació i en aquest sentit s'ha referit a Julián Álvarez.
3: De moment, el que sí que és cert és que l'Ell va dir que no ven. Ara, no ven perquè sembla ser que no tenien alternativa. Jo espero que si tenen alternativa, l'Atlètic de Madrid tingui en consideració l'oferta del Barça. Aquesta oferta, ja et dic, és una oferta que no és il·limitada en el temps.
2: D'altra banda, el Barça ha fet oficial la renovació de defensa saltrandanès Andreas Christensen, de 30 anys, fins al 2028. Christensen va arribar lliure procedent del Chelsea fa 4 temporades. Del Barça passem ara al Mundial.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Anglaterra s'ha classificat aquest dimecres per als vuitens de final. A la ronda de setzens, els anglesos s'han imposat per 2-1 a la República Democràtica del Congo, remuntada inclosa, amb un doblet de gols de Harry Kane als minuts 75 i 86. Abans, al minut 7, Sipenga havia avançat els congolesos. En el partit jugat a Atlanta, el nou jugador del Barça, Anthony Gordon, ha jugat l'última mitja hora com a suplent i ha donat les dues assistències de gol. Gordon ha lloat Kane, precisament.
4: Sí, és increïble estar a prop seu cada dia, perquè quan tens al costat algú que forma part de l'elit, t'adones del nivell que té. Està fent una temporada que només ha estat superada per Leo Messi, el millor futbolista de tots els temps. Això ja diu molt del nivell al qual està jugant. És una inspiració per tots nosaltres.
2: Aquest dijous li arriba el torn de disputar els setzens a la selecció espanyola. El combinat de Luis de la Fuente s'enfrontarà a Àustria, a Los Angeles, i un dels nou catalans convocats, Pau Cubarsí, n'ha parlat, tot demanant màxima concentració.
5: Sí, ens veiem molt bé, ens veiem concentrats, sabem que serà un partit complicat, que hem de fer les nostres coses molt bé, fixar-nos en nosaltres mateixos, en les nostres característiques, i intentar treure la victòria.
2: Obrim pàgina poliesportiva ara, parlant de ciclisme.
1: 3CAT Info.
2: Dissabte comença a Barcelona una nova edició del Tour de França i aquest dimecres ha arribat a Catalunya el gruix dels equips participants. És el cas del conjunt Emirates, amb el 4 vegades vencedor Tadej Pogačar al capdavant i que s'ha instal·lat a Castelldefels. El principal rival de Pogačar, Jonas Vingegaard, s'ha entrenat els últims dies per reconèixer el Coll de Vegas, que s'ascendirà diumenge a la segona etapa. I de cara a la primera etapa de dissabte, la contrarrellotge per equips inaugural, equips com el Visma, l'Ineos i el Lidl Trek l'han estat preparant al circuit de Barcelona-Catalunya. Sense deixar encara el ciclisme, 3CAT Info ha pogut saber que dos corredors catalans canviaran d'equip de cara a la propera temporada. Es tracta de Mireia Benito, que deixarà l'AG Insurance per fitxar pel Movistar, i de Jean Castellón, que marxarà del Caja Rural per incorporar-se al Q36.5 Pinarello.
1: 3CAT Info.
2: Minut i mig encara per afegir que el torneig de tenis de Wimbledon han superat la segona ronda al quadre masculí Sinner, Medvedev, Ogier Aliassim i Djokovic, que ha eliminat Tsitsipas, entre d'altres. Mentrestant, el més destacat del quadre femení és l'eliminació d'Andreeva, l'actual campiona de Roland Garros, a mans de Krejcikova. En canvi, sí que han passat a tercera ronda favorites com ara Sabalenka, Osaka, Goff i Paula. En bàsquet, a la Lliga Femenina, renovació de l'alè pivot Carol Guerrero amb l'Uni Girona per una temporada més. En els propers dies, l'Uni també anunciarà la renovació d'Ainhoa López i aleshores al club gironí només quedaran dos fitxatges per tancar la plantilla. En waterpolo, novetats i presentacions del Sabadell.
1: 3CAT Info.
2: Un club ballesà que ha presentat tres jugadores internacionals procedents del Sant Andreu. Són l'exterior Nona Pérez, la boia Paula Camus i la portera Martina Tarré. Sentim Tarré.
6: Amb una ambició que jo crec que és el que necessito, no? Tenim els Jocs Olímpics d'aquí 2 anys. Un equip amb grans jugadores que tinguin la mateixa ambició i que tinguin el mateix repte que jo d'aquí a 2 temporades també crec que em farà créixer molt.
2: En la presentació, el president del Sabadell, Claudi Martí, s'ha mostrat enigmàtic respecte del futur de Maika García, que acaba contracte i du prop de 2 anys de baixa per maternitat. També a la Lliga Femenina de Waterpolo, el Terrassa ha incorporat la jove internacional de 20 anys, Carlota Peñalver, procedent del Mediterrani. I en futbol sala, fitxatge de Pol Pacheco, que deixa el Barça i s'incorpora a l'Indústria Santa Coloma.
1: 3CAT Info.

0: La conductora de l'autocar accidentat al centre de Lleida ha donat negatiu a les proves d'alcoholèmia i drogues. El sinistre ha deixat un balanç de 44 persones ferides, 4 de les quals estan ingressades a l'UCI, tot i que evolucionen favorablement. La policia continua investigant les causes de l'accident per esbrinar per què el vehicle ha fet un canvi de trajectòria. José María Aznar corregeix l'estratègia d'Alberto Núñez Feijóo i reclama que el PP s'allunyi de Junts. L'expresident espanyol ha apel·lat a una majoria àmplia del nacionalisme espanyol, tant de dretes com d'esquerres, per fer caure Pedro Sánchez. Els pressupostos de Salvador Illa rebran aquest dijous l'aval definitiu del Parlament. Esquerra i els comuns oxigenaran la legislatura amb els primers comptes del govern del PSC, que fins ara havia funcionat amb els prorrogats del 2023. Els republicans adverteixen, però, que cal avançar en el nou model de finançament abans de l'aturada estival. El president de la Generalitat qüestiona la retirada dels peatges de les autopistes catalanes. Salvador Illa reconeix que hi ha un problema de saturació a l'AP7, demana una reflexió sobre les decisions que es van prendre en el passat i reclama que s'actuï amb responsabilitat quan es debati sobre noves infraestructures. Veneçuela comença el primer dels 7 dies de dol nacional decretats pel doble terratrèmol de la setmana passada. El nombre de víctimes frega les 2.300 i els ferits ja són més d'11.000. Les autoritats treballen per assegurar les edificacions que van quedar malmeses pel sisme. L'onada de calor del mes de juny ha provocat 218 morts prematurs a Catalunya, principalment durant la setmana de Sant Joan. Tot plegat en un mes molt càlid i sec en què s'ha arribat als 43 graus al Segrià. Tot i això, no s'ha superat el rècord de l'any passat en el mateix període. L'ONU reclama als governs que acordin regles globals per evitar els danys que pot provocar la intel·ligència artificial. El primer informe sobre la IA, encarregat per les Nacions Unides, alerta de riscos per als drets humans o desinformació i denuncia l'excessiva concentració de la tecnologia en poques companyies i estats. La Ludwig van, Sopa de Cabra, Pastora, La Fúmiga o Fades són alguns dels artistes que actuaran al Festival Acústica de Figueres del 27 al 30 d'agost. El cartell combina veterans com Locomia o Defcon 2 amb bandes actuals com Alosa o Malifeta.
1: Esports.
2: Joan Laporta ha pres possessió com a nou president del Barça i ha assegurat que han recuperat el club a tots els nivells. Laporta manté que seguiran defensant la integritat i la imatge davant d'atacs externs i, d'altra banda, ha defensat que el club pot abordar qualsevol operació com la de Julián Álvarez. Al Mundial de Futbol, Anglaterra s'ha imposat per 2-1 a la República Democràtica del Congo, remuntada inclosa, i ha accedit als vuitens de final. Doblet de gols de Harry Kane amb assistències del nou jugador del Barça, Anthony Gordon, que ha estat suplent. I dissabte comença a Barcelona una nova edició del Tour de França i aquest dimecres ha arribat a Catalunya el gruix dels equips participants. És el cas de l'equip Emirates, amb el 4 vegades vencedor Tadej Pogačar al capdavant.
0: I el temps serà 100% estable aquest dijous. Dia de sol, de cap a cap. Ni durant la tarda creixeran nuvolades. Tindrem una matinada més suau, sense la calor nocturna dels darrers dies, i en canvi, al migdia, les màximes pujaran lleugerament. Les més altes del dia rondaran els 37 graus.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A Lleida es continuen investigant les causes de l'accident d'un autocar al centre de la ciutat aquest dimecres al matí. De moment s'ha fet les proves d'alcohol i drogues a la conductora, que han donat negatiu, mentre s'intenta aclarir per què el vehicle ha canviat de trajectòria. El sinistre ha deixat 44 persones ferides, de les quals 4 continuen a l'UCI. Lleida, Júlia Albacar.
3: La investigació continua oberta i de moment s'està recopilant tota la informació al voltant de l'accident. S'està analitzant el tacògraf del vehicle, s'ha pres declaració a diversos testimonis i s'han fet les proves d'alcoholèmia i drogues a la conductora que han donat negatiu. Ho explica Roberto Santa Eufemia, portaveu de la Guàrdia Urbana.
4: Ha donat negatiu amb alcohol i drogues, s'ha recabat totes les dades necessàries al lloc dels fets, n'ha fet declaracions, s'han mirat càmeres del circuit de les càmeres de seguretat de la ciutat, testimonis, bueno, s'han fet totes les gestions pertinents, s'han fet unes diligències inicials que han passat al jutjat.
3: La dona era una conductora novella i portava pocs dies a l'empresa. Una de les prioritats ara és esclarir per què l'autocar s'ha desviat de la trajectòria i ha impactat contra la façana de la Diputació de Lleida. El sinistre ha causat 44 ferits, dels quals 21 encara estan ingressats a l'Arnau de Vilanova de Lleida. 4 estan a la unitat de cures intensives, 2 en estat crític i 2 estables. Els ferits han estat atesos majoritàriament per traumatismes i contusions derivats del xoc. L'accident ha passat pocs minuts després de les 7 del matí d'este dimecres i no s'ha pogut recuperar la normalitat del trànsit a la zona fins a 7 hores més tard.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Canviem de qüestió per explicar que José María Aznar marca el full de ruta a seguir a la cúpula del Partit Popular. Ho fa després dels intents d'acostament de Feijó cap a Junts. L'expresident del PP alerta que els de Puigdemont no són bona companyia per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa i demana construir una majoria nacional àmplia i centrada per fer caure l'actual govern. Madrid, Àngels Lafuente.
5: El canvi d'estratègia de Feijó cap a Junts, dient que calia girar full del procés per construir una majoria que via moció de censura tombi el govern de Sánchez, no convenç ni de bon tros Aznar, que ha marcat com a línia vermella els pactes amb Junts, perquè diu, no se'n refia.
6: Hay quien apoya proposiciones pidiendo la dimisión del presidente del gobierno, no para convocar elecciones, sino para que el PSOE lo sustituya por otro que cumpla. Es decir, otorgar la plurinacionalidad i ampliar l'amnistia.
5: I lluny de mirar cap als de Puigdemont com a possibles aliats parlamentaris, Aznar ha deixat molt clar quina és la via a seguir.
6: Todavía hay que construir la mayoría capaz de derribar y superar el muro de Sánchez. ¿Esa mayoría será nacional o no será?
5: Una majoria nacional que, segons Aznar, hauria de buscar el suport electoral més ampli possible, des de l'esquerra fent seus els crítics del PSOE fins a la dreta que representa Vox. I insisteix, les pròximes eleccions generals seran les més importants de la història recent de la democràcia espanyola perquè adverteix no està en joc un canvi de govern, sinó un canvi de sistema.
0: Des del PP català, el nou número 2, Juan Fernández, acusa Junts de tapar la corrupció que envolta Pedro Sánchez per no voler fer-lo caure en una moció de censura. En una entrevista al Més Nit de 3CAT Info, el popular ha afirmat que passar pàgina del procés, com va dir dissabte Feijó, vol dir adoptar els mecanismes perquè no es tornin a repetir fets com l'1 d'octubre.
7: Aquells que decideixin no facilitar una moció de censura o fer de salvavides de Pedro Sánchez són còmplices de la seva mala gestió i de la seva corrupció. Passar pàgina el que vol dir és mirar al futur, amb la Constitució a la mà, perquè les coses que van passar fa 10 anys no es tornin a produir.
0: Fernández també ha assegurat que Sánchez ha comès corrupció política amb els seus pactes amb les formacions independentistes i ha obert la porta a la presència d'observadors internacionals a Espanya per fiscalitzar que no hi ha frau electoral amb la regularització d'immigrants i la llei de nets. I a Catalunya el Parlament aprovarà definitivament aquest dijous els primers pressupostos del govern de Salvador Illa amb els vots d'Esquerra i els Comuns. Junts i el PP han collat el president de la Generalitat perquè doni explicacions sobre els casos de corrupció que afecten el PSOE. Parlament, Jordi Corbalan.
8: Esquerra i els Comuns donaran oxigen al govern de Salvador Illa per afrontar la segona meitat de la legislatura, encara que els socis no estan disposats a convertir el suport als comptes en un xec en blanc. A la sessió de control, el president, el republicà Josep Maria Jové, ha deixat clar que esperen avenços a Madrid en el nou finançament abans de vacances.
9: No tornin a fer tard. Acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que van pactar. No ho demorin més.
10: Tots els acords, hi estic compromès en particular, amb el que hem arribat també amb el seu grup, en matèria de finançament. Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per al seu grup, ni ho dic pel meu, sap per qui parlo.
8: El president es referia a Junts per Catalunya, que fins ara ha rebutjat el nou model de finançament. En el ple d'aquest dimecres, la líder juntaire al Parlament, Mònica Sales, ha protagonitzat un agre cara a cara amb Salvador Illa, qui retreu que esquivi donar explicacions sobre la corrupció.
11: Potser per això ja no cal que vinga a la sessió de control. Estem molt acostumats que vostè doni l'esquena al Parlament i el que ha de fer aquí en aquesta sessió de control és donar la cara i no amagar-se més.
10: No he contestat el que vostè vol que contesti, he contestat el que jo crec que he de contestar. Mira si m'amago que estem a menys de 2 metres de distància. Bon dia.
8: El PP també ha retret al president el seu silenci.
1: 3CAT Info.
0: En plana internacional, Veneçuela comença 7 dies de dol nacional per les víctimes del doble terratrèmol de fa una setmana. El recompte de víctimes continua augmentant i ara ja són gairebé 2.300 les persones mortes i més d'11.000 les ferides. Els equips de recerca i rescat de víctimes comencen a retirar-se i ja donen pas als equips encarregats ara de retirar la runa i assegurar les estructures que han quedat malmeses. Enviat especial a Veneçuela, Joan Biosca.
12: La segona fase ja està en marxa, implica posar el focus en els supervivents del doble terratrèmol de ja fa una setmana, en assistir-los mèdicament, humanament i també donar-los aixopluc. L'exèrcit veneçolà, per exemple, ha desplegat a La Guaira, una de les zones més devastades, un hospital de campanya on militars, que són metges, infermers, tècnics de laboratori i també cirurgians, revisen i assisteixen als damnificats. Hem pogut parlar amb alguns d'aquests pacients d'aquest hospital militar de campanya.
13: Mi hijo fue el que tuvo la mayor desgracia, como quien dice, ya tiene fractura de radio, le cayó una mitad de una pared encima y le partió, tuvo fractura de radio.
14: Estaba todo destruido y viendo alrededor, tengo ahí familia, bastante que bueno, se murieron casi toda la familia, más o menos como entre 15 o 10 personas, familiares.
12: Las clases a la zona de La Guaira y también a Caracas, la capital del país sudamericà, les més afectades s'han suspès i el govern ha decretat 7 dies de dol oficial. La por a noves rèpliques està molt present i, per exemple, l'Ajuntament de Caracas ha prohibit l'ús dels ascensors en els edificis residencials fins que siguin revisats.
0: El president de la Generalitat, en parlàvem en titulars, qüestiona la retirada dels peatges de les autopistes catalanes. Salvador Illa reconeix que hi ha un problema a la P7 per l'alta densitat de circulació que ha de suportar aquesta via i demana un debat responsable sobre el que cal fer i una reflexió sobre les decisions que es van prendre en el passat.
15: Fem tots una reflexió col·lectiva, jo la faré avui. Potser se m'equivocar, no? Quan alegrament tots demanàvem fora peatges i ningú... No, sí, tots ho demanàvem. No, escolti'm, que jo me'n recordo que hi era. Tots ho demanàvem. Tots. I quan fem una nova infraestructura i una carretera, tots ens esglaiem. Tots. Alguns més que d'altres, per cert.
0: Illa ho ha dit a la sessió de control al Parlament en resposta a la presidenta del grup dels comuns, Jéssica Albiach, que ha demanat que es prohibeixi els camions avançant aquesta via.
16: Ens agradaria saber què li sembla la nostra proposta i si no li agrada, quina és la seva alternativa.
15: Un moment, he pensat que em va demanar que féssim la B40 sencera. No pateixi que compliré els compromisos.
0: El president de la Generalitat ha assegurat que està disposat a estudiar les solucions que plantegen els comuns i ha reclamat que tothom estigui a l'altura i que actuï amb responsabilitat quan es debati sobre noves infraestructures. I avui, omplir el dipòsit del cotxe torna a ser més car. Tot i que el govern espanyol ha allargat els descomptes fiscals als combustibles, els canvis que hi ha introduït han provocat una pujada de preu que ja noten els conductors.
17: Les sorpreses quan vens a la benzinera són contínues i no massa positives, no? Des del conflicte entre Estats Units i Iran ja va haver una pujada brutal, semblava que havia baixat, ara canviem de mes i tornen a haver les sorpreses negatives en forma de més despeses.
0: La gasolina costa ara a Catalunya 1 euro amb 48 cèntims de mitjana, 8 més que l'últim dia de juny, i el gasoil s'ha pujat uns 5 cèntims, fins a l'euro amb 51. L'encariment s'explica perquè l'IVA de les gasolines ha tornat al 21% i perquè les bonificacions aplicades a través de l'impost d'hidrocarburs també s'estan reduint. Per evitar que les empreses i les gasolineres aprofitin els canvis fiscals per inflar els seus marges, el ministre de Consum, Pablo Agustín Duy, ha anunciat que es publicarà la llista d'aquelles que no traslladin correctament els preus als consumidors.
18: I se habilitarán los mecanismos de reclamación para que los consumidores puedan obtener resarcimiento por esa diferencia.
0: En el preu de la gasolina també hi influirà l'evolució de la cotització del petroli en els mercats internacionals.
1: 3CAT Info.
0: L'onada de calor ha provocat com a mínim 218 morts prematures a Catalunya, que és la xifra més alta d'un juny des que es fa aquest recompte. La majoria de morts, 9 de cada 10, van ser durant la calorada que hi va haver als voltants de Sant Joan. El cert és que aquest mes de juny ha estat un mes molt càlid i sec, després que s'arribés a temperatures de 43 graus al Segrià. Malgrat aquesta xifra, aquest juny no s'ha superat el rècord de l'any passat. Ho explica Aleix Serra, tècnic del Servei Meteorològic de Catalunya.
19: Ha estat com un juliol, fins i tot si fos un juliol estaríem parlant de teoria de mencari, per tant són mesos de juny que queden totalment incorporats dintre del que seria la carícula.
0: A tot això, segons dades de l'AEMET, el primer semestre d'aquest any ha estat el més càlid de l'estat espanyol en els últims 65 anys, des que es tenen registres, un grau i mig per sobre del que és habitual. Tot plegat té un efecte en la temperatura global de la superfície del mar. La mitjana s'ha situat als 21 graus i ja se superen els rècords del 2023 i del 2024. Carlo Bontempo, director del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus, avisa que la situació encara pot empitjorar.
20: Quan hi ha l'oscil·lació positiva del Niño, ens fa arribar a valors mai vist abans. I això crec que és una cosa preocupant, perquè, clar, des de que com humans escrivim història, mai hem viscut una temperatura tan alta. En la direcció on estem anant, cada vegada hi haurà nou rècord.
0: L'augment de la temperatura del mar acaba donant més energia a les tempestes i comporta precipitacions extremes i inundacions.
1: El temps.
0: És moment per la previsió de Néstor Gómez.
21: Aquest dijous tenim com a novetat aquesta estabilitat atmosfèrica que ens ha d'acompanyar, que s'accentua respecte a aquests darrers dies i pràcticament tindrem sol tot el dia, des del matí fins al capvespre, fins i tot a les comarques del Pirineu, que aquests darrers dies creixien alguns núvols i que localment deixaven alguna tempesta, avui de precipitacions no se n'esperen enlloc del país. El que sí que podem esperar és que bufi tramuntana. Tramuntana durant tot el dia a l'Empordà, més forta al matí, menys intensa a la tarda. També tindrem mestral a les Terres de l'Ebre durant les immediates hores. I amb unes temperatures que ahir van tocar fons, o diríem que va ser la calor més suau de tota la setmana, i a partir d'avui comencen a remuntar, i més que remuntaran a mesura que vagi avançant la setmana. De tal manera que avui s'esperen valors al voltant dels 34-35 graus a la Catalunya Central i comarques de Girona, i valors de 36-37 graus a la Costa Daurada, Terres de l'Ebre i a les comarques de Ponent.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Aquest dissabte els Estats Units celebraran el 250è aniversari de la Declaració d'Independència. L'efemèride arriba en un moment de polarització ideològica al país i enmig d'una forta tensió política per apoderar-se del relat patriòtic. El nostre corresponsal a Washington ha parlat amb dos historiadors a la ciutat de Nàpolis, un dels escenaris de la Revolució Americana. Washington, Oriol Serra.
22: A principis de la segona meitat del segle XVIII, les 13 colònies britàniques situades a la costa est de Nord-Amèrica es trobaven en ple procés d'emancipació de l'imperi. La historiadora Heather Ertz, de la ciutat de Nàpolis, la capital de Maryland, recorda la sublevació dels impressors de la Gaseta de la ciutat en contra dels tributs que l'imperi britànic exigia a les colònies.
23: És realment tributació sense representació, i va haver una reacció important contra la llei del timbre. L'impressor Jonas Green i la seva dona, Anne Catherine Green, van fer imprimir una calavera i dues tíbies creuades al lloc on teòricament hi havia d'anar el segell reial.
24: Les espurnes de la revolució van ser realment enceses per la classe alta. Tenien la intel·ligència d'entendre la situació i raonar, i tenien l'incentiu econòmic de voler alguna cosa diferent, de manera que no va sortir del no-res. Sens dubte va passar amb gent molt ben educada i amb interessos econòmics.
22: Qui sentíem és el guia de Nàpolis, Alex Knoll. Aquesta ciutat de la badia de Chesapeake, molt propera a Washington, va ser un escenari capital del procés d'independència nord-americà, al costat de Boston, Providence o Filadèlfia. George Washington s'hi va instal·lar abans de la Guerra d'Independència i el Tea Party hi va tenir una forta presència. La revolució va arribar i la va abraçar tothom a les 13 colònies, rics, pagesos, pobres, blancs i negres. El 4 de juliol del 1776 arribaria la Declaració d'Independència, però els nous Estats Units d'Amèrica naixien sobre peus de fang.
24: Si anaves de colònia en colònia, no es consideraven un front unit. Cadascuna tenia la seva personalitat independent, les seves pròpies lleis, les seves pròpies maneres de fer les coses, i per descomptat, el cisma entre el nord i el sud i l'esclavitud al sud versus el treball lliure al nord.
22: Precisament aquestes diferències van acabar provocant la Guerra Civil 80 anys més tard. Segons la historiadora Heather Ertz, dos segles i mig després de la Declaració d'Independència, als Estats Units es repeteixen les mateixes preguntes.
23: El que passa amb el 250è aniversari és que està tornant a provocar converses. Estem tenint les mateixes converses que tenien lloc el 1776 sobre el significat de llibertat, d'igualtat, d'inclusió i de democràcia.
25: Democracy means.
0: Les Nacions Unides alerten que la intel·ligència artificial s'està desenvolupant de forma accelerada i sense control i demana als governs que actuïn conjuntament per posar-hi regles. L'ONU ha presentat el primer informe sobre IA, encarregat a un grup d'experts internacionals en què alerta dels riscos que comporta un desenvolupament de la nova tecnologia sense una governança global. El secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha dit que la IA pot ser un motor de desenvolupament en ciència, medicina o agricultura, però també alerta de resultats negatius si els governs no es posen d'acord per aplicar-hi normes.
2: Com més avanci la intel·ligència artificial sense normes compartides, menys veu tindran els governs i la gent en el resultat. Així que el missatge que donem als governs és senzill. No espereu.
0: L'informe encarregat per l'ONU, que es debatrà en una cimera internacional la setmana que ve a Ginebra, alerta sobre la capacitat de la IA per crear sistemes autònoms que actuïn de manera impredictible. Això pot generar riscos en seguretat o drets humans. També denuncia l'excessiva concentració de la nova tecnologia en molt poques mans, com explica la periodista filipina i Premi Nobel de la Pau, Maria Ressa, que ha participat en l'elaboració de l'informe.
3: Un petit grup d'empreses i un petit grup de països estan prenent les decisions més importants del futur de la humanitat. Només els Estats Units representen per si sols el 75% de la potència de computació en els clústers d'IA més grans del món.
0: Segons el text, altres riscos són la falta de privacitat per l'aplicació de la IA en la ciberseguretat i la vigilància i també la desinformació. A més, adverteix de desigualtats lingüístiques i culturals, ja que els sistemes prioritzen l'anglès i els estàndards culturals occidentals.
1: 3CAT Info.
0: Extingit l'incendi en un edifici d'apartaments a la ciutat d'Anvers, a Bèlgica, que ha causat 5 morts i diversos ferits de gravetat. El foc ha començat pocs minuts abans de les 10 del matí d'aquest dimecres. El bloc és un edifici de 10 plantes amb prop de 200 veïns. Segons la policia, el foc s'ha iniciat per un problema tècnic a la planta baixa de l'edifici. Alguns veïns han explicat que han sentit una explosió just abans que s'escampés el fum.
4: He sentit moltes coses. Primer he sentit foc i he pensat que era molt estrany. He agafat les coses i m'he assegurat que podíem marxar.
5: De cop hem sentit les alarmes dels detectors de fum i amb la meva dona hem vist que ja hi havia fum. Aleshores hem sortit a la terrassa i crec que entre 8 i 10 minuts després han arribat els bombers per rescatar-nos amb l'escala.
0: Segons els bombers, els veïns d'una part de l'edifici, que ha quedat menys afectada, ja podran tornar cap a casa.

0: doncs deu ser Ginebra sola.
1: Les guitarres protagonitzen el festival Acústica de Figueres amb bandes com la Ludwig Band, Dan Peralbo i el Convoy o Quim Mandado del 27 al 30 d'agost. També hi haurà lloc per la música urbana amb Fades i 30 Ufam o música d'arrel amb Alosa. Un dels grups que hi arriben amb més bona forma és la Ludwig. Són empordanesos i part de la seva educació musical passa pels concerts, als carrers i places de Figueres. Així ho explica Quim Carandell a Catalunya Ràdio.
2: Allà és on vam començar i allà és on volíem arribar. Ho tenim tot, ara no ens podem queixar. Vull dir que hi ha una part de nosaltres que diu ara aprofita i ja està tot bé, a disfrutar i a descansar i a passar-ho bé, que la vida són dos dies i un és la fònica.
1: Alosa també es troben en un gran moment després de publicar el seu primer disc, El primer cant del matí. El grup mallorquí Fades aprofitarà per presentar cançons d'un àlbum que estan a punt de publicar, que inclourà músics per primer cop. Però com diuen Ferran Pi i Àngel Exoco amb la seva marca.
3: Farem aquesta mescla de música electrònica a l'extrem, per la vegada també músics. Però els fem desafinar, els músics, quan venen a l'estudi. Els fem desafinar.
4: Com nosaltres, és que si no seria Fades, no?
3: Exacte. Un saxofon, una bona coreografia i un bombo negres, o sigui, serà increïble.
1: L'acústica tindrà sorpreses com Locomia, veterans com Quim Mandado, Sopa de Cabra, Pastora o Defcon 2. I acollirà l'últim concert a l'aire lliure de La Fúmiga, entre altres actuacions.
5: Esports.
1: Amb David Ubach.
6: Joan Laporta ha pres possessió com a nou president del Barça i aquest dimecres ha encetat el seu tercer mandat. En l'acte, Laporta ha assegurat que han recuperat el club a tots els nivells i manté que seguiran defensant-ne la integritat i la imatge davant d'atacs externs, diu.
7: No podem baixar la guàrdia perquè hi ha que no descansa. I davant dels atacs a la reputació del nostre club sempre trobaran doncs, un president i una junta directiva amb un lideratge fort a la defensa sempre de la nostra institució.
6: Al vessant esportiu, el president del Barça ha subratllat que el club pot abordar qualsevol operació. I en aquest sentit s'ha referit a Julián Álvarez.
7: De moment, el que sí que és cert és que l'Ell de Madrid ha dit que no ven. Ara, no ven perquè sembla ser que no tenien alternativa. Jo espero que si tenen alternativa, l'Ell de Madrid tingui en consideració l'oferta del Barça. Aquesta oferta, ja et dic, és una oferta que no és il·limitada en el temps.
6: I d'altra banda, el Barça ha fet oficial la renovació del defensa central danès Andreas Christensen, de 30 anys, fins al 2028. Christensen va arribar lliure procedent del Chelsea fa 4 temporades. Del Barça passem ara al Mundial.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: Anglaterra s'ha classificat aquest dimecres per als vuitens de final. A la ronda de setzens, els anglesos s'han imposat per 2-1 a la República Democràtica del Congo, remuntada inclosa, amb un doblet de gols de Harry Kane als minuts 75 i 86. Abans, al minut 7, Sipenga havia avançat als congolesos. En el partit jugat a Atlanta, el nou jugador del Barça, Anthony Gordon, ha jugat l'última mitja hora com a suplent i ha donat les dues assistències de gol. Gordon, precisament, ha lluit Kane.
8: Sí, és increïble estar a prop seu cada dia, perquè quan tens al costat algú que forma part de l'elit, t'adones del nivell que té. Està fent una temporada que només ha estat superada per Leo Messi, el millor futbolista de tots els temps. Això ja diu molt del nivell al qual està jugant. És una inspiració per tots nosaltres.
6: Aquest dijous li arriba el torn de disputar els setzens a la selecció espanyola. El combinat de Luis de la Fuente s'enfrontarà a Àustria, a Los Angeles. I dos dels nous catalans convocats n'han parlat. Pau Cubarsí demana màxima concentració.
9: Sí, ens veiem molt bé, ens veiem concentrats, sabem que serà un partit complicat, que hem de fer les nostres coses molt bé, fixar-nos en nosaltres mateixos, en les nostres característiques i intentar treure la victòria.
6: Mentrestant, Marc Cucurella considera que els resultats contra pronòstic que s'estan donant al Mundial els han de posar en alerta.
10: Ya se vio que no hay ningún partido fácil, ya lo vivimos nosotros en nuestras propias carnes el primer partido y nada, todo lo que ha pasado mejor para nosotros, así no hay excusa para salir relajados.
6: Obrim ara la pàgina poliesportiva parlant de ciclisme.
5: L'actualitat esportiva a fons.
6: Dissabte comença a Barcelona una nova edició del Tour de França i aquest dimecres ha arribat a Catalunya el gruix dels equips participants. És el cas del conjunt Emirates, amb el 4 vegades vencedor Tadej Pogacar al capdavant i que s'ha instal·lat a Castelldefels. I també el Garraf, el principal rival de Pogacar, Jonas Vingegaard, s'ha entrenat els últims dies per reconèixer el Coll de Vegas, que s'ascendirà diumenge a la segona etapa. De cara a la primera etapa de dissabte, la contrarrellotge per equips inaugural, equips com el Visma, l'Ineos i el Lidl Trek, l'han estat preparant al circuit de Barcelona-Catalunya. I qui també ha parlat de l'arrencada d'altura a Barcelona ha estat l'exfutbolista Andrés Iniesta. Ha estat a la posada de llarg del seu equip ciclista, l'NSN, que participarà a la ronda francesa.
11: Para todos es especial, por ser Barcelona, por estar todos involucrados en este maravilloso proyecto.
6: Sense deixar encara el ciclisme, 3CAT Info ha pogut saber que dos corredors catalans canviaran d'equip de cara a la temporada que ve. Es tracta de Mireia Benito, que deixarà l'AG Insurance per fitxar pel Movistar, i de Jan Castellón, que marxarà del Caja Rural per incorporar-se al Q36.5 Pinarello. El torneig de tenis de Wimbledon han superat la segona ronda al quadre masculí Sinner, Medvedev, Ojeda Eliassim i Djokovic, que ha eliminat Tsitsipas, entre d'altres. Mentrestant, el més destacat al quadre femení és l'eliminació d'Andreyeva, l'actual campiona de Roland Garros, a mans de Krejcikova. En canvi, sí que han passat a tercera ronda favorites com ara Sabalenka, Osaka, Goff i Pegula. Parlem ara de bàsquet.
5: 3CAT Info.
6: El pivot nigerià del Manresa, Akubunda Kaudirichi, s'ha desvinculat del club bajenc per fitxar pel Cedevita Slové. També a la Lliga CB, l'escorta nigerià Caleb Agada acaba el seu contracte amb el Lleida i és la primera baixa confirmada de l'equip lleidatà. I a la Lliga Femenina de Bàsquet, per la seva banda, renovació de l'alè pivot Carol Guerrero amb l'Uni Girona per una temporada. En els propers dies, l'Uni també anunciarà la continuïtat d'Ainhoa López i aleshores al club gironí només quedaran dos fitxatges per tancar la plantilla. En waterpolo, el Sabadell ha presentat tres jugadores internacionals, Nona Pérez, Martina Tarré i Paula Camus.
5: Són 4:45.

0: Aquestes són les principals informacions. La conductora de l'autocar accidentat al centre de Lleida ha donat negatiu en les proves d'alcoholèmia i drogues. El sinistre ha deixat un balanç de 44 persones ferides, 4 de les quals estan ingressades a l'UCI. José María Aznar corregeix l'estratègia d'Alberto Núñez Feijóo i reclama que el PP s'allunyi de Junts. L'expresident espanyol ha apel·lat a una majoria àmplia del nacionalisme espanyol, tant de dretes com d'esquerres, per fer caure Pedro Sánchez. A partir d'ara us explicarem que escorcollen per segona vegada el laboratori de l'IRTA Cresa enmig de la investigació policial per aclarir l'origen del brot de pesta porcina a Catalunya. També que Sony anuncia que els nous videojocs de PlayStation seran només digitals a partir del gener del 2028. La companyia deixarà de produir discos físics, una mesura que respon, diuen, a l'evolució de les preferències dels consumidors. I explicarem també que Mataró obre l'exposició de l'any Gaudí amb plànols i maquetes de les primeres cases de l'arquitecte, una recerca que reescriu la seva biografia i documenta que és a la capital del Maresme on va començar la seva trajectòria professional.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que Joan Laporta ha pres possessió com a nou president del Barça i ha assegurat que han recuperat el club a tots els nivells. Laporta manté que seguiran defensant la integritat i la imatge davant d'atacs externs i d'altra banda ha subratllat que el club pot abordar qualsevol operació com la de Julián Álvarez. I pel que fa al Mundial de Futbol, classificació d'Anglaterra per als vuitens de final a l'eliminar 2-1 la República Democràtica del Congo, remuntada inclosa i amb dues assistències del nou jugador blaugrana Anthony Gordon.
0: I ens espera un temps ben estable a tot el país, que es traduirà en un dia de sol. Si ve de bon matí, les temperatures seran més agradables, al migdia farà una mica més de calor. Les màximes més altes rondaran els 37 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre, una calor que s'intensificarà molt més a finals de setmana. A Lleida es continuen investigant les causes de l'accident d'un autocar al centre de la ciutat d'aquest dimecres al matí. De moment s'ha fet les proves d'alcohol i drogues a la conductora, que han donat negatiu, mentre s'intenta aclarir per què el vehicle ha canviat de trajectòria. El sinistre ha deixat 44 persones ferides, de les quals 4 continuen a l'UCI. Lleida, Júlia Becar.
3: La investigació continua oberta i de moment s'està recopilant tota la informació al voltant de l'accident. S'està analitzant el tacògraf del vehicle, s'ha pres declaració a diversos testimonis i s'han fet les proves d'alcoholemia i drogues a la conductora que han donat negatiu. Ho explica Roberto Santaufemia, portaveu de la Guàrdia Urbana.
4: Ha donat negatiu amb alcohol i drogues, s'ha recabat totes les dades necessàries al lloc dels fets, n'ha fet declaracions, s'han mirat càmeres del circuit de les càmeres de seguretat de la ciutat, testimonis, bueno, s'han fet totes les gestions pertinents, s'han fet unes diligències inicials que han passat al jutjat.
3: La dona era una conductora novella i portava pocs dies a l'empresa. Una de les prioritats ara és esclarir per què l'autocar s'ha desviat de la trajectòria i ha impactat contra la façana de la Diputació de Lleida. El sinistre ha causat 44 ferits, dels quals 21 encara estan ingressats a l'Arnau de Vilanova de Lleida. 4 estan a la unitat de cures intensives, 2 han estat crític i 2 estables. Els ferits han estat atesos majoritàriament per traumatismes i contusions derivats del xoc. L'accident ha passat pocs minuts després de les 7 del matí d'este dimecres i no s'ha pogut recuperar la normalitat del trànsit a la zona fins a 7 hores més tard.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: José María Aznar marca el full de ruta a seguir a la cúpula del Partit Popular. Ho fa després dels intents d'acostament de Feijóo cap a Junts. L'expresident del PP alerta que els de Puigdemont no són bona companyia per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa i demana construir una majoria nacional àmplia i centrada per fer caure l'actual govern. Madrid, Àngels Lafuente.
5: El canvi d'estratègia de Feijóo cap a Junts, dient que calia girar full del procés per construir una majoria que via moció de censura tombi el govern de Sánchez, no convenç ni de bon tros Aznar, que ha marcat com a línia vermella els pactes amb Junts, perquè diu, no se'n refia.
6: Hay quien apoya proposiciones pidiendo la dimisión del presidente del gobierno, no para convocar elecciones, sino para que el PSOE lo sustituya por otro que cumpla. Es decir, otorgar la plurinacionalidad i ampliar l'amnistia.
5: I lluny de mirar cap als de Puigdemont com a possibles aliats parlamentaris, Aznar ha deixat molt clar quina és la via a seguir.
6: Todavía hay que construir la mayoría capaz de derribar y superar el muro de Sánchez. Esa mayoría será nacional o no serà.
5: Una majoria nacional que, segons Aznar, hauria de buscar el suport electoral més ampli possible, des de l'esquerra fent seus els crítics del PSOE fins a la dreta que representa Vox. Insisteix, les pròximes eleccions generals seran les més importants de la història recent de la democràcia espanyola perquè, adverteix, no està en joc un canvi de govern, sinó un canvi de sistema.
0: Vox expulsa definitivament l'exdirigent ultra Iván Espinosa de los Monteros. L'ex número 2 de Santiago Abascal, cofundador i exportador del partit al Congrés, ho ha anunciat amb un vídeo a les xarxes després d'anys de mala maró amb la cúpula.
7: Hoy me han comunicado formalmente mi expulsión del partido que ayudé a crear y a crecer. No puedo decir que me haya sorprendido, pero la verdad, me da un poco de pena. A pesar de todo, sé que lo mejor está por llegar.
0: Vox li va obrir un expedient al març per haver signat un manifest en què els crítics demanaven un congrés per debatre l'estratègia i el rumb de la formació. I encara en política, Junts expulsa els dos regidors que tenia a Sabadell i que estaven suspesos de militància des de l'abril. Els de Carles Puigdemont han fet fora Lluís Matas i Càtia Bota per haver-se negat a plegar i entregar les actes de regidors. El partit els ho havia exigit per les desavinences amb l'executiva local, però els edils van passar a ser no adscrits i Junts es va quedar sense representació a la cocapital del Vallès Occidental. La mala maró venia de més enrere, però es va greujar quan el desembre passat la formació va forçar els dos regidors a sortir del govern de Sabadell, on el PSC té majoria absoluta. I la coordinadora de Sumar, Lara Hernández, dimiteix i es dona de baixa com a militant en plena reconfiguració de l'espai a l'esquerra del PSOE. Deixa la formació 10 dies abans de l'assemblea, que només tindrà una candidatura unitària. Hernández denuncia que ha sigut víctima d'una campanya de desprestigi després que s'hagi arxivat la denúncia interna de 6 treballadors que l'acusaven d'assetjament laboral.
8: Porque todos los bulos, todas las mentiras y todas las injurias que he tenido que soportar durante todos estos meses se han demostrado falsas.
0: Reitera que és innocent i es reserva el dret de querellar-se contra els que la van assenyalar. La Fiscalia rebaixa de forma significativa la petició de penes per als acusats del cas Innova de Reus, que s'està jutjant a l'Audiència de Tarragona. Ha passat de demanar entre 7 i 10 anys a sol·licitar penes menors després de retirar l'acusació per prevaricació i tràfic d'influències per a molts dels investigats. Tarragona, Manel Sastre.
9: Recte final d'un judici que s'està fent 14 anys després dels fets i en què les acusacions inicials s'han anat diluint. Aquest dimecres ha transcendit el pacte de la fiscal amb dos dels 8 acusats, Josep Prat, director d'Innova, i l'arquitecte Jorge Batesteza, perquè finalment sol·licita 6 i 9 mesos de presó per delictes de prevaricació, falsedat i malversació de cabals públics. En canvi, a Carles Manté, Lluís Miquel Pérez, exalcalde socialista de Reus, els demana 3 anys i pels altres 4 imputats penes d'entre 1 i 2 anys. La Fiscalia ha retirat la prevaricació i el tràfic d'influències per la majoria d'acusats. Manté ha tancat la seva declaració aquest dimecres acusant la formació ara Reus de fer-li xantatge per involucrar l'exalcalde convergent Carles Pellicer.
10: Si vostè em dona xitxa contra l'alcalde Pellicer, no presentarem, no sé si l'havíem presentat o no, la denúncia contra vostè. Aquí es va acabar la reunió, la meva ètica no em permet ni escoltar aquestes propostes.
9: El cas, que quedarà aviat vist per sentència, fa referència a les suposades irregularitats en la facturació de més d'un milió d'euros per la construcció de l'Hospital Sant Joan de Reus dins del holding d'empreses municipals Innova.
0: Els comandaments de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional admeten que la coordinació amb el govern durant la vacunació contra la Covid va ser bona i fluida. La segona jornada del judici per l'endarreriment de les vacunes als policies estatals ha desinflat bona part de les tesis de l'acusació. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
11: Els responsables de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil no només no han qüestionat l'actuació de la Generalitat, sinó que han reconegut demores administratives perquè els dos cossos van proposar vacunar els agents en les seves dependències, cosa que va obligar a modificar el protocol que havia preparat Salut. Daniel Rapado és inspector de la Policia Nacional.
12: No sé cómo se habían vacunado otras fuerzas y cuerpos de seguridad, pero sí sé que cuando hicimos la propuesta, un poco como que se rompió el esquema, ¿no? Fue algo como que tenemos que plantearlo y organizarlo bien, porque es algo diferente.
11: A més, els dubtes d'alguns agents sobre si es vacunaven o no també van alentir aquest procés de vacunació.
12: Recuerdo que esa incidencia surgió porque hubo varios policías que no tenían muy claro si se querían vacunar o si no se querían vacunar, y un día se incluían en la lista y al día siguiente nos llamaban para decirnos que no querían.
13: Que no querían.
12: Eso ocurrió.
11: El judici contra els 5 exalts càrrecs de salut, entre els quals hi ha els exconsellers Vergés i Argimon, es reprendrà dilluns vinent amb la declaració com a testimonis de l'exsecretària de Salut Pública Carmen Cabezas i l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya Teresa Cunillera.
0: Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil tornen a escorcollar el laboratori de l'IRTA Cressa per determinar quin és l'origen del brot de pesta porcina. L'escorcoll, que va tenir lloc aquest dimarts, el va ordenar el jutjat número 2 de Cerdanyola del Vallès, que s'ocupa del cas. Segons fonts policials, haurien requerit als tècnics del centre que donessin altres mostres dels virus que manipulen, a més de documentació vinculada a les seves investigacions. És el segon cop que es registra aquest laboratori després de la intervenció policial del 18 de desembre passat. En un comunicat, l'Institut de Recerca assegura que ha col·laborat en tot moment amb les autoritats i recorda que cap de les investigacions que s'han fet fins ara han detectat irregularitats en els seus protocols de seguretat ni tampoc coincidències amb les soques del brot de la pesta porcina.
1: 3Cat Info.
0: Si compreu per internet a plataformes com Shein, Temu o AliExpress, heu de saber que a partir d'ara la factura us pot sortir una mica més cara. La Unió Europea ha començat a cobrar una taxa de 3 euros per als paquets barats i petits que vinguin de l'estranger. Amb això, el Club Comunitari vol aturar l'arribada massiva de productes procedents sobretot de la Xina, que el que fan és saturar les duanes i complicar les inspeccions de seguretat a les autoritats. Brussel·les, Bruno Forte Amigas.
13: Cada dia arriben 16 milions de paquets petits des de fora de la Unió Europea. Roba, joguines, articles per a la llar... Són productes barats que fins ara estaven exempts de tributar aranzels. Però Brussel·les se n'ha cansat. La nova taxa de 3 euros la pagaran les empreses que venguin aquests articles o les plataformes d'internet que facin d'intermediàries. El que pot passar, però, és que aquestes companyies augmentin el preu final dels productes per repercutir el cost del tribut als consumidors, tal com ha reconegut la portaveu de la Comissió Europea, Ariadna Podesta.
14: Evidentment, no podem parlar en nom dels venedors o de les plataformes per dir si augmentaran els preus, però la responsabilitat de la taxa de 3 euros no és dels consumidors.
13: La nova taxa de 3 euros es pagarà en funció del tipus de producte, sense tenir en compte la quantitat. És a dir, si compreu 20 o 30 samarretes, tant se val, el recàrrec sempre serà de 3 euros, perquè és el mateix article. Però si compreu una samarreta i, per exemple, un pantaló, aleshores la taxa ja serà de 6 euros, perquè es tracta de dos articles diferents.
0: Binance, la plataforma d'intercanvi de criptomonedes més gran del món, ha deixat d'operar a la Unió Europea des d'aquesta matinada. No ha pogut obtenir la llicència per fer-ho i això afecta els seus usuaris, que hauran de vendre les criptomonedes que hi tenien o bé transferir-les a una altra plataforma, si volen disposar-ne. Es calcula que a l'estat espanyol hi ha 500.000 de comptes de Binance. L'experta en gestió financera, Luz Parrondo, creu que els usuaris no tindran problemes per recuperar els seus criptoactius.
15: Una sortida lenta, pausada, planificada dels clients europeus crec que és perfectament possible sense que els afecti gaire. N'hi ha altres opcions que no és Binance, que és Coinbase i Kraken, etc. N'hi ha més bancs, criptobancs, per dir d'una manera, que poden donar els serveis perfectament.
0: S'ha arribat a aquest extrem perquè el reglament europeu obliga els gestors de criptoactius a tenir l'autorització d'algun dels estats membres per poder operar a Europa, per protegir els inversors i prevenir el blanqueig de capitals. Però Binance ha tingut 18 mesos per obtenir el permís i no se n'ha sortit. El Papa Lleó XIV s'enfronta a la primera gran crisi del seu pontificat provocada per un grup catòlic ultraconservador. La fraternitat sacerdotal Sant Pius, els lefebristes, han desobeït les peticions del pontífex i ha ordenat 4 nous bisbes a Suïssa sense l'autorització del Vaticà. La cerimònia, que ha reunit unes 15.000 persones, també s'ha pogut seguir en directe per internet. Les negociacions amb la Santa Seu han fracassat i la fraternitat ha tirat endavant les ordenacions a la cerimònia. Una decisió que comportarà l'excomunió dels 4 nous bisbes i del bisbe consagrant. Pel capellà i periodista Francesc Romeu, aquest episodi representa un nou cisma dins de l'Església Catòlica.
16: La situació és molt greu, perquè per nomenar uns bisbes sempre es necessita l'autorització del Papa. Per mantenir la tradició apostòlica, sempre els successors dels apòstols han de ser proposats per Pere. Va haver-hi la carta del Papa Lleó XIV advertint que la situació era molt greu. i ells van respondre dient que tornarien a repetir.
0: La congregació, fundada el 1970, rebutja algunes de les reformes del Concili Vaticà II i defensa la litúrgia tradicional amb la missa en llatí i el sacerdot d'esquena als fidels. Joan Pau II va excomunicar Lefebvre i els quatre bisbes que va ordenar l'any 1988. Benet XVI va aixecar l'excomunió dels quatre bisbes el 2009, però el papa Francesc va tornar a limitar l'ús de la missa tradicional. Actualment aquesta fraternitat compta amb uns 720 sacerdots i prop de mig milió de fidels arreu del món.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
17: Aquest dijous tenim com a novetat aquesta estabilitat atmosfèrica que ens ha d'acompanyar, que s'accentua respecte a aquests darrers dies i pràcticament tindrem sol tot el dia, des del matí fins al capvespre, fins i tot a les comarques del Pirineu, que aquests darrers dies creixien alguns núvols i que localment deixaven alguna tempesta, avui de precipitacions no se n'esperen enlloc del país. El que sí que podem esperar és que bufi tramuntana. Tramuntana durant tot el dia a l'Empordà, més forta al matí, menys intensa a la tarda. També tindrem mestral a les Terres de l'Ebre durant les immediates hores. I amb unes temperatures que ahir van tocar fons, o diríem que va ser la calor més suau de tota la setmana, i a partir d'avui comencen a remuntar, i més que remuntaran a mesura que vagi avançant la setmana. De tal manera que avui s'esperen valors al voltant dels 34-35 graus a la Catalunya Central i comarques de Girona, i valors de 36-37 graus a la Costa Daurada, Terres de l'Ebre i a les comarques de Ponent.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, al perfil @trescatinfoviari.
0: Catalunya tindrà un organisme públic pioner a escala internacional que vetllarà perquè les empreses que operen al nostre país no vulnerin els drets humans ni ambientals en tots els estats on tinguin activitat. El Parlament ha aprovat la proposició de llei per crear el Centre Català d'Empresa i Drets Humans, impulsat per la Federació Catalana d'Organitzacions per la Justícia Global. Júlia Martí, portaveu de la Federació, ha valorat positivament la llei, tot i que no concedeix capacitat sancionadora al nou organisme.
18: Aquest mecanisme serà molt útil per poder avançar en aquesta lluita contra la impunitat empresarial.
0: La llei no convenç les patronals. Salvador Guillermo, director d'Economia i d'Estudis de Foment del Treball.
19: Les empreses catalanes ja s'estan adaptant a les noves exigències europees en matèria de diligència deguda. Per això, sorprèn que es vulgui impulsar una regulació més exigent que afecti a tot la totalitat d'empreses, a diferència de l'europea, sense haver demostrat que existeixi un problema generalitzat que ho justifiqui.
0: La creació del Centre Català d'Empresa i Drets Humans s'ha aprovat amb els vots a favor del PSC, Esquerra, els Comuns i la CUP, l'abstenció de Junts i els vots en contra del PP, Vox i Aliança Catalana.
1: 3CAT Info.
0: A l'Alt Penedès s'ha trobat una nova espècie d'animal prehistòric, el gos os, o gos dels pantans, que va viure fa 16 milions d'anys. La descoberta d'un crani sencer l'han fet paleontòlegs del jaciment dels Casots, a Subirats, que han descrit una espècie única al món, corresponsal a l'Alt Penedès, Montse Gener Riba.
20: Es tracta d'un animal de mida mitjana, semblant a un llop, emparentat amb els gossos i els ossos de l'època del Miocè. La troballa es va fer fa anys, fa 30 anys, però no se li va donar importància fins que el 2014, amb motiu d'una tesi, algú va treure el fòssil de la caixa on l'havien deixat i va sospitar que es tractava d'una espècie totalment nova, sense cap exemplar en cap altre lloc del món. Només s'havien trobat dents de Paleocion a Alemanya i Txèquia, però no eren iguals. Ho ha explicat Isaac Casanovas, codirector el jaciment dels Casots a Subirats.
21: Mirant les dents, perquè dels altres no hi ha crani, no hi havia res amb el que comparar, van veure que no encaixaven pas. I llavors, al veure que no encaixaven, dius, les dents són diferents, és l'única cosa per comparar que hi ha, és un animal diferent. I llavors el crani, doncs, per fi hem pogut dir com era el crani d'aquests animals, perquè abans la gent, doncs, clar, doncs, els havies d'imaginar doncs, com dentetes només, perquè és el que hi havia.
20: El seu valor fa que no pugui estar exposat sinó en una caixa forta a l'Institut Català de Paleontologia. Avui l'hem pogut veure perquè ha tornat per unes hores als Casots, on un equip d'estudiants dirigits per paleontòlegs un any més està fent la campanya d'estiu, on preveuen treure uns 300 fòssils d'aquest jaciment riquíssim. Per cert que aquest cap de setmana i el que ve faran portes obertes per qui vulgui anar a l'institut.
0: I en parlàvem al sumari, Sony anuncia que els nous videojocs de PlayStation seran només digitals a partir del gener del 2028. La companyia deixarà de produir discos físics, una mesura que respon, diuen, a l'evolució de les preferències dels consumidors. L'anunci ha provocat una allau de queixes a les xarxes socials. El hashtag Gamers Unidos s'ha convertit en poca estona en tendència com a resposta a la decisió de la companyia japonesa. Es queixen, per exemple, que sense discos desapareixerà el mercat de segona mà, els usuaris no es podran deixar els jocs entre ells, tancaran les botigues físiques i hauran de dependre, en tot moment, del monopoli de la PlayStation Store. Albert Murillo, presentador del Generació Digital de Catalunya Ràdio, ha explicat què significa aquest canvi anunciat per Sony.
2: Aquesta notícia de Sony era esperada, molt esperada per molts aficionats al videojoc. De fet, el Generació Digital, el programa que fem, en portem parlant des de fa més de 5 anys. L'evolució del videojoc en descàrrega és un fet evident i que fa que els costos, doncs, evidentment, baixin per una empresa com aquesta, però hi ha molts jugadors que s'estimen molt la capsa, que els agrada molt tenir l'objecte físic i que fins i tot col·lecciona videojocs, que és una molt mala notícia per ells.
0: Els analistes també creuen que aquesta decisió farà que la PlayStation 6, prevista per a finals del 2028 o principis del 29, arribi ja sense l'opció de posar-hi discos. Aquest dijous obre l'exposició que commemora l'any Gaudí a Mataró amb plànols i maquetes de les primeres cases que va fer l'arquitecte. Una investigació ha fet reescriure la biografia perquè documenta que és a la capital del Maresme on comença la seva trajectòria professional. Mataró, Marta Vallès.
4: L'exposició es titula Gaudí, pagès i l'obrera. Salvador Pagès és una figura clau perquè Antoni Gaudí, tot just llicenciat com a arquitecte, faci els primers treballs a Mataró. Pagès va fundar la primera cooperativa de producció de tot l'estat, l'obrera mataronense, i va encarregar a Gaudí tot el projecte, la fàbrica i també les cases per als treballadors. Un any de recerca ha permès documentar que aquestes van ser les primeres obres de la carrera de l'arquitecte. En parlen els comissaris de l'exposició, la directora del Consorci Museu d'Art Contemporani de Mataró, Núria Poc, i l'arquitecte Ignasi Riera.
22: En Gaudí rep l'encàrrec d'urbanitzar els terrenys de la cooperativa aquí a la ciutat de Mataró. La primera casa que construeix Antoni Gaudí és aquí a Mataró. El segon edifici són precisament les latrines. És un edifici singular, molt interessant. I el tercer edifici que construeix, doncs, és la nau de blanqueig de cotó.
23: Tan simple com llegir els plànols per poder entendre què és el que volia fer. Volumetritzar-ho i convertir-ho en models que es puguin explicar i que es puguin ensenyar.
4: L'exposició amb entrada gratuïta es pot visitar a la nau Gaudí de Mataró fins al mes de novembre.
24: Ladies, good night. It's time to say goodbye.
0: Àlex Rigola situa el clàssic de Shakespeare, El somni d'una nit d'estiu, en una de les festes que Andy Warhol va impulsar a la Nova York dels anys 60. És en el muntatge de Factory, que es podrà veure durant tot el mes de juliol a la sala Heartbreak Hotel del barri de Badal de Barcelona. Marta Vives.
25: Rigol ens té acostumats a la seva mirada personalíssima damunt dels clàssics que porta a escena i aquest Factory, somni d'una nit d'estiu, també és així. En aquest cas, els enamorats de la història original els col·loca no en un bosc encantat, sinó en una festa d'Andy Warhol.
26: Jo sempre pensava quin espai, quina rave, quina festa seria la que a mi m'hagués agradat assistir, no? I per mi era la Factory de l'Andy Warhol, potser perquè la Velvet Underground hi eren allà, no?
25: Rigola fa una volta de rosca més. Els joves enamorats shakespearians aquí són vells.
26: El fet de fer-ho amb gent ja jubilada en lloc d'adolescents li dona una densitat al vers, a la paraula, a cada expressió al voltant de l'amor, que encara que siguin escrites les mateixes paraules i vulgui dir exactament el mateix, tu notes les cicatrius o el pas de vida passat per cada un d'aquests intèrprets, no?
25: Interpretats magníficament per Francesca Pinyon, Toni Sevilla, Oriol Genís i Muntsa Alcañiz. La paraula i unes interpretacions que excel·leixen tornen a ser marca de la casa d'aquesta proposta original que barreja dos mons tan estranys com no sempre reconeixibles en una de les propostes més destacades de la programació d'enguany del Grec amb les entrades exaurides.
0: El pròxim Saló Manga Barcelona es farà del 5 al 8 de desembre, de dissabte a dimarts. I el visitarà una de les figures més influents del manga de terror, Junji Ito. Valeria Obereda.
27: Un mangaka que aquest any és l'autor del cartell, ens el descriu la directora del Saló, Meritxell Puig.
28: Veiem el Parkway amb la Ona-chan com a guia a tots els personatges de Junji Ito que se reuneixen a Barcelona ens va sorprendre molt, sobretot els colors, ha sigut meravellós.
27: I l'assessor de continguts del Manga Barcelona, Oriol Estrada, ens presenta Junji Ito.
3: Just fa 10 anys que va venir, però és que crec que ha anat augmentant la seva popularitat exponencialment al llarg d'aquests anys. I algú amb molt de sentit de l'humor.
27: Altres autors que ja se sap que vindran són els japonesos Soshi Kawamori i Risa Iwata, autors de la pel·lícula Labyrinth, una reflexió sobre la identitat, la fama i el preu de la popularitat en l'era de les xarxes socials.

0: Valladolid ha dit que no ven. Ara, no ven perquè sembla ser que no tenien alternativa. Jo espero que si tenen alternativa, l'Atlètic de Madrid tingui en consideració l'oferta del Barça. Aquesta oferta, ja et dic, és una oferta que no és il·limitada en el temps.
1: D'altra banda, el Barça ha fet oficial la renovació de defensa centre andalès Andreas Christensen, de 30 anys, fins al 2028. Christensen va arribar lliure procedent del Chelsea fa 4 temporades. Del Barça passem ara al Mundial.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Anglaterra s'ha classificat aquest dimecres per als vuitens de final. A la ronda de setzens, els anglesos s'han imposat per 2-1 a la República Democràtica del Congo, remuntada inclosa, amb un doblet de gols de Harry Kane als minuts 75 i 86. Abans, al minut 7, Sipenga havia avançat els congolesos. En el partit jugat a Atlanta, el nou jugador del Barça, Anthony Gordon, ha jugat l'última mitja hora com a suplent i ha donat les dues assistències de gol. Gordon ha lloat Kane, precisament.
3: Sí, és increïble estar a prop seu cada dia, perquè quan tens al costat algú que forma part de l'elit, t'adones del nivell que té. Està fent una temporada que només ha estat superada per Leo Messi, el millor futbolista de tots els temps. Això ja diu molt del nivell al qual està jugant. És una inspiració per tots nosaltres.
1: Aquest dijous li arriba el torn de disputar els setzens a la selecció espanyola. El combinat de Luis de la Fuente s'enfrontarà a Àustria, a Los Angeles, i un dels nou catalans convocats, Pau Cubarsí, n'ha parlat, tot demanant màxima concentració.
4: Sí, ens veiem molt bé, ens veiem concentrats, sabem que serà un partit complicat, que hem de fer les nostres coses molt bé, fixar-nos en nosaltres mateixos, en les nostres característiques, i intentar treure la victòria.
1: Obrim pàgina poliesportiva ara, parlant de ciclisme.
2: 3CAT Info.
1: Dissabte comença a Barcelona una nova edició del Tour de França i aquest dimecres ha arribat a Catalunya el gruix dels equips participants. És el cas del conjunt Emirates, amb el 4 vegades vencedor Tadej Pogačar al capdavant i que s'ha instal·lat a Castelldefels. El principal rival de Pogačar, Jonas Vingegaard, s'ha entrenat els últims dies per reconèixer el Coll de Vegas, que s'ascendirà diumenge a la segona etapa. I de cara a la primera etapa de dissabte, la contrarrellotge per equips inaugural, equips com el Visma, l'Ineos i el Lidl Trek l'han estat preparant al circuit de Barcelona-Catalunya. Sense deixar encara el ciclisme, 3CAT Info ha pogut saber que dos corredors catalans canviaran d'equip de cara a la propera temporada. Es tracta de Mireia Benito, que deixarà l'AG Insurance per fitxar pel Movistar, i de Jan Castellón, que marxarà del Caja Rural per incorporar-se al Q36.5 Pinarello.
2: 3CAT Info.
1: Minut i mig encara per afegir que el torneig de tenis de Wimbledon han superat la segona ronda al quadre masculí Sinner, Medvedev, Ogé Aliassime i Djokovic, que ha eliminat Tsitsipas, entre d'altres. Mentrestant, el més destacat del quadre femení és l'eliminació d'Andrieva, l'actual campiona de Roland Garros, a mans de Krejcikova. En canvi, sí que han passat a tercera ronda favorites com ara Sabalenka, Osaka, Goff i Paula. En bàsquet, a la Lliga Femenina, renovació de l'atleta pivot Carol Guerrero amb l'Uni Girona per una temporada més. En els propers dies, l'Uni també anunciarà la renovació d'Ainhoa López i aleshores al Club Gironí només quedaran dos fitxatges per tancar la plantilla. En waterpolo, novetats i presentacions al Sabadell.
2: 3CAT Info.
1: Un club ballesà que ha presentat tres jugadors internacionals procedents del Sant Andreu. Són l'exterior Nona Pérez, la boia Paula Camus i la portera Martina Tarré. Sentim Tarré.
5: Amb una ambició que jo crec que és el que necessito, no? Tenim els Jocs Olímpics d'aquí 2 anys. Un equip amb grans jugadores que tinguin la mateixa ambició i que tinguin el mateix repte que jo d'aquí a 2 temporades també crec que em farà créixer molt.
1: En la presentació, el president del Sabadell, Claudi Martí, s'ha mostrat enigmàtic respecte del futur de Maica García, que acaba contracte i du prop de 2 anys de baixa per maternitat. També a la Lliga Femenina de Waterpolo, el Terrassa ha incorporat la jove internacional de 20 anys, Carlota Panyalbert, procedent del Mediterrani. I en futbol sala, fitxatge de Pol Pacheco, que deixa el Barça i s'incorpora a l'Indústria Santa Coloma.
2: 3CAT Info.

La conductora de l'autocar accidentat al centre de Lleida ha donat negatiu a les proves d'alcoholèmia i drogues. El sinistre ha deixat un balanç de 44 persones ferides, 4 de les quals estan ingressades a l'UCI, tot i que evolucionen favorablement. La policia continua investigant les causes de l'accident per esbrinar...

0: perquè el vehicle ha fet un canvi de trajectòria. José María Aznar corregeix l'estratègia d'Alberto Núñez Feijóo i reclama que el PP s'allunyi de Junts. L'expresident espanyol ha apel·lat a una majoria àmplia del nacionalisme espanyol, tant de dretes com d'esquerres, per fer caure Pedro Sánchez. Els pressupostos de Salvador Illa rebran aquest dijous l'aval definitiu del Parlament. Esquerra i els comuns oxigenaran la legislatura amb els primers comptes del govern del PSC, que fins ara havia funcionat amb els prorrogats del 2023. Els republicans adverteixen, però, que cal avançar en el nou model de finançament abans de l'aturada estival. El president de la Generalitat qüestiona la retirada dels peatges de les autopistes catalanes. Salvador Illa reconeix que hi ha un problema de saturació a l'AP7, demana una reflexió sobre les decisions que es van prendre en el passat i reclama que s'actuï amb responsabilitat quan es debati sobre noves infraestructures. Veneçuela comença el primer dels 7 dies de dol nacional decretats pel doble terratrèmol de la setmana passada. El nombre de víctimes frega les 2.300 i els ferits ja són més d'11.000. Les autoritats treballen per assegurar les edificacions que van quedar malmeses pel sisme. L'onada de calor del mes de juny ha provocat 218 morts prematurs a Catalunya, principalment durant la setmana de Sant Joan. Tot plegat en un mes molt càlid i sec en què s'ha arribat als 43 graus al Segrià. Tot i això, no s'ha superat el rècord de l'any passat en el mateix període. L'ONU reclama als governs que acordin regles globals per evitar els danys que pot provocar la intel·ligència artificial. El primer informe sobre la IA, encarregat per les Nacions Unides, alerta de riscos per als drets humans o desinformació i denuncia l'excessiva concentració de la tecnologia en poques companyies i estats. La Ludwig van, Sopa de Cabra, Pastora, La Fúmiga o Fades són alguns dels artistes que actuaran al Festival Acústica de Figueres del 27 al 30 d'agost. El cartell combina veterans com Locomia o Defcon 2 amb bandes actuals com Alosa o Malifeta.
1: Esports.
2: Joan Laporta ha pres possessió com a nou president del Barça i ha assegurat que han recuperat el club a tots els nivells. Laporta manté que seguiran defensant la integritat i la imatge davant d'atacs externs i, d'altra banda, ha defensat que el club pot abordar qualsevol operació com la de Julián Álvarez. Al Mundial de Futbol, Anglaterra s'ha imposat per 2-1 a la República Democràtica del Congo, remuntada inclosa, i ha accedit als vuitens de final. Doblet de gols de Harry Kane amb assistències del nou jugador del Barça, Anthony Gordon, que ha estat suplent. I dissabte comença a Barcelona una nova edició del Tour de França i aquest dimecres ha arribat a Catalunya el gruix dels equips participants. És el cas de l'equip Emirates, amb el 4 vegades vencedor Tadej Pogačar al capdavant.
0: I el temps serà 100% estable aquest dijous. Dia de sol, de cap a cap, ni durant la tarda creixeran nuvolades. Tindrem una matinada més suau, sense la calor nocturna dels darrers dies, i en canvi, al migdia, les màximes pujaran lleugerament. Les més altes del dia rondaran els 37 graus.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A Lleida es continuen investigant les causes de l'accident d'un autocar al centre de la ciutat aquest dimecres al matí. De moment s'ha fet les proves d'alcohol i drogues a la conductora, que han donat negatiu, mentre s'intenta aclarir per què el vehicle ha canviat de trajectòria. El sinistre ha deixat 44 persones ferides, de les quals 4 continuen a l'UCI. Lleida, Júlia Albacar.
3: La investigació continua oberta i de moment s'està recopilant tota la informació al voltant de l'accident. S'està analitzant el tacògraf del vehicle, s'ha pres declaració a diversos testimonis i s'han fet les proves d'alcoholèmia i drogues a la conductora que han donat negatiu. Ho explica Roberto Santaeufemia, portaveu de la Guàrdia Urbana.
4: Ha donat negatiu amb alcohol i drogues, s'ha recabat totes les dades necessàries al lloc dels fets, han agafat declaracions, s'han mirat càmeres del circuit de les càmeres de seguretat de la ciutat, testimonis, bueno, s'han fet totes les gestions pertinents, s'han fet unes diligències inicials que han passat al jutjat.
3: La dona era una conductora novella i portava pocs dies a l'empresa. Una de les prioritats ara és esclarir per què l'autocar s'ha desviat de la trajectòria i ha impactat contra la façana de la Diputació de Lleida. El sinistre ha causat 44 ferits, dels quals 21 encara estan ingressats a l'Arnau de Vilanova de Lleida. 4 estan a la unitat de cures intensives, 2 en estat crític i 2 estables. Els ferits han estat atesos majoritàriament per traumatismes i contusions derivats del xoc. L'accident ha passat pocs minuts després de les 7 del matí d'este dimecres i no s'ha pogut recuperar la normalitat del trànsit a la zona fins a 7 hores més tard.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Canviem de qüestió per explicar que José María Aznar marca el full de ruta a seguir a la cúpula del Partit Popular. Ho fa després dels intents d'acostament de Feijó cap a Junts. L'expresident del PP alerta que els de Puigdemont no són bona companyia per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa i demana construir una majoria nacional àmplia i centrada per fer caure l'actual govern. Madrid, Àngels Lafuente.
5: El canvi d'estratègia de Feijó cap a Junts, dient que calia girar full de procés per construir una majoria que via moció de censura tombi el govern de Sánchez, no convenç ni de bon tros a Aznar, que ha marcat com a línia vermella els pactes amb Junts, perquè diu, no se'n refia.
6: Hay quien apoya proposiciones pidiendo la dimisión del presidente del gobierno, no para convocar elecciones, sino para que el PSOE lo sustituya por otro que cumpla. Es decir, otorgar la plurinacionalidad i ampliar l'amnistia.
5: I lluny de mirar cap als de Puigdemont com a possibles aliats parlamentaris, Aznar ha deixat molt clar quina és la via a seguir.
6: Todavía hay que construir la mayoría capaz de derribar y superar el muro de Sánchez. ¿Esa mayoría será nacional o no será?
5: Una majoria nacional que, segons Aznar, hauria de buscar el suport electoral més ampli possible, des de l'esquerra fent seus els crítics del PSOE fins a la dreta que representa Vox. Insisteix, les pròximes eleccions generals seran les més importants de la història recent de la democràcia espanyola perquè, adverteix, no està en joc un canvi de govern, sinó un canvi de sistema.
0: Des del PP català, el nou número 2, Juan Fernández, acusa Junts de tapar la corrupció que envolta Pedro Sánchez per no voler fer-lo caure en una moció de censura. En una entrevista al Més Nit de 3CAT Info, el popular ha afirmat que passar pàgina del procés, com va dir dissabte Feijó, vol dir adoptar els mecanismes perquè no es tornin a repetir fets com l'1 d'octubre.
7: Aquells que decideixin no facilitar una moció de censura o fer de salvavides de Pedro Sánchez són còmplices de la seva mala gestió i de la seva corrupció. Passar pàgina el que vol dir és mirar al futur. Amb la Constitució a la mà, perquè les coses que van passar fa 10 anys no es tornin a produir.
0: Fernández també ha assegurat que Sánchez ha comès corrupció política amb els seus pactes amb les formacions independentistes i ha obert la porta a la presència d'observadors internacionals a Espanya per fiscalitzar que no hi ha frau electoral amb la regularització d'immigrants i la llei de nets. I a Catalunya el Parlament aprovarà definitivament aquest dijous els primers pressupostos del govern de Salvador Illa amb els vots d'Esquerra i els Comuns. Junts i el PP han collat el president de la Generalitat perquè doni explicacions sobre els casos de corrupció que afecten el PSOE. Parlament, Jordi Corbalan.
8: Esquerra i els Comuns donaran oxigen al govern de Salvador Illa per afrontar la segona meitat de la legislatura, encara que els socis no estan disposats a convertir el suport als comptes en un xec en blanc. A la sessió de control, el president, el republicà Josep Maria Jové, ha deixat clar que esperen avenços a Madrid en el nou finançament abans de vacances.
9: No tornin a fer tard. Acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que van pactar. No ho demorin més.
10: Tots els acords, i estic compromès en particular, amb el que hem arribat també amb el seu grup, en matèria de finançament. Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per el seu grup, no ho dic pel meu, sap per qui parlo.
8: El president es referia a Junts per Catalunya, que fins ara ha rebutjat el nou model de finançament. En el ple d'aquest dimecres, la líder juntaire al Parlament, Mònica Sales, ha protagonitzat un agre cara a cara amb Salvador Illa, qui retreu que esquivi donar explicacions sobre la corrupció.
11: Potser per això ja no cal que vinga a la sessió de control. Estem molt acostumats que vostè doni l'esquena al Parlament i el que ha de fer aquí en aquesta sessió de control és donar la cara i no amagar-se més.
10: No he contestat el que vostè vol que contesti, he contestat el que jo crec que he de contestar. Mira si m'amago que estem a menys de 2 metres de distància. Bon dia.
8: El PP també ha retret al president el seu silenci.
1: 3CAT Info.
0: En plana internacional, Veneçuela comença 7 dies de dol nacional per les víctimes del doble terratrèmol de fa una setmana. El recompte de víctimes continua augmentant i ara ja són gairebé 2.300 les persones mortes i més d'11.000 les ferides. Els equips de recerca i rescat de víctimes comencen a retirar-se i ja donen pas als equips encarregats ara de retirar la runa i assegurar les estructures que han quedat malmeses. Enviat especial a Veneçuela, Joan Biosca.
12: La segona fase ja està en marxa, implica posar el focus en els supervivents del doble terratrèmol de ja fa una setmana, en assistir-los mèdicament, humanament i també donar-los aixopluc. L'exèrcit veneçolà, per exemple, ha desplegat a La Guaira, una de les zones més devastades, un hospital de campanya on militars, que són metges, infermers, tècnics de laboratori i també cirurgians revisen i assisteixen als damnificats. Hem pogut parlar amb alguns d'aquests pacients d'aquest hospital militar de campanya.
13: Mi hijo fue el que tuvo la mayor desgracia, como quien dice, ya tiene fractura de radio, le cayó una mitad de una pared encima y le partó, tuvo fractura de radio.
14: Estaba todo destruido y viendo alrededor, tengo ahí familia, bastante que bueno, se murieron casi toda la familia, más o menos como entre 15 o 10 personas, familiares.
12: Les classes a la zona de La Guaira i també a Caracas, la capital del país sud-americà, les més afectades s'han suspès i el govern ha decretat 7 dies de dol oficial. La por a noves rèpliques està molt present i, per exemple, l'Ajuntament de Caracas ha prohibit l'ús dels ascensors en els edificis residencials fins que siguin revisats.
0: El president de la Generalitat, en parlàvem en titulars, qüestiona la retirada dels peatges de les autopistes catalanes. Salvador Illa reconeix que hi ha un problema a la P7 per l'alta densitat de circulació que ha de suportar aquesta via i demana un debat responsable sobre el que cal fer i una reflexió sobre les decisions que es van prendre en el passat.
15: Fem tots una reflexió col·lectiva, jo la faré avui. Potser se m'equivocar, no?, quan alegrament tots demanàvem fora peatges i ningú... No, sí, tots ho demanàvem. No, escolti'm, que jo me'n recordo que hi era. Tots ho demanàvem. Tots. I quan fem una nova infraestructura i una carretera, tots ens esveiem. Tots. Alguns més que d'altres, per cert.
0: Illa ho ha dit a la sessió de control al Parlament en resposta a la presidenta del grup dels comuns, Jéssica Albiach, que ha demanat que es prohibeixi els camions avançant aquesta via.
16: Ens agradaria saber què li sembla la nostra proposta i si no li agrada, quina és la seva alternativa.
15: Un moment... He pensat que em va demanar que féssim la B40 sencera. No pateixi que compliré els compromisos.
0: El president de la Generalitat ha assegurat que està disposat a estudiar les solucions que plantegen els comuns i ha reclamat que tothom estigui a l'altura i que actuï amb responsabilitat quan es debati sobre noves infraestructures. I avui omplir el dipòsit del cotxe torna a ser més car. Tot i que el govern espanyol ha allargat els descomptes fiscals als combustibles, els canvis que hi ha introduït han provocat una pujada de preu que ja noten els conductors.
17: Les sorpreses quan vens a la benzinera són contínues i no massa positives, no? Des del conflicte entre Estats Units i Iran ja va haver una pujada brutal, semblava que havia baixat, ara canviem de mes i tornen a haver les sorpreses negatives en forma de més despeses.
0: La gasolina costa ara a Catalunya 1 euro amb 48 cèntims de mitjana, 8 més que l'últim dia de juny, i el gasoil s'ha pujat uns 5 cèntims, fins a l'euro amb 51. L'encariment s'explica perquè l'IVA de les gasolines ha tornat al 21% i perquè les bonificacions aplicades a través de l'impost d'hidrocarburs també s'estan reduint. Per evitar que les empreses i les gasolineres aprofitin els canvis fiscals per inflar els seus marges, el ministre de Consum, Pablo Agustín Duy, ha anunciat que es publicarà la llista d'aquelles que no traslladin correctament els preus als consumidors.
18: Y se habilitarán los mecanismos de reclamación para que los consumidores puedan obtener resarcimiento por esa diferencia.
0: En el preu de la gasolina també hi influirà l'evolució de la cotització del petroli en els mercats internacionals.
1: 3CAT Info.
0: L'onada de calor ha provocat com a mínim 218 morts prematures a Catalunya, que és la xifra més alta d'un juny des que es fa aquest recompte. La majoria de morts, 9 de cada 10, van ser durant la calorada que hi va haver als voltants de Sant Joan. El cert és que aquest mes de juny ha estat un mes molt càlid i sec, després que s'arribés a temperatures de 43 graus al Segrià. Malgrat aquesta xifra, aquest juny no s'ha superat el rècord de l'any passat. Ho explica Aleix Serra, tècnic del Servei Meteorològic de Catalunya.
19: Ha estat com un juliol, fins i tot si fos un juliol estaríem parlant de lleugerament càlid, per tant són mesos de juny que queden totalment incorporats dintre del que seria la canícula.
0: A tot això, segons dades de l'AEMET, el primer semestre d'aquest any ha estat el més càlid de l'estat espanyol en els últims 65 anys, des que es tenen registres, un grau i mig per sobre del que és habitual. Tot plegat té un efecte en la temperatura global de la superfície del mar. La mitjana s'ha situat als 21 graus i ja se superen els rècords del 2023 i del 2024. Carlo Buontempo, director del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus, avisa que la situació encara pot empitjorar.
20: Quan hi ha l'oscil·lació positiva del Niño ens fa arribar a valors mai vist abans. I això crec que és una cosa preocupant perquè, clar, des de que com humans escrivim història, mai hem viscut una temperatura tan alta. En direcció on estem anant, cada vegada hi haurà nou rècord.
0: L'augment de la temperatura del mar acaba donant més energia a les tempestes i comporta precipitacions extremes i inundacions.
1: El temps.
0: És moment per la previsió de Néstor Gómez.
21: Aquest dijous tenim com a novetat aquesta estabilitat atmosfèrica que ens ha d'acompanyar, que s'accentua respecte a aquests darrers dies i pràcticament tindrem sol tot el dia, des del matí fins al capvespre, fins i tot a les comarques del Pirineu, que aquests darrers dies creixien alguns núvols i que localment deixaven alguna tempesta, avui de precipitacions no se n'esperen enlloc del país. El que sí que podem esperar és que bufi tramuntana. Tramuntana durant tot el dia a l'Empordà, més forta al matí, menys intensa a la tarda. També tindrem mestral a les Terres de l'Ebre durant les immediates hores. I amb unes temperatures que ahir van tocar fons, o diríem que va ser la calor més suau de tota la setmana, i a partir d'avui comencen a remuntar, i més que remuntaran a mesura que vagi avançant la setmana. De tal manera que avui s'esperen valors al voltant dels 34-35 graus a la Catalunya Central i comarques de Girona, i valors de 36-37 graus a la Costa Daurada, Terres de l'Ebre i a les comarques de Ponent.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Aquest dissabte els Estats Units celebraran el 250è aniversari de la Declaració d'Independència. L'efemèride arriba en un moment de polarització ideològica al país i enmig d'una forta tensió política per apoderar-se del relat patriòtic. El nostre corresponsal a Washington ha parlat amb dos historiadors a la ciutat de Nàpolis, un dels escenaris de la Revolució Americana. Washington, Oriol Serra.
22: A principis de la segona meitat del segle XVIII, les 13 colònies britàniques situades a la costa est de Nord-Amèrica es trobaven en ple procés d'emancipació de l'imperi. La historiadora Heather Ertz, de la ciutat de Nàpolis, la capital de Maryland, recorda la sublevació dels impressors de la Gaseta de la ciutat en contra dels tributs que l'imperi britànic exigia a les colònies.
23: És realment tributació sense representació. Hi va haver una reacció important contra la llei del timbre. L'impressor Jonas Green i la seva dona, Anne Catherine Green, van fer imprimir una calavera i dues tíbies creuades al lloc on, teòricament, hi havia d'anar el segell reial.
24: Les espurnes de la revolució van ser realment enceses per la classe alta. Tenien la intel·ligència d'entendre la situació i raonar, i tenien l'incentiu econòmic de voler alguna cosa diferent, de manera que no va sortir del no-res. Sens dubte va passar amb gent molt ben educada i amb interessos econòmics.
22: Qui sentíem és el guia de Nàpolis, Alex Knoll. Aquesta ciutat de la badia de Chesapeake, molt propera a Washington, va ser un escenari capital del procés d'independència nord-americà, al costat de Boston, Providence o Filadèlfia. George Washington s'hi va instal·lar abans de la Guerra d'Independència i el Tea Party hi va tenir una forta presència. La revolució va arribar i la va abraçar tothom a les 13 colònies, rics, pagesos, pobres, blancs i negres. El 4 de juliol del 1776 arribaria la Declaració d'Independència, però els nous Estats Units d'Amèrica naixien sobre peus de fang.
24: Si anaves de colònia en colònia, no es consideraven un front unit. Cadascuna tenia la seva personalitat independent, les seves pròpies lleis, les seves pròpies maneres de fer les coses, i per descomptat, el cisma entre el nord i el sud i l'esclavitud al sud versus el treball lliure al nord.
22: Precisament aquestes diferències van acabar provocant la Guerra Civil 80 anys més tard. Segons la historiadora Heather Ertz, dos segles i mig després de la Declaració d'Independència, als Estats Units es repeteixen les mateixes preguntes.
23: El que passa amb el 250è aniversari és que està tornant a provocar converses. Estem tenint les mateixes converses que tenien lloc el 1776 sobre el significat de llibertat, d'igualtat, d'inclusió i de democràcia.
0: Democracy means. Les Nacions Unides alerten que la intel·ligència artificial s'està desenvolupant de forma accelerada i sense control i demana als governs que actuïn conjuntament per posar-hi regles. L'ONU ha presentat el primer informe sobre IA, encarregat a un grup d'experts internacionals en què alerta dels riscos que comporta un desenvolupament de la nova tecnologia sense una governança global. El secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha dit que la IA pot ser un motor de desenvolupament en ciència, medicina o agricultura, però també alerta de resultats negatius si els governs no es posen d'acord per aplicar-hi normes.
2: Com més avanci la intel·ligència artificial sense normes compartides, menys veu tindran els governs i la gent en el resultat. Així que el missatge que donem als governs és senzill. No espereu.
0: L'informe encarregat per l'ONU, que es debatrà en una cimera internacional la setmana que ve a Ginebra, alerta sobre la capacitat de la IA per crear sistemes autònoms que actuïn de manera impredictible. Això pot generar riscos en seguretat o drets humans. També denuncia l'excessiva concentració de la nova tecnologia en molt poques mans, com explica la periodista filipina i Premi Nobel de la Pau, Maria Ressa, que ha participat en l'elaboració de l'informe.
3: Un petit grup d'empreses i un petit grup de països estan prenent les decisions més importants del futur de la humanitat. Només els Estats Units representen per si sols el 75% de la potència de computació en els clústers d'IA més grans del món.
0: Segons el text, altres riscos són la falta de privacitat per l'aplicació de la IA en la ciberseguretat i la vigilància i també la desinformació. A més, adverteix de desigualtats lingüístiques i culturals, ja que els sistemes prioritzen l'anglès i els estàndards culturals occidentals.
1: 3CAT Info.
0: Extingit l'incendi en un edifici d'apartaments a la ciutat d'Anvers, a Bèlgica, que ha causat 5 morts i diversos ferits de gravetat. El foc ha començat pocs minuts abans de les 10 del matí d'aquest dimecres. El bloc és un edifici de 10 plantes amb prop de 200 veïns. Segons la policia, el foc s'ha iniciat per un problema tècnic a la planta baixa de l'edifici. Alguns veïns han explicat que han sentit una explosió just abans que s'escampés el fum.
4: He sentit moltes coses. Primer he sentit foc i he pensat que era molt estrany. He agafat les coses i m'he assegurat que podíem marxar.
5: De cop hem sentit les alarmes dels detectors de fum i amb la meva dona hem vist que ja hi havia fum. Aleshores hem sortit a la terrassa i crec que entre 8 i 10 minuts després han arribat els bombers per rescatar-nos amb l'escala.
0: Segons els bombers, els veïns d'una part de l'edifici, que ha quedat menys afectada, ja podran tornar cap a casa.

0: Les guitarres protagonitzen el Festival Acústica de Figueres amb bandes com la Ludwig Band, Dan Peralbo i el Convoy o Quim Mandado del 27 al 30 d'agost. També hi haurà lloc per la música urbana amb Fades i 30 Ufam o música d'arrel amb Alosa. Un dels grups que hi arriben amb més bona forma és la Ludwig. Són empordanesos i part de la seva educació musical passa pels concerts, als carrers i places de Figueres. Així ho explica Quim Carandell a Catalunya Ràdio.
1: Allà és on vam començar i allà és on volíem arribar. Ho tenim tot, ara no ens podem queixar. Vull dir que hi ha una part de nosaltres que diu ara aprofita i ja està tot bé, a disfrutar i a descansar i a passar-ho bé, que la vida són dos dies i un és la fònica.
0: Alosa també es troben en un gran moment després de publicar el seu primer disc, El primer cant del matí. El grup mallorquí Fades aprofitarà per presentar cançons d'un àlbum que estan a punt de publicar, que inclourà músics per primer cop. Però com diuen Ferran Pi i Àngel Exoco amb la seva marca.
2: Farem aquesta mescla de música electrònica a l'extrem, per la vegada també músics. Però els fem desafinar, els músics, quan venen a l'estudi. Els fem desafinar.
3: Com nosaltres, és que si no seria Fades, no?
2: Exacte. Un saxofon, una bona coreografia i un bombó negre, o sigui, serà increïble.
0: L'acústica tindrà sorpreses com Locomia, veterans com Quim Mandado, Sopa de Cabra, Pastora o Defcon 2. I acollirà l'últim concert a l'aire lliure de La Fúmiga, entre altres actuacions.
4: Esports.
0: Amb David Ubach.
5: Joan Laporta ha pres possessió com a nou president del Barça i aquest dimecres ha encetat el seu tercer mandat. En l'acte, Laporta ha assegurat que han recuperat el club a tots els nivells i manté que seguiran defensant-ne la integritat i la imatge davant d'atacs externs, diu.
6: No podem baixar la guàrdia perquè hi ha que no descansen. I davant dels atacs a la reputació del nostre club sempre trobaran doncs, un president i una junta directiva amb un lideratge fort a la defensa sempre de la nostra institució.
5: Al vessant esportiu, el president del Barça ha subratllat que el club pot abordar qualsevol operació. I en aquest sentit s'ha referit a Julián Álvarez.
6: De moment, el que sí que és cert és que l'Ell de Madrid ha dit que no ven. Ara, no ven perquè sembla ser que no tenien alternativa. Jo espero que si tenen alternativa, l'Ell de Madrid tingui en consideració l'oferta del Barça. Aquesta oferta, ja et dic, és una oferta que no és il·limitada en el temps.
5: I d'altra banda, el Barça ha fet oficial la renovació del defensa central danès, Andreas Christensen, de 30 anys, fins al 2028. Christensen va arribar lliure procedent del Chelsea fa 4 temporades. Del Barça passem ara al Mundial.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Anglaterra s'ha classificat aquest dimecres per als vuitens de final. A la ronda de setzens, els anglesos s'han imposat per 2-1 a la República Democràtica del Congo, remuntada inclosa, amb un doblet de gols de Harry Kane als minuts 75 i 86. Abans, al minut 7, Sipenga havia avançat als congolesos. En el partit jugat a Atlanta, el nou jugador del Barça, Anthony Gordon, ha jugat l'última mitja hora com a suplent i ha donat les dues assistències de gol. Gordon, precisament, ha lluit Kane.
7: Sí, és increïble estar a prop seu cada dia, perquè quan tens al costat algú que forma part de l'elit, t'adones del nivell que té. Està fent una temporada que només ha estat superada per Leo Messi, el millor futbolista de tots els temps. Això ja diu molt del nivell al qual està jugant. És una inspiració per tots nosaltres.
5: Aquest dijous li arriba el torn de disputar els setzens a la selecció espanyola. El combinat de Luis de la Fuente s'enfrontarà a Àustria a Los Angeles. I dos dels nous catalans convocats n'han parlat. Pau Cubarsí demana màxima concentració.
8: Sí, ens veiem molt bé, ens veiem concentrats, sabem que serà un partit complicat, que hem de fer les nostres coses molt bé, fixar-nos en nosaltres mateixos, en les nostres característiques i intentar treure la victòria.
5: Mentrestant, Marc Cucurella considera que els resultats contra pronòstic que s'estan donant al Mundial els han de posar en alerta.
9: Ya se vio que no hay ningún partido fácil, ya lo vivimos nosotros en nuestras propias carnes el primer partido y nada, todo lo que ha pasado mejor para nosotros, así no hay excusa para salir relajados.
5: Obrim ara la pàgina poliesportiva parlant de ciclisme.
4: L'actualitat esportiva a fons.
5: Dissabte comença a Barcelona una nova edició del Tour de França i aquest dimecres ha arribat a Catalunya el gruix dels equips participants. És el cas del conjunt Emirates, amb el 4 vegades vencedor Tadej Pogacar al capdavant i que s'ha instal·lat a Castelldefels. I també el Garraf, el principal rival de Pogacar, Jonas Vingegaard, s'ha entrenat els últims dies per reconèixer el Coll de Vegas, que s'ascendirà diumenge a la segona etapa. De cara a la primera etapa de dissabte, la contrarrellotge per equips inaugural, equips com el Visma, l'Ineos i el Lidl Trek, l'han estat preparant al circuit de Barcelona-Catalunya. I qui també ha parlat de l'arrencada del Tour a Barcelona ha estat l'exfutbolista Andrés Iniesta. Ha estat a la posada de llarg del seu equip ciclista, l'NSN, que participarà a la ronda francesa.
10: Para todos es especial, por ser Barcelona, por estar todos involucrados en este maravilloso proyecto.
5: Sense deixar encara el ciclisme, 3CAT Info ha pogut saber que dos corredors catalans canviaran d'equip de cara a la temporada que ve. Es tracta de Mireia Benito, que deixarà l'AG Insurance per fitxar pel Movistar, i de Jan Castellón, que marxarà del Caja Rural per incorporar-se al Q36.5 Pinarello. El torneig de tenis de Wimbledon han superat la segona ronda al quadre masculí Sinner, Medvedev, Oje Aliassim i Djokovic, que ha eliminat Tsitsipas, entre d'altres. Mentrestant, el més destacat al quadre femení és l'eliminació d'Andreyeva, l'actual campiona de Roland Garros, a mans de Krejcikova. En canvi, sí que han passat a tercera ronda favorites com ara Sabalenka, Osaka, Goff i Pegula. Parlem ara de bàsquet.
4: 3CAT Info.
5: El pivot nigerià del Manresa, Akubunda Kaudirichi, s'ha desvinculat del club bagenc per fitxar pel Cedevita Slové. També a la Lliga CB, l'escorta nigerià Caleb Agada acaba el seu contracte amb el Lleida i és la primera baixa confirmada de l'equip lleidatà. I a la Lliga Femenina de Bàsquet, per la seva banda, renovació de l'alè pivot Carol Guerrero amb l'Uni Girona per una temporada. En els propers dies, l'Uni també anunciarà la continuïtat d'Ainhoa López i aleshores al club gironí només quedaran dos fitxatges per tancar la plantilla. En waterpolo, el Sabadell ha presentat tres jugadores internacionals, Nona Pérez, Martina Terré i Paula Camós.
4: Són dos quarts de sis.

0: Aquestes són les principals informacions. La conductora de l'autocar accidentat al centre de Lleida ha donat negatiu en les proves d'alcoholèmia i drogues. El sinistre ha deixat un balanç de 44 persones ferides, 4 de les quals estan ingressades a l'UCI. José María Aznar corregeix l'estratègia d'Alberto Núñez Feijóo i reclama que el PP s'allunyi de Junts. L'expresident espanyol ha apel·lat a una majoria àmplia del nacionalisme espanyol, tant de dretes com d'esquerres, per fer caure Pedro Sánchez. A partir d'ara us explicarem que escorcollen per segona vegada el laboratori de l'IRTA Cresa enmig de la investigació policial per aclarir l'origen del brot de pesta porcina a Catalunya. També que Sony anuncia que els nous videojocs de PlayStation seran només digitals a partir del gener del 2028. La companyia deixarà de produir discos físics, una mesura que respon, diuen, a l'evolució de les preferències dels consumidors. I explicarem també que Mataró obre l'exposició de l'any Gaudí amb plànols i maquetes de les primeres cases de l'arquitecte, una recerca que reescriu la seva biografia i documenta que és a la capital del Maresme on va començar la seva trajectòria professional.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que Joan Laporta ha pres possessió com a nou president del Barça i ha assegurat que han recuperat el club a tots els nivells. Laporta manté que seguiran defensant la integritat i la imatge davant d'atacs externs i d'altra banda ha subratllat que el club pot abordar qualsevol operació com la de Julián Álvarez. I pel que fa al Mundial de Futbol, classificació d'Anglaterra per als vuitens de final a l'eliminar 2-1 la República Democràtica del Congo, remuntada inclosa i amb dues assistències del nou jugador blaugrana Anthony Gordon.
0: I ens espera un temps ben estable a tot el país, que es traduirà en un dia de sol. Si ve de bon matí, les temperatures seran més agradables, al migdia farà una mica més de calor. Les màximes més altes rondaran els 37 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre, una calor que s'intensificarà molt més a finals de setmana. A Lleida es continuen investigant les causes de l'accident d'un autocar al centre de la ciutat aquest dimecres al matí. De moment s'ha fet les proves d'alcohol i drogues a la conductora, que han donat negatiu, mentre s'intenta aclarir per què el vehicle ha canviat de trajectòria. El sinistre ha deixat 44 persones ferides, de les quals 4 continuen a l'UCI. Lleida, Júlia Albacar.
3: La investigació continua oberta i de moment s'està recopilant tota la informació al voltant de l'accident. S'està analitzant el tacògraf del vehicle, s'ha pres declaració a diversos testimonis i s'han fet les proves d'alcoholèmia i drogues a la conductora que han donat negatiu. Ho explica Roberto Santa Eufemia, portaveu de la Guàrdia Urbana.
4: Ha donat negatiu amb alcohol i drogues, s'ha recabat totes les dades necessàries al lloc dels fets, han agafat declaracions, han mirat càmeres del circuit de les càmeres de seguretat de la ciutat, testimonis, bueno, s'han fet totes les gestions pertinents, s'han fet unes diligències inicials que han passat al jutjat.
3: La dona era una conductora novella i portava pocs dies a l'empresa. Una de les prioritats ara és esclarir per què l'autocar s'ha desviat de la trajectòria i ha impactat contra la façana de la Diputació de Lleida. El sinistre ha causat 44 ferits, dels quals 21 encara estan ingressats a l'Arnau de Vilanova de Lleida. 4 estan a la unitat de cures intensives, 2 en estat crític i 2 estables. Els ferits han estat atesos majoritàriament per traumatismes i contusions derivats del xoc. L'accident ha passat pocs minuts després de les 7 del matí d'este dimecres i no s'ha pogut recuperar la normalitat del trànsit a la zona fins a 7 hores més tard.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: José María Aznar marca el full de ruta a seguir a la cúpula del Partit Popular. Ho fa després dels intents d'acostament de Feijóo cap a Junts. L'expresident del PP alerta que els de Puigdemont no són bona companyia per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa i demana construir una majoria nacional àmplia i centrada per fer caure l'actual govern. Madrid, Àngels Lafuente.
5: El canvi d'estratègia de Feijóo cap a Junts, dient que calia girar full del procés per construir una majoria que via moció de censura tombi el govern de Sánchez, no convenç ni de bon tros Aznar, que ha marcat com a línia vermella els pactes amb Junts, perquè diu, no se'n refia.
6: Hay quien apoya proposiciones pidiendo la dimisión del presidente del gobierno, no para convocar elecciones, sino para que el PSOE lo sustituya por otro que cumpla. Es decir, otorgar la plurinacionalidad i ampliar l'amnistia.
5: I lluny de mirar cap als de Puigdemont com a possibles aliats parlamentaris, Aznar ha deixat molt clar quina és la via a seguir.
6: Todavía hay que construir la mayoría capaz de derribar y superar el muro de Sánchez. Esa mayoría será nacional o no será.
5: Una majoria nacional que, segons Aznar, hauria de buscar el suport electoral més ampli possible, des de l'esquerra fent seus els crítics del PSOE fins a la dreta que representa Vox. I insisteix, les pròximes eleccions generals seran les més importants de la història recent de la democràcia espanyola perquè, adverteix, no està en joc un canvi de govern, sinó un canvi de sistema.
0: Vox expulsa definitivament l'exdirigent ultra Iván Espinosa de los Monteros. L'ex número 2 de Santiago Abascal, cofundador i exportador del partit al Congrés, ho ha anunciat amb un vídeo a les xarxes després d'anys de mala mar amb la cúpula.
7: Hoy me han comunicado formalmente mi expulsión del partido que ayudé a crear y a crecer. No puedo decir que me haya sorprendido, pero la verdad, me da un poco de pena. A pesar de todo, sé que lo mejor está por llegar.
0: Vox li va obrir un expedient al març per haver signat un manifest en què els crítics demanaven un congrés per debatre l'estratègia i el rumb de la formació. I encara en política, Junts expulsa els dos regidors que tenia a Sabadell i que estaven suspesos de militància des de l'abril. Els de Carles Puigdemont han fet fora Lluís Matas i Càtia Bota per haver-se negat a plegar i entregar les actes de regidors. El partit els ho havia exigit per les desavinences amb l'executiva local, però els edils van passar a ser no adscrits i Junts es va quedar sense representació a la cocapital del Vallès Occidental. La mala maror venia de més enrere, però es va agreujar quan el desembre passat la formació va forçar els dos regidors a sortir del govern de Sabadell, on el PSC té majoria absoluta. I la coordinadora de Sumar, Lara Hernández, dimiteix i es dona de baixa com a militant en plena reconfiguració de l'espai a l'esquerra del PSOE. Deixa la formació 10 dies abans de l'assemblea, que només tindrà una candidatura unitària. Hernández denuncia que ha sigut víctima d'una campanya de desprestigi després que s'hagi arxivat la denúncia interna de 6 treballadors que l'acusaven d'assetjament laboral.
8: Porque todos los bulos, todas las mentiras y todas las injurias que he tenido que soportar durante todos estos meses se han demostrado falsas.
0: Reitera que és innocent i es reserva el dret de querellar-se contra els que la van assenyalar. La Fiscalia rebaixa de forma significativa la petició de penes per als acusats del cas Innova de Reus, que s'està jutjant a l'Audiència de Tarragona. Ha passat de demanar entre 7 i 10 anys a sol·licitar penes menors després de retirar l'acusació per prevaricació i tràfic d'influències per a molts dels investigats. Tarragona, Manel Sastre.
9: Recte final d'un judici que s'està fent 14 anys després dels fets i en què les acusacions inicials s'han anat diluint. Aquest dimecres ha transcendit el pacte de la fiscal amb dos dels 8 acusats, Josep Prat, director d'Innova, i l'arquitecte Jorge Batesteza, perquè finalment sol·licita 6 i 9 mesos de presó per delictes de prevaricació, falsedat i malversació de cabals públics. En canvi, a Carles Manté, Lluís Miquel Pérez, exalcalde socialista de Reus, els demana 3 anys i pels altres 4 imputats penes d'entre 1 i 2 anys. La Fiscalia ha retirat la prevaricació i el tràfic d'influències per la majoria d'acusats. Manté ha tancat la seva declaració aquest dimecres acusant la formació ara Reus de fer-li xantatge per involucrar l'exalcalde convergent Carles Pellicer.
10: Si vostè em dona xitxa contra l'alcalde Pellicer, no presentarem, no sé si l'havien presentat o no, la denúncia contra vostè. Aquí es va acabar la reunió, la meva ètica no em permet ni escoltar aquestes propostes.
9: El cas, que quedarà aviat vist per sentència, fa referència a les suposades irregularitats en la facturació de més d'un milió d'euros per la construcció de l'Hospital Sant Joan de Reus dins el holding d'empreses municipals Innova.
0: Els comandaments de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional admeten que la coordinació amb el govern durant la vacunació contra la Covid va ser bona i fluida. La segona jornada del judici per l'endarreriment de les vacunes als policies estatals ha desinflat bona part de les tesis de l'acusació. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
11: Els responsables de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil no només no han qüestionat l'actuació de la Generalitat, sinó que han reconegut demores administratives perquè els dos cossos van proposar vacunar els agents en les seves dependències, cosa que va obligar a modificar el protocol que havia preparat Salut. Daniel Rapado és inspector de la Policia Nacional.
12: No sé cómo se habían vacunado otras fuerzas y cuerpos de seguridad, pero sí sé que cuando hicimos la propuesta, un poco como que se rompió el esquema, ¿no? Fue algo como que tenemos que plantearlo y organizarlo bien, porque es algo diferente.
11: A més, els dubtes d'alguns agents sobre si es vacunaven o no també van alentir aquest procés de vacunació.
12: Recuerdo que esa incidencia surgió porque hubo varios policías que no tenían muy claro si se querían vacunar o si no se querían vacunar, y un día se incluían en la lista y al día siguiente nos llamaban para decirnos que no querían.
13: Que no querían.
12: Eso ocurrió.
11: El judici contra els 5 exalts càrrecs de salut, entre els quals hi ha els exconsellers Vergés i Argimon, es reprendrà dilluns vinent amb la declaració com a testimonis de l'exsecretària de Salut Pública Carmen Cabezas i l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya Teresa Cunillera.
0: Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil tornen a escorcollar el laboratori de l'IRTA Cressa per determinar quin és l'origen del brot de pesta porcina. L'escorcoll, que va tenir lloc aquest dimarts, el va ordenar el jutjat número 2 de Cerdanyola del Vallès, que s'ocupa del cas. Segons fonts policials, haurien requerit als tècnics del centre que donessin altres mostres dels virus que manipulen, a més de documentació vinculada a les seves investigacions. És el segon cop que es registra aquest laboratori després de la intervenció policial del 18 de desembre passat. En un comunicat, l'Institut de Recerca assegura que ha col·laborat en tot moment amb les autoritats i recorda que cap de les investigacions que s'han fet fins ara han detectat irregularitats en els seus protocols de seguretat ni tampoc coincidències amb les soques del brot de la pesta porcina.
1: 3Cat Info.
0: Si compreu per internet a plataformes com Shein, Temu o AliExpress, heu de saber que a partir d'ara la factura us pot sortir una mica més cara. La Unió Europea ha començat a cobrar una taxa de 3 euros per als paquets barats i petits que vinguin de l'estranger. Amb això, el club comunitari vol aturar l'arribada massiva de productes procedents sobretot de la Xina, que el que fan és saturar les duanes i complicar les inspeccions de seguretat a les autoritats. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
13: Cada dia arriben 16 milions de paquets petits des de fora de la Unió Europea. Roba, joguines, articles per a la llar... Són productes barats que fins ara estaven exempts de tributar aranzels. Però Brussel·les se n'ha cansat. La nova taxa de 3 euros la pagaran les empreses que venguin aquests articles o les plataformes d'internet que facin d'intermediàries. El que pot passar, però, és que aquestes companyies augmentin el preu final dels productes per repercutir el cost del tribut als consumidors, tal com ha reconegut la portaveu de la Comissió Europea, Ariadna Podesta.
14: Evidentment, no podem parlar en nom dels venedors o de les plataformes per dir si augmentaran els preus, però la responsabilitat de la taxa de 3 euros no és dels consumidors.
13: La nova taxa de 3 euros es pagarà en funció del tipus de producte, sense tenir en compte la quantitat. És a dir, si compreu 20 o 30 samarretes, tant se val, el recàrrec sempre serà de 3 euros, perquè és el mateix article. Però si compreu una samarreta i, per exemple, un pantaló, aleshores la taxa ja serà de 6 euros, perquè es tracta de dos articles diferents.
0: Binance, la plataforma d'intercanvi de criptomonedes més gran del món, ha deixat d'operar a la Unió Europea des d'aquesta matinada. No ha pogut obtenir la llicència per fer-ho i això afecta els seus usuaris, que hauran de vendre les criptomonedes que hi tenien o bé transferir-les a una altra plataforma, si volen disposar-ne. Es calcula que a l'estat espanyol hi ha 500.000 de comptes de Binance. L'experta en gestió financera, Luz Parrondo, creu que els usuaris no tindran problemes per recuperar els seus criptoactius.
15: Una sortida lenta, pausada, planificada dels clients europeus crec que és perfectament possible sense que els afecti gaire. N'hi ha altres opcions que no és Binance, que és Coinbase i Kraken, etc. N'hi ha més bancs, criptobancs, per dir una manera, que poden donar els serveis perfectament.
0: S'ha arribat a aquest extrem perquè el reglament europeu obliga els gestors de criptoactius a tenir l'autorització d'algun dels estats membres per poder operar a Europa, per protegir els inversors i prevenir el blanqueig de capitals. Però Binance ha tingut 18 mesos per obtenir el permís i no s'ha de sortir. El Papa Lleó XIV s'enfronta a la primera gran crisi del seu pontificat provocada per un grup catòlic ultraconservador. La fraternitat sacerdotal Sant Pius, els lefebristes, han desobeït les peticions del pontífex i ha ordenat 4 nous bisbes a Suïssa sense l'autorització del Vaticà. La cerimònia, que ha reunit unes 15.000 persones, també s'ha pogut seguir en directe per internet. Les negociacions amb la Santa Seu han fracassat i la fraternitat ha tirat endavant les ordenacions a la cerimònia. Una decisió que comportarà l'excomunió dels 4 nous bisbes i del bisbe consagrant. Pel capellà i periodista Francesc Romeu, aquest episodi representa un nou cisma dins de l'Església Catòlica.
16: La situació és molt greu, perquè per nomenar uns bisbes sempre es necessita l'autorització del Papa. Per mantenir la tradició apostòlica, sempre els successors dels apòstols han de ser proposats per Pere. Va haver-hi la carta del Papa Lleó XIV advertint que la situació era molt greu. i ells van respondre dient que tornarien a repetir.
0: La congregació, fundada el 1970, rebutja algunes de les reformes del Concili Vaticà II i defensa la litúrgia tradicional amb la missa en llatí i el sacerdot d'esquena als fidels. Joan Pau II va excomunicar Lefebvre i els quatre bisbes que va ordenar l'any 1988. Benet XVI va aixecar l'excomunió dels quatre bisbes el 2009, però el papa Francesc va tornar a limitar l'ús de la missa tradicional. Actualment aquesta fraternitat compta amb uns 720 sacerdots i prop de mig milió de fidels arreu del món.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
17: Aquest dijous tenim com a novetat aquesta estabilitat atmosfèrica que ens ha d'acompanyar, que s'accentua respecte a aquests darrers dies i pràcticament tindrem sol tot el dia, des del matí fins al capvespre, fins i tot a les comarques del Pirineu, que aquests darrers dies creixien alguns núvols i que localment deixaven alguna tempesta, avui de precipitacions no se n'esperen enlloc del país. El que sí que podem esperar és que bufi tramuntana. Tramuntana durant tot el dia a l'Empordà, més forta al matí, menys intensa a la tarda. També tindrem mestral a les Terres de l'Ebre durant les immediates hores. I amb unes temperatures que ahir van tocar fons, o diríem que va ser la calor més suau de tota la setmana, i a partir d'avui comencen a remuntar, i més que remuntaran a mesura que vagi avançant la setmana. De tal manera que avui s'esperen valors al voltant dels 34-35 graus a la Catalunya Central i comarques de Girona, i valors de 36-37 graus a la Costa Daurada, Terres de l'Ebre i a les comarques de Ponent.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: Catalunya tindrà un organisme públic pioner a escala internacional que vetllarà perquè les empreses que operen al nostre país no vulnerin els drets humans ni ambientals en tots els estats on tinguin activitat. El Parlament ha aprovat la proposició de llei per crear el Centre Català d'Empresa i Drets Humans, impulsat per la Federació Catalana d'Organitzacions per la Justícia Global. Júlia Martí, portaveu de la Federació, ha valorat positivament la llei, tot i que no concedeix capacitat sancionadora al nou organisme.
18: Aquest mecanisme serà molt útil per poder avançar en aquesta lluita contra la impunitat empresarial.
0: La llei no convenç les patronals. Salvador Guillermo, director d'Economia i d'Estudis de Foment del Treball.
19: Les empreses catalanes ja s'estan adaptant a les noves exigències europees en matèria de diligència deguda. Per això, sorprèn que es vulgui impulsar una regulació més exigent que afecti a tot la totalitat d'empreses, a diferència de l'europea, sense haver demostrat que existeixi un problema generalitzat que ho justifiqui.
0: La creació del Centre Català d'Empresa i Drets Humans s'ha aprovat amb els vots a favor del PSC, Esquerra, els Comuns i la CUP, l'abstenció de Junts i els vots en contra del PP, Vox i Aliança Catalana.
1: 3CAT Info.
0: A l'Alt Penedès s'ha trobat una nova espècie d'animal prehistòric, el gos os, o gos dels pantans, que va viure fa 16 milions d'anys. La descoberta d'un crani sencer l'han fet paleontòlegs del jaciment dels Casots, a Subirats, que han descrit una espècie única al món, corresponsal a l'Alt Penedès, Montse Gené Riba.
20: Es tracta d'un animal de mida mitjana, semblant a un llop, emparentat amb els gossos i els ossos de l'època del Miocè. La troballa es va fer fa anys, fa 30 anys, però no se li va donar importància fins que el 2014, amb motiu d'una tesi, algú va treure el fòssil de la caixa on l'havien deixat i va sospitar que es tractava d'una espècie totalment nova, sense cap exemplar en cap altre lloc del món. Només s'havien trobat dents de Paleocion a Alemanya i Txèquia, però no eren iguals. Ho ha explicat Isaac Casanovas, codirector del jaciment dels Casots a Subirats.
21: Mirant les dents, perquè dels altres no hi ha crani, no hi havia res amb el que comparar, van veure que no encaixaven pas. I llavors, al veure que no encaixaven, dius, les dents són diferents, és l'única cosa per comparar que hi ha, és un animal diferent. I llavors el crani, doncs, per fi hem pogut dir com era el crani d'aquests animals, perquè abans la gent, doncs, clar, doncs, els havies d'imaginar doncs, com dentetes només, perquè és el que hi havia.
20: El seu valor fa que no pugui estar exposat sinó en una caixa forta a l'Institut Català de Paleontologia. Avui l'hem pogut veure perquè ha tornat per unes hores als Casots, on un equip d'estudiants dirigits per paleontòlegs un any més està fent la campanya d'estiu, on preveuen treure uns 300 fòssils d'aquest jaciment riquíssim. Per cert que aquest cap de setmana i el que ve faran portes obertes per qui vulgui anar amb inscripció prèvia.
0: I en parlàvem al sumari, Sony anuncia que els nous videojocs de PlayStation seran només digitals a partir del gener del 2028. La companyia deixarà de produir discos físics, una mesura que respon, diuen, a l'evolució de les preferències dels consumidors. L'anunci ha provocat una allau de queixes a les xarxes socials. El hashtag Gamers Unidos s'ha convertit en poca estona en tendència com a resposta a la decisió de la companyia japonesa. Es queixen, per exemple, que sense discos desapareixerà el mercat de segona mà, els usuaris no es podran deixar els jocs entre ells, tancaran les botigues físiques i hauran de dependre, en tot moment, del monopoli de la PlayStation Store. Albert Murillo, presentador del Generació Digital de Catalunya Ràdio, ha explicat què significa aquest canvi anunciat per Sony.
2: Aquesta notícia de Sony era esperada, molt esperada per molts aficionats al videojoc. De fet, el Generació Digital, el programa que fem, en portem parlant des de fa més de 5 anys. L'evolució del videojoc en descàrrega és un fet evident i que fa que els costos, doncs, evidentment, baixin per una empresa com aquesta, però hi ha molts jugadors que s'estimen molt la capsa, que els agrada molt tenir l'objecte físic i que fins i tot col·lecciona videojocs, que és una molt mala notícia per ells.
0: Els analistes també creuen que aquesta decisió farà que la PlayStation 6, prevista per a finals del 2028 o principis del 29, arribi ja sense l'opció de posar-hi discos. Aquest dijous obre l'exposició que commemora l'any Gaudí a Mataró amb plànols i maquetes de les primeres cases que va fer l'arquitecte. Una investigació ha fet reescriure la biografia perquè documenta que és a la capital del Maresme on comença la seva trajectòria professional. Mataró, Marta Vallès.
4: L'exposició es titula Gaudí, Pagès i l'Obrera. Salvador Pagès és una figura clau perquè Antoni Gaudí, tot just llicenciat com a arquitecte, faci els primers treballs a Mataró. Pagès va fundar la primera cooperativa de producció de tot l'estat, l'Obrera Mataronense, i va encarregar a Gaudí tot el projecte, la fàbrica i també les cases per als treballadors. Un any de recerca ha permès documentar que aquestes van ser les primeres obres de la carrera de l'arquitecte. En parlen els comissaris de l'exposició, la directora del Consorci Museu d'Art Contemporani de Mataró, Núria Poc, i l'arquitecte Ignasi Riera.
22: En Gaudí rep l'encàrrec d'urbanitzar els terrenys de la cooperativa aquí a la ciutat de Mataró. La primera casa que construeix Antoni Gaudí és aquí a Mataró. El segon edifici són precisament les latrines. És un edifici singular, molt interessant. I el tercer edifici que construeix, doncs, és la nau de blanqueig de cotó.
23: Tan simple com llegir els plànols per poder entendre què és el que volia fer. Volumetritzar-ho i convertir-ho en models que es puguin explicar i que es puguin ensenyar.
4: L'exposició amb entrada gratuïta es pot visitar a la nau Gaudí de Mataró fins al mes de novembre.
24: Ladies, good night. It's time to say goodbye.
0: Àlex Rigola situa el clàssic de Shakespeare, El somni d'una nit d'estiu, en una de les festes que Andy Warhol va impulsar a la Nova York dels anys 60. És en el muntatge de Factory, que es podrà veure durant tot el mes de juliol a la sala Heartbreak Hotel del barri de Badal de Barcelona. Marta Pibas.
25: Rigol ens té acostumats a la seva mirada personalíssima damunt dels clàssics que porta a escena i aquest Factory, somni d'una nit d'estiu, també és així. En aquest cas, els enamorats de la història original els col·loca no en un bosc encantat, sinó en una festa d'Andy Warhol.
26: Jo sempre pensava quin espai, quina rave, quina festa seria la que a mi m'hagués agradat assistir, no? I per mi era la Factory de Andy Warhol, potser perquè la Velvet Underground hi eren allà, no?
25: Rigola fa una volta de rosca més. Els joves enamorats shakespearians aquí són vells.
26: El fet de fer-ho amb gent ja jubilada en lloc d'adolescents li dona una densitat al vers, a la paraula, a cada expressió al voltant de l'amor, que encara que siguin escrites les mateixes paraules i vulgui dir exactament el mateix, tu notes les cicatrius o el pas de vida passat per cada un d'aquests intèrprets, no?
25: Interpretats magníficament per Francesca Pinyon, Toni Sevilla, Oriol Genís i Muntsa Alcanyit. La paraula i unes interpretacions que excel·leixen tornen a ser marca de la casa d'aquesta proposta original que barreja dos mons tan estranys com no sempre reconeixibles en una de les propostes més destacades de la programació d'enguany del Grec amb les entrades exaurides.
0: El pròxim Saló Manga Barcelona es farà del 5 al 8 de desembre, de dissabte a dimarts, i el visitarà una de les figures més influents del manga de terror, Junji Ito. Valeria Obereda.
27: Un mangaka que aquest any és l'autor del cartell, ens el descriu la directora del Saló, Meritxell Puig.
28: Veiem el Parkway amb la Ona-chan com a guia a tots els personatges de Junji Ito que se reuneixen a Barcelona ens va sorprendre molt, sobretot els colors, ha sigut meravellós.
27: I l'assessor de continguts del Manga Barcelona, Oriol Estrada, ens presenta Junji Ito.
3: Just fa 10 anys que va venir, però és que crec que ha anat augmentant la seva popularitat exponencialment al llarg d'aquests anys. I algú amb molt de sentit de l'humor.
27: Altres autors que ja se sap que vindran són els japonesos Soshi Kawamori i Risa Ebata, autors de la pel·lícula Labyrinth, una reflexió sobre la identitat, la fama i el preu de la popularitat en l'era de les xarxes socials.
1: Esports.
0: Amb David Obat.
5: Joan Laporta ha pres possessió com a nou president del Barça i aquest dimecres ha encetat el seu mandat. En l'acte, Laporta ha assegurat que han recuperat el club a tots els nivells i manté que seguiran defensant-ne la integritat i la imatge davant d'atacs externs. Al vessant esportiu, el president del Barça ha subratllat que el club pot abordar qualsevol operació i en aquest sentit s'ha referit a Julián Álvarez.
6: De moment, el que sí que és cert és que l'Atlètic va dir que no ven, ara no ven perquè sembla ser que no tenien alternativa. Jo espero

0: els anglesos s'han imposat per 2-1 a la República Democràtica del Congo, remuntada inclosa, amb un doblet de gols de Harry Kane als minuts 75 i 86. Abans, al minut 7, Sipenga havia avançat els congolesos. En el partit jugat a Atlanta, el nou jugador del Barça, Anthony Gordon, ha jugat l'última mitja hora com a suplent i ha donat les dues assistències de gol. Gordon ha lloat Kane, precisament.
1: Sí, és increïble estar a prop seu cada dia, perquè quan tens al costat algú que forma part de l'elit, t'adones del nivell que té. Està fent una temporada que només ha estat superada per Leo Messi, el millor futbolista de tots els temps. Això ja diu molt del nivell al qual està jugant. És una inspiració per tots nosaltres.
0: Aquest dijous li arriba el torn de disputar els setzens a la selecció espanyola. El combinat de Luis de la Fuente s'enfrontarà a Àustria, a Los Angeles, i un dels nou catalans convocats, Pau Cubarsí, n'ha parlat, tot demanant màxima concentració.
2: Sí, ens veiem molt bé, ens veiem concentrats, sabem que serà un partit complicat, que hem de fer les nostres coses molt bé, fixar-nos en nosaltres mateixos, en les nostres característiques, i intentar treure la victòria.
0: Obrim pàgina poliesportiva ara, parlant de ciclisme.
3: Trescatinfo.
0: Dissabte comença a Barcelona una nova edició del Tour de França i aquest dimecres ha arribat a Catalunya el gruix dels equips participants. És el cas del conjunt Emirates, amb el 4 vegades vencedor Tadej Pogačar al capdavant i que s'ha instal·lat a Castelldefels. El principal rival de Pogačar, Jonas Vingegaard, s'ha entrenat els últims dies per reconèixer el Coll de Vegas, que s'ascendirà diumenge a la segona etapa. I de cara a la primera etapa de dissabte, la contrarrellotge per equips inaugural, equips com el Visma, l'Ineos i el Lidl Trek l'han estat preparant al circuit de Barcelona-Catalunya. Sense deixar encara el ciclisme, 3CatInfo ha pogut saber que dos corredors catalans canviaran d'equip de cara a la propera temporada. Es tracta de Mireia Benito, que deixarà l'AG Insurance per fitxar pel Movistar, i de Jan Castellón, que marxarà del Caja Rural per incorporar-se al Q36.5 Pinarello.
3: 3CatInfo.
0: Minut i mig encara per afegir que el torneig de tenis de Wimbledon han superat la segona ronda al quadre masculí Sinner, Medvedev, Ogier Eliassim i Djokovic, que ha eliminat Tsitsipas, entre d'altres. Mentrestant, el més destacat del quadre femení és l'eliminació d'Andreeva, l'actual campiona de Roland Garros, a mans de Krejcikova. En canvi, sí que han passat a tercera ronda favorites com ara Sabalenka, Osaka, Goff i Paula. En bàsquet, a la Lliga Femenina, renovació de l'alè pivot Carol Guerrero amb l'Uni Girona per una temporada més. En els propers dies l'Uni també anunciarà la renovació d'Ainhoa López i aleshores al club gironí només quedaran dos fitxatges per tancar la plantilla. En waterpolo, novetats i presentacions al Sabadell.
3: 3CAT Info.
0: Un club ballesà que ha presentat tres jugadores internacionals procedents del Sant Andreu. Són l'exterior Nona Pérez, la boia Paula Camus i la portera Martina Tarré. Sentim Tarré.
4: Amb una ambició que jo crec que és el que necessito, no? Tenim els Jocs Olímpics d'aquí 2 anys. Un equip amb grans jugadores que tinguin la mateixa ambició i que tinguin el mateix repte que jo d'aquí a 2 temporades també crec que em farà créixer molt.
0: En la presentació, el president del Sabadell, Claudi Martí, s'ha mostrat enigmàtic respecte del futur de Maica García, que acaba contracte i du prop de 2 anys de baixa per maternitat. També a la Lliga Femenina de Waterpolo, el Terrassa ha incorporat la jove internacional de 20 anys, Carlota Panyalbert, procedent del Mediterrani. I en futbol sala, fitxatge de Pol Pacheco, que deixa el Barça i s'incorpora a l'indústria Santa Coloma.
5: Davant, Ricard.
6: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
7: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Avui ens despertem amb 25 graus a Torroella de Montgrí, 15 a Vilanova i la de Meià i 18 a Margalef. 3 anys després, per fi avui, el Parlament aprovarà els pressupostos de la Generalitat.
1: El projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya pel 2023 ha estat aprovat amb 73 vots a favor i 58 en contra.
0: Aquesta era l'última vegada, 10 de març del 2023, amb el govern aragonès i amb el suport del PSC i els comuns. Avui, amb govern socialista i quan ja hem entrat a la segona meitat de l'any, es repeteix la majoria per aprovar uns comptes que suposen uns ingressos de prop de 50.000 milions d'euros per les arques públiques. És un 10% més que fa 3 anys. I això mentre a Madrid l'ala dura del Partit Popular surt en tromba contra els plans de Feijóo d'acostar-se junts.
2: Todavía hay que construir la mayoría capaz de derribar el muro de Sánchez. ¿Esa mayoría será nacional o no será?
3: Que España no tenga que verse presa de dictaduras minoritarias, tener una amplia mayoría que te permita liberar.

0: parte de la amenaza independentista constante, que al final se ha convertido en una gran corrupción, es lo sensato.
1: Aznar i Ayuso marquen el camí a la direcció del Partit Popular. Avui li preguntarem també a la portaveu de Junts a Madrid, Míriam Nogueras, si realment existeixen o no aquestes converses amb els populars i què en pensa d'aquestes declaracions. Ens acompanyarà a partir de les 9 del matí. I més tard, a les 10, parlarem amb la presidenta del Col·legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya. Avui aquest programa us avança, atenció, un fenomen que va a l'alça. Som propietaris de pisos que contracten detectius privats per investigar inquilins. Això amb l'objectiu de fer-los fora. Sentirem casos com aquest.
2: Van anar a casa dels meus familiars per tal d'extreure informació mitjançant càmeres ocultes sense passar per falsos repartidors de correu comercial. Van gravar conversacions també dels veïns, parlant de mi. Van obrir correspondència meva, personal, certificada.
1: Avui fa una setmana també del terratrèmol a Venezuela. Anem en directe cap a La Guaira. Enviat especial, Miquel Jarque, bon dia.
3: Bon dia, Ricard.
1: Què és el que veus?
3: Balanç, mira, balanç oficial d'ara fa pocs minuts. 2.295 morts, 11.267 ferits. D'aquests hi ha almenys 26 de nacionalitat espanyola. I aquí el que veiem enmig de la foscor és l'intent de rescat de la majoria, cossos sense vida, però avui encara s'ha trobat gent que està viva. I l'activitat augmenta a la tarda, vespre, nit, perquè moltíssima gent de Caracas, com va passar amb la Dana, deixa la seva feina, agafa el cotxe, agafa la moto o agafa la bicicleta, se'n va cap a La Guaira a fer de voluntari i ajudar a desenrunar i a trobar cossos, la majoria, com et deia, doncs ja sense vida.
1: Clar, aquí els equips d'emergència continuen treballant i aquí la feina serà també, Miquel, suposo, com gestionar el que ve ara, que són molts buits, són molts silencis, són moltes preguntes i són molts cossos per trobar.
3: I molta indignació també, També hem trobat indignació de falta de resposta de l'Estat.
1: Gràcies, Miquel. De seguida tornarem cap a Venezuela. Fins ara.
3: Fins ara.
1: I a dos quarts d'11 obrirem també la taverna Maria Nicolau, Pau Aranós, Marc Casanovas i Carla Xuriguera. Avui, entre d'altres, debatrem sobre si s'ha de poder demanar arròs per una persona sola a un restaurant. I a les 11, entrevista Jordi Savall.

0: el músic i director d'orquestra que enguany ha estat guardonat amb el premi Ernst von Siemens i conegut també com a Nobel de la Música. És el primer músic català que l'aconsegueix. I en esports, aquesta tarda es presenta la sortida del Tour de França a Barcelona als ciclistes que faran el recorregut de Sant Pau a la Sagrada Família per l'Avinguda Gaudí. Hi haurà afectacions al trànsit i a la mobilitat. I pel que fa al Mundial de Futbol...
1: Il a marqué, et c'est parti, et c'est le
0: Bèlgica, que ha protagonitzat la primera gran remuntada dels 16ens de final, perdia 2-0 contra Senegal, faltant 5 minuts per al final, i ha forçat la pròrroga i ha aconseguit en aquest cas el gol de la victòria al minut 125 de partit. També aquesta nit Estats Units 2, Bòsnia, Herzegovina 0, i aquest vespre a partir de les 9, Espanya, Àustria.

0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Frederic Vincent, bon dia, bona hora.
2: Molt bon dia.
0: Ja falten menys dies per deixar-t'ho tot a tu. Vinga.
2: És que no pot ser això.
0: Però abans farem un cop d'ull a la matinada, si et sembla. Però tu t'hi posaràs a les 7, no? A partir de dilluns.
2: Sí, i què insinuem?
0: Res.
2: És més fàcil?
0: No, més fàcil no. Vol dir que estaràs una hora més treballant, per tant, serà més excel·lent el programa encara. I amb què ens despertem aquest matí?
2: Ai. El periòdico avui destaca que el govern espanyol vol forçar les empreses a explicar els criteris per concedir un ascens o un augment de sou. I estarien obligades les companyies de més de 50 treballadors, segons l'esborrany que ja s'ha enviat a les patronals i als sindicats. És una directiva europea, això, que ara els estats han d'incloure a les seves legislacions. Espanya, de fet, ja va tard en això, perquè això hauria d'haver estat en vigor el 7 de juny.
0: I a Brussel·les?
2: La presidenta de la comissió ha rebut una carta de l'associació que representa els aeroports i la que agrupa les aerolínies, on li han demanat canvis en els controls del nou sistema d'entrada i sortida de la Unió. Segons diuen, tant aeroports com aerolínies, si això no es canvia, l'estiu pot ser un enorme caos pels que se'n vagin de vacances o pels turistes de fora que vinguin a Europa.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
2: Amb científics de la Universitat de Minnesota que diuen que han construït per primera vegada una cèl·lula des de zero. Literalment han fabricat una cèl·lula que pot alimentar-se, créixer i replicar-se com una cèl·lula natural. Diuen que és veritat que és un prototip molt fràgil, molt limitat, però que és un enorme pas endavant.
0: I a la Xina?
2: Amb la detenció a Taiwan de dos empleats locals de la companyia nord-americana Supermicro en el marc de la investigació per la presumpta exportació il·legal a la Xina de servidors avançats d'intel·ligència artificial.
3: Avui dijous 2 de juliol comença el dia una miqueta més fresquet. A Sant Pere Pescador ara tenen 24 graus, a l'Alt Empordà, a Das, a Cerdanya, 14 graus, a Blancafort, a la Conca de Barberà, 17 graus de temperatura. Avui un dia radiant, assolellat, una miqueta ventós, encara amb vent de mestral a les Terres de l'Ebre i tramuntana forta a l'Empordà. Atenció al risc d'incendis perquè continua molt alt.
0: Avui a l'hora del matí, Marta Pascal, Marc Bataller, Ignacio Rigau i Jofre Llombart, quan són les 6 i 8 i ens actualitzem abans, després de sentir la matinada amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Bon dia.
4: Bon dia.
0: Finalment, aquest migdia, el Parlament donarà llum verda als primers pressupostos de Salvador Illa.
5: El govern assegura així que podrà esgotar la segona meitat del mandat sense asfixiar-se. Feia 3 anys que el Parlament no aprovava uns pressupostos.
6: Salvador Illa podrà governar més tranquil els 2 anys que li queden gràcies a Esquerra i als comuns. Amb pressupostos tindrà marge per desplegar el pla de govern, no veure's tan arrossegat per la inestabilitat a Madrid i aïllar-se del cicle electoral que està per venir. Esquerra ja s'ha felicitat abans que el govern es pengi la medalla aquest migdia.
7: S'aprovaran tard, perquè vostès sempre arrosseguen els peus quan han de complir allò pactat. I s'acabaran aprovant perquè una vegada més nosaltres hem posat la responsabilitat i l'exigència que a vostès sempre els manca.
6: I a canvi el president es compromet a batallar perquè el nou finançament autonòmic tingui els vots al Congrés, començant pel de Junts.
8: Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per el seu grup, no ho dic pel meu, sap per qui parlo.
6: Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I en política espanyola, José María Aznar i Isabel Díaz Ayuso marquen el full de ruta a seguir a la cúpula del Partit Popular.
9: Tot plegat després dels intents d'acostament d'Alberto Núñez Feijóo cap a Junts, la presidenta madrilenya va demanar allunyar-se de l'independentisme.
10: Que Espanya no tenga que verse presa de dictaduras minoritarias, tener una amplia mayoría que te permita liberarte de la amenaza independentista constante que al final se ha convertido en una gran corrupción, es lo sensato.
9: Unes declaracions similars a les de José María Aznar, l'expresident va advertir que els de Puigdemont no són bona companyia per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa i demana construir una majoria nacional àmplia i centrada per fer caure el govern actual.
0: Madrid, Àngels La Fuente.
11: Lluny de compartir el canvi d'estratègia de Feijóo buscant el suport de Junts per tombar l'executiu de Sánchez, José María Aznar diu que no es refia dels independentistes i deixa molt clar quina via s'ha de seguir.
12: Todavía hay que construir la mayoría capaz de derribar y superar el muro de Sánchez. ¿Esa mayoría será nacional o no será?
11: Una majoria nacional que, segons Aznar, hauria d'abastar des de l'esquerra recollint els crítics del PSOE fins a la dreta que representa Vox per guanyar unes eleccions, les més importants de la recent democràcia espanyola, perquè adverteix no està en joc un canvi de govern, sinó un canvi de sistema. Des de Madrid, Àngel Bafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el president de la Generalitat qüestiona com es va fer la retirada dels peatges de les autopistes catalanes.
5: Salvador Illa reconeixia ahir a la sessió de control al Parlament que hi ha un problema a l'AP7 per l'alta densitat de circulació que ha de suportar aquesta via. Després que els comuns van demanar que es prohibeixi als camions fer-hi avançaments, el president va demanar un debat responsable sobre el que cal fer i també una reflexió sobre les decisions que es van prendre en el passat.
8: Fem tots una reflexió col·lectiva, jo la faré avui. Potser se va equivocar, no? Quan alegrament tots demanàvem fora peatges i ningú... Sí, tots ho demanàvem. No, escolti'm, que jo me'n recordo que hi era. Tots ho demanàvem. Tots. I quan fem una nova infraestructura i una carretera, tots ens esveiem. Tots. Alguns més que d'altres, per cert.
5: El president es va mostrar obert a estudiar les solucions que plantegen els comuns, però els va reclamar responsabilitat quan es plantegin noves infraestructures com ara la B40.
0: Ho analitzarem a l'Àgora a partir de les 9 amb el periodista expert en motors Josep Lluís Merlos. I la benzina torna a pujar de preu un cop acabada aquesta rebaixa de l'IVA, que torna a ser del 21%.
9: La gasolina costa ara a Catalunya 1,48 € de mitjana, 8 més que l'últim dia de juny, i el gasoil s'ha pujat uns 5 cèntims, fins a l'€1,51. A més, recordem que les bonificacions aplicades a través de l'impost d'hidrocarburs també s'aniran reduint en els pròxims mesos. Per evitar que les gasolineres aprofitin els canvis fiscals per inflar els seus marges, el ministre de Consum, Pablo Bustinduí, ha anunciat que es publicarà la llista de les que no traslladin correctament els preus als consumidors.
4: I se habilitarán los mecanismos de reclamación para que los consumidores puedan obtener resarcimiento por esa diferencia.
9: En el preu de la gasolina també influirà l'evolució de la cotització del petroli en els mercats internacionals.
0: I avui, que fa just una setmana del doble terratrèmol a Veneçuela, el nombre de víctimes continua creixent. Ja frega els 2.300 morts, hi ha més d'11.000 ferits i més de 50.000 desapareguts.
5: El país comença avui el primer dels 7 dies de dol nacional per la catàstrofe, mentre es continuen buscant supervivents entre la runa. En la majoria dels casos, els rescatistes troben cossos, però aquesta nit encara han intentat rescatar persones en vida.
0: La Guaira, Miquel Jarque.
13: L'esperança es manté viva aquí a La Guaira, tot i que una setmana després del doble terratrèmol, bona part dels efectius internacionals dedicats al rescat marxen, sobretot els que van amb gossos que busquen persones vives. Ara fa una estona parlava amb la Jèssica. Suso finalment ha aconseguit llogar maquinària pesant que intenta trencar les parets rebregades on hi ha atrapat, potser en vida, el seu pare. Tenir els 4.000 dòlars que costa el lloguer d'aquesta màquina no ha estat garantia per poder-la fer servir immediatament.
14: Però és molt costoso, ¿qué? Como 4.000 dòlars. Lo cojo más o menos 4.000 dòlars, 5.000 dòlars, depende de la máquina, porque una más pequeña nos estaban cobrando 2.000 dòlars, una chiquitica que está por ahí. Todo depende de la máquina. Además, que necesitas, tengo entendido, unos permisos, no es que la pagaste y ya, entonces después para el traslado. No viene incluido el operador ni el transporte.
13: També hi ha joves com l'Ender que es dediquen a repartir aigua i queviures entre les persones que ajuden als rescats.
15: Al principi nos enfocamos en las víctimas. Nos dijeron que en algunos sitios ya estaban bien surtidos. Después empezaron los videos de que necesitan los trabajadores de aquí, los grupos de rescate, que no contaban con los insumos porque prácticamente los dejaron solo, por así decirlo. Hay que ser sincero, pues, en la situación. Empezamos a conseguirle agua, hielo, por donaciones de amigos que están por fuera, que también les duele porque a todos, ahorita todos somos una sola familia. Somos una sola familia y se llama Venezuela.
13: Al vespre i ara a la nit és quan aquí hi ha més moviment de persones a La Guaira perquè és quan arriben els voluntaris.
0: És la crònica en directe de Miquel Jarque des de Veneçuela. I l'onada de calor ha provocat com a mínim 218 morts prematures a Catalunya, la xifra més alta d'un juny des que es fa aquest recompte.
9: La majoria de morts, 9 de cada 10, van ser durant l'onada de calor que hi va haver als voltants de Sant Joan. Ha estat un juny molt càlid i sec i els termòmetres van arribar als 43 graus al Segrià. Malgrat aquesta xifra, aquest juny no s'ha superat el rècord de l'any passat, ho explica Lluís Serra, que és tècnic del Servei Meteorològic de Catalunya.
16: Ha estat com un juliol, fins i tot si fos un juliol estaríem parlant de lleugerament càlid, per tant són mesos de juny que queden totalment incorporats dintre del que seria la canícula.
9: Segons dades de l'AEMET, el primer semestre d'aquest any ha estat el més càlid de l'estat espanyol en els últims 65 anys, des que es tenen registres, un grau i mig per sobre del que és habitual.
0: I Kiev, la capital d'Ucraïna, ha viscut una altra matinada d'intensos bombardejos russos amb drons i míssils balístics d'ahir de creuer, que han fet almenys 2 morts.
5: La defensa aèria ucraïnesa s'ha activat per repel·lir l'atac, però el centre de la ciutat ha rebut diversos impactes. En total s'han comptabilitzat fins a 28 indrets tocats per atacs, sobretot immobles residencials i infraestructures civils. 4 anys i mig després del començament de la invasió russa d'Ucraïna, la capital ha estat sovint l'objectiu d'atacs aeris massius i indiscriminats que han causat centenars de morts. L'últim, el 2 de juny, va matar 7 persones a Kiev i 16 a la ciutat de Dnipro. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky va interrompre ahir el viatge que feia a Irlanda per tornar d'urgència al seu país, assegurant que tenia informacions fiables de la intenció de Moscou d'ordenar un altre bombardeig massiu.
0: I les Nacions Unides s'alerten que la intel·ligència artificial s'està desenvolupant de forma accelerada i sense control i demana als governs que actuïn conjuntament per posar-hi regles.
9: L'ONU ha presentat el primer informe sobre IA encarregat a un grup d'experts internacionals en què alerta dels riscos que comporta la nova tecnologia sense una governança global. El secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha dit que la IA pot ser un motor de desenvolupament en ciència o medicina, però avisa de resultats negatius si els governs no es posen d'acord per aplicar-hi normes.
17: Com més avanci la intel·ligència artificial sense normes compartides, menys veu tindran els governs i la gent en el resultat. Així que el missatge que donem als governs és senzill. No espereu.
9: L'informe que es debatrà en una cimera internacional la setmana que ve a Ginebra alerta sobre els riscos de la intel·ligència artificial en matèria de drets humans, de falta de privacitat o de desinformació. També adverteix de desigualtats lingüístiques i culturals, ja que els sistemes prioritzen l'anglès i els estàndards occidentals.
0: I a tot això, el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, han escenificat el seu suport a la candidatura de Móra la Nova com a seu d'una gigafactoria europea d'intel·ligència artificial.
5: Tots dos es van reunir ahir a la Moncloa amb els representants del consorci empresarial que impulsa la instal·lació. Es tracta de la primera reunió al màxim nivell polític i empresarial després que el Consell de Ministres aprovés una aportació de 719 milions d'euros al projecte. Si finalment Brussel·les tria la candidatura de Móra la Nova, la intenció seria que comencés a funcionar en una primera fase el 2028.
0: I la parella d'Isaac Andic declara davant del jutge que el fundador de Mango volia dictar un nou testament que ho canviaria tot i que hauria retallat molt l'herència dels seus fills.
9: Segons ha avançat el País i han confirmat fonts judicials aquesta emissora, la parella de l'empresari Estefania Knuth va dir dimarts a la seva compareixença com a testimoni que el fundador de Mango tenia previst crear una fundació benèfica que s'enduria una part notable de la seva herència. També va parlar de les desavinences entre Andic i el seu fill Jonathan, acusat de la mort del seu pare. De fet, va explicar que va ser ella qui va animar-los a començar una teràpia per resoldre els seus conflictes. La terapeuta també ha estat un dels testimonis claus aquesta setmana que han desfilat pels jutjats de Martorell. Demà serà el torn de les dues germanes de Jonathan Andic.
0: Són les 6 i 18. Més notícies que repassem amb Marc Jurado, Lara García i en Alfonso. Bon dia.
18: Bon dia.
0: Us avança el matí de Catalunya Ràdio. El Col·legi de Detectius Privats explica que en els últims anys s'han multiplicat les peticions de propietaris d'habitatges per contractar detectius privats que investiguin llogaters.
19: Un cas molt habitual són els seguiments a llogaters amb contractes de renda antiga, pagant lloguers vitalicis molt per sota del mercat, i els amos intenten fer-los fora mirant de demostrar en detectius que en realitat aquell pis no és la seva residència habitual. Llogaters com en Gabriel, que viu a l'Eixample.
20: Van anar a casa dels meus familiars per tal d'extreure informació mitjançant càmeres ocultes, fent-se passar per falsos repartidors de correu comercial. Van gravar conversacions també dels veïns, parlant de mi. Van obrir correspondència meva, personal certificada.
19: Els inquilins normalment no s'adonen que se'ls investiga fins que reben una denúncia de la propietat per expulsar-los de l'habitatge, a la qual s'adjunta l'informe dels detectius.
0: A partir de les 10 en parlarem amb la degana del Col·legi Oficial de Detectius Privats, Mercè Ferran. I es frena l'arribada de migrants en situació irregular a Espanya. Ha caigut més d'un 30% en un any.
21: Segons el Ministeri de l'Interior, del juny de l'any passat al juny d'aquest any han arribat a Espanya uns 12.000 migrants sense papers davant dels 18.000 d'un any abans. Baixen sobretot les arribades per via marítima, tot i que continua sent la més habitual. A les Canàries, la caiguda d'entrades és del 67% i a les Balears del 13%. Aquestes arribades representen només el 6% del total de les entrades d'estrangers a Espanya. La gran majoria sol·liciten algun tipus de protecció internacional, al·legant que fugen de conflictes als seus països d'origen.
0: I Vox expulsa definitivament l'exdirigent Iván Espinosa de los Monteros, que va ser cofundador de la formació d'extrema dreta.
22: Després d'anys de distanciament de la cúpula del partit, l'ex número 2 de Santiago Abascal ha confirmat la seva expulsió amb un vídeo a les xarxes.
23: Hoy me han comunicado formalmente mi expulsión del partido que ayudé a crear y a crecer. No puedo decir que me haya sorprendido, pero la verdad, me da un poco de pena. A pesar de todo, sé que lo mejor está por llegar.
22: El mes de març passat, Vox va expedientar Espinosa de los Monteros per haver firmat un manifest del sector crític que demanava la celebració d'un congrés per debatre l'estratègia i el rumb de la formació.
0: I la coordinadora de Sumar, Lara Hernández, dimiteix i es dona de baixa com a militant denunciant una campanya de desprestigi personal.
19: Hernández marxa després que s'ha arxivat la denúncia interna de 6 treballadors que l'acusaven d'assetjament laboral.
24: Porque todos los bulos, todas las mentiras y todas las injurias que he tenido que soportar durante todos estos meses se han demostrado falsas.
19: Hernández marxa de Sumar 10 dies abans de l'assemblea de la formació, que només tindrà una candidatura unitària.
0: I els comandaments de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional admeten que la coordinació amb el govern durant la vacunació contra la Covid va ser bona i fluida.
21: La segona jornada del judici per l'endarreriment de les vacunes als policies estatals ha desinflat bona part de les tesis de l'acusació.
0: Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
1: No només no han qüestionat l'actuació de la Generalitat, sinó que els responsables de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil han reconegut demores administratives perquè, per exemple, els dos cossos van proposar vacunar els agents en les seves dependències, cosa que va obligar a modificar el protocol que havia preparat Salut. Daniel Rapado és inspector de la Policia Nacional.
2: No sé cómo se habían vacunado otras fuerzas y cuerpos de seguridad, pero sí sé que cuando hicimos la propuesta, un poco como que se rompió el esquema, ¿no? Fue algo como que tenemos que plantearlo y organizarlo bien porque es algo diferente.
1: A més, els comandaments han destacat que la comunicació amb la Generalitat va ser fluida en tot moment. El judici contra els 5 exalts càrrecs de Salut, entre els quals hi ha els exconsellers Vergés i Argimon, es reprendrà dilluns vinent. Cristian Roldán, Tomàs Palmatí, de Catalunya Ràdio.
0: I els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil tornen a escorpullar al laboratori d'Irta Cressa per determinar quin és l'origen del brot de la pesta porcina. Roger Santaló.
3: L'escorcoll, que es va fer dimarts, el va ordenar el jutjat número 2 de Cerdanyola del Vallès, que s'ocupa del cas. Segons fonts policials, haurien requerit els tècnics de l'IRTA Cressa que donessin altres mostres dels virus que manipulen, a més de documentació vinculada a les seves investigacions. És el segon cop que es registra el laboratori després de la intervenció policial del 18 de desembre passat. En un comunicat, l'Institut de Recerca assegura que ha col·laborat en tot moment amb les autoritats i recorda que l'auditoria que va encarregar després de l'inici del brot no va detectar irregularitats en els seus protocols de seguretat. També remarca que la soca del virus que s'ha trobat en sengles malalts no coincideix amb les mostres que hi havia als laboratoris segons les investigacions. Roger Santaló, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I així sonava la cerimònia celebrada a Suïssa per la congregació ultracatòlica dels lafebristes, on s'ha ordenat 4 nous bisbes sense l'autorització del Vaticà.
22: El papa Lleó XIV s'enfronta a la primera crisi del seu pontificat després que la congregació tradicionalista ha desobeït el pontífex. Les disputes del Vaticà amb els lafebristes s'arrosseguen des del papat de Joan Pau II, que el 1988 ja va excomunicar el fundador de la congregació, l'arcabisbe francès Marcel Lefebvre. Pel capellà i periodista Francesc Romeu, aquest episodi representa un nou cisma dins de l'Església Catòlica.
7: Per nomenar uns bisbes sempre es necessita l'autorització del papa. Va haver-hi la carta del papa Lleó XIV advertint que la situació era molt greu i ells van respondre dient que anarien a repetir.
22: L'anomenada fraternitat sacerdotal Sant Pius X rebutja algunes de les reformes emanades del Concili Vaticà II i defensa la litúrgia tradicional amb la missa en llatí i el sacerdot d'esquena als fidels. Actualment compta amb uns 720 sacerdots i prop de 500.000 de fidels arreu del món.
0: I Bèlgica continua investigant l'origen de l'incendi que hi va provocar 5 morts i diversos ferits de gravetat a la ciutat d'Anvers.
19: El foc, que ja està extingit, va començar pocs minuts abans de les 10 del matí en un edifici de 10 plantes amb prop de 200 veïns. Alguns veïns van sentir una explosió just abans que s'escampés el fum.
18: He sentit moltes coses. Primer he sentit foc i he pensat que era molt estrany.
25: De cop hem sentit les alarmes dels detectors de fum. Aleshores hem sortit a la terrassa i crec que entre 8 i 10 minuts després han arribat els bombers per rescatar-nos amb l'escala.
19: Segons la policia, un problema tècnic a la planta baixa del bloc podria ser la causa del foc.
0: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
26: Què tal, bon dia?
0: La primera. Ets el cos d'una flor, ets un pou dins d'un llarg,
26: ets un somni més allà, ets el bosc en un clar. El Petit de Galerí l'inaugura avui el Festival Vida Vilanova i la Geltrú. Des d'avui i fins dissabte a la Masia d'en Cabanyes hi haurà concerts també de Maria Jaume, Sant Etienne, Fatboy Slim o la Ludwig Band.
0: I la segona. First and second row, I feel we're moving forward.

0: Avui també hi ha concert solidari per Venezuela del grup Noco Boy, liderat pel portuguès Salvador Sobral i amb la majoria de la resta d'integrants de Caracas. El concert es fa a la sala paral·lel 62 de Barcelona avui a les 8 del vespre i, si es vol, es pot col·laborar amb una entrada de fila zero que no dona accés al concert i que val 16 euros.
1: I la tercera...

I ja coneixem el cartell del Festival Acústica de Figueres, que se celebrarà del 27 al 30 d'agost i actuaran la Ludwig Band, en Peralbo i el Comboi, Quim Mandado, Fades i Alosa. L'acústica també tindrà artistes i grups com Sopa de Cabra, Pastora i acollirà, per cert, l'últim concert a l'aire lliure de la Fúmiga.

0: I pel que fa als esports, Montserrat, què tal? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Anglaterra i Bèlgica amb drama i els Estats Units amb esforç passen als vuitens de final del Mundial.
1: Fins al minut 85, Bèlgica perdia 0-2 contra el Senegal. En 3 minuts, força la pròrroga i ja al 125 i de penal, Tielemans els porta als vuitens. Sipenga al minut 7 avança el Congo davant Anglaterra, que fins al 75 no pot empatar. Gol de Kane, que també marca el 86 i classifica l'equip. Dues assistències, per cert, del nou fitxatge del Barça, Gordon. I els Estats Units eliminen Bòsnia-Herzegovina 2-0 i amb 10 jugadors l'última mitja hora de partit.
0: I avui la selecció espanyola juga contra Àustria a les 9 del vespre.
1: De la Fuente, seleccionador espanyol, veu Lamine Yamal a punt per als 90 minuts.
2: Lamine ya está para jugar todo lo que se le exija. Hemos estado muy prudentes marcando los tiempos. Lamine está ya muy bien y, por supuesto, además, creo que ya le veis con las ganas que tiene para jugar.
1: A la 1 de la matinada, Portugal, Croàcia i Suïssa, Algèria a les 5. Mèxic, Anglaterra i Estats Units, Bèlgica s'afegeixen a les eliminatòries de vuitens del Mundial. Els tres països anfitrions hi són.
0: I a Joan Laporta, el president del Barça, assegura que l'oferta per Julián Álvarez no és limitada en el temps.
1: El president blaugrana veu viable incorporar el davanter argentí.
3: Ja va dir que no ven ara. No ven perquè sembla ser que no tenien alternativa. Jo espero que si tenen alternativa, l'Atlètic de Madrid tingui en consideració l'oferta del Barça. Aquesta oferta, ja et dic, és una oferta que no és limitada en el temps.
0: I ara sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
4: Bon dia. Avui he pensat que un bon motiu per llevar-se pot ser tenir una mica de paciència, perquè està molt de moda exigir-se i perfeccionar-se i ser la millor versió de nosaltres mateixos, i no dic que no s'hagi de fer, però em fa la sensació que ho fem amb massa pressa. Ja sé que potser sonarà malament, però una mica d'autocondescendència i de treure's pressió de sobre, jo crec que està bé. El món va molt ràpid, però nosaltres seguim sent exactament els mateixos humans que fins fa 4 dies no teníem massa més cosa a fer a la vida que no morir-nos i reproduir-nos. I us posaré un exemple que almenys a mi, quan noto que vaig massa lent a cremar etapes, em serveix per tranquil·litzar-me. Quan es va començar a jugar a bàsquet als Estats Units a finals del segle XIX, es jugava amb una cistella que tenia la xarxa tancada, com un caça papallones. A cada partit hi havia un home que pujava per una escala a recuperar la pilota després de cada punt. I no va ser fins després de 20 anys, que algú es va adonar que potser seria una bona idea tallar el fons de la cistella per facilitar la recuperació de la pilota.

0: I avui cançons sobre la milionada que ha guanyat Donald Trump amb criptomonedes.
1: Sí, per això cantants que s'han forrat amb una sola cançó. Macy Gray, 12 milions de dòlars a Maitrae. Goiti va petar-ho amb aquest tema. 2 Grammys i 10 milions de dòlars. I també 10 milions, Carly J. Rapson, amb aquest Call Me Baby, que és veritat que des de llavors ha tingut algun èxit més, però vaja, no tant com aquest.

0: En punt, 2:15. Titulars d'aquest dijous amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Aquest migdia el Parlament donarà llum verd als primers pressupostos a Salvador Illa.
1: Que fins ara havia funcionat amb els comptes prorrogats del 2023. Esquerra adverteix, però, que cal avançar en el nou model de finançament abans de l'aturada d'estiu. Josep Maria Jové, cap de files dels republicans al Parlament, li traslladava ahir.
2: No tornin a fer tard. Acceleri, pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que van pactar. No ho demorin més.
3: Tots els acords, hi estic compromès en particular, amb el que hem arribat també amb el seu grup en matèria de finançament. Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per el seu grup, no ho dic pel meu, sap per qui parlo.
0: I en política espanyola, José María Aznar i Isabel Díaz Ayuso marquen el full de ruta a seguir la cúpula del Partit Popular.
4: Després dels intents d'acostament d'Alberto Núñez Feijóo cap a Junts.
5: Que Espanya no tenga que verse presa de dictaduras minoritàries, tener una amplia mayoría que te permita liberarte de la amenaza independentista constante, que al final se ha convertido en una gran corrupción, es lo sensato.
0: En parlarem a l'Àgora avui també amb Míriam Nogueres, portaveu de Junts al Congrés. I Illa ha qüestionat a les darreres hores també la retirada dels peatges de les autopistes catalanes.
1: El president reconeix que hi ha un problema de saturació a l'AP7.
3: Un moment he pensat que em va demanar que féssim la B40 sencera. No pateixi que compliré els compromisos.
0: Grap. Són respostes als comuns, entenc. Ho analitzarem a l'Àgora avui també amb el periodista expert en motor Josep Lluís Merlos. I la benzina torna a pujar de preu un cop acabada la rebaixa de l'IVA, que torna a ser del 21%.
4: El ministre de Consum, Pablo Bustinduy, ha anunciat que es publicarà la llista de les benzineres que no traslladin correctament els preus als consumidors.
6: Y se habilitarán los mecanismos de reclamación para que los consumidores puedan obtener resarcimiento por esa diferencia.
0: Fa just una setmana del doble terratrèmol a Venezuela, el nombre de víctimes continua creixent. Ja frega els 2.300 morts.
1: En la majoria dels casos, els rescatistes troben cossos, però aquesta nit encara han intentat rescatar persones en vida. L'enviat especial de Catalunya Ràdio a la ciutat veneçolana de La Guaira, Miquel Jarque, ha parlat amb Manuel.
7: Después que termine en mi quehacer, me dedico a esta cuestión, a ayudar a la persona aquí.
0: I us avança al matí de Catalunya Ràdio. El Col·legi de Detectius Privats explica que en els últims anys s'han multiplicat les peticions de propietaris d'habitatge per contractar detectius que investiguin llogaters.
4: Un cas molt habitual són els seguiments de llogaters amb contractes de renda antigues. El cas del Gabriel, que viu a l'Eixample.
8: Van anar a casa dels meus familiars per tal d'extreure informació mitjançant càmeres ocultes, fent-se passar per falsos repartidors de correu comercial. Van gravar conversacions també dels veïns, parlant de mi. Van obrir correspondència meva, personal, certificada.
0: A partir de les 10 en parlarem al matí de Catalunya Ràdio. I la parella d'Isaac Andic declara davant del jutge que el fundador de Mango volia dictar un nou testament que ho canviaria tot i que hauria retallat molt l'herència dels seus fills.
1: Estefania Knut va explicar a la jutge que el fundador de Mango tenia previst dedicar una part important de l'herència a una fundació.
0: I els carrers del voltant de la Sagrada Família i l'Avinguda Gaudí es tancaran el trànsit a les 2 del migdia per la cerimònia de presentació dels equips del Tour.
4: Passant per l'Avinguda Gaudí, els ciclistes dels 23 equips aniran des del recinte modernista de Sant Pau fins a l'escenari davant la façana de la Sagrada Família.
0: En cultura, les guitarres protagonitzen el Festival Acústica de Figueres.
9: Com et dius? Em dic Xavier.
10: I què veus?
9: Ginebra amb Coca-Cola.
1: Ho fan amb bandes com la Ludwig Band, Dan Peralbo i el Comboi o Kim Mandado del 27 al 30 d'agost. També hi haurà lloc per la música urbana amb Fades i 31 Fam o música d'arrel amb Velosa.
0: I repassem també les portades de la premsa. Avui Marc Jurado amb varietat de temes. El Partit Popular, el Tour, Donald Trump i l'accident d'autocar de Lleida.
11: Sí, l'Ara obre l'edició amb Aznar que crida a forjar una majoria nacional. Són paraules textuals per fer fora Pedro Sánchez. Insta a plegar esquerres i dretes en contra del govern del PSOE. I a La Vanguardia llegim que Aznar i Ayuso censuren l'estratègia d'acostament de Feijóo cap a Junts. El Tour, però, també ja treu el cap en diversos diaris. A El Periódico, gran foto de la Sagrada Família i llegim que Barcelona ja respira aire de Tour. Fotografia més discreta, però també del gran temple de Gaudí a l'Ara, que titula que la ciutat ja està a punt per acollir-lo. Els diaris també es fan ressò avui del que ahir ja us explicàvem en aquest informatiu. Avui obre l'edició a El País. Trump va guanyar 1.200 milions amb les criptomonedes només el 2025. Un diari que avui ja no du en portada el terratrèmol de fa una setmana a Venezuela. Sí que ho fa El Mundo, que parla de dol nacional amb les morgues plenes de cadàvers. I altres temes de portada. L'accident d'ahir de Lleida és la gran foto de La Vanguardia que el defineix com a brutal. I per acabar, El Periódico. Les famílies espanyoles inverteixen 2.000 euros l'any en les mascotes.
0: Avui a Mieres, a la Garrotxa, es lleven més fresquets amb 13 graus de temperatura. Al migdia arribaran els 33 i a l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, es lleven amb una mica de mestral i 21 graus. La màxima prevista és de 34. Tomàs Molina, bon dia.
10: I a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Ara mateix tenim al Dover 21 graus, al Baix Ebre, a Camarasa 14 graus, a la Noguera, a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa 15 graus de temperatura. Avui l'ambient serà una miqueta menys calorós que el dels últims dies, amb temperatures normals per l'època de l'any, en un dia bàsicament assolellat, sense precipitacions i encara amb vent de mestral, que bufarà moderat a les Terres de l'Ebre i tramuntana amb cops forts a l'Empordà. Atenció a aquest risc d'incendis que avui continuarà molt alt als dos extrems del país.
0: I quan falten dos dies perquè el Tour de França arrenqui a Barcelona, arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
12: Bon dia, Catalunya. Em fastigueja molt la presència del Tour de França a la meva ciutat, Barcelona. Primer i abans que res, perquè qualsevol invasió dels francesos al nostre territori em porta molts mals records. I dels nostres enemics del nord mai no n'hem tret gaire cosa. En segon lloc, això del ciclisme és un esport nefast, com qualsevol cosa que impliqui posar-se objectes a l'entrecuix. I tercer, per acabar, n'estic una mica fart de viure en una ciutat que només es publicita al món a través de fastos papals o esportius. Diuen els experts que mandangues com el Tour deixa molta pasta a Barcelona, però a banda d'augmentar el turisme i de fer-nos la vida més cara als seus indígenes, a mi aquestes polles amb vinagre mai no m'han reportat un sol euro. És molt fatigós, en definitiva, viure en una ciutat aparador.
0: I ara les cançons del Mundial, Dai Dai, és la cançó d'aquest Mundial de Futbol amb Shakira al capdavant, Montse.
4: És un tema enganxós, Dai Dai, una expressió italiana que vol dir vinga, vinga, dona-li, dona-li. És un tema molt ballable. És com el Dale, Dale.
0: Dale, Dale. Clar, clar, clar.
4: Doncs això.
0: Dai Dai.
13: Dai Dai.
4: És molt ballable amb un missatge global i multicultural que evoca l'emoció del moment. L'esport és un símbol de superació i així ho canta Shakira en moments de la cançó en què diu alguna vegada et va trencar, et va fer fort. És un himne col·lectiu.

0: jugadors de tots els temps com Pelé, Maradona, Ronaldo i Messi, deixant clar que el Mundial pertany a tot el món. Serà el Mundial de la Minya Mal?
1: Tots ho veurem els propers dies. I amb qui heu parlat aquest matí els matiners, Canalies?
2: Vinga, dai, dai, amb alguns matiners que aquests dies ens truquen per dir-nos una cosa que ens encanta i és que ens trobaran a faltar. És el cas de la Laia des de Mollà i en Pere des de Sant Feliu de Guíxols.
3: Jo trucava perquè es trobaré molt a faltar. Va. Quan van anunciar que farien un programa als matiners i tal, vaig pensar, mira, m'escoltaràs. I des del minut zero us escolto. Transmeteu una energia positiva, però sou genial.
4: Collons, qui em despertarà ara? Us escolto vosaltres i m'aixeco.
2: I Pere, et despertes de bon humor, que això és el més important?
4: Oh, i tant.
1: Veus? Doncs jo crec que Canalies pels oients hauries de continuar.
5: I tant.
1: Hauries de continuar almenys fins a l'agost.
2: Però al matí quina hora comença l'estiu?
1: A les 7.
2: I què faig? Matiners de 5 a 7
1: de 5
2: o de
1: 6 a 7?
2: De 5
1: a
2: 2 hores.
1: A l'estiu matiners de 5 a 7. Vinga,
2: parlem amb la direcció de la Carla.
1: Fet! I avui on són festes?
2: Doncs mira, avui és festa major d'estiu de Sant Pere a Tossa de Mar. Avui se celebra la festivitat de la Mare de Déu del Socors.
1: Sí.
2: Una data molt assenyalada al calendari festiu de Tossa de Mar.
1: A les 12,
2: a la capella de la Mare de Déu del Socors.
1: A l'ofici solemne.
2: Exactament, també 3:15 del migdia, abans de la capella de la Mare de Déu del Socors. Hi haurà les sardanes, efectivament.
1: Sí.
2: I també a les 7 de la tarda, al passeig Mossèn Cinto Verdaguer. Exactament, més audició de sardanes. I per acabar-ho de reblar, a 10:45 de la nit, al carrer Socors, toquen a córrer ses nou sardanes. Per
1: molt
2: tant,
1: bé,
2: una festa important avui. Dai, dai, dai, dai, dai.
1: I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
6: Doncs el vídeo d'una parella russa que ha escalat l'Empire State de Nova York per demanar-se matrimoni.
2: Vaja.
6: Ho van fer ahir al migdia i a les imatges gravades per la CNN des de l'aire es pot veure un home i una dona en passar muntanyes desplegant una pancarta que deia «Quan el poder de l'amor vens l'amor pel poder, el món coneixerà la pau». Després, una esposa de genolls per demanar-li matrimoni a l'altre i acaben abraçats i després, doncs, detinguts des de l'Empire State. Recorden que això està prohibit, però atenció, que si es vol gaudir d'una experiència privada per demanar matrimoni a l'edifici, ho podem fer pagant 1.000 euros.
7: Al matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
8: Avui hem rebut el missatge de la Sílvia, de Sant Cugat. Té un fill amb discapacitat i durant el procés de preinscripció per començar a l'institut, tenia clar que la seva prioritat era el centre Angeleta Ferrer, a prop de casa. Com a segona opció va marcar l'Arnau Cadell, que és el que finalment li ha tocat. El problema és que, per arribar-hi, es requereix un trajecte que el seu fill no pot fer sol i per això demana un canvi. En el moment de la preinscripció, el nen encara no disposava del carnet que acredita la discapacitat. I, d'altra banda, el Departament d'Educació recorda que es té en compte qualsevol opció que la família inclou en la preinscripció.
9: Nosaltres vam posar com a segona opció perquè ens van dir que havíem de posar les dues opcions perquè si no posàvem les dues i la primera opció no et tocava, llavors entraves com al sorteig de qualsevol institut de Sant Cugat.
8: Fons d'Educació aclareixen que la família pot recórrer a l'Oficina d'Escolarització de Sant Cugat o als Serveis Territorials del Vallès Occidental i sol·licitar un canvi d'institut si hi ha alguna vacant.
7: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609. Aquest estiu no et quedis sense cotxe. Vine a Grup Lesseps i estrena el teu Seat o Cupra amb ofertes especials d'entrega immediata. Corre, són unitats limitades. No deixis escapar l'oportunitat de gaudir ara del teu nou cotxe. GrupLesseps.com, la teva xarxa de concessionaris Seat i Cupra. Estem a Barcelona, Badalona, Martorell, Mataró i Blanes. GrupLesseps.com.
6: Bon dia, com esteu? Aquesta del matí fem un cop d'ull als mercats. Després de tancar el juny amb crescudes sòlides, les borses comencen el juliol amb recollides de beneficis dels inversors. El tancament d'ahir, l'IBEX 35, va baixar un 0,34%, però es manté als 19.400 punts. Als Estats Units continua la davallada de les inversions en intel·ligència artificial. Ahir, el principal índex tecnològic de Wall Street, el Nasdaq, va caure un 0,66%. Aquestes caigudes ja es traslladen a l'Àsia. Aquest matí, la borsa de Tòquio perd un 2% pel declivi de les empreses fabricants de xips. I pel que fa al preu del petroli, el barril de Brent ja cotitza en $70, el preu més baix des del febrer. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
10: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
11: El Matí de Catalunya Ràdio.
1: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
7: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
5: Previsió destacada del dia. El Parlament donarà finalment avui llum verda als primers pressupostos de Salvador Illa.
12: I ho farà amb el suport d'Esquerra i els Comuns. El govern s'assegura així que podrà esgotar la segona meitat del mandat. Els republicans, però, adverteixen que cal avançar en el nou sistema de finançament i Illa recull el guant.
13: No tornin a fer tard. Acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que vam pactar. No ho demorin més.
14: Tots els acords, hi estic compromès en particular, amb el que hem arribat també amb el seu grup, en matèria de finançament. Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per el seu grup, ni ho dic pel meu, sap per qui parlo.
12: Feia 3 anys que el Parlament no aprovava uns pressupostos.
5: Mentrestant, des de Madrid, José María Aznar i Isabel Díaz Ayuso marquen el full de ruta a seguir a la cúpula del Partit Popular.
12: José María Aznar esmena l'estratègia de Núñez Feijóo, reclama que el PP s'allunyi de Junts. L'expresident espanyol ha alertat que no són de fiar. Per ell, la recepta per fer fora Sánchez de la Moncloa és una majoria àmplia des del nacionalisme espanyol, tant de dretes com d'esquerres.
15: Hay quien apoya proposiciones pidiendo la dimisión del presidente del gobierno para que el PSOE lo sustituya por otro que cumpla. Es decir, otorgar la plurinacionalidad y ampliar la amnistía. Todavía hay que construir la mayoría capaz de derribar el muro de Sánchez. ¿Esa mayoría será nacional o no será?
12: Si va afegir Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrileña va demanar allunyar-se de l'independentisme.
16: Que España no tenga que verse presa de dictaduras minoritarias, tener una amplia mayoría que te permita liberarte de la amenaza independentista constante, que al final se ha convertido en una gran corrupción, es lo sensato.
5: Aquí el president de la Generalitat qüestiona la retirada dels peatges de les autopistes catalanes.
12: Salvador Illa reconeix que hi ha un problema a la P7 per falta de densitat de circulació que ha de suportar aquesta via i demana una reflexió sobre les decisions que es van prendre en el passat.
17: Fem tots una reflexió col·lectiva, jo la faré avui. Potser se m'ha equivocat, no? Quan alegrament tots demanàvem fora peatges i ningú... Sí, tots ho demanàvem. No, escolti'm, que jo me'n recordo que hi era. Tots ho demanàvem. Tots. I quan fem una nova infraestructura i una carretera, tots ens esglaiem. Tots. Alguns més que d'altres, per cert.
5: Ho analitzarem a l'Àgora a partir de les 9 amb el periodista expert en motor Josep Lluís Merlos. Això mentre la benzina torna a pujar de preu un cop acabada la rebaixa de l'IVA.
12: I l'IVA torna a ser del 21%. La gasolina costarà a Catalunya 1,48 € de mitjana, 8 més que l'últim dia de juny, i el gasoil s'ha pujat uns 5 cèntims fins a 1,51 €. A més, recordem que les bonificacions aplicades per l'impost d'hidrocarburs també s'aniran reduint en els pròxims mesos. De fet, el ministre de Consum, Pablo Bustinduí, ha anunciat que es publicarà la llista de les gasolineres que no traslladin correctament els preus als consumidors.
18: Y se habilitarán los mecanismos de reclamación para que los consumidores puedan obtener resarcimiento por esa diferencia.
5: A Venezuela, avui fa just una setmana del doble terratrèmol. El nombre de víctimes continua creixent i el país comença 7 dies de dol nacional.
12: El nombre de víctimes mortals frega les 2.300, a més d'11.000 ferits i més de 50.000 desapareguts. A moltes persones hospitalitzades se les atén en hospitals de campanya improvisats.
19: Mi hijo fue el que tuvo la mayor desgracia, como quien dice, ya tiene fractura de radio, le cayó una mitad de una pared encima y le partó, tuvo fractura de radio.
20: Estaba todo destruido y viendo alrededor, tengo ahí familia, bastante que bueno, se murieron casi toda la familia mía, más o menos como entre 15 o 10 personas, familiares.
12: Els equips de recerca i rescat de víctimes comencen a retirar-se i ja donen pas als equips encarregats ara de retirar la runa i assegurar les estructures que han quedat malmeses.
5: Més notícies. Als carrers al voltant de la Sagrada Família i l'Avinguda Gaudí es tancaran el trànsit a les 2 del migdia per la cerimònia de presentació dels equips del Tour.
12: Passant per l'Avinguda Gaudí, els ciclistes dels 23 equips aniran des del recinte modernista de Sant Pau fins a l'escenari davant la façana de la Sagrada Família.
5: Barcelona en escura.
21: A l'Avinguda Gaudí s'han començat a instal·lar les barreres de protecció aquesta nit i les terrasses de bars i restaurants ja no van poder obrir ahir. Loreto Almirall és la presidenta de l'eix comercial Gaudí Shopping.
22: Dos dies sense facturar suposarà doncs, un trasbals als restauradors. Aleshores, que vingui el Papa justament aquí i que després passi el tour per mig de l'Avinguda Gaudí és una publicitat importantíssima.
21: La reobertura del trànsit serà progressiva a partir de 9:45 de la nit. Anna Escurella, Xas, per al Matí de Catalunya Ràdio.
5: A Lleida es continuen investigant les causes de l'accident d'un autocar ahir al centre de la ciutat que va deixar 44 ferits, dels quals 4 continuen a l'UCI.
12: La conductora va donar negatiu a les proves d'alcohol i drogues.
5: Anem a Lleida, Estela Bussoms.
23: Bon dia. La Guàrdia Urbana s'ha fet càrrec de la investigació. Dona detalls Roberto Santa Eufemia, portaveu.
24: S'ha recabat totes les dades necessàries al lloc dels fets, han agafat declaracions, han mirat càmeres del circuit de les càmeres de seguretat de la ciutat, testimonis, Bueno, s'han fet totes les gestions pertinents, s'han fet unes diligències inicials que han passat al jutjat.
23: La conductora, que era novell i portava pocs dies a l'empresa, ha donat negatiu en les proves d'alcohol i drogues i ara s'intenta esclarir per què l'autocar es va desviar del trajecte. Dels 44 ferits, una vintena continuen hospitalitzats i 4 estan a la UCI, 2 estables i 2 en estat crític. Des de Lleida, Julià Bacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
5: La Fiscalia rebaixa de forma significativa la petició de penes per als acusats del cas Innova de Reus, que s'està jutjant a l'Audiència de Tarragona.
12: Ha passat de demanar entre 7 i 10 anys de presó sol·licitar penes menors.
5: Manel Sastre.
0: Per als dos acusats que han pactat amb Fiscalia, Josep Prat, director d'Innova, i l'arquitecte Jorge Batesteza, el fiscal demana 6 i 9 mesos de presó per delictes de prevaricació, falsedat i malversació de cabals públics. En canvi, a Carles Manté i Lluís Miquel Pérez, l'exalcalde socialista de Reus, els demana 3 anys. Pels altres 4 imputats, penes que van d'entre el 1 i 2 anys de presó. La Fiscalia ha retirat, finalment, la prevaricació del tràfic d'influències per la majoria d'acusats. El cas quedarà aviat vist per sentència i jutja les suposades irregularitats en la facturació de més d'un milió d'euros per la construcció de l'Hospital Sant Joan de Reus. Des de Tarragona, Manel Sastre, pel Matí de Catalunya Ràdio.
5: I els productors del Delta de l'Ebre demanen l'obertura de la bocana del Fangar per ajudar la supervivència del musclo.
12: Aquesta setmana la temperatura de l'aigua ha tornat a arribar als 28 graus.
5: Tarragona, Jordi Barranca.
2: La cosa no es quedarà aquí. Les dades amb què treballen indiquen que la temperatura pot arribar als 31 graus. El problema per les cries és quan persisteixen durant diversos dies. Per això reclamen avançar en l'eliminació dels sediments. Gerardo Bonet, gerent de FEPROMÓBIL.
3: Augmentaria la circulació, augmentaria la resiliència de tot el que hi ha dins de la badia, de tots els éssers vius que hi ha a la badia del Fangar, i bueno, jo crec que és l'última cosa que havien de fer, no? per assegurar-nos de que es podia produir este millorament de les condicions a la badia del Fangar.
2: A partir dels 28 graus és quan la cria de musclo mor. Des de Tarragona, Jordi Barranca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
5: I la crònica cultural la comencem parlant del nou muntatge d'Àlex Rigola al Festival Grec.
4: Ladies, good night. It's time to say.
9: El director situa el clàssic de Shakespeare, El somni d'una nit d'estiu, en una de les festes que Andy Warhol va impulsar a la Nova York dels anys 60. És en el muntatge Factory, que es podrà veure tot el mes de juliol a la Heartbreak Hotel del barri de Badal de Badal, Barcelona.
5: Marta Vivas.
25: Rigola ens té acostumats a la seva mirada personalíssima damunt dels clàssics que porta a escena, i aquest Factory, somni d'una nit d'estiu, també és així. En aquest cas, els enamorats de la història original els col·loca no en un bosc encantat, sinó en una festa d'Andy Warhol.
26: Jo sempre pensava quin espai, quina rave, quina festa seria la que a mi m'hagués agradat assistir, no? I per mi era la Factory de l'Andy Warhol, potser perquè la Velvet Underground hi eren allà, no?
25: Rigola fa una volta de rosca més. Els joves enamorats aixecats experiències aquí són vells, interpretats magníficament per Francesc Pinyon, Toni Sevilla, Oriol Genís i Muntsa Alcanyiz. La paraula i unes interpretacions que excel·leixen tornen a ser marca de la casa d'aquesta proposta original que barreja dos mons tan estranys com no sempre reconeixibles en una de les propostes més destacades de la programació d'enguany del Grec, amb les entrades exaurides. Marta Vives, pel Matí de Catalunya Ràdio.
5: Ara un nom propi, la periodista barcelonina Rosa Maria Calaf és la guanyadora d'aquest any del Premi Nacional de Televisió que atorga el Ministeri de Cultura.
9: El jurat reconeix així el llegat i la trajectòria d'una figura pionera en el reporterisme i les cròniques internacionals amb una mirada feminista i avançada al seu temps. Calaf, amb una extensa carrera com a corresponsal de televisió espanyola a ciutats com Moscou, Nova York, Buenos Aires, Hong Kong o Pekín, també va formar part de l'equip fundador de TV3, on va assumir la direcció de la programació l'any 1983.
5: Queda'ns això perquè neix l'Acadèmia de les Arts Digitals per donar impuls i visibilitat al sector de la creació audiovisual, digital i de les tecnologies.
9: Són aquells creadors que es dediquen a les instal·lacions interactives, la realitat virtual o la intel·ligència artificial aplicada a les arts. Entre els integrants de la nova junta hi ha l'artista Alba García Corral, el director del Centre Immersiu Ideal de Barcelona, Jordi Sellas, Tatiana Albach i Xavi Bové, que serà el vicepresident de l'Acadèmia.
27: Ara el que volem és unir-nos per ser una interlocució per institucions, per empreses i crear uns manuals de bones pràctiques i impulsar aquest reconeixement social i de sector de creació.
5: I els esports, Montserraia.
28: Anglaterra, Bèlgica i els Estats Units passen als vuitens de final del Mundial. Remuntada a Bèlgica, 3-2 contra el Senegal al minut 125. D'Anglaterra contra el Congo, 2-1 al 86. I Estats Units, 2, Bòsnia-Herzegovina, 0. Avui, Espanya, Àustria, a les 9 del vespre, a la 1 de la matinada, Portugal, Croàcia, i a les 5, Suïssa, Algèria. I Joan Laporta, president de Barça, adverteix que l'oferta per Julián Álvarez no és il·limitada en el temps.
5: Ara el comentari esportiu amb Xavi Campos.
1: Joan Laporta comença fort el mandat. Després del discurs institucional no va trigar ni 5 minuts en enviar un missatge a l'Atlètic de Madrid sobre Julián Álvarez. Amb tot tipus de detalls va descriure la situació actual. El Barça ja va fer una oferta fa uns dies, Julián vol venir al Barça des de fa anys i si l'Atlètic de Madrid, que de moment no el vol vendre, canvia d'opinió, l'oferta del Barça continua sobre la taula. Això sí, potser no bastarà per sempre. O sigui, que no es pensin que el Barça farà cap bogeria ni esperarà fins a última hora per fitxar Julián. Segurament del que es tracta és d'una maniobra del president del Barça per afavorir l'operació i pressionar l'Atlètic de Madrid. Ara bé, sabent com és això del futbol, que no ens estranyi que a finals d'agost, l'últim dia de mercat, el Barça i l'Atlètic de Madrid estiguin acabant de negociar el traspàs i el Barça acabi pagant uns quants milions més dels que ha posat de moment sobre la taula, que són uns 100 milions. Si una cosa té la porta és que no acostuma a deixar tirada la gent que es mulla pel Barça i Julián, amb el gest de fa uns dies dient públicament que volia marxar de l'Atlètic de Madrid, ja s'ha mullat.
5: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
6: Atenció, ens comenten per orellera que arriben els fitxatges d'última hora del Com Viatges. La selecció dels millors viatges, els millors preus amb vaques flex, venen a seure a la banqueta els teus plans de sempre. República Dominicana, Tailàndia, Riviera Maya i més destinacions des de 990 euros. I el millor, si puja el combustible, el teu preu queda protegit. Al Com Viatges, sabem de viatgers.
7: I a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Ara mateix al Dover 21 graus, al Baix Ebre, a Camarasa 14 graus, a la Noguera, a la Vall d'en Bas hi ha 15 graus de temperatura a la Garrotxa. Un dia avui marcat un altre cop per la presència del sol a tot el país, encara amb aquest vent de mestral a les Terres de l'Ebre, amb tramuntana forta a l'Empordà i també amb vent del nord en tota l'àrea del Pirineu, que mantindrà la situació de perill d'incendi força elevada, molt alta, sobretot a l'Empordà i a les Terres de l'Ebre. Un dia de sol i un cap de setmana, de fet divendres, dissabte i diumenge, que vindrà marcada també per la presència del sol, amb temperatures que són normals per l'època de l'any, amb tendència a pujar, però, una altra vegada de cara al cap de setmana.
8: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
10: La gran de part del Tour a Catalunya. Tot el Tour a Catalunya Ràdio. Aquest dijous 2 de juliol, la presentació oficial del Tour al voltant de la Sagrada Família, en directe al Tot Costa.
11: I no ens en volem perdre detall.
10: El dissabte 4 de juliol, la primera etapa del Tour. Una contrarrellotge per equips pels carrers de Barcelona, al Tot Gira.
13: Tot Gira en la seva màxima expressió.
10: Les tres etapes del Gran Depart en directe a TV3 i a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
14: Està a punt de creuar la línia d'arribada.
10: I fins a l'última etapa, tota la informació del Tour a Catalunya Ràdio amb Isaac Vilalta.
14: Aixeca els dos braços.
10: Algú podrà amb Pogacar? Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
28: A 8:45 obrirem l'àgora parlant de l'AP7 amb el periodista Josep Lluís Merlos, després que el president de la Generalitat, Salvador Illa, hagi dit que potser va ser un error alliberar els peatges i fer gratuïta l'autopista.
15: I després, entrevista a Míriam Nogueres, portaveu de Junts al Congrés.
28: A 10:15 analitzarem l'increment de contractacions de detectius privats per part de propietaris que busquen vies per fer fora llogaters. En parlarem amb Mercè Ferran, presidenta del Col·legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya.
15: I a 11:00 obrirem la taverna amb Maria Nicolau, Pau Arenós, Marc Casanovas i Carla Xuriguera. Ens preguntarem si s'han de poder demanar rossos per a una persona i descobrirem un restaurant sense rètol a Tarragona que defuig dels turistes.
28: Des de les 6 fins a 1:00 escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
5: I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany.
29: Ahir a temes...

0: Bueno, la tuve a ella con 13 o 14 años.
1: Tenia 13 o 14
0: claro,
1: anys.
0: Claro, porque la madre era de una banda rival.
2: No ens expliqui res més, de debò. És que no cal.
3: Què collos t'has explicat?
0: La tuve que tocar un dia al Cort Inglés.
1: El refugi climàtic.
0: Bueno, era de la banda rival, la madre.
1: La madre, ja.
0: I, además, hola, al suspender latín se acabó la banda latín.
2: Prou, sisplau, prou. Sisplau.
4: Hola.
2: Prou de
1: hola. Hola.
2: Un bucle, això.
1: Hola i adéu. Hola i adéu. Sí,
3: cap a quarts de 12, més temes pendents.
1: Gràcies, Jovany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta l'Eixita Robert.
5: Avui pot ser un bon dia per recomanar-vos un llibre d'aquests que poden durar tot un mes d'estiu i que es poden portar a la platja, però que alhora és una lectura, diguem-ne, amb substància. Herzog és una novel·la de l'escriptor americà Saul Bellow, que segueix els deliris d'un professor mig boig, mig neuròtic, però sobretot molt divertit i molt lúcid. Un es pot passar hores amb els dilemes sentimentals de Herzog, així que espero que us acompanyi en aquestes estones de lectura estiuenques.
1: I el segon, la Llucia Ramis.
6: Avui pot ser bon dia per prendre la fresca en entorns no urbans. Per exemple, el Poesia i Més, que se celebra fins al 12 de juliol amb l'actuació aquest vespre de Marià Robestrio al Teatre Principal d'Arenys de Mar. O si no, el Vida, a Vilanova i la Geltrú, amb un espectacle inaugural del Petit de Calaril. També podem refrescar-nos al FAST, al Festival d'Arts Escèniques dels Micropobles, a l'Alt Empordà, o al Circ Picat, a l'Alt Picat, al Segrià, que també comença avui. Amb aquesta calor, són opcions tan bones per prendre la fresca com ballar sense fre amb remei de cala fresca.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Un altre dia de vent al Pirineu, a l'Empordà i a les Terres de l'Ebre. Atenció al perill d'incendis, que avui continua molt alt en aquestes zones en un dia en què serà assolellat i les temperatures normals pel mes de juliol. Tomàs Molina, bon dia.
1: Bon dia. Avui un altre cop un temps assolellat, un dia estiuenc, amb temperatures normals per l'època de l'any. I atenció, perquè el mestral continua bufant a les Terres de l'Ebre. També el vent del nord del Pirineu, la tramuntana a l'Empordà, mantindran molt alt el perill d'incendis avui en aquestes zones.
0: Tot això el dia en què, 3 anys després, per fi el Parlament aprovarà avui uns pressupostos de la Generalitat.
2: El projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya pel 2023 ha estat aprovat amb 73 vots a favor.
0: Això era el 10 de març del 2023, aquesta era l'última vegada, amb el govern d'Aragonès i amb el suport del PSC i els Comuns. Avui, amb el govern socialista, i quan ja hem entrat en la segona meitat de l'any, es repeteix la majoria per aprovar uns comptes que suposen uns ingressos de prop de 50.000 milions d'euros per les arques públiques, que és un 10% més que fa 3 anys. Això mentre a Madrid, l'ala dura del Partit Popular surt en tromba contra els plans de Feijó d'acostar-se junts.
3: Todavía hay que construir la mayoría capaz de derribar el muro de Sánchez. Esa mayoría será nacional o no será.
4: Que España no tenga que verse presa de dictaduras minoritarias, tener una amplia mayoría que te permita liberarte de la amenaza independentista constante, que al final se ha convertido en una gran corrupción, es lo sensato.
0: Aznar i Ayuso, que marquen el camí a la direcció del Partit Popular, avui li preguntarem també a la portaveu de Junts a Madrid, Miriam.

0: Bruguera si realment hi ha converses amb els populars. Ens acompanyarà aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio a la seu del 3CAT de Diagonal a partir de les 9 del matí. I més tard, a les 10, parlarem amb la presidenta del Col·legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya, Mercè Ferran. Avui aquest programa us avança un fenomen que va a l'alça. Són propietaris de pisos que contracten detectius per investigar inquilins. Això amb l'objectiu de fer-los fora. Sentirem casos com aquest.
1: Van anar a casa dels meus familiars per tal d'extreure informació mitjançant càmeres ocultes sense passar per falsos repartidors de correu comercial. Van gravar conversacions també dels veïns, parlant de mi. Van obrir correspondència meva, personal, certificada.
0: I en esports, aquesta tarda es presenta la sortida del Tour de França a Barcelona. Els ciclistes que faran el recorregut de Sant Pau a la Sagrada Família per l'Avinguda Gaudí. Hi haurà afectacions al trànsit i també a la mobilitat. I el Mundial de Futbol...
2: Il a marqué, et c'est parti, et c'est le gol!
3: Quelle maîtrise!
2: Total maîtrise pour Youri Tielemans, buteur égalisateur. Il obtient ce penalty, il l'inscrit, la Belgique va s'envoler.
0: La Belgique, Bèlgica, ha protagonitzat la primera gran remuntada dels setzens de final. Perdia 2-0 contra el Senegal quan faltaven 5 minuts per la final. Però al final ha reforçat, en aquest cas, la pròrroga i ha aconseguit un gol de victòria al minut 125 de partit. I també aquesta nit, Estats Units-Bòsnia-Herzegovina, 2-0, i també aquest vespre, a partir de les 9, es juga Espanya-Àustria. Tot això avui que a Bossos, al Vall d'Aran, el sol ha sortit a les 6 i 23 minuts, i a Ciutadilla, a l'Urgell, es pondrà aquest vespre a 2:15 i 10. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya!
4: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a la hora del matí, Marta Pascal, Marc Bataller, Ignacio Rigau i Jofre Llombart. Abans ampliem els titulars del dia amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Foradada. Bon dia.
5: Bon dia.
0: Agafa aire.
6: El govern d'Illa aprovarà avui els pressupostos, els primers de la legislatura. D'aquesta manera, l'executiu tindrà més recursos i no estarà tan limitat a l'hora de decidir en què els gasta. La incògnita és saber si seran els únics comptes del mandat, ja que l'any que ve estarem en ple any electoral.
7: Salvador Illa podrà governar més tranquil els 2 anys que li queden gràcies a Esquerra i als Comuns. En pressupostos tindrà marge per desplegar el pla de govern, no veure's tan arrossegat per la inestabilitat a Madrid i aïllar-se del cicle electoral que està per venir. Esquerra ja s'ha felicitat abans que el govern es pengi la medalla aquest migdia.
8: S'aprovaran tard, perquè vostès sempre arrosseguen els peus quan han de complir allò pactat. I s'acabaran aprovant perquè una vegada més nosaltres hem posat la responsabilitat i l'exigència que a vostès sempre els manca.
7: I a canvi el president es compromet a batallar perquè el nou finançament autonòmic tingui els vots al Congrés, començant pel de Junts.
9: Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per el seu grup, no ho dic pel meu, sap per qui parlo.
7: Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Pla de xoc. La Policia Nacional ha hagut de doblar esforços per atendre totes les peticions de regularització d'immigrants. Avui el govern espanyol donarà detalls de quantes peticions s'han rebut finalment i amb quins terminis es treballa per poder resoldre-les totes. Se n'han rebut més d'un milió i se n'han tramitat més o menys la meitat.
10: Censuren. Aznar i Ayuso critiquen l'estratègia de Feijóo d'acostar-se a Junts. En poques hores de diferència, l'expresident espanyol i la presidenta madrilenya fan una crida a bastir una majoria nacional que no depengui dels independentistes per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa.
6: Ayuso també ha sortit en tromba a denunciar una topinada de cara a les properes eleccions, poc després que la direcció del PP intentés suavitzar el tot, dient que no qüestionava la llei de nets que dona la nacionalitat espanyola a fills i nets d'exiliats. La tàctica d'Ayuso és començar ja a posar en dubte el resultat electoral.
11: Van a favorecer el voto cera, eso nos lo tememos también, allá donde el recuerdo de voto les sea favorable. Y quizá por eso... No lo sabemos, ahí lo dejamos como una duda, también el personal asignado a según que embajadas y consulados se ha duplicado en muy poco tiempo. ¿Quiénes son? ¿Con qué criterio están ahí? Es decir, ¿están intentando nacionalizar socialistas? Seguiremos pidiendo transparencia, rigor, iremos a las instancias que haga falta.
0: En aquest cas dir-li a Aznar, que és un àrab, Aznar, doncs està més ben trobat que mai. Espies! Us avança el matí de Catalunya Ràdio. El Col·legi de Detectius Privats està veient com en els últims anys s'han multiplicat les peticions de propietaris d'habitatges que els demanen que investiguin els inquilins.
10: Un cas molt habitual, per exemple, són els seguiments a llogaters que tenen contractes de renda antiga, vitalicis, molt per sota dels preus de mercat, i s'intenta esbrinar, per exemple, si qui viu al pis és qui realment té firmat aquest contracte. Molts cops es fan passar per venedors o per repartidors.
1: Que havien accedit al domicili del meu pare mitjançant una excusa d'algun producte comercial de venda. El meu pare tenia una malaltia degenerativa i, bueno, van jugar amb aquesta confusió per extreure la informació de qui vivia en el pis
6: En cas que els detectius determinin que els inquilins no viuen al pis, fan un informe que adjunten a una denúncia de la propietat fer-los fora.
0: Noves dades.
3: Avui l'Eurostat, l'Oficina d'Estadística Europea, ha publicat les dades de preu de l'habitatge durant el primer trimestre a la zona comunitària. L'any passat Espanya va tancar amb una pujada del 14%, més del doble que la mitjana europea.
0: Comença el dol.
10: El dol oficial a Veneçuela, una setmana després del terratrèmol que ha deixat ja, com a mínim, 2.300 morts. Segueixen les tasques de rescat, mentre desenes de milers de persones s'han quedat sense casa.
0: Enviat especial a Veneçuela, Miquel Jarque, bon dia.
5: Encara que sembli impossible, bon dia, entre la runa amb edificis penxant l'aire, rebregats o plegats com un acordió, encara s'hi pot trobar vida. La Jessica Suso busca el seu pare. Ahir els rescatadors mexicans, que tenen el sobrenom de Topos, li van donar esperances.
12: Los canadienses vinieron varios y todos decían que no. Incluso de aquí mismo, los bomberos de aquí, todos que aquí no había vida. Pero los topos mexicanos se metieron ayer y dijeron que sí había probabilidades de vida, que sí había porque ellos escuchaban.
5: De nit s'incrementa la presència de la policia per por als saquejos enmig de tanta destrucció, però també s'incrementa la solidaritat a aquestes hores de persones que s'acosten a aquesta zona per fer de voluntaris un cop acabada la seva jornada laboral.
0: Segon intent.
6: Andalusia, PP i Vox segueixen negociant contrarrellotge abans que avui es faci la segona votació per reescollir Juanma Moreno Bonilla. La votació està prevista al vespre. Si s'han arribat a un acord, arrencarà el compte enrere de dos mesos abans no s'hagin de repetir eleccions.
0: Va ser un error?
3: El president de la Generalitat qüestiona per primer cop si va ser encertat treure els peatges de les autopistes catalanes fa prop de 5 anys. Preguntat pels comuns per si calia prohibir els avançaments de camions per l'AP7, Illa llançava aquesta pregunta.
13: Fem tots una reflexió col·lectiva, jo la faré avui. Potser s'ha d'equivocar, no? Quan alegrament tots demanàvem fora peatges i ningú... No, sí, tots ho demanàvem. No, escolti'm, que jo me'n recordo que hi era. Tots ho demanàvem. Tots. I quan fem una nova infraestructura i una carretera, tots ens les veiem. Tots. Alguns més que d'altres, per cert.
10: Amb la gratuïtat per l'AP7 hi ha molta més densitat de vehicles, també hi circulen molts més camions i és en diferència la via catalana amb més mortalitat.
0: Actualitzarem a l'Àgora avui a partir de les 9 amb el periodista expert en motor Josep Lluís Merlos. 218 morts.
6: Són les que com a mínim ha deixat l'onada de calor a Catalunya el passat mes de juny. És la xifra més alta des que es fa aquest recompte. La majoria de morts, 9 de cada 10, van ser durant la calorada que hi va haver als voltants de Sant Joan.
0: Crit d'ajuda.
3: Dels productors del Delta de l'Ebre per la supervivència del musclo. Demana l'obertura de la bocana del Fangar. Aquesta setmana la temperatura de l'aigua ha arribat als 28 graus.
0: Tarragona, Jordi Barranca.
14: La cosa no es quedarà aquí. Les dades amb què treballen indiquen que la temperatura pot arribar als 31 graus. El problema per les cries és quan persisteixen durant diversos dies. Per això reclamen avançar en l'eliminació dels sediments. Gerardo Bonet, gerent de Fepromòbil.
15: Augmentaria la circulació, augmentaria la resiliència de tot el que hi ha dins de la badia, de tots els éssers vius que hi ha a la badia del Fangar, i bueno, jo crec que és l'última cosa que havien de fer, no? per assegurar-nos de que es podria produir este millorament de les condicions a la badia del Fangar.
14: A partir dels 28 graus és quan la cria de musclo mor. Des de Tarragona, Jordi Barranca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Nou testament.
10: La parella d'Isaac Andic va declarar dimarts davant la jutgessa de Martorell que el fundador de Mango volia fer un nou testament que ho canviaria tot i que hauria retallat molt l'herència dels seus fills. Segons Estefania Nut, Isaac Candic tenia previst crear una fundació benèfica que s'enduria una part notable de la seva herència.
6: També va parlar de les desavinences entre Isaac i el seu fill Jonathan, acusat de la mort del seu pare. De fet, va explicar que va ser ella qui va animar-los a començar una teràpia per resoldre els seus conflictes. Demà declaren les dues germanes de Jonathan Andic.
0: Segon escorcoll.
3: Dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil al laboratori de l'Irta Cresa a Cerdanyola del Vallès per determinar l'origen del brot de pesta porcina. Es va fer dimarts. El primer escorcoll va ser el 18 de desembre. En un comunicat, l'Institut de Recerca assegura que ha col·laborat en tot moment amb les autoritats.
0: Es desinfla.
10: L'acusació en el judici contra els consellers Vergés i Argimon pel suposat retard en la vacunació contra guàrdies civils i policies nacionals durant la pandèmia.
6: Els responsables d'aquests cossos policials han admès que la coordinació amb la conselleria va ser bona i que si hi va haver algun endarreriment pot ser en part perquè es van proposar fer la vacunació a les seves dependències. Daniel Repado, inspector de la Policia Nacional.
16: No sé cómo se habían vacunado otras fuerzas y cuerpos de seguridad, pero sí sé que cuando hicimos la propuesta, un poco como que se rompió el esquema, ¿no? Fue algo como que tenemos que plantearlo y organizarlo bien porque es algo diferente.
0: Rebaixa significativa.
3: Les peticions de pena que demana la Fiscalia pels acusats en el cas Innova, en què es jutja exresponsables de salut per suposada corrupció en la construcció de l'Hospital Sant Joan de Reus. La Fiscalia ha passat de demanar entre 7 i 10 anys de presó a sol·licitar penes menors, cosa que implica que probablement els principals acusats esquivaran la presó.
0: Segueixen a la UCI.
10: Quatre dels ferits ahir a l'accident d'autocar a Lleida que vam estar explicant al Matí de Catalunya Ràdio, la conductora va donar negatiu a les proves d'alcohol i drogues.
0: Lleida, Júlia Becar.
17: Bon dia. La Guàrdia Urbana s'ha fet càrrec de la investigació. Dona detalls Roberto Santa Eufemia, portaveu.
18: S'ha recabat totes les dades necessàries al lloc dels fets, han agafat declaracions, han mirat càmeres del circuit de les càmeres de seguretat de la ciutat, testimonis, bueno, s'han fet totes les gestions pertinents, s'han fet unes diligències inicials que han passat al jutjat.
17: La conductora, que era novell i portava pocs dies a l'empresa, ha donat negatiu en les proves d'alcohol i drogues i ara s'intenta esclarir per què l'autocar es va desviar del trajecte. Dels 44 ferits, una vintena continuen hospitalitzats i 4 estan a la UCI, 2 estables i 2 en estat crític. Des de Lleida, Júlia Becar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Es presenta.
6: Els carrers del voltant de la Sagrada Família i l'Avinguda Gaudí es tanquen el trànsit avui a les 2 del migdia per la cerimònia de presentació dels equips del Tour a partir de 6:45 de la tarda.
19: A l'Avinguda Gaudí s'han començat a instal·lar les barreres de protecció aquesta nit, i les terrasses de bars i restaurants ja no van poder obrir ahir. Loreto Almirall és la presidenta de l'eix comercial Gaudí Shopping.
20: Dos dies sense facturar, suposarà doncs un trasbals als restauradors. Aleshores, que vingui el Papa justament aquí i que després passi el tour per mig de l'Avinguda Gaudí és una publicitat importantíssima.
19: La reobertura del trànsit serà progressiva a partir de 9:45 de la nit. Anna Escurell, Aixàs, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I arrenca.
3: Avui arrenca el Festival Vida Vilanova i la Geltrú. Ho farà amb el concert del Petit de Caleril. Això serà avui. Fins dissabte a la Masia d'en Cabanyes hi haurà concerts de Maria Jaume, Saint Etienne, Fatboy Slim o la Ludwig Band.
0: I Shakespeare i Warhol junts.
21: Ladies, good night.
10: És la nova proposta de l'Àlex Rigola pel festival grec que es pot veure a la Heartbreak Hotel del barri de Badal, a Barcelona.
0: Nova Acadèmia de les Arts Digitals.
6: Per donar impuls i visibilitat al sector de la creació audiovisual, digital i de les tecnologies. Entre els integrants de la nova junta hi ha l'artista Alba García Corral, el director del Centre Immersiu Ideal de Barcelona, Jordi Celles, Tatiana Halbach i Xavier Bové, que serà el vicepresident de l'Acadèmia.
22: Ara el que volem és unir-nos per ser una interlocució per institucions, per empreses i crear uns manuals de bones pràctiques i impulsar aquest reconeixement social i de sector de creació.
0: Premi Nacional de Televisió.
3: Per a la periodista Rosa Maria Calaf, el jurat reconeix el llegat i la trajectòria d'una figura pionera en el reporterisme i les cròniques internacionals. Calaf va ser corresponsal de Televisió Espanyola a ciutats com Moscou, Nova York, Buenos Aires, Hong Kong o Pequín i també va formar part de l'equip fundador de TV3.
0: No n'hi haurà més.
10: Sony deixarà de vendre videojocs físics de PlayStation a partir del gener del 2028. Seran aleshores els jocs només digitals, la companyia diu que la mesura respon a l'evolució de les preferències dels consumidors, però l'anunci ha provocat una allau de queixes a les xarxes socials.
0: I pel que fa als esports, Montserrat, Anglaterra pateix.
6: Per superar el Congo i ser els vuitens del Mundial de Futbol 2-1, amb el primer gol anglès al 75 i el definitiu al 86, els dos de Kane. També dificultats per a Bèlgica contra Senegal. Fins al 85 perdien 0-2 i en 3 minuts forcen la pròrroga i ja al 125 i de penal passen a vuitens. I als Estats Units 2, Bòsnia-Herzegovina 0, amb l'equip de Pochettino jugant amb 10 l'última mitja hora de partit.
0: Lamine, 90 minuts.
6: Diu Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, que l'extrem mataroní pot jugar tot en l'Espanya-Àustria, tot el partit en l'Espanya-Àustria d'aquest vespre a les 9. El central Pau Cubarsí veu bé l'equip.
23: Sí, ens veiem molt bé, ens veiem concentrats, sabem que serà un partit complicat, que hem de fer les nostres coses molt bé, fixar-nos en nosaltres mateixos, en les nostres característiques i intentar treure la victòria.
6: També avui a la 1 de la matina de Portugal, Croàcia i a les 5, Suïssa, Algèria.
4: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
24: No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
25: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la CEO, germaneta. Tu decideixes.
26: Sí, és una decisió important per a tothom. I val la pena. Fem.
27: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
0: Avui és dijous 2 de juliol del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Cataleya de les Mercedes, quan passaven 5 minuts de les 3 de la matinada a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa, i la llum, amb 3 quilos 140 grams a casa seva, Sant Cugat del Vallès. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvingudes a la vida i enhorabona a les famílies.
4: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
1: Com anem? Bon dia. Passen 2 minuts d'un quart de 8. Us informa Marc Corredor. Tenim 15 graus a Vilada, 17 a Talamanca i 25 a Barcelona. Carreteres, Clàudia Serra.
2: Lentitud amb aturades als punts habituals a l'entorn de Barcelona, sobretot Ronda de Dalt i Litoral en sentit Llobregat.
1: Avui que Barcelona es prepara pel Tour, us expliquem que Mataró acaba d'estrenar una parada ciclista per atraure més turistes.
7: S'integra així a l'Eurovelo 8, la ruta ciclista europea de llarga distància que ressegueix el litoral mediterrani i que també transcorre pel Maresme. Aquest nou punt de parada i informació per a cicloturistes al front marítim és just davant de l'entrada del port de Mataró.
8: L'espai inclou una pèrgola amb ombra, un plafó informatiu, aparcaments per bicicletes i un punt d'autoreparació equipat.
1: Més notícies. Vic prepara un nou carril bici entre el barri del Nadal i el centre de la ciutat.
7: Connectarà el barri del Nadal i el Sucre amb el centre de la capital d'Osona. Ho fa amb un pressupost de més de 550.000 euros i amb un projecte més ambiciós que l'anterior, quan el 2023 ja s'havia projectat un carril bici que passava per l'Avinguda Olímpia.
8: El nou traçat s'estendrà durant poc més de 2 quilòmetres.
1: Salut preveu començar a ampliar el cap de Torelló a principis del 2028.
7: Es va reclamar per primera vegada el 2008, només 5 anys després de la seva inauguració.
8: Aquest mes de juliol es farà la licitació del projecte, ho llegim al 9-9.
1: A l'Alt Penedès descobreixen esfobirats les restes d'una nova espècie de gossos de fa 16 milions d'anys.
7: Segons llegim a l'Eix Diari, el jaciment penedesenc dels Casots és el primer del món que identifica aquest mamífer.
1: I Cultura avui obre al públic l'exposició de l'any Gaudí a Mataró. La mostra documenta que és aquí on fan les primeres obres. Mataró, Marta Vallès.
9: L'exposició es diu Gaudí, Pagès i l'Obrera, perquè és el cooperativista Salvador Pagès qui encarrega l'arquitecte fer la fàbrica i un conjunt de cases per als treballadors de l'obrera mataronensa. Es mostren els planos i maquetes que documenten que és a Mataró on l'arquitecte comença la seva carrera. Núria Poc i Ignasi Riera, comissaris de la mostra.
11: La primera casa que construeix és aquí, a Mataró.
12: Tan simple com llegir els planos per poder entendre què és el que volia fer. Volumetritzar-ho i convertir-ho en models.
9: Des de Mataró, Marta Vallès, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I també avui al Palau de la Música. Concert dels 75 anys del Cor Madrigal en direcció de Pere Lluís Biosca a les 8 del vespre. I a l'Hospitalet, Festival per l'Amor a l'Art, en Bach. Hi ha un bon grapat d'espectacles, d'arts de carrer, dansa, circ i música. Un festival que arriba a la 22a edició. Són les 7 i 20 minuts. Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
21: Si us plau, el senyor que ha estacionat el cotxe amb matrícula 333JN al passadís dels congelats, entre els pèsols i el llums, ha de retirar el vehicle. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de Parklick i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
28: Troba el teu lloc amb Parklick.
29: Catalunya Ràdio.
30: I quan són les 7 i 20 minuts, repassem les portades de la premsa des del quiosc. Avui l'Ara obre edició amb Aznar, que crida a forjar una majoria nacional. Són paraules textuals per fer fora Pedro Sánchez. Insta a plegar esquerres i dretes en contra del govern del PSOE. I a La Vanguardia hi llegim que Aznar i Ayuso censuren l'estratègia d'acostament de Feijó cap a Junts. El Tour de França ja treu el cap també en diversos diaris. El periòdico Gran Foto de la Sagrada Família. I llegim que Barcelona ja respira aire de Tour. I també hi ha foto de la Sagrada Família Lara, tot i que més discreta, que titula que la ciutat ja està a punt per acollir la competició. A El País avui destaquen que Trump va guanyar 1.200 milions amb les criptomonedes el 2025, un diari que avui ja no du en portada el terratrèmol de fa una setmana a Venezuela. Sí que ho fa El Mundo, que parla de dol nacional amb les morgues plenes de cadàvers. I altres temes de portada, l'accident d'ahir de Lleida és la gran foto de La Vanguardia que el descriu com a brutal. I per acabar El Periódico, les famílies espanyoles inverteixen 2.000 euros a l'any en mascotes.
4: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
31: El 91.264, Ricard.
0: Ricard, també premiat? No. Què m'ha tocat?
31: La loteria, sí, amb mi. Sí. 9-1-2-6-4, Ricard.
3: de la sèrie 24.
0: Vinga, el Ricard on va? El 264, Ricard?
3: No, les, a
0: la
3: veure,
0: gent queda mirant.
3: 91.264.
0: Explica-ho bé, és que no, si no expliques bé...
3: Pessigolles, 91.264.
0: També és la paraula clau?
3: També pessigolles, si has jugat a pessigolles.
0: Torna-ho a dir,
3: sisplau, a veure. A veure, una entrada, 91.264, d'acord?
0: Una entrada?
3: El número premiat.
0: 91, el número premiat 6. Quin és? A veure... 91.264,
3: 91.264, sèrie, alerta, 24, 0, 2, 4.
0: No cal que cridis, home, la gent.
3: No, perquè el 0 fa intenció. Sí?
5: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
0: I avui a les històries del Mundial, l'únic jugador que ha jugat al Mundial amb tres seleccions diferents. Maiol Roger, bon dia.
10: Bon dia, o com la guerra dels Balcans va transformar el panorama futbolístic europeu. Anem als quarts de final del Mundial d'Itàlia 90, Jugoslàvia i Argentina.
13: Tira Kalisevic, atacó! Atacó el gol contra!
10: L'Argentina de Maradona elimina els penals la generació d'or de Jugoslàvia, però Sineki, Boban, Savicevic o Zucker. Una selecció cridada a tot fins que esclata la guerra dels Balcans. Jugoslàvia és expulsada de l'Eurocopa del 92 i del Mundial del 94. Al 98 la situació ja comença a canviar i al Mundial juguen dues seleccions balcàniques. La millor, Croàcia, que queda tercera amb Davor Šuker com a pitxitxi del Mundial.
14: Can he put the gloss on it? Yes! 3-0! Davor Šuker!
10: L'altre representant és la República Federal de Jugoslàvia, que representa la unió entre Sèrbia i Montenegro. I juga un jove Dejan Stanković, referent de l'Estrella Roja, i la selecció queda eliminada als vuitens contra Holanda. El 2002 Jugoslàvia encara juga amb aquest nom, però la situació és ben diferent, amb Milosevic desterrat i en plena transició. Queda eliminada a la fase de grups, i l'únic partit que guanya és contra Eslovènia, un enfrontament impossible 12 anys abans amb Jugoslàvia unificada. I del 2002 anem al 2006 amb una situació encara més rocambolesca.
0: Què va passar?
10: El Mundial comença el 9 de juny i juga una nova selecció, Sèrbia i Montenegro, amb Dejan Stanković com a estrella. Però 6 dies abans del Mundial, Montenegro vota la seva independència, que reconeix Sèrbia. Per tant, el Mundial hi juga un país que formalment ja no existeix. Tampoc futbolísticament és gaire cosa perquè l'eliminen amb 0 punts. I anem ja al 2010... Sèrbia, ja seques, sense Montenegro, queda eliminada a la fase de grups. L'últim Mundial d'un Stanković que es retira amb el mèrit de ser, com dèiem, l'únic jugador que ha jugat al Mundial amb tres seleccions diferents. Jugoslàvia, Sèrbia i Montenegro i Sèrbia. La guerra deixa al futbol molts canvis de samarreta i d'aquella Jugoslàvia que va brillar als 90, ara hi ha set seleccions, amb Croàcia, que juga avui contra Portugal, com a gran referent del futbol balcànic.
5: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
15: Ahir dimecres l'Enigmàrius feia la xifra que destarota les parelles en no res i la resposta era 3. Moltes crisis de parella venen quan un dels membres s'adona que són 3 en comptes de 2. I això les destarota en un 3 i no res. Avui dijous, el penúltim Enigmàrius de la 19a temporada de l'Enigmàrius fa... el tocar abans de desaparèixer un sistema operatiu de Microsoft, de 3 lletres. El tocar abans de desaparèixer un sistema operatiu de Microsoft, 3 lletres.
5: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
0: Hi ha 4 minuts per 8:15, el més destacat a la televisió de les últimes hores, avui sobre la periodista Rosa Maria Calaf.
16: Ahir li van donar el Premi Nacional de Televisió a Rosa Maria Calaf. Jo la vaig conèixer fa anys, quan ella encara estava a Televisió Espanyola, poc abans de retirar-se, sense moltes ganes, la veritat, quasi per obligació. I des de llavors he coincidit amb ella un fum de xerrades, de congressos, relacionats amb el periodisme, i sempre pensava el mateix. Esta dona podria perfectament continuar a la tele fent qualsevol cosa, presentant un informatiu de nit, assessorant un consell informatiu, fent apologia del bon periodisme en definitiva.
0: I a la recomanació del dia, coincidint amb el Dia Mundial de l'OVNI, la Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula Arrival.
2: Dirigida pel multinominat als Oscars Denis Villeneuve i protagonitzada per una gran Amy Adams, és una de les pel·lícules de ciència-ficció dels últims anys més destacades. Arrenca amb l'aparició de 12 naus inquietants en diferents punts del planeta i davant la incertesa de si aquests visitants són pacífics o representen una amenaça, l'exèrcit dels Estats Units recluta una lingüista, Adams, per intentar comunicar-s'hi i aclarir-ho. Més enllà d'una història d'extraterrestres, Arrival també explora el poder del llenguatge, la comunicació i la memòria. Per reflexionar i per veure amb crispetes alhora, la trobareu a Netflix.

0: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel. El matí de Catalunya Ràdio.
1: I quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jubany? Bon dia.
2: Bon dia, Joan Laporta.
3: Sí, aquí.
4: Ramon Samburri.
3: President.
4: Aquest gabarús m'ha fet una pregunta que no la volia contestar i l'he acabat contestant.
5: Ole!
2: El president del Barça és protagonista del dia perquè tot just ahir a la tarda va prendre possessió del seu càrrec després de la victòria a les eleccions a la presidència que es van celebrar el mes de març passat.
1: El club va organitzar un acte multitudinari per escenificar el relleu a la presidència que fins ara ha ocupat Rafa Juste.
6: Però ara ja està, eh? Ja torno a ser jo. L'univers torna a estar en ordre.
1: President Laporta, bon dia.
5: Bon dia, maco. Quin mal de cap que tinc, collons.
2: Sí, té mal de cap. No es troba bé, president?
5: Sí, és que ahir al vespre vam anar a celebrar la victòria de les eleccions però... i la cosa s'ha allargat una mica.
2: Home, ahir al vespre va tornar a celebrar la victòria a les eleccions, però ja ho va celebrar quan les va guanyar el mes de març.
6: I què passa?
2: No, no sé quantes vegades.
6: Passa?
2: No, no passa res.
6: Que ets un reprimit.
2: No, no saps com reprimit.
6: S'ha de celebrar. I si el Barça té nou president des d'ahir, doncs se celebra.
2: Ja, bueno, però no, no s'enfadi, home.
6: I parlant de celebrar, vau veure el partidàs del guiri aquest que hem fitxat o què?
2: Gordon.
6: Què m'has dit?
2: No, el guiri aquest que diu, vostè que hem fitxat, Anthony Gordon, el jugador anglès, que ahir va fer un molt bon partit amb la seva selecció.
6: Collons, si va fer un partit. I molts de vosaltres, que sou uns setciències i uns mestretites, ja estàveu criticant i dient que si era una talla, que si ens havíem enredat, pues toma!
2: Sí, sí, sí, home, sí que hi havia una mica de preocupació, perquè no va començar gaire encertat al Mundial.
6: El que passa és que el jugador s'ha estat reservant, fins que el president legítim del club ha pres possessió del càrrec, ho entens o no?
2: Sí, sí, sí, ja ho vam sentir. Va tenir algun missatge pel Madrid en el discurs ahir, pel tema Negreira.
6: Sí, i contra tots. Si ens busquen, ens trobaran.
2: Sí, sí, i va fer referència a Florentino Pérez i el seu discurs esperpèntic.
6: És que l'home comença a estar una mica... Ja m'entens.
2: Sí, sí.
1: Són 7:45. El Parlament aprovarà avui els pressupostos de la Generalitat. Serà el primer cop en 3 anys que la cambra catalana aprovarà la que és, la que es considera la llei més important de l'any. Amb el suport del PSC, d'Esquerra i els Comuns, la Generalitat comptarà amb uns ingressos de prop de 50.000 milions d'euros. És un 10% més que fa 3 anys. A partir de les 9, avui ens acompanyarà aquí al matí de Catalunya Ràdio la portaveu de Junts a Madrid, Míriam Nogueras. Li preguntarem si existeix realment un acostament amb el Partit Popular, una estratègia que, per cert, en els últims dies i últimes hores ha posat sobre la taula Feijó, però que l'ala dura del Partit Popular li ha esmenat amb contundència.
7: Todavía hay que construir la mayoría capaz de derribar el muro de Sánchez. ¿Esa mayoría será nacional o no será?
8: Que España no tenga que verse presa de dictaduras minoritarias, tener una amplia mayoría que te permita liberarte de la amenaza independentista constante, que al final se ha convertido en una gran corrupción, es lo sensato.
1: I avui també ens preguntarem, tal com va suggerir ahir el president Salvador Illa, si va ser un error treure els peatges de les autopistes catalanes. Ens acompanyarà el periodista especialitzat en motors, Josep Lluís Merlos, a partir de 8:45. Tot això el dia en què en aquest programa us avancem una tendència. Una tendència a l'alça entre els propietaris de pisos llogats amb rendes antigues. Contractar detectius privats per descobrir si realment qui viu és qui té el contracte signat. Sentirem casos... com aquest.
9: Van anar a casa dels meus familiars per tal d'extreure informació mitjançant càmeres ocultes, sense passar per falsos repartidors de correu comercial. Van gravar conversacions també dels veïns, parlant de mi. Van obrir correspondència meva, personal, certificada.
1: En parlarem amb la presidenta del Col·legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya, Mercè Ferran. I pel que fa als esports, Montse Raya.
10: A Anglaterra, Bèlgica i els Estats Units passen els vuitens de final del Mundial. Remuntada de Bèlgica 3-2 contra el Senegal, al minut 125. D'Anglaterra contra el Congo 2-1 al 86 i Estats Units 2, Bòsnia-Herzegovina 0. Avui Espanya, Àustria, a les 9 del vespre, a la 1 de la matinada, Portugal-Croàcia i a les 5, Suïssa-Algèria. I Joan Laporta, president del Barça, adverteix que l'oferta per Julián Álvarez no és il·limitada en el temps.
1: Pel que fa al temps, avui aquest matí fa més fresca i molt de sol. Fins quan duraran per això aquestes temperatures, diguéssim, més suportables? Tomàs Molina, bon dia.
11: Molt bon dia. Doncs duraran ben bé fins dissabte, tot i que diumenge sobretot es notarà la pujada amb les temperatures màximes i la setmana vinent sí que tindrem força més calor. Temps de sol en conjunt i encara pendent d'aquest parell d'incendis que hi ha a l'Aragó, una lecinyena a la zona dels Monegres i la Fova també a la comarca de Sobrarb. Aquests vents del nord persistiran, doncs, i va atenció, aquest risc d'incendis, aquest perill d'incendis que continuarà molt alt a les Terres de l'Ebre i a l'àrea de l'Empordà.
1: I mobilitat també a aquesta hora amb els retards habituals de Rodalies. Maria Fernández Noguera, bon dia.
12: Bon dia. L'R15, retards d'entre un quart d'hora i 20 minuts en els trens que van de Lleida i Reus cap a Barcelona. Demores de 10 minuts a l'R11, la línia que uneix Barcelona i Portbou. El regional express que va de Tarragona a Lleida circula amb una demora de 3 quarts d'hora i recordem que aquesta tarda a Barcelona hi haurà afectacions en el transport públic a l'estació de la Sagrada Família del metro de Barcelona, de la línia 2. Els trens no s'hi aturaran des de la 1 del migdia.
1: I a les carreteres, accident greu a l'AP7, la via està tallada a la Pobla de Montornès en sentit Tarragona. Clàudia Serra, bon dia.
13: Bon dia, sí. Hi ha hagut un xoc entre un camió que ha volcat i un turisme. La via està tallada, com deies, a la Pobla de Montornès en sentit sud. Hi ha retencions des de Creixell. Es fan desviaments per la sortida 220 a l'alçada del Vendrell. Vies alternatives, la Nacional 340, la 7 i l'AP2 i la 27. Atenció, però, perquè en el cas, per exemple, de la Nacional 340 ja hi ha retencions destacades entre Coma-ruga i Creixell en sentit Tarragona.
1: Avui a la Guarda del Matí ens acompanyaran Marta Pascal, Marc Bataller, Ignacio Rigau i Jofre Llombar. Són les 7:34. Obrim la redacció del matí, comencem per les opinions destacades. Manuel Roger Palforada, bon dia.
14: Bon dia.
1: Avui destaquen els articles sobre la situació del Partit Popular.
15: L'Ara dedica l'editorial a unes paraules d'ahir d'Aznar, que interpreta com un missatge a Feijóo perquè s'oblidi de Junts i el PNB i miri cap al PSOE felipista amb gent com Emiliano García Page i Jordi Sevilla.
16: Diu que per Aznar no es tracta només de desbancar Sánchez, sinó d'evitar que torni a ser possible una majoria plurinacional.
15: Encara sobre el Partit Popular, el filòsof David Mejía escriu al Mundo que li preocupen les declaracions d'Alberto Núñez Feijóo quan va dir que calia girar full del procés per apropar-se Junts.
16: Alerta que d'aquesta manera Feijóo substituiria Sánchez, però com a hostatge del partit de Carles Puigdemont.
15: Canviant de tema, La Vanguardia dedica l'editorial a la candidatura de Morala Nova per acollir una de les grans gigafactories d'intel·ligència artificial d'Europa.
16: El diari destaca que hi ha possibilitats que Mora sigui l'escollida, però recorda que no s'han de llançar campanes al vol perquè Alemanya, França, els Països Baixos i Itàlia presenten també candidatures molt potents.
15: El periòdico titula l'editorial El Tour viu a Barcelona i diu que la ciutat dona la benvinguda a l'esdeveniment amb tota la seva grandesa, amb tot el seu entusiasme i vitalitat.
16: Celebra que Barcelona es vesteix de gala per acollir un dels esdeveniments esportius més importants del planeta i un dels que té més repercussió mediàtica.
15: I en l'àmbit internacional, El País titula l'editorial La cobdícia de Trump i recorda que els ingressos del president dels Estats Units van superar els 1.000 milions de dòlars en un any per negocis en criptomonedes.
16: Considera que les revelacions sobre els negocis privats de Donald Trump mostren la cultura de la rapacitat a la Casa Blanca.
1: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Nus Bonet.
17: El País es fa ressò de la campanya que han publicat tres diaris sud-africans amb una imatge impactant. Una enorme taca vermella que simula ser sang que va de la portada a la pàgina 5 i amb la frase «Un diari pot absorbir la sang però no la vergonya». Denuncia l'ONG Menstruation Foundation la pobresa menstrual que fa que moltes nenes usin paper de diari, trossos de roba o mitjons durant la regla. Les compreses són un luxe inabastable i això afecta l'assistència a l'escola en el país més desigual del món. No es pot absorbir tanta vergonya.
18: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP. Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
19: Energia per recórrer carreteres infinites.
20: El Tour de França 2026 comença a Barcelona. Del 2 al 6 de juliol viu la presentació dels equips, gaudeix del fanpark i anima els ciclistes als carrers de la ciutat amb caravana prèvia plena de sorpreses. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
21: A Bezoya, després de tota una vida de mineralització molt dèbil per viure molt fort, sabem que cada 4 anys el futbol no es veu, es viu. Som molt de trobar-nos abans del partit, de patir amb cada ocasió i de celebrar els gols com si juguéssim nosaltres. Perquè hi ha moments que es viuen molt fort quan els comparteixes. Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
22: Encara sense vacances? Reserva el millor preu en les rebaixes de viatges al Corte Inglés. I amb la targeta al Corte Inglés les pots finançar fins a 12 mesos TAE 0% sense interessos. Fins al 31 de juliol per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per Financiera al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta condicions i exclusions a viajeselcorteinglés.es.
0: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
3: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
0: A més, té un 98% de carn.
3: És natural que es noti, oi?
0: Doncs sí, natural.
14: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
23: L'estiu està per oblidar-se de tot. De la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de les quotes...
24: Això si tries comprar-te un Citroën com el meu.
25: Amb estiu Citroën, canviar et fa bé. No paguis quotes fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Estelantis Financial Services, només aquest mes. Citroën. Consulta Citroën Pures.
26: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Olbia. En vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
27: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Silvia Solanes. Què no ja haurem de sentir mai més?
28: Doncs l'expressió La Eli Alparda, que va popularitzar el 2008 una socorrista després d'explicar que havia barrejat uns productes químics a la piscina provocant una reacció química imprevista. L'Audiència de Madrid obliga ara 3Media a indemnitzar-la amb 50.000 euros per haver difós el vídeo Antena 3. Després es va viralitzar i utilitzar en paròdies. Llegim al 5 Días que argumenta que li ha causat problemes psicològics i laborals a la protagonista.
1: I qui s'ha colat?
29: Una parella d'acròbates i creadors de contingut russos fins a dalt l'antena de l'Empire State de Nova York per demanar-se matrimoni, com no gravar-ho. La parella és coneguda per escalar estructures altíssimes i són els protagonistes del documental Skywalkers a Love Story. Van acabar detinguts.
1: I qui s'ha fet el llest?
28: Doncs un home que es va intentar registrar en un hotel d'Almeria com a originari de la República Errante Mendalerenda, perquè no volia dir d'on era. La discussió va anar pujant de to fins que van avisar la policia i després va mostrar una actitud desafiant. Ara l'Audiència d'Almeria l'absol després que l'havien condemnat per un delicte de desobediència. Ho recull el diari Ponés.
1: Un lladre estrany.
29: El que va robar un quadre de Sorolla sense saber-ho va passar al centre de Sevilla cap de setmana. El quadre estava recolzat per un descuit a una paret per un trasllat i un turista el va agafar, però no per la pintura, sinó pel marc. Quan va saber que la família havia interposat la denúncia, el va retornar a la policia. Diu que va veure que el quadre era bo perquè li va fer una foto i la intel·ligència artificial li va dir.
1: I quina selecció pinta més en aquest Mundial?
28: La belga, que amb la seva segona equipació ha fet un homenatge a l'artista surrealista belga René Magritte i ja s'ha convertit en una de les samarretes més buscades. Veiem a diversos digitals que pren elements de la pintura La Boa Desert. El model combina tons roses i blaus amb figures esfèriques i a dins hi diu Si ce n'est pas un maillot, no és pas una samarreta, en referència a la cèlebre obra de la pipa que va convertir Magritte en una figura central de l'art contemporani.
1: I què li passa a Antonio Banderas?
29: Doncs que s'ha tipat que confonguin el seu germà amb una persona que surt a la llista de morosos del govern espanyol, fins al punt que l'actor ha fet un comunicat, diu que per tercer any ha hagut d'aguantar el descrèdit d'aquest error. Reclama les publicacions que ho rectifiquin i que s'apuntin bé el nom per l'any que ve del seu germà. El seu germà es diu Francisco Javier Domínguez Bandera.
1: I ara els destacats en Internacional i Economia amb Frederic Vincent i Lara García.
30: Molts diaris encara aprofundeixen en el que ja explicàvem ahir, aquests més de 1.000 milions de dòlars que Donald Trump va guanyar en criptomonedes en el seu primer mandat. El New York Times i el Wall Street Journal coincideixen a destacar que mentre passava això, milers dels seguidors de Donald Trump invertien en la criptomoneda especulativa que porta el nom del president, que porta el nom de Trump, i amb això van perdre molts i molts diners. De fet, el Wall Street Journal diu que els seguidors de Trump van perdre una fortuna. Calcula que 2/3 dels inversors ara mateix estan en números vermells. Això mentre Donald Trump guanyava, insistim, més de 1.000 milions de dòlars sent president. En aquesta línia, el diari del Times de Londres explica que el líder de l'extrema dreta, Nigel Farage, i la seva parella han acumulat propietats immobiliàries per valor de 4 milions de lliures. Això tot i que Farage es presenta com un aliat de les classes populars. I sobre el cas dels bisbes lefebristes, ordenats sense l'autorització del Vaticà, i el Corriere della Sera cita aquests bisbes que asseguren estar disposats a pagar qualsevol preu, i la República hi ha declaracions del secretari d'Estat del Vaticà, Pietro Parolin, assegura és un acte que trenca la nostra unitat i serà castigat.
31: En plan econòmica, 5 dies publica que Espanya ha disparat la compra de gasoil al Marroc mentre entra denúncies de que ve de Rússia. L'increment d'importacions de gasoil del país veí ha fet saltar totes les alarmes del sector petrolier que sospita que aquest combustible ve de Rússia perquè al Marroc no hi ha refineries. Tot plegat podria ser una triangulació perquè Rússia col·loqui els seus productes a la Unió Europea, avisa el diari. L'economista parla de la davallada del mercat cripto, assegura que la nova regulació ha alterat el sector, cosa que es percep al carrer on es poden veure ja molts negocis financers físics de criptomonedes tancats i caixers fora de funcionament. I avui l'ON Economia explica que l'empresa de catering Eurest ha estat l'adjudicatària del nou contracte per la gestió del restaurant i el bar del Parlament de Catalunya. La companyia, que ja s'encarregava d'aquest servei des del 2023, ha renovat la concessió per un import d'1,1 milions d'euros i un termini màxim de 3 anys.
1: I a la premsa del cor, i als esports, perdona, Montserrat, bon dia.
2: Bon dia. Avui pot ser el dia de l'extrem de Rocafonda.

l'hora de Lamine, titula Mundo Deportivo, que diu que l'extrem mataroní del Barça és líder també fora del camp i que transmet confiança. Lamine Yamal pot jugar els 90 minuts en aquest Espanya-Àustria, on l'equip de De La Fuente espera brillar i passar als vuitens del Mundial. També avui Portugal-Croàcia, en el que pot ser un last dance per a Cristiano i Modric.

0: Al Mundial estem veient un altre Mbappé, segons diu Xavi Bosch al Mundo Deportivo. Diu que portava 2 anys preparant-se per això, ha fet 6 gols i és el Kylian que no ha estat aquest any a Madrid. Els aficionats blancs envegen veure'l per l'esquerra i combinant amb Bolisse. I un jugador català que triomfa al Mundial és Ismael Saibari, ho destaca l'Esport. És un migcampista que juga amb la selecció del Marroc i va néixer a Terrassa fa 25 anys. Ha fet 3 gols a la fase de grups i el Bayern ja s'hi havia fixat amb la perla garenca abans del Mundial. I ara ja l'han fitxat pagant 55 milions d'euros. El PSV Eindhoven serà del Bayern fins al 2031.
1: I a la premsa del cor, ara sí, Lamine Yamal i la seva parella, Elisenda Pineda.
2: La influencer Inés García, parella de Lamine Yamal, ha desvelat finalment com es van conèixer. Fa uns dies explicava que s'havien conegut a la cua de Bon Preu quan Yamal es va oferir per pagar a Inés unes bosses de Cheetos Pelotazos. Doncs res de tot això és veritat. Es van conèixer per xarxes socials. Quina desinflada! D'altra banda, Inés també assegura que fa molt més temps que estan junts del que la gent es pensa i que és una relació que encara els fa xup-xup perquè s'ha cuit a foc lent. El dia a dia els consolida com escalfadors de morro premium i gent a qui desitgem una llarga vida amorosa.
1: I qui fa anys avui, Canalies?
3: Anem i felicitem a Lindsay Lohan.
1: 38.
3: 40. Sí. També l'actriu Margot Robbie, conegudíssima pel protagonista de Barbie.
1: 35.
3: 36. I acabem felicitant la cantant, a veure si et sona Michelle Branch.
1: En deu fer 52.
3: Una mica menys, 43.
1: No menys. El Santoral.
3: Avui l'Església commemora la festivitat de Sant Procés i Sant Martirià, també conegut com a Martirià.
1: Saps què vull dir? Sant Procés i Sant Martirià.
3: Sí, sí, van agafadets de la mà. Segons la tradició cristiana, eren els carcellers de l'apòstol Pere, la presó Martina de Roma, després de ser convertits i batejats juntament amb 47 homes i dones més per Sant Pere, van patir martiri. A tots dos els van tallar el cap a la Via Aurèlia, xas, el dia 2 de juliol. A Catalunya no hi ha cap persona que es digui Procés o la seva freqüència és inferior a 4 i passa exactament les coses de la vida amb Martirià.
1: I ara tanquem el repàs a la premsa avui, que és 2 de juliol del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Tom.
4: Tal dia com avui, de fa 40 anys.
5: 2 de juliol de 1986, faltaven només 107 dies per a la nominació de la seu olímpica, 3 mesos i mig per saber si Barcelona organitzaria els Jocs Olímpics de 1992. La ciutat es continuava posant guapa per si de cas. Començaven obres de reforma a la Rambla. Veïns i comerciants van muntar una festa amb un detall que ara sembla impensable. De la font de Canaletes, tot aquell dia en va rajar vi blanc per tothom qui vulgués. I ara fa 40 anys, una mica més avall de la Rambla, el zoo de Barcelona, Floquet de Neu, havia tingut el seu 18è fill. Anaven provant, però cap els sortia el vi com ell. I acabo amb un canvi de líder al PSUC. Després dels mals resultats electorals, s'acabava l'etapa del Guti com a secretari general i s'estrenava Rafael Ribó.
1: Avui és 2 de juliol del 2026, és el 183 dia del calendari. Falten 17 dies per la final del Mundial i 2 per la sortida del Tour de Barcelona. I així sona el dia d'avui.
4: Els sons del matí.
6: Salvador Illa podrà governar més tranquil els 2 anys que li queden gràcies a Esquerra i als comuns.
7: No tornin a fer tard.
8: Acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que van pactar.
9: Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per el seu grup, no ho dic pel meu, sap per qui parlo.
10: José María Aznar diu que no es refia dels independentistes.
11: Todavía hay que construir la mayoría capaz de derribar el muro de Sánchez. Esa mayoría será nacional o no será.
12: Que España no tenga que verse presa de dictaduras minoritàries.
13: Està clar que la trajectòria de l'autobús era encertada i en molt determinat canvia. Aquesta és la clau.
14: I aquí el que veiem és l'intent de rescat de la majoria, cossos sense vida, però avui encara s'ha trobat gent que està viva.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Dol.
15: Situació, circumstància, temps posterior a la mort d'una persona estimada o a una gran desgràcia. L'origen és de la paraula dolor, com el dolor de Venezuela una setmana després del terratrèmol. El país ha decretat 7 dies de dol oficial, però per als afectats el dol i el dolor anirà molt més enllà.
1: Febre.
15: Elevació de la temperatura del cos que manifesta la reacció de l'organisme a algun procés patològic. I la febre és el nom del bisbe que inspira el moviment conservador dels lafebristes, que amb la seva decisió d'ordenar bisbes d'esquena al Vaticà ha elevat la temperatura a l'organisme que regula el catolicisme.
1: Espiar.
15: Avui expliquem 2 de les 3 excepcions d'espiar. La primera, observar cautelosament, amagadament algú, allò que fa o allò que diu. La segona, estar amatent a una ocasió per actuar. Avui expliquem al matí que els propietaris observen llogaters per espiar quin és el millor moment per fer-los fora?
1: Posem-hi tres xifres, Lara García. 218.
7: Són els morts que ha provocat l'onada de calor a Catalunya, la xifra més alta d'un mes de juny. La majoria de morts, 9 de cada 10, van ser durant la calorada que hi va haver als voltants de Sant Joan. Ha estat un juny molt càlid i sec, i els termòmetres van arribar als 43 graus al Segrià.
1: 7%.
7: És l'augment que ha experimentat el lloguer de caravanes i autocaravanes pels dies d'altura a Catalunya. El gremi explica que el creixement ve arran d'una gran afluència de visitants que genera la cursa francesa del 4 al 6 de juliol per terres catalanes, a més de la necessitat d'allotjaments flexibles i mòbils i l'atractiu de situar en els diferents punts del recorregut.
1: 24.000 euros.
7: És la indemnització que reclama la Fiscalia a l'exalcalde d'Amposta i actual regidor i portaveu de Junts, Manel Ferrer, per un delicte continuat de malversació de cabals públics en relació amb el cas de les dietes cobrades simultàniament a diverses administracions públiques. Li demana també un any i 6 mesos de presó i 4 anys d'inhabilitació.
1: I ara el veig, tres imatges amb Pol Forada. A la primera imatge hi veig la Rambla Ferran de Lleida i a tocar l'edifici de la Diputació. Hi ha un autocar de color blanc. La part del davant ha estat totalment destrossada i després de l'impacte de l'accident i les feines dels equips de rescat, entre el munt de ferralla s'hi veuen els seients de les primeres files.
16: És un dels accidents més greus que es recorden a la capital lleidatana. 44 persones van quedar ferides, 4 de les quals continuen a la unitat de cures intensives. Les causes del xoc encara s'investiguen. La xofera feia pocs dies que era a l'empresa i conduïa, de fet, amb un instructor al costat, la persona que ha perdut una cama. Ha donat negatiu, això sí, en la prova d'alcohol i drogues.
1: A la segona imatge hi veig la Sagrada Família, però aquesta vegada no està envoltada ni del Papa, ni d'altres personalitats, ni de focs artificials. Se la mira en un grup de ciclistes.
16: Barcelona es converteix a partir d'avui i durant uns dies en la capital mundial del ciclisme i per alguns directament en la capital mundial de l'esport. Serà segur un nou aparador mundial de la capital catalana. L'arrencada del Tour la veuran a 180 països d'arreu del món. S'espera una afluència de 800.000 persones per veure en directe les etapes. I qui no vulgui esperar dissabte, aquesta tarda a partir de 6:45 pot anar a la presentació dels 23 equips participants per l'Avinguda Gaudí fins la Sagrada Família.
1: I la tercera imatge ens porta en aquest cas fins al bell mig d'uns camps de cereal. Alguns encara estan per collir i d'altres ja tenen les bales de palla preparades. Júlia Albacar, on som?
17: Doncs és el municipi de Torrefeta i Florejacs el que estem veient un any després del devastador incendi de la Segarra que va arrasar 5.000 hectàrees. La sort és que gran part van ser camps de cereal i un any més tard s'ha pogut tornar a sembrar i treballar a la zona, per tant ja és poc visible aquí la cicatriu del foc. I un apunt, aquí, tot i l'incendi, la collita es preveu que acabi sent bona perquè les pluges d'estivern han acompanyat.
18: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. La Venus de Botticelli patia un tumor al cervell quan va posar pel quadre, segons un nou estudi científic. Marc Amorós, bon dia.
19: Bon dia. El naixement de Venus és un dels quadres de Botticelli més famosos de la història de l'art. Segur que el teniu present. Mostra una jove nua damunt d'una closca, està pels pits amb la mà, les parts genitals amb els cabells. Al costat una dona intenta donar-li una tela florejada de color vermell. A l'altra banda, el déu del vent i la seva companya bufen per empènyer la closca que transporta la jove. Doncs bé, la notícia que ara circula diu que un nou estudi científic ha analitzat la mirada de la jove del quadre. És una mirada una miqueta estràbica, com si mirés de reull. Fins ara s'interpretava com un símbol de bellesa i de devoció religiosa. Però, segons la notícia que ara circula, aquesta mirada mostra que la jove, en realitat, patia un tumor hipofisiari al cervell. Un tumor benigne, diu la notícia, però que va acabar provocant-li la mort als 23 anys.
1: I això és real o fals?
20: El matí de Catalunya Ràdio.
21: Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure quan els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalleu origen.
19: Vinga, som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que la Venus de Botticelli patia un tumor al cervell quan va posar pel quadre, segons un nou estudi científic, és una notícia real. Fins ara es creia que la jove del quadre havia mort de tuberculosi, però els científics apunten ara al tumor del cervell com la causa més probable. L'estudi que cita la notícia és de la Universitat Queen Mary de Londres.
1: Gràcies, Marc.
19: Adéu, bon dia.
0: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
2: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
22: Sona bé.
2: 4,3 litres de consum al 100.
22: Sona Qashqai e-Power.
2: I el 0% TAE.
22: Sona que estreno un Nissan.
2: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
1: Catalunya Ràdio. Són les 7:54. Titulars en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Aquest migdia el Parlament donarà llum verda als primers pressupostos de Salvador Illa.
15: Que fins ara havia funcionat amb els comptes prorrogats del 2023. Esquerra adverteix, però, que cal avançar en el nou model de finançament abans de l'aturada de l'estiu.
1: José María Aznar i Isabel Díaz Ayuso marquen el full de ruta a seguir a la cúpula del Partit Popular.
23: Després dels intents d'acostament d'Alberto Núñez Feijóo cap a Junts.
24: Que Espanya no tenga que verse presa de dictaduras minoritàries, tenir una àmplia majoria que te permita liberarte de la amenaza independentista constante, que al final se ha convertido en una gran corrupción, es lo sensato.
1: En parlarem a l'Àgora amb Míriam Nogueras, porteu de Junts al Congrés. I Salvador Illa qüestiona la retirada dels peatges de les autopistes catalanes.
15: El president reconeix que hi ha un problema de saturació a l'AP7.
25: En un moment he pensat que anava a demanar que fessin la B40 sencera. No pateixi que compliré els compromisos.
15: Així responia als comuns ahir al Parlament. I mentrestant la benzina torna a pujar de preu un cop acabada la rebaixa de l'IVA, que torna a ser del 21%.
1: Una setmana després del doble terratrèmol a Venezuela, el nombre de víctimes continua creixent. Ja frega els 2.300 morts.
23: A la majoria de casos, els equips de rescat troben cossos, però aquesta nit encara han intentat rescatar persones en vida.
1: I us avança el matí de Catalunya Ràdio. Segons el Col·legi de Detectius Privats, en els últims anys s'han multiplicat les peticions de propietaris d'habitatges per contractar detectius que investiguin llogaters.
15: Un cas molt habitual són els seguiments en llogaters amb contractes de renda antiga. És el cas del Gabriel, que viu a l'Eixample.
26: Van anar a casa dels meus familiars per tal d'extreure informació mitjançant càmeres ocultes, fent-se passar per falsos repartidors de correu comercial. Van gravar conversacions també dels veïns, parlant de mi. Van obrir correspondència meva, personal, certificada.
1: La parella d'Isaac Antic declara que el fundador de Mango volia dictar un nou testament que ho canviaria tot.
23: Estefania Knut va explicar a la jutge que el fundador de Mango tenia previst dedicar una part important de l'herència a una fundació.
1: I avui es presenten els equips del Tour i afecta la mobilitat del voltant de la Sagrada Família i l'Avinguda Gaudí de Barcelona.
15: Es tancaran el trànsit a les dues del migdia. Els ciclistes dels 23 equips aniran des del recinte modernista de Sant Pau fins a l'escenari davant de la façana de la Sagrada Família.
1: I el Mundial de Futbol.
23: Bèlgica guanya el Senegal 3-2 i es classifica per a vuitens. Els Estats Units també passen després de superar Bòsnia-Herzegovina 2-0. Avui a les 9 de la vespre, Espanya-Àustria, i a la 1, Portugal-Croàcia.
1: Pel que fa al temps d'avui, seguim parlant d'un dia assolellat, amb alguna nuvolada a la tarda, sense més conseqüències, i amb temperatura que serà normal per l'època de l'any. De fet, la propera nit i matinada tornaran a ser relativament fresquetes a bona part del país. I pel que fa al trànsit, pendents de l'accident a la P7 a la Pobla de Montornès entre un camió i un turisme. Clàudia Serra.
27: Sí, recordem que la P7 està tallada en aquest punt, en sentit sud. El camió transportava cerveses que han quedat escampades

0: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: Manu Guix! Bon dia, com estàs?
2: Molt bé, molt bé. Aquí amb el sol, prenent el meu cafetó.
1: Sí, aprofita perquè s'apropa un nou episodi de calor extrema a Catalunya.
2: No m'ho diguis,
1: sí,
2: això.
1: Sí, ja m'hi hem explicant.
2: Cremadíssim tots. L'aire condicionat espatllat.
1: Doncs ves-ho arreglant, encara tens dies.
2: Sí. Hosti, noi. Quan comença aquesta calor extrema?
1: Ja, d'aquí pocs dies.
3: Sí, ja la veu sortida darrere de Montserrat.
2: Bueno, vaig a comprar uns ventiladors.
1: Vinga.
3: Sí, i tant, i gel.
1: Com farà la Meritxell, que fa 18 anys.
3: Home,
2: 18 anys.
1: Cal també ventiladors.
3: Molts.
2: Això vol dir festa, 18 anys.
1: Home,
2: avui.
1: Per això.
3: Ah, per això.
1: Meritxell.
4: Sí.
1: Què? Què?
2: Què?
4: Bon dia, Chiripapi.
2: Chiripapi, molt bé.
1: Chiripapi, Chiripapi, dale mogollón. Meritxell, 18 anys no es fan cada dia.
3: Per això la teva família et vol desitjar que passis un gran dia i també et volen dir que t'estimen moltíssim amb aquesta cançó de Spice Girls que es diu Wannabe.
1: Dale, Manu.

0: Meritxell, que tinguis un fantàstic dia d'aniversari. Una abraçada.
1: Moltes gràcies.
2: Trescat Info.

0: En punt és 8 del matí. Primer titulat aquesta hora pel trànsit. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. El punt més complicat a aquesta hora és a l'AP7, que està tallada a la Pobla de Montornès en sentit sud. Hi ha hagut un accident entre un turisme i un camió que transportava cerveses i ha bolcat. Trànsit informa que es fan desviaments per la sortida 220 a l'alçada del Vendrell. Vies alternatives, la Nacional 340, la 7 i la P2 i la 27. Atenció, però, perquè en el cas de la Nacional 340 ja hi ha retenció entre el Vendrell i Creixell en sentit Tarragona.
0: Aquest migdia el Parlament donarà llum verda als primers pressupostos de Salvador Illa. Esquerra i els comuns donaran oxigen a la legislatura amb els primers comptes del govern del PSC, que fins ara havien funcionat amb els prorrogats del 2023. Almenys 10 morts i més d'una cinquantena de ferits per nous atacs de Rússia aquesta matinada contra la capital d'Ucraïna. Drons i míssils han fet destrosses importants en edificis residencials de Kiev. Zelensky va interrompre ahir el viatge que feia a Irlanda per tornar d'urgència al seu país. Es continuen investigant les causes de l'accident d'un autocar ahir al centre de la ciutat de Lleida després que la conductora va donar negatiu en les proves d'alcohol i drogues. El sinistre va fer una quarantena de ferits, dels quals 4 continuen a la UCI. A reobre el debat sobre el futur de la P7 després que ahir Salvador Illa admetés al Parlament que potser va ser precipitat retirar els peatges d'aquesta via. Davant la sinistralitat amb camions implicats, el president s'obre a estudiar mesures, com ara prohibir l'avançament als vehicles pesants. Propietaris d'habitatges que contracten detectius per investigar els llogaters és un fenomen a l'alça, segons ha avançat el Matí de Catalunya Ràdio. L'objectiu principal és trobar arguments per poder fer fora els llogaters, bàsicament de renda antiga, després de demostrar que no és la residència habitual. La cerimònia de presentació dels equips del Tour de França afectarà aquest migdia el trànsit a Barcelona. A les dues es tancaran els carrers del voltant de la Sagrada Família i l'Avinguda Gaudí. Els ciclistes dels 23 equips aniran des del recinte motorista de Sant Pau fins a l'escenari davant la façana de la Basílica. Els productors del Delta de l'Ebre demanen l'obertura de la bocana del Fangar per ajudar a la supervivència.

0: vivència del musclo. Aquesta setmana la temperatura de l'aigua ha arribat als 28 graus i pot arribar fins als 31. Amb el concert del Petite Galerie amb un centenar de participants, avui engega el Festival Vida de Vilanova i la Geltrú. Fins dissabte hi ha programats concerts d'artistes com Maria Jaume, Saint Etienne, Fatboy Slim o la Ludwig Punk.
1: Esports.
0: Anglaterra i Bèlgica amb drama i els Estats Units amb esforç han classificat pels vuitens de final del Mundial. Remuntada de Bèlgica 3-2 contra Senegal al minut 125. D'Anglaterra contra el Congo 2-1 i els Estats Units elimina Bòsnia i Herzegovina 2-0. Avui la selecció espanyola juga contra Àustria a les 9 del vespre a la 1 de la matinada. A Portugal-Croàcia i Suïssa-Algèria a les 5 de la matinada. I Joan Laporta, el president del Barça, assegura que poden afrontar qualsevol fitxatge i adverteix que l'oferta per Julián Álvarez no és il·limitada en el temps. Jornada d'avui de calor més moderada, només a Ponent es podran superar lleugerament els 35 graus. Domini absolut del sol, amb alguns núvols baixos al vessant nord dels Pirineus i algun núvol prim de vent a les comarques de Girona. La tramuntana i el mestral es mantindran tota la jornada.
1: 3CAT Info.
0: 8 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Doncs bé, finalment aquest migdia el Parlament de Catalunya donarà llum verda als primers pressupostos de Salvador Illa. El govern s'assegura així que podrà esgotar la segona meitat del mandat sense asfixiar-se. Feia 3 anys que el Parlament no aprovava uns pressupostos. Albert Prat.
2: Salvador Illa podrà governar més tranquil els 2 anys que li queden gràcies a Esquerra i als comuns. En pressupostos tindrà marge per desplegar el pla de govern, no veure's tan arrossegat per la inestabilitat a Madrid i aïllar-se del cicle electoral que està per venir. Esquerra ja s'ha felicitat abans que el govern es pengi la medalla aquest migdia.
3: S'aprovaran tard perquè vostès sempre arrosseguen els peus quan han de complir allò pactat. I s'acabaran aprovant perquè una vegada més nosaltres hem posat la responsabilitat i l'exigència que a vostès sempre els manca.
2: I a canvi el president es compromet a batallar perquè el nou finançament autonòmic tingui els vots al Congrés, començant pel de Junts.
4: Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per el seu grup, ni ho dic pel meu, sap per qui parlo.
0: Uns pressupostos que freguen els 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims comptes aprovats pel Parlament el 2023. Repassem les grans xifres amb la Txell Badespí i l'Àlex Giral.
5: 3 de cada 4 euros pressupostats es destinaran a partides socials i de l'estat del benestar.
6: La conselleria que més augmenta el pressupost i que més podrà gastar és Salut, quasi 14.000 milions d'euros.
5: El pressupost també creix especialment Educació i Formació Professional i supera els 8.000 milions d'euros. I Drets Socials i Inclusió, que en tindrà assignats més de 4.000.
6: Un dels temes estrella són les polítiques d'habitatge, amb 2.500 milions d'euros per ampliar el parc públic i garantir l'accés assequible a un pis de lloguer.
5: També es destinaran 400 milions al Pla de Pobles per reactivar nuclis urbans en municipis petits.
6: El capítol d'inversions augmenta un 45% per compensar que ja no hi haurà els fons Next Generation. En aquesta partida, entre d'altres, hi ha 400 milions d'euros per millorar equipaments educatius i 100 per al tramvia del Camp de Tarragona.
5: I també es destinaran quasi 500 milions per reforçar l'estructura de l'Agència Tributària de Catalunya i un 100 per la promoció i la defensa del català.
1: 3CAT Info.
0: Kiev, la capital d'Ucraïna, ha viscut una altra matinada d'intensos bombardejos russos amb drons i míssils balístics i de creuer que han fet almenys 10 morts i una 50ena de ferits. L'atac ha fet destrosses importants en edificis residencials. La defensa aèria ucraïnesa s'ha activat per repel·lir l'atac, però el centre de la ciutat ha rebut diversos impactes. En total s'han comptabilitzat fins a 28 indrets tocats pels atacs, sobretot immobles residencials i infraestructures civils. El Kremlin ha justificat el bombardeig com a represàlia per atacs ucraïnesos recents contra infraestructures civils russes. 4 anys i mig després del començament de la invasió russa d'Ucraïna, la capital ha estat sovint l'objectiu d'atacs aeris massius i indiscriminats que han causat centenars de morts. L'últim, el 2 de juny, que va matar 7 persones a Kiev i 16 a la ciutat de Dnipro. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky va interrompre ahir el viatge que feia a Irlanda per tornar d'urgència al seu país. I avui que fa just una setmana del doble terratrèmol a Veneçuela, el nombre de víctimes continua creixent. Ja fregué les 2.300 morts, hi ha més 11.000 ferits i desenes de milers de desapareguts. El País comença avui el primer dels 7 dies de dol nacional per la catàstrofe, mentre es continuen buscant contrarrellotges supervivents entre la runa. A la majoria dels casos, els rescatistes troben cossos, però aquesta nit encara han intentat rescatar persones en vida. Anem cap a La Guaira, enviat especial Miquel Jarque.
7: L'esperança es manté viva a La Guaira, tot i que una setmana després del doble terratrèmol, bona part dels efectius internacionals dedicats al rescat, sobretot els que van amb gossos que busquen persones vives, comencen a marxar. La Jessica Suso finalment ha aconseguit llogar maquinària passant que intentava trencar les parets rebregades on hi ha atrapat, potser en vida, el seu pare. Tenir els 4.000 dòlars que costa el lloguer no és garantia de poder-la fer servir.
8: Hoy es que llegó. Hoy es que llegó, gracias a Dios, por fin. Ya tenemos desde el miércoles pasado ya una semana esperando y trabajando con las manos, con los que nos habían dado herramientas, cincel, martillo.
7: També hi ha joves com Lender que es dediquen a repartir queviures entre les persones que ajuden als rescats.
9: Al principio nos enfocamos en las víctimas. Nos dijeron que en algunos sitios ya estaban bien surtidos. Después empezaron los videos de que necesitan los trabajadores de aquí, los grupos de rescate, que no contaban con los insumos porque prácticamente los dejaron solos, por así decirlo. Hay que ser sincero, pues, en la situación. Empezamos a conseguirle agua, hielo, por donaciones de amigos que están por fuera, que también les duele porque a todos, ahorita todos somos una sola familia. Somos una sola familia y se llama Veneçuela.
7: Tot això enmig d'un increment de la presència de policia per por als saquejos, enmig de tanta destrucció, però també s'incrementa la solidaritat amb persones que s'acosten a la zona a fer de voluntaris un cop acabada la jornada laboral.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: A Lleida es continuen investigant les causes de l'accident d'un autocar ahir al centre de la ciutat que va deixar 44 ferits, dels quals 4 continuen ingressats a l'UCI. La conductora va donar negatiu en les proves d'alcohol i de drogues. Lleida, Julià Albacar.
10: La Guàrdia Urbana s'ha fet càrrec de la investigació. Dona detalls Roberto Santaeufemia, portaveu.
11: S'ha recabat totes les dades necessàries al lloc dels fets, han agafat declaracions, han mirat càmeres del circuit de les càmeres de seguretat de la ciutat, testimonis, bueno, s'han fet totes les gestions pertinents, s'han fet unes diligències inicials que han passat al jutjat.
10: La conductora, que uns dies a l'empresa ha donat negatiu en les proves d'alcohol i drogues, i ara s'intenta esclarir per què l'autocar es va desviar del trajecte. Dels 44 ferits, una vintena continuen hospitalitzats i 4 estan a la UCI, 2 estables i 2 en estat crític.
0: La vídua d'Isaac Andic declara davant del jutge que el fundador de Mango volia dictar un nou testament que ho canviaria tot i hauria retallat molt l'herència dels seus fills. Segons ha avançat El País i han confirmat fonts judicials aquesta emissora, la parella de l'empresari Estefania Knut va dir dimarts en la seva compareixença com a testimoni que el fundador de Mango tenia previst crear una fundació benèfica que s'enduria una part notable de la seva herència. També va parlar de les desavinences entre Andic i el seu fill Jonathan, acusat de la mort del seu pare. De fet, va explicar que va ser ella qui va animar-los a començar una teràpia per resoldre els seus conflictes. La terapeuta també ha estat un dels testimonis clau que aquesta setmana ha desfilat pels jutjats de Martorell. Demà serà el torn de les dues germanes de Jonathan Andic. 8 i 11 minuts, el president de la Generalitat qüestiona com es va fer la retirada dels peatges de les autopistes catalanes. Salvador Illa reconeixia ahir a la sessió de control al Parlament que hi ha un problema a la PSAT per l'alta densitat de circulació que ha de suportar aquesta via. Després que els comuns van instar a prohibir que els camions hi facin avançaments, el president va demanar un debat responsable sobre el que cal fer i també una reflexió sobre les decisions que es van prendre en el passat.
12: Fem tots una reflexió col·lectiva, jo la faré avui. Potser s'han equivocat, no? Quan alegrament tots demanàvem fora peatges i ningú... No, sí, tots ho demanàvem. No, escolti'm, que jo me'n recordo que hi era. Tots ho demanàvem. Tots. I quan fem una nova infraestructura i una carretera, tots ens esveiem. Tots. Alguns més que d'altres, per cert.
0: El president es va mostrar obert a estudiar les solucions que plantegen els comuns, però els va reclamar responsabilitat quan es plantegin noves infraestructures com la B40. I Salvador Illa i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, van escenificar ahir el seu suport a la candidatura de Morala Nova com a seu d'una gigafactoria europea d'intel·ligència artificial. Tots dos es van reunir a la Moncloa amb els representants del consorci empresarial que impulsa la instal·lació. Es tracta de la primera reunió al màxim nivell polític i empresarial després del Consell de Ministres que va aprovar una aportació de 719 milions d'euros al projecte. Si finalment Brussel·les tria la candidatura de Morala Nova, la intenció seria que comencés a funcionar en una primera fase el 2028.
1: Tresca Info.
13: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
14: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
1: Tresca Info.
0: El Col·legi de Detectius Privats explica que en els últims anys s'han multiplicat les peticions de propietaris d'habitatges per contractar detectius que investiguin llogaters, segons ha avançat al Matí de Catalunya Ràdio. Un cas molt habitual són els seguiments a llogaters amb contractes de renda antiga. Paguen lloguers vitalicis molt per sota del mercat i els amos intenten fer-los fora mirant de demostrar amb detectius que, en realitat, aquell pis no és la seva residència habitual. Llogaters com en Gabriel, que viu a l'Eixample, ho explica bé així.
15: Van a casa dels meus familiars per tal d'extreure informació mitjançant càmeres ocultes, fent-se passar per falsos repartidors de correu comercial. Van gravar conversacions també dels veïns, parlant de mi. Van obrir correspondència meva, personal, certificada.
0: Els llogaters normalment no s'adonen que se'ls investigui fins que reben una denúncia de la propietat per expulsar-los de l'habitatge, a la qual s'adjunta l'informe dels detectius. I tot i que més d'un milió de persones s'han acollit al procés per demanar la regularització extraordinària de migrants, els experts amb què hem parlat no creuen que tots aconsegueixin els papers. Ens ho explica des de Girona la Núria Peraire.
16: Un cop se'ls accepta la sol·licitud per regularitzar la seva situació, els migrants poden treballar amb un permís provisional. Al cap d'uns 3 mesos se'ls informarà si se'ls regularitza. Des de l'assessoria Lleal Tolsà, la responsable del Departament d'Estrangeria, Mireia Risco, calcula que els que aconseguiran els papers seran menys d'un milió.
17: Realment és molt difícil de concretar aquí. Segurament que serà més de la meitat, però jo, per la meva opinió, crec que no serà més d'un milió, en cap cas.
16: Entre els que han pogut tornar a treballar hi ha la Jenny Marisol Sánchez d'Honduras. Fa 3 anys que viu aquí amb 2 fills petits i el seu marit. Fa uns mesos es van quedar sense papers i van perdre la feina perquè els van denegar la protecció internacional. Ara, amb el procés de regularització, ha pogut tornar a treballar al supermercat on ja havia estat.
18: Mira, lo he llamado muy contento y le he dicho que ya tengo el permiso de trabajo. Ah, venga, me dice, pues no pasa nada. Y me ha contratado otra vez y ya está, ahí estamos muy contentos.
16: De cara al futur espera poder estudiar per ser metge forense, un somni que té des de fa anys.
0: 8:45 a.m. Fem un repàs de la situació carreteres i autopistes del país i el transport públic, en especial en aquesta hora a la PSAT. Clàudia Serra, bon dia.
19: Bon dia. Sí, estem molt pendents d'aquest accident que des de primera hora del matí talla la P7 a la Pobla de Montornès en sentit sud. Recordem que ha estat un xoc entre un turisme i un camió que transportava cerveses i que ha bolcat. Un ferit lleu ha estat traslladat a l'Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona i un altre home li han donat l'alta en el mateix lloc dels fets. Trànsit informa que es fan desviaments per la sortida 220 a l'alçada del Vendrell. Es recomana utilitzar vies alternatives, la Nacional 340, la 7 i la P2 i la 27. Atenció, però, perquè en el cas, per exemple, de la Nacional 340, ja hi ha retencions entre el Vendrell i Creixell en sentit Tarragona. Més enllà d'aquest accident, a la resta de carreteres, sobretot les de l'entorn de Barcelona, a aquesta hora tenim les retencions habituals, especialment d'entrada cap a la ciutat.
1: El temps.
0: Amb el Jofre Genué.
20: Descens de les temperatures aquest dijous s'ha notat de matinada pràcticament a tot el país, entre 1 a 3, 4, 5 graus, on ha baixat més el termòmetre, sobretot és cap a l'àrea d'alta muntanya, però també en alguns sectors, d'interior de Girona, cap a les Terres de l'Ebre, també déu-n'hi-do, valors de 2 o 3 graus menys, i en definitiva han desaparegut els valors tropicals de matinada, tot l'interior, només cap a les Terres de l'Ebre, valors lleugerament, o a la costa, per sobre dels 20 graus, i amb algunes excepcions, evidentment, cap a la zona de l'Empordà, amb la tramuntana una mica rescalfada, hi ha hagut moltes localitats que no han baixat dels 23 o 24 graus, al cas de Palamós, i el valor més alt, aquests poc més de 24 i mig, arrodonint 25, a la ciutat de Barcelona, al barri del Raval, han desaparegut, per tant, aquests valors tòrrids d'aquests darrers dies. Les temperatures més baixes, fins i tot amb una mica de fred, a Bonavé 6 graus tan sols, alta muntanya a la Creu d'Olorda, per sobre dels 2.000 metres 5, o a Prades 8 graus. La tramuntana i el mestral, que es mantindran bufant al llarg de tota la jornada, ha arribat alguns cops als 100 km per hora a Portbou, en general entre els 60 i 70, també el mestral són vents moderats, però que es mantindran, doncs, el que dèiem, bufant una mica i rescalfant una miqueta l'ambient, sobretot a l'Empordà i especialment cap a les Terres de l'Ebre, franja de Ponent, que és on esperem que el termòmetre pugui arribar a superar de poc els 35 graus. A la resta tindrem una calor més moderada, de fet serà probablement el dia menys calorós de la setmana, cosa que no vol dir que no faci calor intensa d'estiu, però evidentment amb valors ja molt més normalitzats. A la tarda no esperem núvols, de fet els núvols baixos que hi ha al vessant nord del Pirineu aniran trencant-se al llarg d'aquest matí.
1: Tresca Info.
3: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupó extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
21: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupó extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupó extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
22: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
1: Tresca Info.
0: La Fiscalia rebaixa de forma significativa la petició de penes per als acusats del cas Innova de Reus, que s'està jutjant a l'Audiència de Tarragona. Ha passat de demanar entre 7 i 10 anys de presó a sol·licitar penes menors. Manel Sastre.
23: Per als dos acusats que han pactat amb Fiscalia, Josep Prat, director d'Innova, i l'arquitecte Jorge Batesteza, el fiscal demana 6 i 9 mesos de presó per delictes de prevaricació, falsedat i malversació de cabals públics. En canvi, a Carles Manté i Lluís Miquel Pérez, l'exalcalde socialista de Reus, els demana 3 anys. Pels altres 4 imputats, penes que van de entre el 1 i 2 anys de presó. La Fiscalia ha retirat, finalment, la prevaricació del tràfic d'influències per la majoria d'acusats. El cas quedarà aviat vist per sentència i jutja les suposades irregularitats en la facturació de més d'un milió d'euros per la construcció de l'Hospital Sant Joan de Reus.
0: El Tour de França provocarà 5 dies d'afectacions de trànsit a Catalunya. Avui la cerimònia de presentació dels equips a Barcelona comportarà restriccions de trànsit i mobilitat al voltant de la Sagrada Família i de l'Avinguda Gaudí, que quedarà tallada la circulació juntament amb els carrers adjacents. A més, també quedaran tallats els accessos als aparcaments i afectacions al transport públic. Ens ho explica l'Anna Escura.
24: Tot plegat, encara no un mes després de la visita del Papa, carrega una mica alguns veïns. És el cas de l'Enric Miret, que aquesta tarda té una visita mèdica i no sap com hi arribarà.
25: Permeten entrar les ambulàncies, però tots aquells que tenim algun tipus de problema, que necessitem que es portin en cotxe o que tenim que agafar un taxi, tota aquella gent no es podem arribar. Que vingui el Papa, que vingui el Tour, ara, que tinguin una miqueta de miraments per a la gent de Barcelona.
24: Els ciclistes dels 23 equips faran un recorregut que va des del recinte modernista de Sant Pau fins a l'escenari davant de la façana de la Sagrada Família, passant per l'Avinguda Gaudí. De fet, a l'Avinguda Gaudí s'han començat a instal·lar les barreres de protecció aquesta nit i les terrasses de bars i restaurants ja no van poder obrir ahir. I tot i que això els suposa un perjudici econòmic, s'ho prenen amb filosofia. Loreto Almirall és la presidenta de l'eix comercial Gaudí Shopping.
26: Són locals que són petits i que viuen de la terrassa, vull dir, dos dies sense facturar, suposarà doncs, un trasbals als restauradors. Aleshores, que vingui el Papa justament aquí i que després passi el Tour per mig de l'Avinguda Gaudí és una publicitat importantíssima a nivell internacional.
24: L'acte central s'acabarà sobre les 8 del vespre i la reobertura del trànsit serà progressiva a partir de 2:15.
0: Els productors del Delta de l'Ebre demanen l'obertura de la bocana del fangar per ajudar la supervivència del musclo. Aquesta setmana la temperatura de l'aigua ha arribat als 28 graus. Tornem a Tarragona ara amb el Jordi Barranca.
27: La cosa no es quedarà aquí. Les dades amb què treballen indiquen que la temperatura pot arribar als 31 graus. El problema per les cries és quan persisteixen durant diversos dies. Per això reclamen avançar en l'eliminació dels sediments. Gerardo Bonet, gerent de Fepromòbil.
28: Augmentaria la circulació, augmentaria la resiliència de tot el que hi ha dins de l'abadia, de tots els éssers vius que hi ha a l'abadia del fangar, i bueno, jo crec que és l'última cosa que havien de fer, no? per assegurar-nos de que es podria produir este millorament de les condicions a l'abadia del fangar.
27: A partir dels 28 graus és quan la cria de musclo mor.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: Avui arrenca el Festival Vita Vilanova i la Geltrú amb un concert inaugural del Petit de Caleri amb un centenar de participants. Artistes com Maria Jaume, Sant Etienne, Fet Boy, Slim o la Ludwig Bank actuaran a la Masia d'en Cabanyes fins dissabte en Marc Ruiz.
29: Hi ha un misteri que s'apropa cada cop que ets amb mi.
2: L'espectacle inaugural del Petit de Galeril es diu Processó Metafísica i, a més de la banda de Joan Pons, hi actuaran un centenar de participants entre artistes i colles de cultura popular. Alguns dels músics convidats seran Tartar Helena, Remei de Calafresca, d'en Pere el Boi al Comboi, Ferran Palau, Esperit, la Ludwig Band o Marc Pujol. Aquesta corrua anirà conduint el públic cap a l'escenari principal després de passar pels boscos de la finca i els jardins històrics de la Masia. Aquest dijous, a més, hi ha altres atractius que passen per artistes internacionals com els britànics Saint-Étienne i el seu pop elegantíssim, grups de l'estat espanyol com Arcala Norte, Ralfichu o La Tània, i artistes catalans i mallorquins com Maria Jaume, d'en Pere Albo i el Comboi, Fades, Alavedra, Al·lèrgiques al Polen, Triquell o Maig. Divendres, les bandes catalanes tornaran a ser protagonistes amb Sidoní, la Ludwig Band, Remei de Calafresca, Greta, Rosarona, Mujeres o Lia Cali. També actuaran artistes que han triomfat a tot l'estat, com el valencià Guitarrica de la Fuente o els madrilenys Depressión Sonora. Dissabte, Fatboy Slim encapçala el cartell en un escenari principal on també actuaran la neozelandesa Aldous Harding, Maria Arnal i Amaya. Ferran Palau i Irai Cortés són altres noms destacats de la jornada més eclèctica del Festival Vida.
0: I Sony deixarà de vendre videojocs físics de PlayStation. A partir del gener del 2028, els jocs seran només digitals. La companyia diu que la mesura respon a l'evolució de les preferències dels consumidors, però l'anunci ha provocat un allau de queixes a les xarxes socials. Ahir l'etiqueta Gamers Unidos es va convertir en tendència amb jugadors que es queixaven, per exemple, que sense discos desapareixerà el mercat de segona mà, que no es podran deixar els jocs entre ells o que tancaran les botigues físiques. Albert Murillo, presentador del programa Generació Digital de Catalunya Ràdio, explica bé així el canvi.
4: L'evolució del videojoc en descàrrega és un fet evident i que fa que els costos, doncs, evidentment, baixin per una empresa com aquesta, però hi ha molts jugadors que s'estimen molt la capsa, que els agrada molt tenir l'objecte físic i que fins i tot col·lecciona videojocs, que és una molt mala notícia per ells.
0: Els analistes també creuen que aquesta decisió farà que la PlayStation 6, prevista per finals del 2028 o principis del 2029, ja arribi sense l'opció de posar-hi discos.
5: Esports.
0: Estel Batet, bon dia.
5: Hola, bon dia. Anglaterra i Bèlgica amb drama i els Estats Units amb esforç passen als vuitens de final del Mundial. Fins al minut 85, Bèlgica perdia 0-2 contra el Senegal, en 3 minuts força la pròrroga i ja al 125 i de penal, Tielemans els porta a vuitens. Si penga al minut 7, avança el Congo davant d'Anglaterra, que fins al 75 no pot empatar, i gol de Kane al 86, que classifica l'equip. El blaugrana Anthony Gordon ha jugat l'última mitja hora del partit i ha donat les dues assistències de gol.
6: Sí, és increïble estar a prop seu cada dia, perquè quan tens al costat algú que forma part de l'elit, t'adones del nivell que té. Està fent una temporada que només ha estat superada per Leo Messi, el millor futbolista de tots els temps. Això ja diu molt del nivell al qual està jugant. És una inspiració per tots nosaltres.
5: I els Estats Units han eliminat Bòsnia i Herzegovina 2-0 amb 10 jugadors l'última mitja hora de partit. Avui la selecció espanyola juga contra Àustria a les 9 del vespre amb 9 catalans a l'equip. Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, veu l'extrem del Barça, Lamine Yamal, per jugar tots els 90 minuts.
7: Lamine ya está para jugar todo lo que se le exija. Hemos estado muy prudentes marcando los tiempos. Lamine está ya muy bien y, por supuesto, además, creo que ya le veis con las ganas que tiene para jugar.
5: El lateral Marc Cucurella adverteix dels resultats contra pronòstic que s'estan donant al Mundial i que els han de posar en alerta.
8: Ya se vio que no hay ningún partido fácil, ya lo vivimos nosotros en nuestras propias carnes el primer partido y nada, todo lo que ha pasado mejor para nosotros, así no hay excusa para salir relajados.
5: També avui al Mundial, als setzens de final, a la una de la matinada, Portugal-Croàcia i Suïssa-Algèria a les 5 de la matinada. Ja estan definides dues eliminatòries més de vuitens de final del Mundial, són Mèxic-Anglaterra i Estats Units-Bèlgica. Així es confirma que els tres països anfitrions al Mundial, Canadà, Mèxic i els Estats Units, hi són.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Joan Laporta, el president del Barça, assegura que l'oferta per Julián Álvarez no és il·limitada en el temps. El president blaugrana diu que el club pot afrontar qualsevol fitxatge, però és conscient de la negativa del club matalasser.
10: Ja va dir que no ven ara. No ven perquè sembla ser que no tenien alternativa. Jo espero que si tenen alternativa, l'Atlètic de Madrid tingui en consideració l'oferta del Barça. Aquesta oferta, ja et dic, és una oferta que no és il·limitada en el temps.
5: Laporta va encetar ahir el seu nou mandat com a president del Barça, assegura que han recuperat el club a tots els nivells i que seguiran defensant la integritat del club i la seva imatge davant d'atacs extrems.
11: No podem baixar la guàrdia perquè hi ha que no descansen. I davant dels atacs a la reputació del nostre club sempre trobaran doncs, un president i una junta directiva amb un lideratge fort a la defensa sempre de la nostra institució.
5: Dos minuts i mig haurem arribat a 8:45 del matí.
9: Trescat Info.
5: Avui a Barcelona, presentació dels equips que seran dissabte a la gran sortida del Tour de França, equips que fa dies que es preparen per la cita. L'equip Emirates, del quatre vegades vencedor del Tour, Tadej Pogacar, s'ha instal·lat a Castelldefels. El principal rival de Pogacar és Jonas Vingegaard. S'ha entrenat els últims dies per reconèixer el Coll de Vegas, que es pujarà diumenge a la segona etapa. I altres equips com el Visma, l'Ineos i el Lidl Trek, que s'han estat preparant al circuit de Barcelona-Catalunya de cara a la contrarrellotge per equips inaugural. L'exfutbolista Andrés Iniesta és a Barcelona amb el seu equip ciclista, que és l'NSN.
12: Para todos es especial por ser Barcelona, por estar todos involucrados en este maravilloso proyecto.
5: I sense deixar encara el ciclisme, Trescat Info ha pogut saber que dos corredors catalans canviaran d'equip de cara a la pròxima temporada. Es tracta de Mireia Benito, que deixarà la G Insurance per fitxar pel Movistar, i de Jean Castellón, que marxarà del Caja Rural per incorporar-se al Q36.5 Pinarello. En bàsquet, la selecció espanyola juga avui contra el Dinamarca en partit de classificació per al Mundial que es disputarà a Qatar l'any que ve. El partit es juga a la Caja Màgica de Madrid a les 7 del vespre. A la Lliga CB, el pivot nigerià del Manresa, Kubunda Kaudirichi, s'ha desvinculat del club vegenc per fitxar pel CD Vita eslovè. Confirmada la primera baixa de Lleida, és l'escorta nigerià Caleb Agada, que acaba contracte. A la Lliga Femenina de Bàsquet, renovació de l'alè pivot Carol Guerrero amb l'Uni Girona per una temporada, i en waterpolo, el Sabadell ha presentat tres jugadores internacionals procedents del Sant Andreu. L'exterior Nona Pérez, la boia Paula Camús i la portera Marina Tarré. Sentim aquesta última, Tarré.
13: Amb una ambició que jo crec que és el que necessito, no? Tenim els Jocs Olímpics d'aquí 2 anys. Un equip amb grans jugadores que tinguin la mateixa ambició i que tinguin el mateix repte que jo d'aquí a 2 temporades també crec que em farà créixer molt.
5: A la presentació, el president del Sabadell, Claudi Martí, s'ha mostrat enigmàtic respecte al futur de Maika García, que acaba contractar i que du prop de 2 anys de baixa per maternitat. El Terrassa, per la seva banda, ha incorporat el jove internacional de 20 anys, Carlota Panyalbé, que arriba procedent del Mediterrani. En futbol sala, l'ala d'Esparreguera, Pol Pacheco, i el Barça han arribat a un acord per rescindir l'any que ve contracte que li quedava.
0: Dos quarts de nou del matí, aquest migdia, el Parlament donarà llum verda als primers pressupostos de Salvador Illa. Esquerra i els comuns donaran oxigen així a la legislatura amb els primers comptes del govern del PSC, que fins ara havien funcionat amb els prorrogats del 2023. Els republicans adverteixen, però, que cal avançar en el nou model de finançament abans de l'aturada de l'estiu. Parlem d'almenys 13 morts i més d'una cinquantena de ferits per nous atacs de Rússia aquesta matinada contra la capital d'Ucraïna. Drons i míssils han fet destrosses importants en edificis residencials de Kiev. Dues qüestions destacades d'aquest dijous 2 de juliol. A partir d'ara també us explicarem que han rescatat 16 nens que vivien confinats des de feia 4 anys en una habitació d'Ohio als Estats Units en condicions deplorables. Amb edats entre 1 i 18 anys vivien reclosos en un espai de 4 metres quadrats envoltats d'excrements i no apareixien en registres mèdics ni governamentals. La policia ha detingut els pares i els avis dels nens i se'ls acusa de 17 càrrecs per haver-los posat en perill. Polèmica a Lloret de Mar pel projecte d'una planta per captar i reutilitzar el CO2 procedent de la crema de residus que ja no es poden reciclar. T'impulsa l'empresa que gestiona l'abocador que s'ha de clausurar abans del 2029. I nova edició del Festival Figueres es mou que converteix la capital de l'Alt Empordà en l'epicentre de la dansa contemporània. En esports, Anglaterra i Bèlgica amb drama i els Estats Units amb esforç han classificat pels 8ens de final del Mundial. Remuntada de Bèlgica 3-2 contra Senegal al minut 125. D'Anglaterra contra el Congo 2-1 i els Estats Units elimina Bòsnia i Herzegovina 2-0. Avui la selecció espanyola juga contra Àustria a les 9 del vespre. A la 1 de la matinada, Portugal, Croàcia i Suïssa, Algèria a les 5 de la matinada. escolto de la situació del trànsit, a la P7 en concret. Clàudia Serra, bon dia.
3: Sí, molt pendents d'aquest accident que us estem explicant des de primera hora del matí. Recordem que la P7 està tallada a la Pobla de Montornès en sentit sud. Hi ha hagut un xoc entre un turisme i un camió que transportava ampolles de cervesa i que ha bolcat. Trànsit ja avisa que aquesta situació es pot allargar perquè costarà netejar la carretera. Ara s'ha obert un carril només per buidar la via perquè hi havia vehicles atrapats des del moment de l'accident. Per la resta, es fan desviaments per la sortida 220 a l'alçada del Vendrell. Es recomana utilitzar vies alternatives, la Nacional 340, la 7 i la P2 i la 27. Atenció, però, perquè en el cas de la Nacional 340 ja hi ha retencions importants entre el Vendrell i Creixell en sentit Tarragona.
0: Jornada de calor més moderada, només a Ponent es podran superar lleugerament els 35 graus, domini absolut del sol amb alguns núvols baixos al vessant nord dels Pirineus i algun núvol prim de vent a les comarques de Girona. Dos quarts de nou i tres minuts, el procés de regularització s'ha tancat amb gairebé 1.200.000 peticions. Són dades oficials que el govern espanyol detallarà aquest matí en roda de premsa. 500.000 ja tenen un permís provisional per treballar i viure a l'Estat perquè les seves peticions s'han admès a tràmit. Anem a buscar més dades a Madrid amb la Tània Tàpia. Tània, bon dia.
14: Bon dia, sí, la xifra exacta és de 1.170.000 persones, una xifra que supera de llarg els càlculs del govern espanyol, que eren entorn del 500.000 de persones. Des del Ministeri de Seguretat Social i Migracions confirmen que ja s'han admès a tràmit més de 500.000 peticions i, per tant, són persones que ja tenen permís provisional de residència i treball durant un any a l'Estat. Més de la meitat dels que s'han sumat al procés són persones d'origen llatinoamericà. El Ministeri donarà més informació a aquest matí en roda de premsa, sobretot sobre l'impacte econòmic i social d'aquest procés al setè que s'ha fet a Espanya. Una regularització, recordem-ho, que ha estat qüestionada per la dreta i que està pendent de la decisió del Suprem, que ha obert la porta a dur la mesura davant la justícia europea. Així ho han demanat dues comunitats governades pel PP, que creuen que contradiu les normes comunitàries. El Suprem ha donat uns dies a les parts perquè hi diguin la seva. El govern espanyol, per la seva banda, defensa que el procés és correcte, que compta amb l'aval de la Comissió Europea i confia que no tingui cap efecte ni s'aturi, tot i que s'accepti preguntar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
0: Tània, gràcies, bon dia.
14: Bon dia.
0: I finalment, aquest migdia el Parlament donarà llum verda als primers pressupostos de Salvador Illa. El govern s'assegura així que podrà esgotar la segona meitat del mandat sense problemes. Feia 3 anys que el Parlament no aprovava uns pressupostos. Ens ho explica l'Albert Prat.
15: Salvador Illa podrà governar més tranquil els 2 anys que li queden gràcies a Esquerra i als comuns. En pressupostos tindrà marge per desplegar el pla de govern, no veure's tan arrossegat per la inestabilitat a Madrid i aïllar-se del cicle electoral que està per venir. Esquerra ja s'ha felicitat abans que el govern es pengi la medalla aquest migdia.
16: S'aprovaran tard perquè vostès sempre arrosseguen els peus quan han de complir allò pactat. I s'acabaran aprovant perquè una vegada més nosaltres hem posat la responsabilitat i l'exigència que a vostès sempre els manca.
15: I a canvi el president es compromet a batallar perquè el nou finançament autonòmic tingui els vots al Congrés, començant pel de Junts.
17: Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per el seu grup, ni ho dic pel meu, sap per qui parlo.
0: Obrim crònica internacional. Kiev, la capital d'Ucraïna, ha viscut una altra matinada d'intensos bombardejos russos amb drons i míssils balístics i de creuer que han fet almenys 13 morts i una 50ena de ferits. L'atac ha fet destrosses importants en edificis residencials. La defensa aèria ucraïnesa s'ha activat per repel·lir l'atac, però el centre de la ciutat ha rebut diversos impactes. En total s'han comptabilitzat fins a 28 indrets tocats pels atacs, sobretot parlem d'immobles residencials i d'infraestructures civils. El Kremlin ha justificat el bombardeig com a represàlia per atacs ucraïnesos recents contra infraestructures civils russes. 4 anys i mig després del començament de la invasió russa d'Ucraïna, la capital ha estat sovint l'objectiu d'atacs aeris massius i indiscriminats que han causat centenars de morts. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky va interrompre ahir el viatge que feia a Irlanda per tornar d'urgència al seu país, assegurant que tenia informacions fiables de la intenció de Moscou d'ordenar un altre bombardeig massiu. Algèria celebra avui eleccions legislatives per escollir els membres de l'Assemblea Popular Nacional, la cambra baixa del Parlament. Estan cridats a les urnes més de 24 milions d'algerians. Són les segones eleccions legislatives des de les protestes del 2019 que van provocar la caiguda del govern del president Bouteflika, que va estar 20 anys al poder. L'actual president Tebboune, continuista amb l'anterior govern conservador, ha impulsat reformes per fer més transparent el procés, com una nova llei electoral, una nova regulació dels partits o una redistribució de les circumscripcions. L'oposició, però, denuncia que amb aquestes normes algunes llistes no es poden presentar i això empitjora la pluralitat política del país. Tot i els canvis, no s'espera que la participació vagi més enllà del 30% dels últims comicis. Bona part dels algerians estan desencantats amb el règim.
18: Des que vaig obtenir la targeta nacional d'identitat, no he votat mai i no votaré. Encara que triïs algú, si tens un problema i els demanes ajuda, et diuen que no. La gent mira pels seus propis interessos.
0: Tot i celebrar eleccions democràtiques, Algèria és, a la pràctica, un règim presidencialista on el Parlament té una capacitat limitada. Des de l'oposició, els socialdemòcrates fan una crida a no quedar-se a casa.
19: Ens presentem a les eleccions per reconstruir la confiança i per empoderar els algerians i algerianes i treballar per les seues llibertats i drets. Sense la seva participació i la seva lluita no aconseguirem més drets.
0: A Catalunya, més d'11.000 algerians amb dret a vot van poder exercir el seu dret el cap de setmana passat. Les eleccions coincideixen amb la normalització de les relacions entre Espanya i Algèria després de la crisi del 2022, quan Algèria va congelar els vincles comercials amb el govern de Sánchez pel seu suport al Marroc en la sobirania del Sàhara Occidental.
9: 3CAT Info.
0: Demà passat, els Estats Units celebren el 250è aniversari de la Declaració d'Independència. L'efemèride arriba en un moment de polarització ideològica al país i enmig d'una forta tensió política per apoderar-se del relat patriòtic. El nostre corresponsal a Washington n'ha parlat amb dos historiadors a la ciutat d'Anàpolis, que és un dels escenaris de la Revolució Americana. Washington, Oriol Serra.
20: A principis de la segona meitat del segle XVIII, les 13 colònies britàniques situades a la costa est de Nord-Amèrica es trobaven en ple procés d'emancipació de l'imperi. La historiadora Heather Ertz, de la ciutat d'Anàpolis, la capital de Maryland, recorda la sublevació dels impressors de la Gazeta de la ciutat en contra dels tributs que l'imperi britànic exigia a les colònies.
21: És realment tributació sense representació i va haver una reacció important contra la llei del timbre. L'impressor Jonas Green i la seva dona, Anne Catherine Green, van fer imprimir una calavera i dues tíbies creuades al lloc on teòricament hi havia d'anar el segell reial.
22: Les espurnes de la revolució van ser realment enceses per la classe alta. Tenien la intel·ligència d'entendre la situació i raonar, i tenien l'incentiu econòmic de voler alguna cosa diferent, de manera que no va sortir del no-res. Sens dubte va passar amb gent molt ben educada i amb interessos econòmics.
20: Qui sentíem és el guia de Nàpolis, Alex Knoll. Aquesta ciutat de la badia de Chesapeake, molt propera a Washington, va ser un escenari capital del procés d'independència nord-americà, al costat de Boston, Providence o Filadèlfia. George Washington s'hi va instal·lar abans de la Guerra d'Independència i el Tea Party hi va tenir una forta presència. La revolució va arribar i la va abraçar tothom a les 13 colònies, rics, pagesos, pobres, blancs i negres. El 4 de juliol del 1776 arribaria la Declaració d'Independència, però els nous Estats Units d'Amèrica naixien sobre peus de fang.
22: Si anaves de colònia en colònia, no es consideraven un front unit. Cadascuna tenia la seva personalitat independent, les seves pròpies lleis, les seves pròpies maneres de fer les coses i, per descomptat, el cisma entre el nord i el sud i l'esclavitud al sud versus el treball lliure al nord.
20: Precisament aquestes diferències van acabar provocant la Guerra Civil 80 anys més tard. Segons la historiadora Heather Ertz, dos segles i mig després de la Declaració d'Independència, als Estats Units es repeteixen les mateixes preguntes.
21: El que passa amb el 250è aniversari és que està tornant a provocar converses. Estem tenint les mateixes converses que tenien lloc el 1776 sobre el significat de llibertat, d'igualtat, d'inclusió i de democràcia.
23: Democracy mean.
0: Doncs bé, tot plegat el dissabte 4 de juliol. I ens quedem encara als Estats Units perquè han rescatat 16 nens que vivien confinats des de feia 4 anys en una habitació d'Ohio en condicions deplorables, amb edats d'entre 1 i 18 anys, vivien reclosos en un espai de 4 metres quadrats i envoltats d'excrements humans. Alguns no havien desenvolupat la parla i no van poder dir ni el seu nom als agents. Segons les autoritats, els menors els van traslladar a l'hospital i alguns es van quedar ingressats en estat greu. El xerif del comtat de Vinton, Ryan Kane, descrivia les condicions penoses en què vivien.
1: La major part del nostre bestiar ha estat en millors condicions que aquests nens. Estic segur que hi havia una gran presència de bacteris de femta humana. Era una escena simplement repugnant.
0: La policia ha detingut els pares i els avis dels nens i se'ls acusa de 17 càrrecs per haver-los posat en perill. Els investigadors van descobrir que la família havia viscut en diversos comtats d'Ohio des del 2008 i que durant aquests anys havien evitat generar registres mèdics o governamentals dels menors. Bèlgica continua investigant l'origen de l'incendi que hi va provocar 5 morts i diversos ferits de gravetat a la ciutat d'Anvers. El foc, que ja està extingit, va començar pocs minuts abans de les 10 del matí en un edifici de 10 plantes amb prop de 200 veïns. Alguns van sentir una explosió just abans que s'escampés el fum.
2: He sentit moltes coses. Primer he sentit foc i he pensat que era molt estrany.
4: De cop hem sentit les alarmes dels detectors de fum. Aleshores hem sortit a la terrassa i crec que entre 8 i 10 minuts després han arribat els bombers per rescatar-nos amb l'escala.
0: Segons la policia, un problema tècnic a la planta baixa del bloc podria ser la causa d'aquest incendi. Anem ara cap a Lloret de Mar. Polèmica en aquesta localitat pel projecte d'una planta per captar i reutilitzar el CO2 procedent de la crema de residus que ja no es poden reciclar. L'impulsa l'empresa que gestiona l'abocador, que s'ha de clausurar abans del 2029. SOS Lloret i entitats veïnals s'hi oposen per l'impacte que consideren que tindrà en l'espai natural i també la salut de la població. Maria Rovira.
23: A la planta s'hi cremaria fracció de resta que suposaria unes 120.000 tones anuals, segons els promotors. Un procés que produiria energia i posteriorment es capturaria el CO2 que es generaria amb la combustió per aprofitar-la i crear bicarbonat sodi. Des de SOS Lloret alerten que un cop s'ha aconseguit que es clausuri l'abocador, ara es vol engegar aquest nou projecte que es vol vendre com una planta de valorització energètica. Ens ho explicava Jordi Palau del Mas, portaveu de SOS Lloret.
24: És dir, d'acord, clausurem l'abocador, però hi instal·lem una planta incineradora, és a dir, continuarem rebent igualment residus sòlids urbans que rebem ara de tota la comarca de la Selva, l'Alt Maresme, part del Gironès, el Baix Empordà, a Lloret, i en comptes d'enterrar-los, doncs els cremarem. El que no explicaran, segurament, és que d'aquesta combustió en surten dos nous residus, els gasos i les cendres.
23: Alerten de les possibles conseqüències que pot tenir aquest tipus de planta incineradora de residus urbans situada en un espai de valor natural i que creuen que emetrà substàncies nocives per la salut. SOS Lloret i diferents entitats veïnals no descarten organitzar mobilitzacions per intentar frenar l'evolució d'aquest projecte.
0: 8:45 del matí, fem una pausa per repassar l'estat del trànsit i la previsió meteorològica. Molt pendents aquest matí d'un accident a la P7. Clàudia Serra, equip viari, bon dia.
3: Bon dia. Sí, a la P7, a l'alçada de la Pobla de Montornès. Recordem que la via es troba tallada des de primera hora del matí en sentit sud. Per aquest accident ha estat un xoc entre un turisme i un camió que transportava ampolles de cervesa i que ha bolcat. Trànsit avisa que aquesta situació es pot allargar perquè costarà netejar la carretera. Es fan desviaments per la sortida 220 a l'alçada del Vendrell i es recomana utilitzar carreteres alternatives com la Nacional 340, la 7 i la P2 i la 27. En el cas de la Nacional 340, però, ja hi ha retencions importants entre el Vendrell i Creixell en sentit Tarragona. Però aquest no és l'únic accident que afecta a aquesta hora la P7. N'hi ha hagut un altre entre Castellbisbal i Martorell en sentit Tarragona. Hi ha retencions en aquest punt i un carril tallat. I encara hem de parlar d'un altre accident, en aquest cas a la 2, a Caldes de Malavella en sentit Figueres. Hi ha lentitud en aquest sinistre amb dos turismes implicats.
9: El temps.
0: I Jofre Genuer.
6: S'ha notat el descens de les temperatures aquesta matinada, esperat, arreu del territori, i més o menys tindrem valors normalitzats per l'època fins al cap de setmana, tot i que ja a partir d'avui i demà els termòmetres lentament anien recuperant-se, sobretot els diurns. Però bé, s'ha notat per fi doncs, aquest descens que ens ha dut entre 1, 2, 4, 5 graus menys que en dies enrere, i especialment el descens més important, nord del país, interior de les comarques de Girona o alguns punts de les Terres de l'Ebre, on no ha baixat gens el termòmetre, és localment en zones de l'Empordà, per la presència de la tramuntana una mica rescalfada. Tot i així han desaparegut els valors tòrrids a la costa, el valor més alt aquests 24,5 al barri del Raval de Barcelona, i bé, els més baixos, sobretot cap a muntanya, Pirineu, 6 a Bonavé, per tant, ambient fred, o 5 a alta muntanya per sobre dels 2.000 metres a l'Arc Redon, fins i tot a Prades, també 8 graus, i a l'interior han desaparegut els valors tropicals amb moltes xifres entre els 13 a 16 graus. Avui esperem bàsicament sol, els núvols baixos del vessant nord del Pirineu amb tendència a anar-se trencant al llarg de les properes hores, i vent als dos extrems del país, un vent que ha donat ja algun cop de fins a 100 km per hora a Portbou, entre 60 i 70 a la resta dels dos extrems del territori. Aquest vent encara bufarà al llarg d'aquesta tarda i a partir de demà anant una mica a la baixa. El termòmetre tornarà a remuntar a partir del cap de setmana, i la setmana que ve tornarem a parlar d'un altre pic de calor.
0: A partir d'avui i fins diumenge, Figueres, a l'Alt Empordà, es converteix en la capital de la dansa contemporània amb l'arrencada del Festival Figueres Es Mou. En aquesta 13a edició, el festival se centra en el procés de fer-se gran i dona especial protagonisme a les persones de més de 60 anys. Girona, Núria Peraire.
7: Sí que a vegades penso que què ens queda ara ja.
8: Cinc dones de Figueres entre els 71 i els 74 anys protagonitzen l'espectacle Entre bous i vaques de la companyia La Côte Folle. Ho fan juntament amb artistes d'acrobàcies en un show que parla sobre la memòria, l'oblit i les transformacions que causa el pas del temps. És una de la vintena d'espectacles que es poden veure a la capital de l'Alt Empordà en diferents espais de manera gratuïta fins al 5 de juliol. Una de les responsables, Georgina Vilés, explica la temàtica d'aquest any.
10: Posem la mirada en aquest procés, no? De fer-se gran com a acte comunitari i també de posar la mirada exactament justament en la bellesa, no?
8: Una de les característiques del festival és el programa de suport a la creació. L'any passat, la companyia Marc Fernández va estar treballant en una proposta amb la Colla Castellera de Figueres, que celebra els 50 anys, i aquest any presenta l'espectacle.
10: I va estar fent aquesta investigació corporal, realment, amb la Colla Castellera, per veure, no, tot aquest llenguatge, no, de la cultura castellera, com la podia portar en el seu espectacle, no? Llavors, ja l'any passat va estar durant uns quants dies a Figueres treballant amb ells i amb elles.
8: La companyia Ad hoc i porta Salida d'Emergència, on set personatges entre els 60 i els 80 anys s'escapen per error d'una residència i faran un recorregut pels carrers de Figueres. Un recorregut, diuen, poètic i amb humor.
0: Anem ara cap a Lleida.

0: La música de banda és protagonista aquests dies a la capital del Segrià amb l'inici avui de la 21a edició del festival Fem Banda. El festival, un referent a Europa, portarà formacions d'11 països diferents i torna a apostar per concerts descentralitzats en diferents municipis de Ponent. Júlia Albacar.
1: Fins a 500 músics de bandes d'arreu d'Europa passaran estos dies per Lleida i diversos municipis del Segrià, les Garrigues, la Noguera, el Pla d'Urgell i l'Urgell. Un programa que combina l'aposta internacional amb formacions provenents de Bèlgica, França, Portugal o els Països Baixos, amb les seues pròpies tradicions musicals i la cultura de proximitat, amb concerts en pobles petits. Amadeu Urrea és el director del festival.
2: A poc aquell festivalet que va anar començant amb dos o tres bandes de música, pues bueno, d'aquell festivalet, això s'ha anat fent gran, i bueno, ara, pues sí.
1: Un festival referent a Europa i que té una clau, el pensen els músics.
2: Penso que és un festival diferent al que es fa a tot arreu, precisament perquè l'organitzem els músics. Els músics de la banda municipal són els organitzadors i sabem com ens volem que ens tracten, sabem com volem que els concerts s'organitzin i busquem els llocs amb millor acústica.
1: La inauguració serà este vespre a l'Auditori Enric Granados amb un concert que proposa un diàleg entre dues societats musicals, com són la Banda Municipal de Lleida i la Jack Helens Fanfare Orquestra de Bèlgica. Un concert que a més tindrà una vessant solidària perquè s'hi recolliran fons per als xiquets i xiquetes de Gaza.
0: L'Eternia Concert de la companyia francesa ICI inaugura avui la 22a edició del festival Per Amor a l'Art a l'Hospitalet de Llobregat. Fins dissabte, parcs i places de la ciutat es convertiran en escenaris d'una dotzena d'espectacles d'arts de carrer, com ara dansa urbana contemporània, circ o música en viu. L'Hospitalet David Àngela.
3: Per Amor a l'Art es manté fidel al seu segell i torna a oferir gratuïtament i a l'abast de tothom disciplines artístiques com la dansa urbana contemporània, el circ o la música en viu a peu de carrer. Aquest any la gran novetat del festival és l'Espai Germinarts, una picada d'ullet per oferir una oportunitat a tres espectacles en procés de creació. Marina Miguel és la codirectora artística del certamen.
4: Veurem propostes tant de circ com de dansa. I bàsicament són propostes de petit format o molt de curta duració, més que petit format. I són 20 minuts del que aquestes companyies han pogut extreure d'aquest primer procés d'investigació que han fet, no? És com una petita idea que han tingut per fer un espectacle, i llavors veurem el primer tast en aquest espai del Germinat.
3: La direcció del festival busca també l'equilibri entre gèneres més enllà de l'escenari, segons Marina Miguel.
4: Ser conscients de la part creadora, no? I de com també donem valor a la veu de dones creadores i no només a homes creadors, perquè a vegades ens trobem espectacles que de cobalt era tot noies, no? Però la creació era d'un home. Llavors comencem a agafar també aquesta consciència entre totes de donar valor a les dones creadores.
3: Els diversos escenaris, com els jardins de Can Sumarro, la plaça de Lluís Companys, la Rambla de la Marina o els jardins de Picasso, s'hi podran veure espectacles de circ com el duet Confort de la companyia Hotel Locandi, de més gran format com E, de Flying Pinkies, o Tanet, de la companyia Eunoia Col·lectiva, o també dansa amb Manifesto d'Àngel Duran, entre d'altres.
0: Més festivals, avui comença el de Llegendes de Catalunya, Sant Martí de Tous a l'Anoia, un projecte artístic que implica tot el poble de 1.200 habitants. Tant els veïns com els visitants podran gaudir de 44 espectacles de diferent format de teatre, narració i música per tots els racons del poble. Corresponsal a l'Anoia, Montse Gené Riba.
5: El Llegendes són espectacles que recuperen la tradició oral, històries que venen de generacions amb una mirada contemporània. És un festival de cultura popular arrelat als carrers de Tous, obert i bàsicament gratuït, tot i que hi ha alguns espectacles de sala a preus populars. La codirectora del festival, Maria Arbàs, diu que tot val molt la pena i fa un tastet del que s'hi veurà fins diumenge.
6: Evidentment, l'acte inaugural, la Magali Sare, serà preciós. La nit de divendres amb Nastallat, amb la Laia, que fa un espectacle de música tradicional i música electrònica que serà molt xulo, aquí engresquem molt a venir. I el cap de setmana, dissabte i diumenge, propostes de tota mena.
5: El dissabte hi ha un espectacle molt especial, l'Apagada del Misteri.
6: És un espectacle fet per la gent de Tous, pels veïns i veïnes de Tous. Tanquem l'enllumenat del casc antic del poble i l'il·luminem amb milers i milers d'espelmes. I la gent fa un recorregut amb grups reduïts, van fent diferents entrades en diferents moments i van descobrint fragments d'una llegenda que enguany és una llegenda de Montserrat, d'en Fra Garí.
5: Hi haurà també els racons de llegendes amb narradors que expliquen històries. Alguns són espectacles que ja estan girant, però també hi haurà preestrenes i estrenes absolutes.
0: Esports. Montse Raia, bon dia.
7: Hola, bon dia. Anglaterra i Bèlgica pateixen per ser els vuitens de final del Mundial de Futbol, on també s'hi han classificat els Estats Units. La classificació de Bèlgica contra el Senegal és digna d'estudi. Fins al minut 85 els belgues perdien 0-2 i en 3 minuts empaten a 2 i forcen la pròrroga. Ja al minut 125 i de penal, Tielemans firma la classificació per a Bèlgica. Tampoc ho ha tingut fàcil Anglaterra per superar el Congo, que s'ha avançat amb gol de Sipenga al minut 7. Els anglesos no han vist porteria fins al minut 75 de partit i el definitiu ja al 86, els dos gols de Harry Kane. I amb dues assistències del nou fitxatge del Barça, Anthony Gordon.
8: Sí, és increïble estar a prop seu cada dia, perquè quan tens al costat algú que forma part de l'elit, t'adones del nivell que té. Està fent una temporada que només ha estat superada per Leo Messi, el millor futbolista de tots els temps. Això ja diu molt del nivell al qual està jugant. És una inspiració per tots nosaltres.
7: I els Estats Units eliminen Bòsnia-Herzegovina 2-0 i amb 10 jugadors l'última mitja hora de partit. Avui és el dia de Lamine Yamal, que pot jugar els 90 minuts a l'Espanya-Àustria, que comença a les 9 del vespre. Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, veu l'extrem de Rocafonda a punt pel que calgui.
9: Lamine ya está para jugar todo lo que se le exija. Hemos estado muy prudentes marcando los tiempos. Lamine está ya muy bien y, por supuesto, además, creo que ya le veis con las ganas que tiene para jugar.
7: I el lateral Marco Corella, el lateral de la selecció espanyola, adverteix dels resultats contrapronòstics que s'estan donant cada dia al Mundial i que els han de posar en alerta.
10: Ya se vio que no hay ningún partido fácil, ya lo vivimos nosotros en nuestras propias carnes el primer partido y nada, todo lo que ha pasado mejor para nosotros, así no hay excusa para salir relajados.
7: Espanya-Àustria avui a Los Angeles a les 9 del vespre, també avui als 16ens de final del Mundial a la 1 de la matinada, Portugal-Croàcia en un possible last dance de Cristiano i Modric i Suïssa-Algèria a les 5 de la matinada. Les tres anfitriones ja són a vuitens del Mundial. Mèxic jugarà contra Anglaterra, Estats Units, Bèlgica i, ja ho sabíem, Canadà al Marroc. Joan Laporta, president.

0: en la integritat del Barça i la seva imatge davant d'atacs extrems. I va mostrar-se molt col·laborador amb Javier Tebas, el president de la Lliga de Futbol, que també era ahir a l'acte.
1: Tienes en el Barça a un leal colaborador para promover la Liga Española en todo el mundo, tanto sea a nivel estatal como a nivel internacional. Nos tienes siempre para colaborar. Creo que te lo hemos demostrado y seguiremos así porque nos sentimos muy a gusto y yo creo que tenemos más puntos de convergencia que de divergencia.
0: I encara el Barça han renovat el central danès Andreas Christensen, de 30 anys, fins al 2028.
2: 3Cat Info.
0: Els equips que avui seran a Barcelona a la presentació de la sortida del Tour de França fa dies que es preparen per a la cita. L'equip Emirates, del 4 vegades vencedor del Tour, Tadej Pogacar, s'ha instal·lat a Castelldefels. El principal rival de Pogacar, Jonas Vingegaard, s'ha entrenat els últims dies per reconèixer el Coll de Vegas, que es pujarà diumenge a la segona etapa. I altres equips com el Visma, l'Ineos i el Lidl Trek, que s'han estat preparant al circuit de Barcelona-Catalunya de cara a la contrarrellotge per equips inaugural. En bàsquet, la selecció espanyola juga avui contra Dinamarca en partit de classificació per al Mundial que es disputarà Qatar l'any que ve. A partir de jugar a Madrid a les 7 del vespre, la Lliga ACB al Joventut farà oficial les pròximes hores el fitxatge d'Isaac Nogués. L'escorta badaloní de 22 anys i format a planter verd i negre torna a la penya després jugat un any a la Lliga de Desenvolupament de l'NBA i la temporada passada al València, amb qui ha estat campió de Lliga. I el pivot nigerià al Manresa, Caudirichi, es desvincula del club vegenc.
2: Trescat Info.

0: Són les 9. Comencem actualitzant dades pel que fa al trànsit, perquè és un matí molt complicat a la P7. Equip viari, endavant.
1: Sí, l'AP7 es troba tallada des de primera hora del matí a la Pobla de Montornès en sentit sud per un accident entre un turisme i un camió que transportava ampolles de cervesa i que ha bolcat. Circulació molt complicada en aquest punt. Es fan desviaments per la sortida 220 a l'alçada del Vendrell i es recomana utilitzar vies alternatives, la Nacional 340, l'A7 i l'AP2 i l'A27. Atenció, però, perquè en el cas de la Nacional 340 ja hi ha cua d'11 quilòmetres entre el Vendrell i Creixell en sentit Tarragona. I a aquesta hora, aquest no és l'únic accident que afecta l'AP7. N'hi ha un altre entre el Papiol i Martorell en sentit Tarragona. En aquest cas, hi ha també un carril tallat.
0: La regularització extraordinària d'immigrants es tanca en prop d'1.200.000 sol·licituds i unes 500.000 peticions ja s'han admès a tràmit segons dades oficials. Ara l'administració té 3 mesos per resoldre tots els expedients. 2 de cada 3 migrants que ho han demanat són d'origen llatinoamericà. Aquest migdia el Parlament donarà llum verda als primers pressupostos de Salvador Illa. Esquerra i els comuns donaran oxigen a la legislatura amb els primers comptes del govern del PSC que fins ara havia funcionat amb els prorrogats del 2023. Els republicans adverteixen, però, que cal avançar en el nou model de finançament abans de l'aturada de l'estiu. Avui, que fa just una setmana del doble terratrèmol a Veneçuela, el nombre de víctimes ja frega els 2.300 morts, més d'11.000 ferits i desenes de milers de desapareguts. El Ministeri d'Afers Estrangers xifra en 27 els morts espanyols i en 137 els desapareguts. El país comença avui el primer dels 7 dies de dol nacional per la catàstrofe. Es continuen investigant les causes de l'accident d'un autocar ahir al centre de la ciutat de Lleida després que la conductora va donar negatiu en les proves d'alcohol i drogues. El sinistre va fer una quarantena de ferits, dels quals 4 continuen a l'UCI. A reobre el debat sobre el futur de la P7 després que ahir Salvador Illa admetés al Parlament que potser va ser precipitat retirar els peatges d'aquesta via. Davant la sinistralitat amb camions implicats, com ara hem sentit el cas d'aquest matí que talla la P7 a l'altura de Tarragona, el president s'obre a estudiar mesures com ara prohibir l'avançament als vehicles pesants. I els productors del Delta de l'Ebre demanen l'obertura de la bocana del Fangar per ajudar a la supervivència del musclo. Aquesta setmana la temperatura de l'aigua ha arribat als 28 graus i pot enfilar-se encara fins als 31, i és a partir dels 28 que la cria té moltes possibilitats.

0: Ets a morir.
1: Esports.
2: Anglaterra i Bèlgica pateixen per ser els vuitens de final del Mundial de Futbol. Remuntada de l'equip belga 3-2 contra Senegal al minut 125 i d'Anglaterra contra el Congo 2-1. Els Estats Units eliminen Bòsnia i Herzegovina 2-0. Avui la selecció espanyola amb 9 catalans juga contra Àustria a les 9 del vespre. De la Fuente diu que comptarà amb Lamine Yamal pels 90 minuts a la 1 de la matinada. Portugal-Croàcia i Suïssa-Algèria a les 5. I Joan Laporta, president del Barça, assegura que no poden afrontar qualsevol fitxatge i adverteix que l'oferta per Julián Álvarez no és il·limitada en el temps.
0: I pel que fa al temps, jornada de calor més moderada. Només a Ponent es podran superar lleugerament els 35 graus. Domini absolut del sol amb alguns núvols baixos al vessant nord dels Pirineus i algun núvol prim de vent a les comarques de Girona. La tramuntana i el mestral es mantindran durant tot el dia.
1: 3CAT Info.
0: Bon dia, ara passen 4 minuts i mig de les 9 del matí. Salutacions de qui us parla a aquesta hora i us acompanyarà fins les 10 del matí, Estel Batet Carles.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Comencem parlant d'aquest procés de regularització que s'ha tancat amb gairebé 1.200.000 peticions. Són dades oficials que el govern espanyol ha de detallar aquest matí en roda de premsa a 11:45 del migdia. Mig milió ja tenen un permís provisional per treballar i viure a l'Estat perquè les seves peticions s'han admès a tràmit. La xifra exacta és d'1.170.000 persones, és una xifra que supera de llarg els càlculs del govern espanyol, que inicialment feia una estimació de 750.000 sol·licituds. Des del Ministeri de Seguretat Social i Migracions confirmen que ja s'han admès a tràmit més de 500.000 peticions i, per tant, són persones que ja tenen permís provisional de residència i de treballar durant un any. Més de la meitat dels que s'han sumat al procés són persones d'origen llatinoamericà. El Ministeri donarà més informació aquest matí, en roda de premsa, com us dèiem, a 11:45 del migdia, sobre l'impacte econòmic i social d'aquest procés, que és el setè que s'ha fet a Espanya. Una regularització que ha qüestionat la dreta, que està pendent de la decisió del Suprem, també que ha obert la porta a dur la mesura davant de la justícia europea. Així ho han demanat dues comunitats governades pel PP que creuen que contradiu les normes comunitàries. El Suprem ha donat uns dies a les parts perquè hi digui la seva. El govern espanyol defensa que el procés és correcte, que compta amb l'aval de la Comissió Europea i confia que no tingui cap efecte ni s'aturi, tot i que s'accepti preguntar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre aquesta qüestió. I finalment, aquest migdia, el Parlament donarà llum verda als primers pressupostos de Salvador Illa. El govern s'assegura així que podrà esgotar la segona meitat del mandat sense asfixiar-se. Feia 3 anys que el Parlament no aprovava uns pressupostos. Albert Prat.
4: Salvador Illa podrà governar més tranquil els 2 anys que li queden gràcies a Esquerra i als comuns. En pressupostos tindrà marge per desplegar el pla de govern, no veure's tan arrossegat per la inestabilitat a Madrid i aïllar-se del cicle electoral que està per venir. Esquerra ja s'ha felicitat abans que el govern es pengi la medalla aquest migdia.
5: S'aprovaran tard perquè vostès sempre arrosseguen els peus quan han de complir allò pactat. I s'acabaran aprovant perquè una vegada més nosaltres hem posat la responsabilitat i l'exigència que a vostès sempre els manca.
4: I a canvi el president es compromet a batallar perquè el nou finançament autonòmic tingui els vots al Congrés, començant pel de Junts.
6: Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per el seu grup, ni ho dic pel meu, sap per qui parlo.
0: Doncs aquests primers pressupostos de la Generalitat d'aquesta legislatura freguen els 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims comptes aprovats pel Parlament el 2023. En repassem les grans xifres amb la Txell Vallespí i l'Àlex Giral Robert.
7: 3 de cada 4 euros pressupostats es destinaran a partides socials i de l'estat del benestar.
8: La conselleria que més augmenta el pressupost i que més podrà gastar és Salut, quasi 14.000 milions d'euros.
7: El pressupost també creix especialment Educació i Formació Professional i supera els 8.000 milions d'euros. I Drets Socials i Inclusió, que en tindrà assignats més de 4.000.
8: Un dels temes estrella són les polítiques d'habitatge, amb 2.500 milions d'euros per ampliar el parc públic i garantir l'accés assequible a un pis de lloguer.
7: També es destinaran 400 milions d'inversions al Pla de Pobles per reactivar nuclis urbans en municipis petits.
8: El capítol d'inversions augmenta un 45% per compensar que ja no hi haurà els fons Next Generation. En aquesta partida, entre d'altres, hi ha 400 milions d'euros per millorar equipaments educatius i 100 per al tramvia del Camp de Tarragona.
7: I també es destinaran quasi 500 milions per reforçar l'estructura de l'Agència Tributària de Catalunya i un 100 per la promoció i la defensa del català.
0: Doncs aquestes són les grans xifres d'aquests pressupostos. El primer, que el govern de Salvador Illa aconseguirà aprovar, i serà aquest migdia al Parlament. Ho anirem seguint al llarg d'aquest matí.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 6 minuts i un quart de 10 del matí. Avui fa més d'una setmana del doble terratrèmol a Veneçuela. El nombre de víctimes continua creixent. Ja frega els 2.300 morts. Hi ha més d'11.000 ferits i desenes de milers de desapareguts. D'aquests, 27 morts són de nacionalitat espanyola i encara 137 desapareguts i 11 persones que s'han localitzat sota la runa però que encara no s'han pogut rescatar. El País Caribeny comença avui el primer dels 7 dies de dol nacional per la catàstrofe mentre es continuen buscant supervivents entre la runa. En la majoria de casos, els rescatistes troben cossos, però aquesta nit encara han intentat rescatar persones en vida. Enviat especial a La Guaira, Miquel Jarque.
9: L'esperança es manté viva a La Guaira, tot i que una setmana després del doble terratrèmol, bona part dels efectius internacionals dedicats al rescat, sobretot els que van amb gossos que busquen persones vives, comencen a marxar. La Jessica Suso finalment ha aconseguit llogar maquinària pesant que intentava trencar les parets rebregades on hi ha atrapat, potser en vida, el seu pare. Tenir els 4.000 dòlars que costa el lloguer no és garantia de poder-la fer servir.
10: Hoy es que llegó.
11: Vamos recibiendo el chapo.
10: Hoy es que llegó, gracias a Dios, por fin. Ya tenemos desde el miércoles pasado ya una semana esperando y trabajando con las manos, con los que nos habían dado herramientas, cincel, martillo.
9: També hi ha joves com Lender que es dediquen a repartir queviures entre les persones que ajuden als rescats.
12: Al principi nos enfocamos en las víctimas. Nos dijeron que en algunos sitios ya estaban bien surtidos. Después empezaron los videos de que necesitan los trabajadores de aquí, los grupos de rescate, que no contaban con los insumos porque prácticamente nos dejaron solo, por así decirlo. Hay que ser sincero, pues, en la situación. Empezamos a conseguirle agua, hielo, por donaciones de amigos que están por fuera, que también les duele porque ahorita todos somos una sola familia. Somos una sola familia y se llama Venezuela.
9: Tot això enmig d'un increment de la presència de policia per por als saquejos, enmig de tanta destrucció, però també s'incrementa la solidaritat amb persones que s'acosten a la zona a fer de voluntaris un cop acabada la jornada laboral.
0: I a Ucraïna, almenys 13 morts i una setantena de ferits en nous atacs de Rússia aquesta matinada a la capital, a Kiev. Els bombardejos han fet destrosses importants en edificis residencials i en infraestructures civils de 5 districtes de la capital d'Ucraïna. L'exèrcit rus hauria disparat 74 drons i gairebé mig miler de míssils, segons el que han comptabilitzat les autoritats ucraïneses. L'alcalde de Kiev ha denunciat que hi ha ciutadans atrapats en immobles incendiats. Un edifici de 9 plantes s'ha enfonsat. El Kremlin ha justificat els bombardejos en represàlia pels atacs a la seva infraestructura civil. Volodymyr Zelensky, el president ucraïnès, va advertir ahir d'un atac massiu de Rússia i va tornar d'urgència a Kiev després d'interrompre un viatge a Irlanda amb motiu de l'inici de la presidència rotatòria de la Unió Europea. L'atac de Rússia es produeix després d'un mes amb intensitat de bombardejos inusualment baixa contra Ucraïna. L'exèrcit d'aquest país, per la seva banda, ha atacat en les últimes hores una refineria de petroli russa de l'empresa Lukoil en una ciutat 450 quilòmetres a l'est de Moscou. El bombardeig ha fet un mort i 4 ferits.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El Col·legi de Detectius Privats explica que en els últims anys s'han multiplicat les peticions de propietaris d'habitatges per contractar detectius que investiguin llogaters, segons avança el Matí de Catalunya Ràdio. Un cas molt habitual són els seguiments a llogaters amb contractes de renda antiga. Paguen lloguers vitalicis molt per sota del mercat i els amos intenten fer-los fora mirant de demostrar amb detectius que, en realitat, aquell pis no és la seva residència habitual. Llogaters com en Gabriel, que viu a l'Eixample, i explica això.
13: Van anar a casa dels meus familiars per tal d'extreure informació mitjançant càmeres ocultes, fent-se passar per falsos repartidors de correu comercial. Van gravar conversacions també dels veïns, parlant de mi. Van obrir correspondència meva, personal certificada.
0: Els inquilins normalment no s'adonen que se'ls investiga fins que reben una denúncia de la propietat per expulsar-los de l'habitatge, a la qual s'adjunta l'informe d'aquests detectius. El Departament de Salut ha d'actualitzar aquest matí l'estat dels ferits més greus en l'accident d'autocar d'ahir al matí a Lleida. Recordem que hi va haver 44 víctimes, de les quals 4 han passat les últimes hores a la unitat de cures intensives de l'Hospital Arnau de Vilanova després de ser intervingudes d'urgència. Mentrestant, es continuen investigant les causes del sinistre. Lleida, Estela Busoms.
11: La conductora va donar negatiu en les proves d'alcohol i drogues. S'investiga què la va portar a perdre el control de l'autocar i si just en aquell moment va accelerar per error. El resultat és que va acabar en Castanova i clar contra l'edifici de la Diputació de Lleida. La noia feia pocs dies que treballava a l'empresa i la supervisava un conductor veterà que ha perdut una cama en el sinistre i és un dels ferits més greus. En parlava així l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa.
14: I que ara hem d'estar curosos, no?, a veure com avancen l'atestat. Per poder traure l'aigua clara, no? Perquè el que està clar és que la trajectòria de l'autobús era encertada i en un moment determinat canvia. Aquesta és la clau. I quan canvia i envaeix la zona de vianants i s'arrossega per la paret del Palau de la Diputació és quan realment ha generat aquest impacte tan important, no?
11: Recordem que l'accident va passar cap a 7:45, quan l'autocar interurbà feia pocs minuts que havia sortit de l'estació de Lleida. Es dirigia cap a poblacions del sud del Segrià i portava sobretot treballadors de la campanya de la fruita.
0: El president de la Generalitat qüestiona com es va fer la retirada dels peatges de les autopistes catalanes. Salvador Illa reconeixia ahir a la sessió de control al Parlament que hi ha un problema a la P7 per l'alta densitat de circulació que ha de suportar aquesta via. Després que els comuns van instar a prohibir que els camions hi facin avançaments, el president va demanar un debat responsable sobre què cal fer i també una reflexió sobre les decisions que es van prendre en el passat.
15: Fem tots una reflexió col·lectiva, jo la faré avui. Potser se m'equivocar, no?, quan alegrament tots demanàvem fora peatges i ningú... No, sí, tots ho demanàvem. No, escolti'm, que jo me'n recordo que hi era. Tots ho demanàvem. Tots. I quan fem una nova infraestructura i una carretera, tots ens esveiem. Tots. Alguns més que d'altres, per cert.
0: El president es va mostrar obert a estudiar les solucions que plantegen els comuns, com aquesta de prohibir els avançaments entre camions, però els va reclamar responsabilitat també quan es plantegen noves infraestructures com la B40, que ells hi són contraris. La gratuïtat definitiva de la P7 a Catalunya va entrar en vigor l'1 de setembre del 2021. Repassem ara com ha evolucionat pel que fa a volum de trànsit i a sinistralitat.
16: Ja el 2023 l'increment de circulació va ser del 26% i el de les retencions i la seva durada d'un 70%, segons el Servei Català de Trànsit.
17: Actualment hi passen 150.000 vehicles cada dia, 25.000 dels quals són transportistes. De fet, per la P7 hi passa el doble de trànsit que per l'A2, la segona via amb més volum de circulació de Catalunya.
16: Pel que fa a la sinistralitat, el 2025 va ser l'autopista amb més morts, un total de 17. És la segona pitjor xifra des de l'alliberament dels peatges darrere del 2022, amb 24.
17: A finals de l'any passat, el govern ja va anunciar un pla de xoc per reduir la sinistralitat a l'autopista, especialment a la demarcació de Tarragona. Entre les mesures anunciades hi havia l'augment de control als vehicles pesants i la reducció de la velocitat entre Calafat i Amposta.
16: El primer trimestre de l'any 2024 es van posar 22 sancions per avançaments prohibits, però durant els primers mesos del 2026, després de la instal·lació de càmeres a Amposta i Ulldecona, s'han imposat més de 1.900 multes.
17: Durant el primer trimestre del 2026 s'han registrat gairebé 400 multes a camions per circular fora dels horaris permesos. En el mateix període de l'any 2025 es van tramitar només 20 sancions.
0: Doncs tot això que coincideix amb un dia més de problemes greus a la P7, en aquest cas es manté tallada a la Pobla de Montornès en sentit sud. Hi ha hagut un accident entre un turisme i un camió que carregava cerveses i que ha bolcat. Es desvia per la sortida 220 al trànsit del Vendrell. Hi ha retencions també a les vies alternatives, a la Nacional 340, a la 7 i a la P2 i també a la A27. Per exemple, hi ha 11 quilòmetres de cua a la Nacional 340 del Vendrell a Creixell. De seguida que puguem, actualitzarem dades pel que fa a l'estat del trànsit. Abans, però...
1: El temps.
0: Sapiguem quina és la previsió per les pròximes hores amb en Jofre Genoet.
18: Descens de les temperatures aquest dijous s'ha notat de matinada pràcticament a tot el país, entre 1 a 3, 4, 5 graus, on ha baixat més el termòmetre, sobretot és cap a l'àrea d'alta muntanya, però també en alguns sectors, d'interior de Girona, cap a les Terres de l'Ebre, també déu-n'hi-do, valors de 2 o 3 graus menys, i en definitiva han desaparegut els valors tropicals de matinada, tot l'interior, només cap a les Terres de l'Ebre, valors lleugerament, o a la costa, per sobre dels 20 graus, i amb algunes excepcions, evidentment, cap a la zona de l'Empordà, amb la tramuntana una mica rescalfada, hi ha hagut moltes localitats que no han baixat dels 23 o 24 graus, al cas de Palamós, i el valor més alt, aquests poc més de 24 i mig, arrodonint 25, a la ciutat de Barcelona, al barri del Raval, han desaparegut, per tant, aquests valors tòrrids d'aquests darrers dies. Les temperatures més baixes, fins i tot amb una mica de fred, a Bonavent 6 graus tan sols, alta muntanya a la Credon, per sobre dels 2.000 metres 5, o a Prades 8 graus. La tramuntana i el mestral, que es mantindran bufant al llarg de tota la jornada, ha arribat alguns cops als 100 km per hora a Portbou, en general entre els 60 i 70, també el mestral són vents moderats, però que es mantindran, doncs, el que dèiem, bufant una mica i rescalfant una miqueta l'ambient, sobretot a l'Empordà i especialment cap a les Terres de l'Ebre, franja de Ponent, que és on esperem que el termòmetre pugui arribar a superar de poc els 35 graus. A la resta tenim una calor més moderada, de fet serà probablement el dia menys calorós de la setmana, cosa que no vol dir que no faci calor intensa d'estiu, però evidentment amb valors ja molt més normalitzats. A la tarda no esperem núvols, de fet els núvols baixos que hi ha al vessant nord del Pireu aniran trencant-se al llarg d'aquest matí.
0: Doncs ara sí, podem actualitzar dades pel que fa a l'estat del trànsit i a l'afectació d'aquest accident a l'AP7, que la manté tallada. Aquí ve Ari Clàudia Serra, bon dia.
19: Bon dia, sí, l'AP7 tallada, recordem-ho, a la Pobla de Montornès, en sentit sud. La novetat és que les grues ja han arribat per retirar el turisme i el camió implicats en aquest accident. De fet, el turisme ja ha estat retirat i ara dues grues treballen amb aquest camió. L'objectiu és poder alliberar algun carril el més aviat possible per poder reobrir, si més no parcialment, aquesta via. Mentrestant, es fan desviar per la sortida 220 a l'alçada del Vendrell, però fins que no s'arriba a aquest punt hi ha cua de diversos quilòmetres. Es recomana utilitzar com a vies alternatives l'AP2 i l'A27. De retruc, recordem que a la Nacional 340 ja hi ha cua de més d'11 quilòmetres entre el Vendrell i Creixell en sentit Tarragona. Però aquest no és l'únic accident que afecta l'AP7. A aquesta hora també hi ha retencions d'uns 6 quilòmetres entre el Papiol i Martorell en sentit Tarragona. Per un altre accident hi ha un carril tallat en aquest punt. I un apunt sobre transport públic, perquè tenim una incidència a Rodalies que afecta la línia R2 Sud. Circula en aquests moments amb demores d'uns 20 minuts de mitjana per una incidència a la infraestructura entre Sitges i Garraf. Una incidència també afecta el tram de Barcelona, les línies T1 i T2, que circulen amb les freqüències de pas alterades per una avaria.
0: Doncs déu-n'hi-do quin matí, tant el transport públic com sobretot aquesta circulació a la P7 amb diversos accidents. Gràcies, Clàudia. Fins ara.
19: Fins ara.
0: Doncs continuem parlant d'afectacions en el trànsit, en aquest cas les que provoca el Tour de França. 5 dies d'incidències a Catalunya. Avui la cerimònia de presentació dels equips de Barcelona comportarà restriccions de trànsit i mobilitat al voltant de la Sagrada Família i l'Avinguda de Gaudí. Quedarà tallada la circulació juntament amb els carrers adjacents. A més, també queden tallats els accessos als aparcaments i hi ha afectacions al transport públic. Des de Barcelona ens ho resumeix tot plegat l'Anna Escura.
20: Tot plegat, encara no un mes després de la visita del Papa, carrega una mica alguns veïns. És el cas de l'Enric Miret, que aquesta tarda té una visita mèdica i no sap com hi arribarà.
21: Permeten entrar les ambulàncies, però tots aquells que tenim algun tipus de problema, que necessitem que es portin en cotxe o que tenim que agafar un taxi, tota aquella gent no es podrem arribar. Que vingui el Papa, que vingui el Tour, ara que tinguin una miqueta de miraments per a la gent de Barcelona.
20: Els ciclistes dels 23 equips faran un recorregut que va des del recinte modernista de Sant Pau fins a l'escenari davant de la façana de la Sagrada Família, passant per l'Avinguda Gaudí. De fet, a l'Avinguda Gaudí s'han començat a instal·lar les barreres de protecció aquesta nit i les terrasses de bars i restaurants ja no van poder obrir ahir. I tot i que això els suposa un perjudici econòmic, s'ho prenen amb filosofia. Loreto Almirall és la presidenta de l'eix comercial Gaudí Shopping.
2: Són locals que són petits i que viuen de la terrassa, vull dir, dos dies sense facturar, suposarà doncs, un trasbals als restauradors. Aleshores, que vingui el Papa justament aquí i que després passi el tour per mig de l'Avinguda Gaudí és una publicitat importantíssima a nivell internacional.
20: L'acte central s'acabarà sobre les 8 del vespre i la reobertura del trànsit serà progressiva a partir de 2:15.
5: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
3: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
5: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
22: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
23: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
24: Emma Vilarassau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
22: Aquest festival grec seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
24: Entrades a teatrepoliorama.com.
25: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
26: Miqui Núñez i Sara Roy.
27: Deixaries abans la música o la parella?
28: Vinga, adéu.
27: Uau!
26: L'Eclipsi, amb Roger Escapa. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
3: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: 6 minuts, haurem arribat a 9:15. Els productors del Delta de l'Ebre demanen l'obertura de la bocana del Fangar per ajudar la supervivència del musclo. Aquesta setmana la temperatura de l'aigua ha arribat als 28 graus, que és el límit a partir del qual les cries ja poden començar a morir. Tarragona, Jordi Barranca.
29: La cosa no es quedarà aquí. Les dades amb què treballen indiquen que la temperatura pot arribar als 31 graus. El problema per les cries és quan persisteixen durant diversos dies. Per això reclamen avançar en l'eliminació dels sediments. Gerardo Bonet, gerent de Fepromòdil.
30: Augmentaria la circulació, augmentaria la resiliència de tot el que hi ha dins de l'abadia, de tots els éssers vius que hi ha a l'abadia del Fangar, i bueno, jo crec que és l'última cosa que havien de fer, no? Per assegurar-nos de que es podia produir este millorament de les condicions de l'abadia del Fangar.
29: A partir dels 28 graus és quan la cria de musclo mor.
3: Esports.
0: Montse Raia, bon dia.
31: Hola, bon dia. Anglaterra i Bèlgica pateixen per ser els vuitens de final del Mundial de Futbol o també s'hi han classificat els Estats Units. La classificació de Bèlgica contra el Senegal és digna d'estudi. Fins al minut 85 de partit, els belgues perdien 0-2 i en 3 minuts empaten a 2 i forcen la pròrroga. Ja al minut 125 i de penal, Tielemans firma la classificació de l'equip belga. Tampoc ho ha tingut fàcil Anglaterra per superar el Congo, que s'ha avançat amb gol de Sipenga a minut 7. Els anglesos no han vist porteria fins a minut 75 de partit i el definitiu ja al 86, els dos gols de Harry Kane. Per cert, hi ha hagut dues assistències del nou fitxatge del Barça, Anthony Gordon.
32: Sí, és increïble estar a prop seu cada dia, perquè quan tens al costat algú que forma part de l'elit, t'adones del nivell que té. Està fent una temporada que només ha estat superada per Leo Messi, el millor futbolista de tots els temps. Això ja diu molt del nivell al qual està jugant. És una inspiració per tots nosaltres.
31: Els Estats Units eliminen Bòsnia, Hercegovina, 2-0 i amb 10 jugadors l'última mitja hora de partit. I avui és el dia de la Lamine Yamal, que pot jugar als 90 minuts a l'Espanya, a Àustria. Luis de la Fuente, seleccionador espanyol, veu l'extrem de Rocafonda a punt pel que calgui.
33: Lamine ya está para jugar todo lo que se le exija. Hemos estado muy prudentes marcando los tiempos. Lamine está ya muy bien y, por supuesto, además, creo que ya le veis con las ganas que tiene para jugar.
31: I el central de l'equip espanyol, el blaugrana Pau Cubarsí, destaca la fortalesa defensiva de l'equip.
34: Sí, sempre tiene que empezar con una portería cero, que yo creo que es lo más clave para sacar la victoria. Sí que atrás está muy bien, sí que pasaremos momentos que no son tan buenos, pero tenemos que ser una gran familia, estar unidos y pasarse.
31: A Espanya, Àustria, avui a Los Angeles, a les 9 del vespre, també avui als 16ens de final del Mundial, a la 1 de la matinada, Portugal, Croàcia, i a les 5, Suïssa, Algèria. Les tres anfitriones ja són a vuitens del Mundial. Mèxic jugarà contra Anglaterra, Estats Units, Bèlgica i, ja ho sabíem, Canadà, Marroc.
3: 3Cat Info.
31: Joan Laporta, president del Barça, assegura que l'oferta per Julián Álvarez no és limitada en el temps. El president Blaugrana diu que el club pot afrontar qualsevol fitxatge, però és conscient de la negativa del club matalasser.
1: Li va dir que no ven ara, no ven perquè sembla ser que no tenien alternativa. Jo espero que si tenen alternativa, l'Atlètic de Madrid tingui en consideració l'oferta del Barça. Aquesta oferta, ja et dic, és una oferta que no és il·limitada en el temps.
31: Laporta ha avançat ahir el seu nou mandat com a president blaugrana i assegura que han recuperat el club a tots els nivells i també que seguiran defensant la integritat del Barça i la seva imatge davant atacs extrems. Va mostrar-se molt col·laborador amb Javier Tebas, president de la Lliga de Futbol, que també era ahir a l'acte de Laporta, i va parlar sobre Madrid.
1: Tenemos un equipo muy consistente que tiene mucho recorrido. Creo que en otros ámbitos están muy nerviosos, ya pueden estarlo. Veo que a veces hacen conferencias esperpénticas que no saben, no tienen muy fijado el norte.
31: I encara el Barça han renovat el central danès Andreas Christensen de 30 anys fins al 2028. Parlem de ciclisme. Els equips que avui seran a Barcelona a la presentació de la gran sortida del Tour de França fa dies que es preparen per la cita. L'Emirates, del quatre vegades vencedor del Tour, Tadej Pogačar, s'ha instal·lat a Castelldefels aquests dies. El principal rival de Pogačar, Jonas Vingegaard, s'ha entrenat els últims dies per reconèixer el coll de Begues, que es pujarà diumenge a la segona etapa. I altres equips com el Visma, l'Ineos i el Lidl Trek s'han estat preparant al circuit de Barcelona-Catalunya per la contrarrellotge per equips inaugural. L'exfutbolista Andrés Iniesta és a Barcelona amb el seu equip ciclista NSN.
4: Para todos es especial por ser Barcelona, por estar todos involucrados en este maravilloso proyecto.
31: En bàsquet, la selecció espanyola juga avui contra Dinamarca en partit de classificació per al Mundial de l'any que ve, a partir de jugar a Madrid a les 7 del vespre. A l'ACB, el Joventut farà oficial les pròximes hores el fitxatge d'Isaac Nogués, l'escorta badaloní de 22 anys i format a planter verd i negre, torna a la penya després d'haver jugat un any a la Lliga de Desenvolupament de l'NBA i la temporada passada al València, amb qui ha estat campió de Lliga. I en waterpolo, Sabadell ha presentat tres jugadores internacionals procedents del Sant Andreu, l'exterior Nona Pérez, la boia Paula Camus i la portera Martina Tarré.
0: Són 2:15. I comencem aquesta hora per actualitzar l'estat del trànsit en un matí molt complicat a l'AP7 per l'accident d'un camió. Equip viari, endavant.
19: Sí, recordem que l'AP7 es troba tallada des de primera hora del matí a la Pobla de Montornès en sentit sud. La novetat, el que hem sabut ara en els últims minuts, és que les grues ja han arribat al lloc de l'accident, ja s'ha retirat el turisme i ara estan treballant per retirar el camió i poder reobrir, si més no, algun carril d'aquesta via. Mentrestant es fan desviaments per la sortida 220 a l'alçada del Vendrell, però fins que no s'arriba a aquest punt hi ha molta cua. De retruc també molt afectada la Nacional 340, hi ha cua d'uns 11 quilòmetres entre el Vendrell i Creixell en sentit Tarragona. Un altre punt crític a l'AP7, encara aquesta hora del matí, per un altre accident hi ha retencions d'uns 6 quilòmetres entre el Papiol i Martorell en sentit Tarragona. En aquest cas hi ha hagut una topada entre dos camions, un d'ells ha perdut la càrrega, portava pintura i paper.
0: Doncs de seguida ampliarem aquesta situació amb un dels responsables del Servei Català de Trànsit. Això quan tenim noves dades pel que fa a afiliats a la Seguretat Social. Hi ha hagut un nou rècord, Catalunya ha superat per primer cop a la història els 4 milions de treballadors al mes de juny. Pel que fa a l'atur, continuen mínims, amb 307.000 parats, que és un 0,15% menys que fa un mes. La desocupació cau en totes les demarcacions i en tots els sectors. També us hem explicat que la regularització extraordinària d'immigrants es tanca en prop d'1.200.000 sol·licituds i unes 500.000 peticions ja s'han admès a tràmit, segons dades oficials. Ara l'administració té 3 mesos per resoldre tots els expedients. 2 de cada 3 migrants que ho han demanat són d'origen llatinoamericà. I aquest migdia el Parlament ha de donar llum verda als primers pressupostos de Salvador Illa. Esquerra i els comuns donaran oxigen a la legislatura amb els primers comptes del govern del PSC, que fins ara havia funcionat amb els prorrogats del 2023. Els republicans, però, adverteixen que cal avançar en el nou model de finançament abans de l'aturada de l'estiu. I a partir d'ara també us explicarem que el concert del Petit de Cal Eril, amb un centenar de participants, engega aquest vespre el Festival Vida de Vilanova i la Geltrú. Fins dissabte hi ha programats concerts d'artistes com Maria Jaume, Sant Etienne, Fatboy Slim o la Ludwig Bank. I us parlarem també de la nova edició del Festival Figueres es mou, que converteix la capital de l'Alt Empordà en l'epicentre de la dansa contemporània. Fins diumenge, el certamen programa més d'una quinzena d'espectacles. I en esports, què destaquem, Montserrat? Ja.
31: Doncs el Mundial Bèlgica, Anglaterra i els Estats Units ja són a vuitens de final. Èpica remuntada de Bèlgica, 3-2 contra el Senegal a minut 125, d'Anglaterra contra el Congo, 2-1, i els Estats Units eliminen Bòsnia-Herzegovina 2-0. Avui a les 9 del vespre, Espanya-Àustria, amb la Lamine Yamal, que pot jugar en 90 minuts.
0: I pel que fa al temps, jornada de calor més moderada, només a Ponent es podran superar lleugerament els 35 graus, domini absolut del sol, amb alguns núvols baixos al vessant nord dels Pirineus, algun núvol prim de vent a les comarques de Girona i la Tramuntana i el Mestral, que es mantindran actius durant tota la jornada. Doncs bé, comencem amb aquestes xifres que acabem de conèixer. L'ocupació marca un nou rècord, supera per primer cop els 4 milions d'afiliats. Amb la campanya d'inici de l'estiu, Catalunya trenca la barrera dels 3,9 milions de treballadors i finalment ha acabat superant aquell llindar dels 4 milions d'empleats. Ara hi ha 37.000 treballadors més que al maig i 100.000 més que fa un any. Pel que fa a l'atur, es redueix en un 0,15%, és a dir, hi ha 450 persones menys aturades que al maig i hi ha 307.000 parats en total. La desocupació cau en totes les demarcacions i en tots els sectors, sobretot els serveis. El procés de regularització, d'altra banda, s'ha tancat amb gairebé 1.200.000 peticions, segons dades oficials que el govern espanyol ampliarà aquest matí en roda de premsa. 500.000 ja tenen un permís provisional per treballar i viure a l'Estat perquè les seves peticions s'han admès a tràmit. Madrid, Tania Tapia.
6: La xifra exacta és 10.170.000 persones, una xifra que supera de llarg els càlculs del govern espanyol, que inicialment feia una estimació de 750.000 sol·licituds. Des del Ministeri de Seguretat Social i Migracions confirmen que ja s'han admès a tràmit més de 500.000 peticions i, per tant, són persones que ja tenen permís provisional de residència i treball durant un any a l'Estat. Més de la meitat dels que s'han sumat al procés són persones d'origen llatinoamericà. El Ministeri donarà més informació aquest matí en roda de premsa sobre l'impacte econòmic i social d'aquest procés al setè que s'ha fet a Espanya. Una regularització que ha qüestionat la dreta i que està pendent de la decisió del Suprem, que ha obert la porta a dur la mesura davant la justícia europea. Així ho han demanat dues comunitats governades pel PP que creuen que contradiu les normes comunitàries. El Suprem ha donat uns dies a les parts perquè hi diguin la seva. Per la seva banda, el govern espanyol defensa que el procés és correcte, que compta amb l'aval de la Comissió Europea i confia que no tingui cap efecte ni s'aturi, tot i que s'accepti preguntar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
0: Doncs ara el govern espanyol, gràcies Tània, té 3 mesos per resoldre tots els expedients que s'han admès a tràmit. Les entitats socials ja han començat a rebre les primeres resolucions acceptades i recorden que la renovació s'ha de fer un any després de la sol·licitud i no des que rep la resposta. Ho ha explicat a 3Cat Info Maria Creixell, de l'entitat Obrim Fronteres.
7: En el moment en què tu tinguis aquesta resposta final, que n'hem rebut poques de moment, però alguna hi ha, no?, i que et diuen sí, et confirmem que el teu procés ha estat com finalitat a mèrit i tens accés a un permís de residència i treball per un any que comença a comptar des del moment de sol·licitud, ens preocupa també aquelles primeres sol·licituds que encara no tenen resposta i que potser els hi arribarà la resposta i tenen 6 mesos o menys per poder treballar i veure com renoven, no?
0: A més, les entitats socials demanen reforçar les dotacions policials per registrar les empremtes dactilars i fer els tràmits de les targetes d'identificació per estrangers. És un tràmit que cal fer un cop s'ha rebut l'acceptació. Sentim ara Victòria Columba, de Regularització Ja, també en declaracions a aquesta emissora.
8: Portem molts

0: procedimiento de este tipo porque va a permitir que cientos de miles de personas que ya residen en nuestro país pero con miedo y sin derechos afronten el futuro con ilusión y con esperanza.
1: Mentrestant, l'anomenat cas Leire es va fent més gran i cada vegada implica més alts càrrecs de l'Estat. El jutge imputa la directora de la Guàrdia Civil i també el seu número 2 pels delictes de prevaricació i d'obstrucció a la justícia. Madrid, Tania Tàpia.
2: Santiago Pedraz cita Mercedes González, escàrrec polític, i Manuel Llamas, màxim responsable operatiu, el 16 de juliol. Vol esbrinar si actuaven al mandat de Leire Díez, si van fer gestions perquè gens que investigaven causes de l'entorn de Pedro Sánchez es posessin de perfil. El PP reclama ja dimissions, també la de Marlaska, però la Moncloa demana calma i els manté el suport. Ángel Víctor Torres, ministre.
3: Vuelvo a denunciar es que haya partidos políticos que dictan sentencia ante investigaciones que están empezando. Dejemos todo, que los jueces hagan su trabajo y nos iría a todos mejor.
1: I avui ha estat un altre matí de caos circulatori per tres accidents, tots ells a l'AP7 i tots amb camions implicats. Les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa Catalunya de nord a sud per la costa han reobert el debat sobre com gestionar aquesta via tan utilitzada.
4: El debat sobre si cal tornar a pagar peatge o sobre si els camions no han de poder avançar sorgeix sovint, però els transportistes no volen sentir a parlar d'aquestes possibles mesures.
5: No podem acceptar que hi hagin limitacions i restriccions a l'hora d'avançar. Com a sector estem totalment en contra.
1: I en temps de cultura comença un dels festivals més destacats dels estius. El Vida, de Vilanova i la Geltrú, obre aquesta nit amb el Petit de Calaril, que ha preparat un concert únic. Una processó on també actuaran Ferran Palau o la Ludwig Band i on hi haurà també actuacions de cultura popular. Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arriben als esports. Laia Tudel, bon dia.
6: Bon dia.
1: El Tour de França arriba per fi a Barcelona.
6: Aquesta tarda serà el primer gran acte del Gran Depart del Tour a Barcelona amb la presentació dels equips als voltants de la Sagrada Família. Ho viurem a Catalunya Ràdio amb un tot costa especial. I el Mundial de Futbol, la selecció espanyola, juga avui al 700 de final contra Àustria amb el focus sobre la Minya Mal, que ja està disponible per jugar al partit sencer, i aquesta matinada s'han classificat pels vuitens Estats Units, Bèlgica i Anglaterra.
1: Ja diem que ha estat un matí molt complicat a l'AP7. Quina és la situació ara mateix a la xarxa viària? Clàudia Serra, bon dia.
7: Bon dia, doncs pendents d'aquest accident a la Pobla de Montornès, el més greu que ha afectat l'AP7 en sentit sud, on, atenció, perquè l'última hora és que s'acaba d'obrir un carril després de gairebé 8 hores de tall. La resta de carrils segueixen tancats perquè cal netejar la via que ha quedat molt afectada per la pèrdua de la càrrega del camió accidentat. Recordem-ho, transportava ampolles de cervesa. Tot i que s'ha obert aquest carril, encara queden cues quilomètriques a l'AP7 de 8 quilòmetres de retencions des de Banyeres en sentit sud, també a la Nacional 340, cua d'11 quilòmetres del Vendrell, direcció Creixell.
1: I ens falta el temps.
8: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Francesc Mauri, bon dia.
9: Bon dia.
1: Seguim amb calor, però menys de la que feia ahir o aquests últims dies, no?
9: Sí, és el tocar fons, entre cometes, de la calor en les últimes hores, diem entre cometes, perquè evidentment hi ha zones ara mateix que intenten acostar-se als 35, per tant, bé, és un tocar fons relatiu, però s'ha notat una miqueta. Ara bé, venen dies, tant aquesta tarda com els propers, de sol a tot arreu, de justícia, i temperatures que aniran pujant. El dissabte ja ens sumarem als 40 en alguns punts de ponent, i el Servei Meteorològic de Catalunya de moment ha fet un preavís entre diumenge i dimecres per una nova onada de calor, sobretot en comarques interiors, però caldrà anar valorant la seva intensitat, duració, etc., a mesura que s'acosti als dies anunciats.
1: Gràcies, Francesc. Bon dia.
9: Bon dia.
8: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les dues i gairebé 7 minuts. El president Salvador Illa guanya oxigen amb l'aprovació dels seus primers pressupostos al Parlament de Catalunya. Són també els primers comptes aprovats des de l'any 2023 i donen força al govern per afrontar la segona meitat del seu mandat. Illa ha rebut el suport d'Esquerra i dels comuns, però li han advertit que ara cal complir els compromisos pactats. L'oposició en bloc hi ha votat en contra i ha criticat manca d'ambició de l'executiu.

0: Anem al Parlament, Raül Flores, bon dia. A veure si tenim aquesta comunicació amb el Raül Flores. Raül, bon dia. Bé, doncs sembla que no tenim punt aquesta comunicació del Parlament de Catalunya. Hi ha un 22%
1: més d'ingressos que l'any 2023, l'any dels últims pressupostos aprovats, i en 3 de cada 4 euros que aniran a polítiques socials. Més diners per les arques de la Generalitat, però també més múscul per Salvador Illa i pel seu govern en minoria, just a la meitat del mandat, i just quan el PSOE està amb l'aigua al coll, Illa ja mira els propers 2 anys de la legislatura.
2: Amb aquest acord, Catalunya esdevé sinònim d'estabilitat, i el futur de Catalunya ara ja no és una promesa, és un compromís. No? I el que toca fer ara, i el que ens comprometem a fer des del govern, és executar-lo, executar cada euro i executar cada política. No?
1: Els socis han fet suar el president Illa en aquesta negociació fins al punt que el govern va retirar els primers comptes aquesta primavera, però avui no hi ha hagut sorpreses i han tancat files en l'executiu. Això sí, amb avisos de la republicana Esther Capella i també de la líder dels comuns, Jéssica Albiach.
3: El govern disposarà de recursos i d'instruments necessaris per desplegar els compromisos adquirits. Ja no hi ha excuses per ajornar decisions, ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords.
4: President, el govern tindrà pressupostos, però la legislatura i el futur de Catalunya dependrà de com s'aborden 3 temes, habitatge, rodalies i serveis públics.
0: L'oposició, en canvi, Raül, ha carregat contra els comptes. Amb quins arguments?
1: Doncs per Junts hi ha falta d'ambició nacional i el diputat Antoni Castellà ha exigit un canvi de rumb.
5: Si vostès rectifiquen i fan el canvi de rumb, ens hi trobarem. Si no, tots tranquils, que Junts per Catalunya estarà en disposició a la propera legislatura de rellevar-los en el govern i liderar el procés que necessita aquest país.
1: I des del PP, Juan Fernández...
6: No són els pressupostos que necessita Catalunya. Són els pressupostos que necessita Salvador Illa per continuar governant i Pedro Sánchez per continuar resistint.
1: Vox també ha advertit que són uns mals comptes i la CUP ha reclamat més ambició.
0: Més coses. El procés de regularització d'immigrants s'ha tancat a Catalunya amb gairebé 260.000 sol·licituds. És la comunitat que més peticions ha registrat al davant de Madrid i del País Valencià. A tot l'Estat, 1.200.000 persones han demanat acollir-se al procés i més de la meitat ja han obtingut un permís provisional de treball i de residència. Anem a Madrid, Dani Saideaja, bon dia.
7: Hola, què tal, bon dia.
0: Avui, Dani, el govern espanyol ha donat els detalls d'aquest procés. Quin és el perfil de les persones que s'hi han acollit?
7: Doncs que hi ha més homes que dones i 8 de cada 10 són menors de 45 anys. La majoria, el 67%, són llatinoamericans, sobretot colombians i veneçolans, però també destaquen els marroquins. En concret, 1.127.000 persones han demanat regularitzar la seva situació a Espanya, 257.000 ho han fet a Catalunya, 202.000 a Madrid o 167.000 al País Valencià. Les xifres finals dupliquen les previsions del govern espanyol, principalment, expliquen des del Ministeri de Migracions, per la dificultat de saber quantes persones hi havia en situació irregular.
0: I ara, Dani, en quina situació es troba tot aquest procés?
7: Doncs acabada la fase de sol·licituds, l'administració està resolent expedients i per això s'ha reforçat les oficines d'estrangeria. Ja s'han admès 600.000 expedients, la meitat del total, i només se n'han resolt 11.000, tots a favor. Cal comprovar que tots els papers estan en regla i, com en el cas dels antecedents penals, esperar el vistiplau dels països d'origen. La secretària d'Estat de Migracions, Pilar Cancela, assegura que tothom rebrà una resposta.
8: No va jugar el silencio negativo. Todo el mundo va a tener y va a haber resuelto su procedimiento. Por tanto, de esos expedientes que están en tramitación, pues a medida que se vayan aportando la documentación que se le requiera, se subsanarà i immediatament se resolverà.
7: L'admissió a tràmit dona dret a tenir un permís temporal de residència i treball. De fet, 160.000 persones ja s'han incorporat al mercat laboral en sectors com l'hostaleria, el comerç i els serveis. Borja Suárez, secretari d'Estat de Seguretat Social.
9: Todo este proceso de regularización va a suponer, como supuso en su momento en el proceso de regularización del año 2005, una inyección de nuevos empleos y desde ese punto de vista un fortalecimiento de nuestro mercado de trabajo con la proyección que esto tiene en nuestro sistema de seguridad social.
7: I si el Tribunal Suprem acaba aturant temporalment el procés a l'espera de saber si xoca amb el dret europeu, les persones que ja tenen el permís temporal no es veurien afectades.
0: Però tot i aquestes dades d'afiliació, les entitats socials alerten que hi ha empreses que tenen por de contractar immigrants que estan fent els tràmits de regularitzar-se, Marriera.
10: Sí, tot i que amb el resguard que confirma que ja està a tràmit la petició ja es pot començar a treballar de manera provisional, com ens explicaven des de Madrid, molts empresaris tenen dubtes i no els contracten. Ho ha explicat el director de Càritas de Catalunya, Salvador Busquets.
11: Constatem també que algunes empreses, estan, tot i que poden contractar, els hi fa por que les persones que estan optant o que es presenten per, com a candidates de feina tenen només un resguard provisional. Això els hi dona dret a poder ser contractades, però a les empreses els hi fa por perquè no se sap com quedarà en cas de que es denegui o bueno, s'està revisant.
10: El govern espanyol té 3 mesos per resoldre tots els expedients que s'han admès a tràmit. Les entitats, però, es mostren preocupades per la lentitud d'aquest procés i recorden que totes les persones que aconsegueixin un permís d'un any de feina i residència l'hauran de renovar un any després de fer la sol·licitud i no des que rep la resposta definitiva.
0: I en la vessant política, Junts per Catalunya ha denunciat davant la Comissió Europea aquest procés de regularització d'immigrants. La seva líder al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueras, ho ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. El partit de Carles Puigdemont creu que l'executiu de Pedro Sánchez ha actuat d'esquenes a Europa i ha menystingut el català en aquest procés de regularització.
12: La primera norma amb la que xoca és aquest principi de cooperació lleial que hi ha entre els estats, i Espanya no ha avisat a la Unió Europea que faria això i no s'ha coordinat amb els diferents estats per fer-ho, però sobretot també per la llengua. No pot ser que Catalunya no tingui ni veu ni vot i no pot ser que es ningunegi el català d'aquesta manera.
0: Més coses. Creix la llista d'investigats en l'anomenat cas Leire i afecta cada cop més els càrrecs de l'Estat. El jutge Santiago Pedraz ha imputat la directora de la Guàrdia Civil i el seu número 2 pels delictes de prevaricació i d'obstrucció a la justícia. Ho fa seguint la petició d'anticorrupció. Des de la Moncloa mostren tranquil·litat, confien que es podran explicar i descarten dimissions. Tornem a Madrid ara amb Tània Tàpia. Bon dia.
13: Què tal? Bon dia. El jutge que investiga les clavegueres del PSOE cita Mercedes González i Manuel Llamas el 16 de juliol. Segueix així el que demana anticorrupció i també el PP, que lidera les acusacions populars. El jutge vol indagar sobre les reunions que va tenir la directora del cos amb Leire Díez. Tant ella com el ministre Marlaska, que estava al cas de les trobades, neguen que actuessin al dictat de Díez.
14: Eso me lo dijo y me dijo cómo se había dicho que eso no había nada que hablar al respecto y se había levantado.
13: Això deia el ministre aquesta setmana compareixent al Senat, però Pedraz fa seva la sospita de l'UCO, que apunta que ella i el seu número 2 van fer gestions, 1, per rescabalar un comandament apartat per la seva implicació en el cas Hidrocarburs, i també podrien haver donat instruccions a agents que investigaven causes de l'entorn de Pedro Sánchez perquè es posessin de perfil. Fons de la Moncloa es mostren tranquils, tot i que González és el segon al càrrec imputat en pocs dies després de la presidenta de la CEPI. Creuen que donarà explicacions i remarquen que el ministre li manté la confiança, però PP i Vox reclamen ja dimissions, també la de Marlaska, Cuca Gamarra, del Partit Popular.
15: No pueden seguir al frente de unas instituciones que son tan importantes para el Estado.
13: I avui hem sabut també novetats en un altre cas que afecta el PSOE. Hisenda, via advocacia de l'Estat, es personarà en el cas de les joies trobades al despatx de l'expresident Zapatero, de les quals encara no ha acreditat l'origen. Una decisió habitual, apuntant fons de l'executiu, si existeix sospita de perjudici per a les arques de l'Estat per un delicte fiscal.
0: Una cosa més abans de la publicitat. L'endemà que el president de la Generalitat, Salvador Illa, qüestionés la retirada dels peatges a les autopistes, els transportistes creuen que si s'ha de tornar a pagar, l'efecte dissuasori seria més pels turismes que no pas pels camions. Això el dia en què a l'AP7 hi ha hagut, com dèiem, 3 accidents, tots 3 amb camions implicats, Joan Garcia.
16: Eduard Allà, que és el president de CETRANS, l'Associació de Transportistes per la Carretera de Girona, ha explicat que si tornen els peatges s'hauria de replantejar la fiscalitat del sector.
17: Si tornem a posar peatges, en els camions no ens canvia res. Se'ns incrementa un cost i prou. És efecte dissuasori per aquí. Els camions no. Seria efecte dissuasori pel vehicle particular. Nosaltres el que demanem és, si acabem posant algun peatge, alguna vinyeta, algun sistema de copagament de les infraestructures, hem de canviar la fiscalitat del sector. No podem pagar ni els impostos que paguem al carburant, que ja haurien d'estar en la finalitat de les infraestructures.
16: I rebutgen la proposta dels comuns que els camions no puguin fer avançaments a l'AP7. En aquest debat ressorgeix la idea d'implantar la vinyeta com a tarifa plana temporal per ús amb visió de xarxa. N'ha parlat també aquesta emissora Sergi Saurí, professor de la UPC i director del Centre d'Innovació del Transport del CIMNE.
18: és pensar en un sistema de peatges a nivell de xarxa de Catalunya, que sigui un sistema coherent, no estem parlant només d'una via principal, i és pertinent perquè amb aquest sistema hem de pensar sobretot com una manera de gestionar i sobretot finançar les infraestructures, perquè al final ens donarem uns recursos que ens permetrien millors manteniments.
16: Aquest matí hi ha hagut 3 accidents a l'AP7 amb camions implicats. El que ha tingut més repercussió ha estat a la Pobla de Montornès, al Tarragonès. Un camió ha bolcat i ha escampat la càrrega. Ha provocat quilòmetres de retenció també a la Nacional 340.
0: Passant 2 minuts d'un quart de 3 de la tarda, fem una pausa per la publicitat i de seguida anem a Veneçuela per saber l'última hora dels terratrèmols d'ara fa pràcticament una setmana.
19: Catalunya migdia.
20: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes per aconseguir-ho? Aquest festival grec arriba a la Villarroel, primera llei de Newton, la nova obra d'Eu Manzanares, dirigida per Nelson Valente. Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot. Primera llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta. A partir de l'1 de juliol a la Villarroel, entrades ja a la venda.
21: Amb motiu del gran départ del Tour de França, els dies 2, 4 i 5 de juliol, hi haurà talls de carrers i afectacions importants a la mobilitat a Barcelona. Consulteu els recorreguts, planifiqueu els desplaçaments amb antelació i prioritzeu el transport públic en a peu o en bicicleta. Més informació a barcelona.cat/mobilitatletour. Ajuntament de Barcelona.
22: Fins al 31 d'agost arriben les rebaixes més esperades. Les rebaixes del Corte Inglés. En moda tenim totes les peces clau de la temporada. Per home, dona i nen. En esport, tot el que necessites per estar en forma. I llar, bellesa, cultura... Les rebaixes del Corte Inglés. A la botiga, web i app.
23: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
24: Lluís, la factura de la llum cada dia és més cara.
25: Doncs a partir del juliol cada dia serà més barata.
24: Per què?
26: Del 6 al 10 de juliol, Setmana de l'Energia RAC. Porta una factura de llum o gas a qualsevol oficina o entra a RAC.cat i et farem gratuïtament una proposta d'estalvi al moment. Pots estalviar 300 euros l'any amb el servei d'estalvi energètic.
24: Sort del RAC.
26: RAC. I som per ajudar.
27: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos. I els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu la Marta, ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa la Marta morta a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
28: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern a tothom.
29: Catalunya migdia.
0: Passant 20 minuts de les 2. El balanç de víctimes del doble terratrèmol a Veneçuela continua empitjorant 8 dies després de la catàstrofe. El nombre de morts ja s'acosta als 2.300. Hi ha més d'11.000 ferits i desenes de milers de desapareguts encara. Entre les víctimes hi ha de moment 27 ciutadans espanyols morts, mentre que 137 continuen desapareguts i 11 més han estat localitzats sota la runa. Avui el país caribeny inicia el primer dels 7 dies de dol nacional, mentre els equips de rescat mantenen la recerca de supervivents. Caracas, Joan Biosca, bon dia.
30: Hola, bon dia. Mentre alguns equips de rescat amb els seus gossos ja tornen cap a casa i abandonen Veneçuela, altres segueixen entre les runes dels edificis de la zona de la Guaira, la més afectada pels dos sismes, buscant els supervivents miracle. És el cas d'Hernán Gil, 43 anys, vigilant d'un pàrquing, porta 8 dies atrapat sota les runes de l'edifici.
31: Hernán, necesito que mires un poco hacia la cámara. Trata de mantenerte con las antiparras puestas. Sí, los lentes. Necesito que te los mantengas puestos por las pequeñas partículas que están cayendo.
30: Els bombers de Xile el tenen controlat, localitzat, també hidratat, però costa remoure les parts de l'edifici que el sepulten. La presidenta veneçolana interina és Delcy Rodríguez.
32: El duelo que está en nuestros corazones hoy se convierte en gratitud para agradecer a todos los pueblos de 31 países que vinieron a socorrer y dar vida a los venezolanos que lo han necesitado.
30: Més de 2.300 rescatistes han vingut fins a Veneçuela pels operatius de rescat.
0: Més informació internacional. A Alemanya, la coalició de govern de conservadors i socialistes aprova un ambiciós pla de reformes. La principal, les pensions, en què s'introdueixen elements de model suec, com ara l'aportació obligatòria a un fons de capital. També s'afegeix un nou tram a l'IRPF pels que cobren més diners. Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
1: Bon dia. Avui la coalició de govern alemanya ha presentat per fi un paquet consensuat de reformes legislatives. La idea és impulsar l'economia i trencar amb la imatge d'inacció que ha perjudicat la credibilitat del govern. Friedrich Merz, canceller d'Alemanya.
2: Alemanya notarà que les coses es mouen, el dia a dia serà més fàcil, l'Alemanya va endavant. I en el moment en què reconegui que ens mantenim en el bon camí, també creixerà l'aprovació del govern federal. Aquest és el motiu pel qual ho fem, perquè les ciutadanes i ciutadans reconeguin que el govern va en la direcció correcta.
1: En pensions, la novetat principal que entrarà en vigor l'1 de gener del 2027 és un nou fons de capital risc obligatori per garantir el futur de les jubilacions. D'una forma similar a Suècia, treballador i empresari aportaran un 2% de la retribució que s'invertirà en el mercat de capitals. També rebaixa la pressió fiscal per a les rendes baixes i mitjanes, que disposaran de 600 euros més. Això es finançarà amb canvis impositius en els trams més alts. Qui cobri més de 280.000 euros passarà de pagar un 45% a un 47%. Per reduir l'absentisme laboral, s'eliminen les baixes telefòniques introduïdes durant la Covid. En vivenda, la coalició ha acordat prohibir a nivell federal les expropiacions de propietats privades, una proposta de l'esquerra radical a Berlín. En el seu lloc s'apostarà per la construcció de vivenda pública.
0: I a Ucraïna, Rússia ha fet un gran bombardeig a Kiev amb almenys 18 morts, qualificat per l'alcalde de la ciutat com el més massiu fins ara contra la capital ucraïnesa. El Kremlin defensa que continuarà augmentant la pressió. En resposta a aquest atac, la Unió Europea ha promès més sancions contra Moscou, Jordi Baró.
3: Després d'un últim mes amb una intensitat d'atacs de Rússia inusualment baixa, Moscou ha disparat aquesta matinada a gran escala contra Kiev, una setantena de míssils i mig miler de drons que han fet destrosses en una vintena de punts, sobretot edificis residencials. Dmitry Peskov és el portaveu del Kremlin.
4: Rússia continuarà augmentant la pressió sobre el règim de Kiev amb l'objectiu d'aconseguir els objectius fixats.
3: Arran de l'atac, Zelensky ha tornat a demanar una llicència als Estats Units per poder fabricar míssils Patriot. El president ucraïnès ja va advertir ahir del risc d'un bombardeig i va tornar d'urgència a Kiev després d'interrompre un viatge a Irlanda. La cap de la diplomàcia europea ha de proposar avui noves sancions contra Rússia.
0: I els Estats Units demà passat celebren el seu dia nacional, el 4 de juliol, el dia de la independència. Però no serà pas un 4 de juliol qualsevol. Enguany serà el 250è aniversari de la fundació dels Estats Units. Per l'ocasió, l'administració Trump ha promès castells de foc de rècord i exhibicions militars ostentoses. Però també hi ha ciutadans nord-americans que no s'identifiquen amb la celebració. Són els primers que van viure a Nord-Amèrica. El nostre corresponsal als Estats Units s'ha trobat amb una tribu que mira de recuperar la seva llengua. Oriol Serra, bon dia.
5: Bon dia. Així és com sona la llengua Yesasahin, parlada per l'home que l'ha retornat a la vida, Corey Roberts, un lingüista de la Universitat Dillon, a Carolina del Nord.
6: Estudiar la llengua era un repte. Quedaven molt poques paraules. Quan la vaig començar a estudiar, només en quedaven 753. Estudiar lingüística em va ajudar a planificar com ho podia fer per revitalitzar aquesta llengua i tornar-la a la vida.
5: Roberts té ascendència afroamericana i també indígena. Fa tot just 10 anys que va descobrir que és membre dels Okanechi, una tribu de la nació Saponi. La presència dels seus 2.000 membres s'estén des d'Ohio fins a Carolina del Nord. Roberts ens explica que l'última persona que parlava Yesasahin va morir fa més de 30 anys. Ara es dedica a ensenyar als Okanechi a parlar la llengua que els colonitzadors els van prohibir.
6: Una de les coses que en aquest país ens van fer a la gent nativa va ser intentar arrencar-nos la identitat. Ens estomacaven si parlàvem la nostra llengua a les escoles, ens torturaven i van esterilitzar alguns de nosaltres.
5: Als afores d'Ilon, enmig d'una zona rural, els Okanechi hi tenen un poblat reconstruït i un centre social on s'hi imparteixen classes de Yesasahin. Vicky Jeffries n'és l'administradora.
7: Fins i tot si només disposes d'algunes paraules, si tens 50 o 100 paraules pots revitalitzar la teva llengua. Això vol dir que no està morta. Mentre hi hagi un parlant, no estarà morta. És el nostre deure transmetre-la.
5: La situació dels Okanechi és similar a la de moltes tribus indígenes nord-americanes. Als Estats Units hi ha més de 500 nacions tribals reconegudes federalment. Per contra, estats com Ohio no en reconeixen cap.
0: D'aquí a 3 minuts seran 2:45 de la tarda. La companyia nord-americana Google pagarà a Brussel·les una multa rècord de més de 4.000 milions d'euros. És la sanció europea més alta de tota la història contra un gegant tecnològic. La justícia comunitària ho ha confirmat aquest matí després que Google portés el cas als tribunals. Castiguen l'empresa per haver abusat de la seva posició dominant al mercat. Brussel·les, Bruno Forte, Amires, bon dia.
8: Hola, bon dia. Google va vulnerar la llei europea quan obligava a instal·lar de forma predeterminada el seu cercador i el seu navegador, Google Chrome, els mòbils que sortien de fàbrica i que funcionaven amb el sistema operatiu Android, també propietat de Google. Era una exigència que el gegant nord-americà imposava als fabricants dels mòbils a canvi de donar-los permís per accedir a altres aplicacions del grup de Google. Els jutges europeus creuen que això impedia la lliure competència perquè expulsava del mercat cercadors o navegadors rivals. Per això, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avui ha rebutjat el recurs presentat per Google.
9: The court dismisses the appeal.
8: I ha confirmat la multa en una sentència que és definitiva. La companyia ha carregat contra la decisió. Diu que han fet els canvis per adaptar-se a les reclamacions europees i Google defensa que quan els consumidors compren un mòbil Android, que són els majoritaris, sempre han pogut descarregar-se els navegadors de la competència, tot i que per defecte fa uns anys sí que els aparegués el de Google. En l'última dècada, l'empresa nord-americana ha pagat a la Unió Europea més d'11.000 milions d'euros en multes, incloent-hi la d'avui. La xifra podria pujar perquè ara té obertes altres investigacions en un moment en què Europa pugna amb els Estats Units per limitar el poder de les grans tecnològiques nord-americanes.
0: Tornem a Catalunya perquè Càritas reclama agilitzar els canvis legislatius per tal de facilitar la conversió en habitatges dels espais que l'Església ha cedit a la Generalitat. Més de la meitat de les famílies que l'entitat va atendre l'any passat no tenen un habitatge digne. Tarragona, Jordi Barranca.
10: És a dir, que o viuen en pisos rellogats o bé han de compartir pis amb altres famílies, entre altres casuístiques. Per fer-hi front, Càritas reclama augmentar el parc públic d'habitatges amb cessions com les que ha acordat l'Església amb la Generalitat. Per fer-ho, però, cal modificar la llei per aprovar el canvi d'usos dels immobles, un pas que urgeixen fer. Salvador Busquets, president de Càritas Catalunya.
11: L'Església té espais grans que es podien ocupar per persona. Només hi ha un problema. La normativa actual impedeix que puguin ser residències, perquè tenen altres. E intentar canviar l'ús és un procés administratiu que falta veure si arriba a bon port, perquè té una durada d'un any, un any i mig o dos anys.
10: En la presentació de la memòria del 2025, l'entitat ha detallat també que va atendre 86.000 famílies, 6 de cada 10 amb infants i adolescents a càrrec.
0: Mentrestant, l'atur ha baixat al mes de juny, però menys que els últims 6 anys, tot i que gràcies a la temporada d'estiu també s'han superat per primera vegada els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. Mireia Sala.
12: El nombre de parats s'ha reduït de 450 persones. Ara n'hi ha 307.000 que busquen feina a través de les oficines del SOC. I com que és una xifra ja força baixa, cada vegada costarà més de retallar. Paco Ramos és el secretari de Treball de la Generalitat.
13: Cada vegada és més difícil reduir l'atur i créixer en ocupació i encara ho estem aconseguint, però el ritme no serà sempre el mateix, cada vegada serà més lent aquest creixement de l'ocupació i disminució de l'atur.
12: De fet, a les comarques de Lleida l'atur fins i tot ha pujat en 255 persones. Pel que fa als afiliats a la Seguretat Social, se n'han guanyat 37.000 a Catalunya, cosa que segons el govern espanyol evidencia que ja s'estan notant els efectes de la regularització de migrants.
0: I parlant de feina, Plataforma per la Llengua ha presentat una denúncia davant la Inspecció de Treball contra una empresa per haver acomiadat una treballadora per parlar en català. L'empresa catalana de coworking Actico, amb una desena de centres de treball a Barcelona, ho nega, a Montse Camps.
14: La treballadora denuncia que durant els 10 mesos que va estar l'empresa va rebre de manera reiterada indicacions i retrets perquè no utilitzés el català en l'entorn professional. I posa alguns exemples. La sentim amb la veu distorsionada perquè vol mantenir l'anonimat.
15: Estava reemplaçant la meva companya de recepció i tenia la meva jefa al costat. I va venir un proveïdor i pues, l'ascensor, cinquè pis, a l'esquerra. I se'm gira i em fa... Te he dicho muchas veces que aquí no hablamos el catalán, que la lengua oficial d'aquí és el castellano y que nadie te entiende.
14: Per la directora de Plataforma per la Llengua, Ruth Carandell, l'empresa ha vulnerat els drets lingüístics de la treballadora.
16: Amb una carta on s'explicita claríssimament, i es dona el primer punt i segon punt, actituds lingüístiques d'ella com a causa de l'acomiadament, i després hi ha tota una pressió que esmenta la pròpia empresa durant el seu exercici professional en què se li impedeix fer servir el català, tant amb externs com amb actituds internes.
14: Nayara Chaler, directora d'operacions d'Ètico, ho nega.
17: Per nosaltres no és el motiu, és una decisió estrictament laboral, el que passa és que està volgut presentar com a conflicte lingüístic, però no té absolutament res a veure. Aquesta interpretació no respon gens a la realitat de la nostra empresa ni als valors amb què treballem.
14: Afegeixen que el problema amb la treballadora era d'actitud.
0: Passant 2:45 de la tarda, el Vaticà confirma l'excomunió, és a dir, l'expulsió de l'Església Catòlica, dels 4 bisbes de la congregació ultraconservadora Fraternitat Sant Pius X, coneguts com a Lefebvrians, Mònica Mas.
7: Sí, també ha excomunicat els 2 consagrants, Alfonso de la Garreta, de nacionalitat espanyola, i el suís Bernard Feli, per haver fet l'ordenació d'aquests 4 bisbes sense el consentiment del mandat pontifici. Ahir a Suïssa, la congregació ultraconservadora va desafiar el papa Lleó XIV ordenant aquests 4 bisbes sense tenir el seu consentiment, un acte que es va veure com una escissió dins del catolicisme. Hi van participar unes 15.000 persones entre seguidors i curiosos. Per això, el Vaticà adverteix la resta de clergues i fidels que unir-se als lefebvrians també serà un motiu d'expulsió de l'Església Catòlica. Els lefebvrians van en contra de l'obertura de l'Església que va suposar el Concili Vaticà II, defensen misses més tradicionals en llatí només, rebutgen cap interacció amb altres religions i continuen considerant els jueus com assassins de Crist.
0: I una cosa més abans de la publicitat, perquè els detectius investiguen cada vegada més casos relacionats amb l'habitatge. Els últims anys, aquestes investigacions s'han multiplicat, segons que ha avançat avui al matí de Catalunya Ràdio, sobretot les de propietaris que contracten detectius per investigar llogaters de renda antiga, Jordi Canal.
18: Sí, són contractes vitalicis amb un preu molt per sota de mercat, per això hi ha propietaris que demanen investigar els llogaters per intentar demostrar que el pis no és la seva residència habitual. S'hi va trobar el Gabriel, el seu pare tenia un contracte de renda antiga i quan va morir, ell tenia dret a quedar-se al pis 2 anys més en les mateixes condicions, és a dir, pagant 700 euros al mes per un habitatge de 200 metres quadrats a l'Eixample. Segons diu, l'empresa propietària el va fer investigar.
19: Van anar a casa dels meus familiars per tal d'extreure informació mitjançant càmeres ocultes, fent-se passar per falsos repartidors de correu comercial. Van gravar conversacions també dels veïns, parlant de mi. Van obrir correspondència meva, personal, certificada.
18: La presidenta del Col·legi de Detectius Privats, Mercè Ferran, assegura que reben moltes altres peticions també relacionades amb l'habitatge.
20: No solament contracten els propietaris de vivendes, sinó que també a vegades llogaters que reben un burofax que se'ls indica que el propietari té un fill que necessita la vivenda perquè s'ha quedat sense feina, bueno, motius diferents. Després, comunitats de propietaris, a vegades per buscar morosos.
18: En qualsevol cas, Ferran assegura que perquè els seus informes siguin vàlids s'han de fer correctament i seguint la legalitat.
0: Passant gairebé 5 minuts de 2 quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
21: Catalunya migdia. Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
22: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
23: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
21: Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
24: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
21: Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
25: I també disponible a la plataforma 3Cat.
26: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
27: Entendre és obrir els ulls.
28: Obrir la ment.
27: Obrir la ment.
28: Obrir la ment.
26: Neix un nou univers informatiu. 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
0: Catalunya migdia. Passen gairebé 6 minuts a 2 quarts per començar la cultura, música.
29: Sento com les coses que faig.
0: L'espectacle del petit de Calaril, Processó Metafísica, dona aquest vespre el tret de sortida a la 12a edició del Festival Vida, que fins dissabte es fa a Vilanova i la Geltrú, Valeria Obereda.
33: És una proposta coral i irrepetible, concebuda especialment pel Vida. Reunirà 200 participants entre artistes i colles de cultura popular. Entre els músics convidats, Tarta Relena, Ferran Palau, Remei de Calafresca o la Ludwig Band. Aquesta corrua conduirà el públic pels boscos i jardins de la Masia d'en Cabanyes cap a l'escenari principal.
0: Això és l'espectacle inaugural, però qui més hi haurà al Festival Vida?
33: Avui mateix, entre moltes altres propostes, els britànics Saint-Étienne, Al·lèrgiques al Polen, Triquell o Ralph Fitchu. Demà, Sidoní, Guitarrica de la Fuente, Lia Cali i repetiran la Ludwig Band i Remei de Calafresca. I l'últim dia, dissabte, la jornada més eclèctica l'encapçalarà el britànic Fatboy Slim i s'hi veurà també Maria Arnal i Amaya, entre d'altres.
0: I a banda de festivals, hi ha també altres arts escèniques. Le Dernier Concert de la companyia francesa Easy obre avui a l'Hospitalet de Llobregat la 22a edició del Festival Per Amor a l'Art, en BAC. Fins dissabte, espais emblemàtics de la ciutat de l'Hospitalet de Quilac es transformaran en escenaris d'una dotzena d'espectacles de circ, de dansa urbana contemporània i de música en viu, Clàudia Roses.
1: El Festival d'Arts de Carrer oferirà actuacions gratuïtes en els parcs i places més populars de la ciutat, com els jardins de Can Sumarro, la plaça Lluís Companys o els jardins Pablo Picasso. Comptarà amb propostes circenses de les companyies Hotel Locandi, Flying Pignis o Eunia Col·lectiva, i les nits es tancaran amb concerts amb la música llatina de Barrio Dentro o la barreja de música balcànica i cúmbia de Balcúmbia.
0: I a Lleida, cita des d'avui fins diumenge amb la música de banda. Es tracta de la 21a edició del Festival Fem Banda, referent a Europa. Lleida, per Joan Álvarez.
2: Fins a 500 músics de bandes d'arreu d'Europa passaran aquests dies per Lleida i diversos municipis del Segrià, les Garrigues, la Noguera i l'Urgell. Un programa que combina l'aposta internacional i la cultura de proximitat amb concerts en pobles petits. Amadeu Urrea és el director del festival.
3: A poc aquell festivalet que vam anar començant amb dos o tres bandes de música, però bueno, d'aquell festivalet això s'ha anat fent gran, i bueno, ara pues sí, són sis comarques també que estan adherides al festival.
2: La inauguració serà aquest vespre a l'Auditori Enric Granados amb un concert que proposa un diàleg entre dos societats musicals, com són la Banda Municipal de Lleida i la Hack Herans Fanfare Orquest de Bèlgica.
0: I una cosa més abans dels esports. El balanç positiu de la producció cinematogràfica catalana de l'any 2025. Es va aconseguir un màxim històric de pel·lícules realitzades, 124, i també de participació empresarial amb 142 productores catalanes actives. Són dades que recull l'Acadèmia del Cinema Català i que també detecta elements a millorar, Valerio Vareda.
33: Sí, l'informe apunta el retrocés de les dones en rols de producció i direcció, que queden al 34 i al 28% respectivament, i parla d'una puja en dones guionistes que arriba al 39%. Laia Àuvia, directora de l'Acadèmia, fa aquesta reflexió.
4: Hem d'obrir el plànol i veure que la reflexió important és que en tots els anys que portem fent aquest informe, la presència femenina en cap d'aquests tres rols ha superat el 40%.
33: En total, la collita catalana del 2025, amb films com Cirat o Los Domingos, ha portat al cinema 4 milions i mig de persones, un 22% més que les de l'any anterior. Àuvia també destaca el rècord històric de productores catalanes.
4: El sector a Catalunya és un sector atomitzat, és a dir, que hi ha moltes productores de diferents dimensions. També han augmentat en els darrers 3 anys les coproduccions. Per tant, hi ha una musculatura de producció que és positiva perquè vol dir que el teixit industrial és saludable.
33: Aquest vespre el cinema català farà la seva festa d'estiu, que visibilitzarà quines pel·lícules aniran als pròxims Premis Gaudí. Títols com Viva, Balandrau o Un altre home fan preveure, segons l'Acadèmia, un bon any 2026.
21: Catalunya migdia.
0: Falten 20 minuts per arribar a les 3, des de llavors, o fins llavors, més ben dit. Laia Tudel, bona tarda.
5: Bona tarda.
0: La informació esportiva amb el Tour de França, que ja ha arribat a Barcelona.
5: Aquesta tarda és un altre tren de sortida oficialment al Grand Depart amb la presentació dels equips.

0: avui a la tarda el gran depart del Tour de França viurà el seu primer gran acte a Barcelona.
1: El Tour de France 2026, demandez el programa.
2: Què passa a Barcelona?
3: Team Time Trial.
0: Tot a punt ja perquè aquest Tour 2026 comenci. Els equips que participen en aquesta edició de la Ronda Francesa ja són a Barcelona.

0: de cançó oficial del Tour de França Energia, del gran depart, el del doctor Prats. Aquesta tarda es fa la presentació dels equips amb tots els ulls posats sobre Tadej Pogacar i Isaac Vilalta.
1: Doncs sí, serà un acte que començarà a 6:45 i s'acabarà a 8:00 amb tres escenaris connectats entre si: el recinte modernista de Sant Pau, des d'on sortiran tots els equips, l'Avinguda Gaudí i la Sagrada Família. Aquest serà el recorregut que faran un a un tots els equips. El primer serà el Caja Rural i quan arribin al podi de la Sagrada Família veurem els dos catalans, Joel Nicolau i Abel Balderston, a qui entrevistaran breument, i en català també serà el neerlandès d'Olot Àlex Molenaar. Al llarg d'aquesta hora i mitja s'aniran presentant tots els corredors. Només es faran entrevistes als més rellevants i entremig hi haurà actuacions que uniran ciclisme i cultura. Per exemple, veurem desfilar tots els clubs ciclistes de la ciutat, però també l'actuació dels castellers de Vilafranca, o en l'apartat musical Sílvia Pérez Cruz, Lia Kali o Doctor Prats. L'últim equip a sortir serà l'UAE, amb Tadej Pogacar al capdavant, a qui entrevistaran en anglès. Això serà a 7:45. Serà una cerimònia que es podrà seguir per televisió a 190 països, també a TV3, i amb el Tot Costa, sobre el terreny, amb el programa d'avui des de l'Avinguda Gaudí mateix.
0: Doncs a partir de les 7 de la tarda, aquest Tot Costa especial per seguir aquest gran acte, el primer gran acte del gran depart del Tour de França, comença aquesta tarda a Barcelona, i l'Isaac Vilalta, a banda de seguir tots els detalls d'aquesta prèvia del Tour de França per casa nostra, per Catalunya, doncs ha tingut temps també per fer i preparar una peça de col·leccionista, perquè ja teniu disponible un nou Rècords, ja sabeu que és el podcast d'històries d'esport de Catalunya Ràdio, on repassem totes les victòries en aquest episodi d'etapes catalanes al Tour de França. I a la llista, Isaac, hi ha molts pocs corredors de casa nostra, oi?
1: Doncs sí, i no desvelarem el nom ni quants catalans han guanyat una etapa al Tour. Per saber-ho, us convidem a sentir aquests rècords. Però sí que us direm que són pocs i que en total els ciclistes catalans han guanyat només 10 etapes al llarg de 112 edicions de la Ronda Francesa. Com la que va guanyar Pedro Torres el 1973 a Pau, en solitari. Allò i el mallot de la muntanya li van obrir la porta a disputar la roda de Criteriums post-Tour.
2: Jo tenia un contracte amb ell i quan arribava i feia un criteri, quan s'acabava, havia una reunió, jo havia estipulat un cèntim per participació, i allà tenia el sobre, jo cada dia quan deixava el sobre, i al final quan vindre, el criteri vaig guanyar i me vaig comprar un pis a Barcelona.
1: Amb els diners dels Criteriums?
2: Sí.
1: Dos ciclistes catalans han guanyat tres etapes al Tour, un d'ells és el Purito Rodríguez.
3: Uf, home, les tres són especials, però poder plató de vell per l'etapa que era i com va ser, ostres, aquella va ser espectacular, i sobretot perquè no va ser tan exclusiva com les altres dues, i diguéssim que els últims 10 minuts de cursa ja quasi gairebé l'estava disfrutant. O sigui, amb ella guanyador i com que la sents més.
1: Les etapes catalanes al Tour a Rècords, ja disponible a la plataforma 3CAT i a l'app de Catalunya Ràdio. També avui tindreu disponible un nou programa de Ràdio Volta amb novetats importants de cara al Tour.
0: Doncs Barcelona, que ja ho té tot a punt per rebre aquest inici del Tour de França, el Gran Depart, que el podreu viure i seguir a Catalunya Ràdio avui, aquest primer gran acte a la tarda amb el Francesc Garriga, i també en aquest especial Tot Costa a partir de les 7 de la tarda. Ara deixem el Tour i anem cap al Mundial. Dai, dai, we go, dale, dale, let's go. Perquè el Mundial de Futbol, la selecció espanyola juga avui als 16ens de final, ho fa amb Àustria, i a la prèvia, Roger Bosà, el focus està posat en Lamine Yamal.
4: Sí, comença un nou Mundial també per a la selecció espanyola, que no ha deixat la imatge que hauria desitjat durant la fase de grups. Ara és l'hora de la veritat pel combinat de Luis de la Fuente, liderat per un Lamine Yamal ja assumint tot el pes i tota la responsabilitat. El jugador del Barça ja està preparat per assumir els 90 minuts, com va confirmar de fet ell mateix durant la setmana, i també ahir el seleccionador espanyol Luis de la Fuente.
5: Lamine ya está para jugar todo lo que se le exija. Hemos estado siendo, como siempre lo hemos sido, muy prudentes con todas las recuperaciones de todos los futbolistas, marcando los tiempos, que también los marcan los partidos. Veremos, Lamine está ya muy bien y por supuesto, además, creo que ya lo veis con las ganas que tiene para jugar. Entonces, pues ya veremos si juega mañana.
4: Feia broma aquí de la Fuente, que també va sortir al pas d'unes declaracions de Lamine Yamal aquesta setmana als companys de la cadena COPE, en què deia que no té por de França, que Espanya fins i tot és superior. Doncs bé, diu el tècnic que Lamine no va de sobrat, sinó que simplement és optimista.
5: Pues no opino simplemente que es un futbolista optimista, muy seguro de sus posibilidades, muy seguro de las posibilidades de sus compañeros. Ojo, que tampoco estamos aquí invitados, ni nos ha invitado nadie, que aquí hemos estado porque no lo hemos ganado, con una trayectoria fantástica, que él es, somos conscientes de nuestro potencial, sabemos hasta dónde podemos llegar, y me parece, pues bueno, unas palabras, insisto, en su contexto, me parecen muy positivas. Y simplemente lo que trataba de transmitir era optimismo, confianza, seguridad, que me encanta.
4: Lamine Yamal, que serà avui titular, també apunta a ser-ho Dani Olmo, que tornaria a l'onze inicial després de no ser-hi contra l'Uruguai. No hi serà Nico Williams, encara no, i serà a la banqueta el català Víctor Muñoz, que ja està recuperat i depèn com podria tenir els seus primers minuts en aquest Mundial. Se la juga a Espanya en aquest partit de setzens contra Àustria a partir de les 9 de la nit al majestuós SoFi Stadium de Los Angeles.
0: La selecció espanyola que juga aquest partit de setzens a final a les 9 de la nit, però la jornada d'avui hi ha altres eliminatòries, dues més concretament, i destaca l'enfrontament entre Portugal i Croàcia, o del Serra.
6: Aquest és, sens dubte, un dels aparellaments més interessants d'aquests setzens de final. La Portugal de Cristiano Ronaldo, una de les favorites per arribar lluny en aquest Mundial, davant la Croàcia del seu excompany Luka Modric, una selecció que va ser finalista el 2018 i que fa 4 anys a Qatar va acabar tercera. Pel seleccionador portuguès, el català Robert Martínez, els croats, més enllà de tenir jugadors que han fet història els darrers anys, duen en el seu ADN el fet de ser sempre molt competitius.
7: Són una selecció que tiene muy claro lo que son y cómo lo practican y son muy buenos en eso. Luego hay el aspecto que está fuera del aspecto técnico-táctico, que es el aspecto competitivo. Es un país de 4 millones de personas que nacen con el deporte. Y lo que el ejemplo del 2018-2022 es un ejemplo para todo el mundo.
6: El Portugal-Croàcia començarà a la 1 de la matinada i més tard, a les 5, es tancarà la jornada amb el Suïssa-Algèria. A priori, els suïssos són els favorits per passar a vuitens.
0: Aquests són els partits d'avui. Ahir es van classificar 3 seleccions més.

0: aficionats d'Anglaterra que celebraven la classificació del seu país pels vuitens de final després d'haver superat la República Democràtica del Congo i a més arbusar amb protagonisme per un jugador blaugrana.
1: Sí, Anglaterra que va passar amb més patiment del previst perquè va començar perdent. Es va avançar la República Democràtica del Congo ben aviat amb un gol de Sipenga al minut 7. La selecció anglesa no va fer un partit, diríem, especialment bo. Es va topar sovint amb el porter congolès, Lionel Mpassi, però va collar la segona part i va aparèixer el seu salvador Harry, que va fer dos gols al 75 i al 86, Jan Dusing, en aquest Mundial i que va arreglar el que hauria estat una autèntica davallada. Va tornar a ser suplent Anthony Gordon, el jugador del Barça, però va jugar l'última mitja hora i va fer les dues assistències. Al final del partit explicava què suposa per ell la suplència i comentava també la passada del segon gol.
2: Sí, ho diu ser suplent. Sent sincer, em poso molt nerviós quan sóc suplent i xuto qualsevol pilota. Intento no fer-ho i mantenir la calma, però no ho puc evitar. Així que sí, estava desesperat per entrar. Els companys que han començat el partit han anat amunt i avall durant molts minuts i he notat que quan he sortit estaven cansats. Per això he intentat aprofitar-ho al màxim. Normalment, en una situació així, hauria intentat xutar o driblar, però quan tens a Kane, la decisió és molt fàcil. Només he pensat a passar-li la pilota. Sabia que era en algun lloc, i allà estava.
0: Amigos. Doncs Anglaterra, que jugarà els vuitens de final, ho farà contra Mèxic i també es va classificar Bèlgica, que ha aconseguit la gran remuntada dels setzens per classificar-se a Arbo.
1: I encara ho tenia més difícil Bèlgica, perquè perdia per 0 gols a 2 contra el Senegal, gols de Diarra i Sar. La selecció belga va culminar una remuntada èpica, la va començar Lukaku en l'1-2, Tielemans va fer el 2-2 i a la pròrroga el mateix Tielemans, el jugador de l'Aston Villa, va desempatar de penal al minut 125, un penal assenyalat després d'una revisió del VAR. Bèlgica, que jugarà els vuitens contra els Estats Units, que no van fallar i que continuen avançant, van resoldre el partit a la segona part amb gols de Balogun i Tielemans. I aquí l'única mala notícia per a l'equip de Pochettino és l'expulsió precisament de Balogun, que és el seu golejador i que no podrà jugar aquest partit de vuitens contra Bèlgica.
0: Doncs aquesta remuntada que ara ens explicava l'Arbusa de Bèlgica ens ha fet fixar-nos en aquest setzens de final on la gran majoria dels partits, Josep Gaia, s'han decidit en els minuts finals.
3: Concretament, més enllà del minut 86. Són ja 7 dels 10 partits disputats fins ara en aquests setzens els que s'han decidit a partir d'aquest minut. Dels darrers partits jugats, 3 s'han decidit en aquest mateix minut, són l'Anglaterra República del Congo, el Costa d'Ivori Noruega i el Bèlgica-Senegal. Però en aquest partit, els belgues perdien 0-2 i han marcat el primer gol al minut 86. I a partir d'aquí han capgirat el resultat i s'han emportat la victòria. El Brasil, Japó i el Sud-Àfrica-Canadà s'han resolt en l'afegit del temps reglamentari, mentre que els Països Baixos, Marroc i l'Alemanya-Paraguai han arribat fins a la tanda de penals. França, Mèxic i els Estats Units són les úniques seleccions que han aconseguit sentenciar els seus partits abans del minut 86.
0: I seguim parlant de futbol i en aquest cas de mercat perquè l'Espanyol ha anunciat el primer fitxatge de l'equip per a la pròxima temporada, Sergi Andreu.
4: Sí, es tracta de l'extrem barceloní de 26 anys, Àlex Calatrava, que arriba procedent del Castelló, on ha jugat les últimes dues temporades a segona divisió. Amb el club de la Plana ha jugat 75 partits, ha marcat 21 gols i ha repartit 19 assistències.
5: Ara mateix és un somni fet realitat. Crec que és un moment per mi que estic en un moment de créixer, de, no solament personalment parlant, sinó també professionalment. I per mi és una oportunitat que no puc que marxi i, bueno, doncs, un somni fet realitat.
4: Un Calatrava, amb declaracions als mitjans del club de l'Espanyol, que signa com a blanc i blau per les properes 5 temporades.
0: Set minuts i les 3 de la tarda, ara farem una pausa i després...
6: Ha llegado el momento de despedirme de la afición de Real Madrid. Toca mostrar mi agradecimiento.
0: Sergio Scariolo confirma que deixa el Madrid de bàsquet.
7: Catalunya migdia. Del 4 al 6 de juliol, Catalunya acull la sortida del Tour de França. El Servei Català de Trànsit desplega un dispositiu especial. El dia 4, a Barcelona, el 5 entre Tarragona i Barcelona amb restriccions i desviaments al litoral i el 6 de Granollers als Pirineus amb afectacions importants al Ripollès i la Cerdanya. Si t'has de desplaçar, prepara el trajecte amb antelació i consulta les restriccions i els itineraris a gem.cat/tour2026. Planifica't i gaudeix del Tour.
8: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o tastant un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
9: No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol vine a conèixer de prop el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-te a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
10: Fa calor i el sol brilla a dalt del cel. El Nick i en 5 segons van a l'hort i allà viuran una petita gran aventura. No et perdis el llibre del Mic, El tresor de l'estiu, a la venda als punts habituals.

0: que també es mou el mercat de fitxatges aquests dies, i avui amb notícies del Barça, de la Penya i també, ho sentíem abans de la pausa, del Madrid, Ernest Macià.
1: Comencem per l'adeu de la Provítola del Barça, 5 anys en els que ha guanyat una Lliga, dues Copes, dues Supercopes i també dues Lligues Catalanes. Tot això el mateix matí que el Barça també ha obert la porta al pivot Youssouf Afol, a qui va acomiadar i readmetre l'estiu passat. El Joventut, adeu de Guillem Vives, estandard del planter, marxa a Saragossa i arriba Isaac Nogués, provinent del València. I el Madrid se'n va a Escariolo, rescindit, com sentíem abans, via lliure perquè el Madrid pagui la clàusula al València per a Pedro Martínez i el signi per les properes 3 temporades.
0: A l'Hockey Lliga, tot i haver perdut la categoria, finalment el Caldes seguirà la pròxima temporada a la màxima competició masculina d'hoquei patins, Carles Vila.
2: El club del Vallès ha pogut fer-se amb la plaça del segon equip de l'Igualada, que havia estat el guanyador del grup sud de l'Hockey Lliga Plata i que no podia pujar de categoria per ser un equip filial. Ja fa setmanes que el Caldes treballava amb aquesta possibilitat, una vegada havia perdut la categoria després d'una temporada molt fluixa i on, a més, van perdre 3 punts als despatxos per la sanció de la Federació Espanyola per no haver pogut jugar, per haver suspès el partit contra l'Alcoi per goteres al seu pavelló. El president del Caldes, Pere Barrios, assegura que ja fa unes setmanes que s'havia tancat l'acord que ara s'ha anunciat.
3: Ha sigut un pacte amb la Igualada i justament és l'intercanvi de les places sense cost. Paral·lelament, el que es va arribar és un acord de fitxar un jugador de l'Igualada, que és un porter.
2: Eduard Candami continuarà com a tècnic d'alcaldes. L'aposta per la pròxima temporada de l'Hockey Lliga és consolidar el canvi generacional, amb molts jugadors de l'equip júnior, a més d'algun reforç amb experiència.
0: I sorpresa, la Lliga Iberdrola de Gimnàstica Artística Femenina, l'Hospitalet s'ha emportat el títol superant el gran favorit, el club Giva de Manresa Marta García.
4: L'equip Manresa arribava a la final després d'haver acabat primer en les dues fases prèvies d'este campionat per la segona posició de l'Hospi, que finalment s'ha endut el títol amb una diferència de 2.5 punts. La victòria té més mèrit perquè les campiones han comptat amb només 6 gimnastes per afrontar les 4 proves de la competició. A més, totes les integrants provenen del planter del club, sense cap incorporació externa. La fundadora i directora tècnica de l'Hospitalet és Nani Gordillo.
5: Personalmente es una satisfacción y un orgullo enorme por cada una de las gimnastas que están en el equipo. Todas eran gimnastas del club, nunca hemos fichado a ninguna gimnasta exterior y lo hemos logrado pues con nuestras propias fuerzas, ¿no?
0: I tornant a parlar de futbol, segueix el problema amb la gespa de l'Europa. Els socis de l'Europa han decidit el futur immediat del club. El nou Sardenya no tindrà gespa natural la propera temporada i aquesta superfície, recordem que és una exigència per jugar a primera federació, Marcos García.
6: Doncs sí, en aquest context l'Europa què fa? Doncs demana als seus socis que es pronunciïn. Mantenir la categoria però jugar fora de casa o seguir el nou Sardenya però baixant de categoria. Caldria triar entre Can Dragó i el Narcís Sala com a estadi provisional per l'Europa la propera temporada, i és que el camp del Sant Andreu sí que tindrà gespa ja natural al novembre. Sobre el Narcís Sala, aquest matí comunicat del Sant Andreu dient: les relacions entre clubs són excel·lents, però a nosaltres ningú ens ha dit res, i diu el Sant Andreu que hauria de ser l'Ajuntament qui els ho digués. La votació dels socis de l'Europa arrenca el dia 6, acaba el dia 12, i de moment s'ha mullat el capità de l'Europa, Àlex Cano. A X ha dit que jugaran sí o sí a primera ref i demana que tothom qui correspongui no els deixi sols.
0: I amb tu, Marta, repassem la resta de l'actualitat esportiva del dia. Comencem pel tenis.
4: Segona ronda de Wimbledon. Destaca el partit que jugarà l'alemany Alexander Zverev contra el francès Valentin Rogier. Fa pocs minuts l'australià Àlex de Miñau ha guanyat en 3 sets el també francès Adrián Manarino i s'ha classificat, per tant, per a la tercera ronda, on ja estan Sinner i Djokovic. En el quadre femení, la tenista del Kazakhstan, Elena Rybakina, que és la número 2 mundial, juga contra l'estatunitenca Kati McNally, mentre que la número 3, la polonesa Iga Swiatek, té com a rival la txeca Carolina Pliskova. La número 1 mundial, que és Arina Sabalenka, la bielorussa, ja està en tercera ronda.
0: I un dia més, tornem a parlar de mercat.
4: I d'una retirada, la de Santi Cazorla. Després de 23 anys com a professional, el migcampista asturià de 41 anys, ara jugador de l'Oviedo, ha vestit la samarreta de clubs com el Villarreal, amb qui ha disputat 325 partits en 2 etapes, o també de l'Arsenal. I com parlem de mercat, també ens fixem en l'hoquei patins, perquè Guillem Llorenç fitxa pel Noia Freixenet per la pròxima temporada. I en motor, la graella de MotoGP acull oficialment el primer debutant l'any 2025, que serà el pilot valencià Dani Holgado, i farà el salt des de la categoria de Moto2 amb una Ducati de l'equip Gresini Racing, que confirma que el segon pilot serà el balear Joan Mir.
0: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva del dia. Recordem avui a les 7, especial Tot Costa, per viure la presentació dels equips del Gran Depart del Tour de França. Seguim amb el Catalunya Mitjà amb l'Òscar Fernández.
7: Són les 3.
8: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta. Viu la ràdio. Ràdio Argentona, il·lusiona't.

0: tothom ho sap, tothom ho comenta. La millor música a Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits.
1: Volevamos solo ser felici, come ridere di niente, masticare il sogno da...
0: La millor música a Ràdio Argentona.
2: My bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona.

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: T'escric per les coses que em vas deixar, les claus i maletes sense factura.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.
2: Sóc l'ara.
0: La millor música a Ràdio Argentona.
3: Que la teva cara sigui l'oceà, la, la, la, la, la. Que la teva cara sigui l'oceà,
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: Que vingui algú que em tregui l'angoixa del pit.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: La millor música a Ràdio Argentona.
1: I deixar-nos portar cap aquí, cap allà. Obrir les portes del cor.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: El teu estiu a Ràdio Argentona, 104.6. 104.6. Refresca't amb nosaltres. Ràdio Argentona, 104.6.
1: Que sí, que fa molta calor, però nosaltres et portem el millor remei per passar el dia. Deixa de banda el ventall per un moment i para bé l'orella, perquè arriba l'entrevista del dia. Una conversa fresca, de quilòmetre zero i amb molta teca. Qui seu avui al nostre micròfon? Doncs puja el volum de la ràdio, que t'ho expliquem ara mateix a Ràdio Argentona.
2: La Fira Argilà ja és aquí i el Museu del Canti es converteix un any més en el gran epicentre de la ceràmica a casa nostra. Avui tenim el plaer de saludar un artista que repeteix per segon any consecutiu el certamen, que ja s'ha fet un lloc en el cor cultural del nostre municipi. Ell és en Jan Madrenes, que aquest cop ens presenta una proposta molt suggeridora titulada Anna a la Font. En Jan ja ens acompanya en directe per via telefònica. Jan, bon dia.
3: Bon dia.
2: Deia segon any consecutiu, és així, no? L'any passat et vam tenir, però, al Saló de Pedra.
3: Sí, correcte. Tinc molta sort, perquè poder participar dos anys seguits ha estat com una casualitat, més o menys, però em sento molt afortunat perquè és tot un privilegi.
2: Com va anar l'exposició de l'any passat? Quin balanç en vas fer?
3: Bé, l'any passat va ser tot una mica més ràpid, a més era un espai modernista, molta càrrega ja arquitectònica, i a més era més breu. Aleshores, va ser més un tastet, vaig experimentar però d'una manera més breu, i ara aquest any doncs, ja és dins del museu, amb unes peces doncs, més grans, dins il·luminades, etc.
2: Mm-hmm. Primera vegada, per tant, al Museu del Canti?
3: Sí, correcte, sí, sí.
2: I si et sembla, per començar a entrar en matèria, doncs en matèria, doncs ens agradaria que parlessis d'aquest títol tan abocador que seria Anna a la Font.

0: estiguessin molt a cort en l'espai on estaven. I com bé has dit, doncs Argentona és un lloc on la font és molt present, a més el museu és el del Canti, i aquí doncs vaig començar a investigar el gest d'anar a buscar aigua a la font, que és un gest culturalment molt extens, també molt antic, i m'agradava molt el fet d'anar amb la peça buida a la font, amb el Canti, per exemple, sobre el cap o el cos, i que hi ha aquesta espècie de simbiosi, no?, entre la peça i el cos, que ets un que... La peça s'adapta al cos i el cos s'adapta a la peça. I a més, doncs, tota aquesta recerca també és anar a la font, no? anar als orígens d'alguna cosa. Jo treballo molt des del ritual, des de la ceràmica molt tradicional, cap a una mirada contemporània, i crec que se m'enllaçava una mica tots aquests conceptes.
1: Mm-hmm. Quin ha estat el repte que t'ha suposat mentre preparaves aquesta exposició?
0: Tenia moltes ganes de demostrar un rigor tècnic en l'ofici de la ceràmica. Per mi era molt important perquè precisament és un museu on la ceràmica és plenament present, i he aconseguit doncs, que hi hagin peces d'atmosfera en reducció, peces amb cocció de llenya, peces oxidants, o sigui, hi ha com un ventall molt ric d'acabats ceràmics.
1: Mm-hmm. Aquesta setmana t'hem tingut aquí al museu preparant l'exposició. Què t'ha semblat la sala d'exposicions?
0: Molt bé, és una sala suficientment gran per poder-lo omplir amb peces grans, però tampoc excessiva. La llum està molt bé i, a més, és a l'entrada, vull dir que dona convida, no?, a entrar. Penso que és un lloc molt encertat.
1: Mm-hmm. Com encaixa, per tant, aquesta exposició dins d'aquesta sala d'exposicions?
0: Bé, de fet, és una sala blanca que hi ajuda i acompanya doncs, a que hi hagi o que aculli a molts tipus de ceràmica. De fet, jo he vingut a diverses exposicions passades i sempre totes han funcionat molt bé. I en aquesta potser sí que jo tenia clar que volia el mínim de peanes possibles, volia aprofitar molt l'espai, que fos una experiència on la peça realment tingués una identitat quasi bé corpòria, no? Llavors, potser la sorpresa que veureu també és que les peces són molt grans, que són a escala humana, pràcticament.
1: Clar, tu ja coneixies la sala i no sé fins a quin punt això ha condicionat a l'hora de treballar aquesta sèrie, no?
0: Sí, de fet, conèixer la sala en general és gairebé un requisit, perquè vagi a cort, no tindria sentit fer unes peces sense saber gaire on van.
1: Doncs vinga, tornarem a tenir aquests 3 dies a la fira amb una nova exposició titulada Anar a la Font. En aquesta ocasió tindrem aquí al Museu del Canti. La presentació serà divendres, aquest divendres, a la tarda, em sembla?
0: Correcte, sí, a les 6. Sí.
1: Com ho portes, això de les presentacions?
0: Ui, m'encanta. De fet, és una sort perquè el taller de ceràmica és un lloc una mica romantitzat, és un lloc on et tanques, modeles, crees, la ceràmica és molt lenta de treballar, i poder tenir un espai on explicar, on posar paraula al gest, penso que és molt bonic. Jo ho disfruto, poder explicar. Vull dir que convido a la gent que vinguin, que segurament descobriran coses que és difícil de vegades de veure amb la pròpia peça.
1: Mm-hmm. I de quantes peces estem parlant en total i de quina manera dialoguen entre elles per guiar el públic en aquest viatge que ens proposes?
0: Doncs mira, és una mica complex de dir perquè hi ha, per exemple, hi ha un bodegó, que és tota una fornada, que allà hi deuen haver unes 15-20 peces de diferents formats, i després hi ha composicions d'entre 2 i 5 peces. En total estaríem parlant que hi ha unes 10 escultures, perquè ens entenguem.
1: Mm-hmm. Doncs vinga, a partir de divendres i durant el cap de setmana, no sé si també faràs acte de presència.
0: Sí, el dissabte a 1:00 PM també farem una visita comentada, una mica més per entrar en profunditat en cada una de les obres. Serà una mica més extens que el que passarà el divendres.
1: Mm-hmm. Vinga, doncs dissabte. De fet, jo sóc molt fan sempre que hi ha aquestes visites guiades, perquè almenys com a visitant, a mi sí que m'agrada perquè m'aporten un punt de vista diferent que potser no hi havia pensat. No sé si a tu també et passa això.
0: Oh, i tant. De fet, jo sempre intento anar a veure una exposició on hi ha l'artista que ho explica de primera mà, perquè captes molt més bé l'essència d'allò que estàs veient.
1: Moltes vegades ens dieu, no? És que, diguem, la peça acaba quan el visitant la veu, no? Però moltes vegades també ens perdem una mica el viatge de l'artista per acabar de fer allò i bé, són punts de vista diferents que també enriqueixen, no?

0: una mica l'exposició.
1: Sí, és cert que la peça sempre s'intenta que s'expliqui per ella sola, no? I dona espai a la imaginació de que cada persona i entregui les seves conclusions, la travessi d'una manera diferent. Però sí que hi ha un motiu generador, més matriu, més del propi artista, que quan ho coneixes segurament doncs, poder t'ajuda a transgredir amb aquell pensament, bueno, li veus una mirada una mica diferent, no?, que no el propi judici, que és interessant.
0: Mm-hmm. Ja per acabar, Jan, tu com a artista que treballes la matèria que ens unirà aquests tres dies aquí, com veus la Fira Argila?
1: Home, és fantàstica. Penso que és una de les fires més importants, que passen moltes coses de molts àmbits diferents per totes les edats, que això també penso que és molt ric perquè convida doncs, a la gent que no ha fet mai ceràmica o que té una curiositat més bàsica, però també convida a la gent que ja és molt professionalitzada i penso que això doncs, és molt important que segueixi així.
0: Quina salut té la ceràmica?
1: Cada cop millor.
0: Sí?
1: Jo tinc la sort que soc ceramista de segona generació i el meu pare va passar una època on la ceràmica doncs, va perdre una mica de valor i jo tinc la sensació i estic visquent de primera mà que des dels últims anys ja la cosa ha canviat i per sort doncs, es torna a valorar, hi ha una sensibilitat més extensa amb la ceràmica.
0: Mm-hmm. No sé si has pogut veure una mica el programa, però aprofitant que divendres et tindrem aquí i dissabte també amb la visita guiada i sabent doncs, que la ciutat convidada és Còrdoba, que és el que no et perdràs?
1: Home, per suposat, doncs, els motius decoratius, totes aquestes sanefes tan precioses. L'any passat, si no recordo malament, era Marroc, que sí?
0: Sí.
1: Sempre, penso que és molt interessant convidar doncs, a maneres de treballar diferents, sempre des de l'ofici, i jo em fixaré sobretot en l'essència, en com es treballa de la manera més bàsica en aquell lloc.
0: Mm. Jan Madrenes, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Convidem a tothom a assistir a la presentació, a la inauguració d'Anar a la Font, que és la teva exposició al Museu del Canti. Recordo que crec que es podrà visitar durant tot l'estiu, fins al 4 de setembre, si no vaig errat.
1: Així sí,
0: que
1: correcte.
0: Tindrem dies per gaudir-la aquí a la sala d'exposicions temporals del museu. Gràcies per acompanyar-nos, que vagi molt bé la fira.
1: Moltes gràcies, igualment.
0: Bon dia.

0: El jardí de la Casa Puig i Cadafalch, que es converteix aquests dies en un escenari artístic excepcional. Durant la Fira Argila Argentona, aquest espai acull l'exposició del ceramista Sergi Païssa Reventós, que ens presenta una tria molt especial de les seves sèries Contenidors de Temps i Teia. És una oportunitat única per descobrir unes peces que dialoguen amb el temps, la matèria i la història d'aquest entorn modernista. Avui als estudis de la ràdio tenim el mateix Sergi, que està doncs ultimant aquesta exposició que podrem veure durant l'Argila. Sergi, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé, aquí amb moltes ganes d'inaugurar i que tothom pugui gaudir de l'exposició. I espero que agradi molt, tant com a mi.
0: Ara parlàvem fora de micro. Explica'ns una mica el teu vincle amb Argentona.
1: Mira, Argentona per mi és un punt d'inflexió a la meva carrera com a ceramista, perquè és aquí on te vaig començar a fer les meves primeres fires. D'això ja en fa 30 anys i potser vaig estar vinguent 3-4 anys seguits. I bueno, doncs mira, amb l'arribada de l'euro, mica en mica la cosa va anar baixant una miqueta i vaig deixar de vindre. I per això em fa molta il·lusió doncs ser aquí i amb aquesta nova mirada amb la ceràmica, no? Perquè abans potser el que portava eren peces més comercials i avui porto una sèrie més artística i bueno, doncs estic així com molt emocionat doncs també de veure la meva trajectòria d'aquells inicis fins al dia d'avui, no?
0: Recordes que les peces que vas presentar aquí o què?
1: Aquí, quan feia les fires, mira, potser hi ha molta gent d'Argentona que té teules meves. Jo venia teules decorades a mà, bueno, les teules les feia jo també, amb un fang refractari, eren guapíssimes. I també venia bastant aplics de paret. I, bueno, segurament més d'algun argentoní,
0: es diu. Sí.
1: Doncs a casa seu té una teula meva d'aquella època.
0: I com signes? És Païssa?
1: Mira, sempre he firmat Païssa.
0: Païssa.
1: Sí.
0: Val,
1: sí.
0: Doncs tothom que ens escolti a revisar a casa aquelles
1: Exacte.
0: Teules i aquelles peces a veure si és alguna teva. Bé, aquest any tornes a la fira, però no vendràs res, no? O sí?
1: Mira, aviam...
0: Bueno, si cau, no?
1: Si cau, tu, no direm pas que no, ara. Sí, aviam, aquest any aquí presento dues col·leccions, bueno, és un recull de dues col·leccions, la col·lecció Contenidors de Temps, que és amb la que he estat treballant aquests últims 2 anys, i de fet aquí a la Expo seria el punt i final d'aquesta sèrie, ja no en faré més, i hi ha les peces que queden, que són les que he portat ara aquí, les altres doncs ja s'han venut. I Contenidors de Temps al final és una reflexió en veu alta sobre el buit i el pas del temps, no? Perquè, no sé, quan veiem un gerro d'aquests, els gerros que porto són bastant grans,
0: sí.
1: Que no serveixen per res més que per mirar, per la contemplació, no? I en aquesta contemplació doncs només passa el temps, no? Per aquí al mig. I bueno, doncs al final, doncs mira, pensant en aquest tipus d'històries, em va vindre la idea de fer aquesta sèrie de gerros, i bé, no? I aquí estan. Aquí estan. Són gerros, els que són així una mica més ceramistes, estan decorats amb terres sigil·lades, després també jo faig servir el forn com si fos un pinzell, llavors totes les decoracions, que són molt terroses, les aconsegueixo amb la temperatura del fang. Llavors, bueno, és tot un procés que si veniu a l'exposició us ho acabaré d'explicar. I després hi ha la col·lecció Teia, que és amb el que estic més immers ara mateix, i de fet és la primera expo, podríem dir, que faig aquesta col·lecció. Ara aquí només en porto dues d'aquesta sèrie de peces, i bueno, són peces que estan inspirades en una miqueta amb el trencadís. Jo ja feia molts anys que feia unes peces que les feia, les trencava, i després les decorava i després les enganxava. Bueno, he pres aquell fil i bueno, buscant informació per ficar-se un títol, vaig trobar-me amb la teoria de Teia, que és la teoria que explica com es va crear la Lluna.
0: Molt interessant, no?
1: Sí, i parla de que xoquen el que era la Terra primitiva amb un exameta planeta o alguna cosa així, que xoquen i d'aquí neix la Lluna. Llavors, els gerros que jo porto amb aquest títol són, són boles, que és un tipus de gerra, de gerro que, no sé si és a Corea o Xina, por ahí, se'n diu un munger, vol dir gerro de la lluna.
0: Uh-huh.
1: I, bueno, em quadrava.
0: Ostres,
1: molt, no?
0: Molt
1: i llavors aquestes peces estan, mira, estan fetes al torn, després estan brunyides com feien els maies i els inques. Això vol dir que els maies i els inques deien que la millor pedra per brunyir era una àgata. Llavors, quan el fang té un punt d'humitat, es frega tota la peça amb aquesta àgata i això fa que es tanqui una mica el poro i també se li desperta una brillantor. Vale? Doncs fem això, igual que com feien els maies. Després porten una capeta de terra sigil·lata, que les sigil·lates són les partícules més fines de la terra, i aquestes partícules diluïdes en aigua, amb això faig com una pintura, entre cometes, que pinto la peça i això el que fa és exagerar el que hi ha sota. Llavors, aquell brillo que havíem aconseguit amb el brunyit, doncs així amb la terra sigil·lata s'exagera i s'accentua. I això ho feien els romans per impermeabilitzar les seves peces. Llavors, aquí ja tenim unes peces que estan treballades al torn, estan començades a decorar com feien els maies i els inques, seguim com treballaven els romans, i després, quan això ja està fet, es deixa assecar i fem la primera cuita.
0: Has fusionat com tècniques de tota la història.
1: De tota la història, total. I llavors, un cop està cuita, aquí també la temperatura de la cocció és superimportant, i la cocció jo la faig en un forn de gas, que la cuita és manual, és com portar un tren de vapor, que l'has d'anar alimentant, doncs una miqueta doncs això. I un cop ja està cuita, agafo la peça i la trenco. I això és el gran moment, perquè m'ha portat molt de temps saber trencar una peça, perquè tampoc vull que se m'esmicoli com mil pedacitos, no?
0: Yeah.
1: I ja ho tinc una mica controlat i aconsegueixo que es trenqui per aquí, per allà, més trossos, menys trossos, i bueno, després, quan ja està tot trencat, agafo cada tros i el pinto amb una tècnica de la família del racó, que el racó és una tècnica que ve que va començar al Japó al segle XVI, i és una tècnica de cuites així molt ràpides i ta-ta-ta. Llavors aquí ja afegim un altre tanto, no? La tècnica del racó per fer les decoracions. I després, quan ja està tot decorat, que a més les decoracions les faig així molt aleatòriament, agafo una peça, un tros de peça, la decoro amb aquesta tècnica, després una altra peça amb una altra tècnica. Són tècniques curioses també, que per exemple el que faig és cremar sucres, cremar pèls de cavall, coses així una miqueta estranyes poder, o cremar mel, i amb això ja faig com efectes diferents. Bueno, doncs quan ja està tot trencat i decorat, ho enganxo tot amb la tècnica del kintsugi, que també ve del Japó, i al final... Doncs,
0: i en què consisteix aquesta...?
1: La tècnica del kintsugi és tornar a donar un valor a les peces que s'han trencat. Llavors, és l'art de com enganxar les peces, i després diguem que tota la junta està pintada amb un fil d'or. Llavors, bueno, és un art molt antic, del Japó. Jo faig el kintsugi modern, perquè el kintsugi tradicional portaria molts mesos per fer una d'aquestes peces. I per anar una mica per feina, que ja em porta molta feina, faig un kintsugi modern. Però, bueno, al final... Bueno, trobo que és molt interessant aquest recull de tècniques, de cultures que estan dilatades en el temps i en l'espai.
0: I a totes aquestes tècniques t'hi has anat trobant a mesura que anaves poder experimentant amb el teu procés creatiu, i és una curiositat personal que també t'ha portat a viatjar cap aquí?
1: Mira, molt bona pregunta. Jo, amb la ceràmica hi ha tantes tècniques que els que som una mica dispersos ens hi perdem. Llavors t'has d'acotar i has de dir, bueno, faig això. Llavors ja fa molts anys em vaig començar a especialitzar amb el tema aquest del racó i amb el torn. I a partir d'aquí he estat, 20 anys o així, investigant tècniques, inventant-me coses, marranejant en el taller, i al final un va trobant el seu llenguatge, la seva manera de fer, i el resultat és el que podreu veure aquí a l'exposició. Val a dir que sí, que tots els efectes que es veuen en les peces no surten d'un manual, sinó que surten de l'experiència del taller.
0: I per tant entenc que porta temps, no és una cosa que puguis fer en un dia, no?
1: Sí, porten temps, bastant de temps. Aquestes peces del...
0: Quan pots tardar, aproximadament, per
1: Mira, acabar? Aquestes boles de la col·lecció Teia tranquil·lament poden portar un mes de feina.
0: Un mes?
1: Un mes de feina, entre que la començo fent el torn i ja està acabada, que l'enganxo i tal, pot portar un mes de feina, sí. Sí, és molt curiós per mi també, és interessant tot el procés creatiu, perquè amb aquesta col·lecció d'ella jo no parteixo d'una idea molt, molt definida. Jo començo a fer la peça i totes les decoracions, tot això va sorgint. Fins que no tinc la peça muntada, no veig com queda. I bueno, per mi és interessant tota la part del procés.
0: L'entorn on s'exposa aquesta col·lecció, no?, combinada entre, mm-hmm. entre aquestes dues, serà el jardí de la casa Puig i Cadafalch. Com creus que conviuen, no?, les teves línies i textures amb l'arquitectura i la vegetació d'aquest espai?
1: Bueno, aquí ens hem trobat i aquí estem. La col·lecció de...
0: No, ara que vens d'allà i has pogut veure una mica la ubicació.
1: Sí, bueno, ara ja acabem de muntar l'expo, vull dir que ja està més o menys definida. La col·lecció de contenidors de temps crec que s'hi escau molt bé, perquè són colors terrosos i les peces estan ubicades a l'entrada, en aquests parterres que hi ha. Llavors, com que s'integra molt bé amb la terra, amb el fons, la palmera que hi ha, l'arbre... Bueno, crec que queda bé, s'integra bé. I la col·lecció de teia està just a entrar al fons, a sota el porxo. S'integra bé perquè hi ha la porta, que és molt curiosa, de fons també hi ha una finestra que també és molt curiosa. Llavors, és un cúmul de... Hi ha molta informació, però bueno, si pares i t'ho mires bé, crec que s'integra guai.
0: Mm-hmm. Sí. La gent que vingui aquests dies, tant divendres, dissabte i diumenge, i entri per la porta de la casa Puig i Cadafalch, clar, a vegades com a visitants tenim tants inputs que no sabem com entrar. Tu com recomanaries que entréssim per la porta? No sé si hi ha algun tipus de recorregut, que ens deixem portar de manera aleatòria.
1: Mira,
0: què hem de fer?
1: Mira, al final, per no liar massa a la gent i no marejar-la, ho hem concentrat tota l'entrada. Llavors, només entrar, pràcticament que ja ho veus tot. I això també et permet entrar a poc i fer la volteta a l'espai que hi ha, que no sé si són 5 metres,
0: sí, sí.
1: I llavors diem que ho pots veure tot molt tranquil·lament. Començant per un cantó i acabant per l'altre. Ens aquí d'estar vist. Però està bé perquè llavors, des d'un mateix punt pots veure totes les peces, les pots veure també com de diferents angles, perquè les decoracions no són homogènies. Ara he estat una estona mirant quina és la cara bona de la peça perquè es vegi xula, no? Llavors, si podeu fer una mica de volta voltant de les peces, també serà divertit, això.
0: Estaràs aquests 3 dies per aquí?
1: Més o menys sí. També us dic que el dissabte a la tarda estaré fent un taller de RAC1 just enfront de l'exposició a la plaça de Vendre. I si veniu, podeu pintar una peça i veureu de què va això del RAC1, que les peces de l'exposició estan fetes així.
0: La gent que vingui t'agrada, si et troben, que et preguntin...
1: Ah, sí, m'encanta. Sí? Jo m'encanta xerrar de la ceràmica i de les peces, com estan
0: que
1: fetes.
0: Que trobo que també poder parlar amb l'artista i el creador d'aquella peça, no?
1: Sí.
0: També és un punt de vista diferent, tant per tu com pels que venen, no?
1: Sí. A més, a mi m'agrada perquè també parlant amb la gent com que després s'ho mira d'una altra manera, no? Clar. Perquè a vegades sembla que és molt fàcil fer un gerro i no ho és tant. També com estan fets és curiós. Jo, per exemple, les peces són, com deia, algunes són més grans que d'altres, però bueno, el que faig en el torn és potser fico 2 quilos de fang en el torn, tornejo aquests 2 quilos i això ho va ser com un cremador. Quan això ja té cos, ja enganxo un xurro d'uns 4 centímetres i mig de diàmetre i aquest xurro el tornejo. Llavors, amb aquest xurro aixeco una paret d'entre 10 i 15 centímetres en funció de la inclinació de la paret i així vaig fent tota la peça. Bueno, doncs, també la gent quan ho veu i que li expliques això diu, hòstia, quina feinada, no?
0: Ja.
1: I que bé que t'ha quedat.
0: Escolta, ara al principi parlàvem de que fa doncs, això, uns 26 anys, any amunt, allà avall, va ser un de... Bé, les teves primeres peces les vas començar a moure doncs aquí, no? Els primers anys... No, bueno, primers anys a la fira no, perquè em sembla que ja en fa...
1: Però bueno...
0: Volia lligar-ho, però vas començar fa 20 i escaig anys... Com ha evolucionat la fira? Perquè em sembla que quan tu vas presentar les peces estava dins de la Festa Major, em sembla.
1: Sí.
0: Ara s'ha separat, ja fa uns anys que tenim aquest format de la fira Argilà.
1: Sí.
0: Tu que vius l'art del fang de prop, com veus la fira actual d'Argentona?
1: Mira, és que fa molts anys que no vinc, per això ara no sé com està el tema. I en tinc moltes ganes de fer la volta pels carrers i veure com està. Segur, imagino que em trobaré ceramistes d'aquella època i em trobaré molts de nous. No sé, quan jo venia per aquí... la fira tenia molt de renom i tothom en parlava, la fira d'Argentona, i entre ceramistes també es comentava, no?, que era de les bones aquesta fira. Espero que sigui igual.
0: I com ha evolucionat el món de la ceràmica?
1: El món de la ceràmica ha canviat tant i sí ara hi ha aquest boom de fer ceràmica, no de comprar, i aviam si es fa igual en això.
0: De fer i comprar, no sé si parléssim amb els paradistes no estaríem gaire d'acord.
1: Ja,
0: perquè sempre diuen costa vendre.
1: Costa molt. Jo què sé, tot costa avui en dia. La qüestió és que estem aquí i al final hem d'anar fent el puzzle i una mica d'aquí i una mica d'allà i ja vas trampejant. No ho sé, jo ara he deixat, ja fa anys que no faig fires, i al taller treballem sobretot per altres artistes, per altres ceramistes. També estic bastant involucrat amb el tema de les classes, de fer monogràfics, de fer workshops, i sobretot treballo ara estic treballant per una gent de Xina, que són els millors clients que tinc ara mateix. Ara mateix portem una altra filosofia, també fem peça més exclusiva. De moment anem fent i que puguem seguir fent.
0: És un món que continua viu?
1: Jo crec que sí, la ceràmica crec que sempre estarà viva, almenys si més no al fer-la, perquè va molt bé, al final no ens enganyem. També vivim èpoques així difícils, i el fet de trobar-te amb un grup de gent i fer una mica de fang et sana, et sana. Tot el que sigui treballar amb les mans, tens el cap ocupat amb una activitat, i a més que de fet reconforta molt, no? Si per exemple et fas una tassa, després et prens un te o una cervesa, en aquella tassa dius, ole, xaval, això ho he fet jo, no? I bueno, pues sí, va molt bé la ceràmica per estar bé, com si diguéssim. També he de dir, la ceràmica et porta moltes frustracions, i els que ens dediquem amb la ceràmica hem hagut d'aprendre a tindre desapego, no agafar massa carinyo les peces, perquè quan no es trenca una explota en el forn, i quan no sé què, no sé quantos. I els ceramistes una mica d'això ja ho tenim.
0: Bueno, suposo que és un art no apte per perfeccionistes, no? O què?
1: Deixa't estar, mira, jo...
0: De punyetes, no?
1: Sí, jo mira, al principi era superperfeccionista i estava amb la tècnica, amb el torn, però a tope. I era molt tiquismiquis. Fins que un dia em vaig alliberar i reconec que és tot un procés de temps a alliberar-te, amb el tema del torn, per exemple, perquè amb el torn sí que et fa falta una tècnica per controlar-ho, que el fang no faci el que vulgui. Clar. I per controlar els gruixos a les parets i ta-ta-ta, però bueno, al final, quan controles la tècnica o quan et penses que la controles, et deixes anar i deixes que tot flueixi. I començar a treballar d'aquesta manera és molt guai. Sí, i bueno, pues aquí estem.
0: Aquí estem, no?
1: Sí, jo ara, per exemple, en el procés de fer una peça, si apareix alguna tara que li faig, a vegades amb les ungles, fas una rascadeta a la paret del fang i, hòstia, això ja podria ser com merda, no?
0: Ja.
1: I doncs jo li deixo. I per mi li dona com caràcter a la peça.
0: És una part de la creació, no?
1: Sí, li dona com un sentit com si fos l'arruga, no? Que tenim tots a la cara. Doncs mira, aquesta peça té aquesta arruga aquí.
0: O sigui, hi ha algun... Sí, és una senya d'identitat, no?
1: Sí.
0: Com quan et fas una rascadeta, allò ja
1: queda allà. Exacte, no? Exacte. Llavors, no lluito contra això, sinó... A vegades provoco que passi tot, no? També, perquè ja en el seu dia em vaig cansar de fer peces iguals, i ara si cada una té el seu caràcter o respira de la seva manera, quasi que ho disfruto més.
0: Doncs Sergi, moltes gràcies per acompanyar-nos. Ha estat un plaer compartir aquests minuts amb tu i descobrir la mirada que s'amaga darrere de cada una d'aquestes peces. Convidem que la visitin al jardí de la Casa Puig i Cadafalch aquests 3 dies de l'Argilà.
1: Molt bé.
0: Que vagi molt bé i que tinguis una molt bona fira.
1: Vinga, gràcies, fins aviat. Adéu.

Que sí, que fa molta calor. Però nosaltres et portem el millor remei per passar el dia. Deixa de banda el ventall per un moment i para bé l'orella, perquè arriba l'entrevista del dia. Una conversa fresca, de quilòmetre zero i amb molta teca. Qui seu avui al nostre micròfon? Doncs puja el volum de la ràdio, que t'ho expliquem ara mateix a Ràdio Argentona.

0: Amb l'arribada del bon temps i la calor, molts aprofitem per posar un bon llibre a la bossa de la platja o la piscina per llegir a la fresca. I és que el Centre d'Estudis Argentonín Jaume Clavell ja ens ha preparat la feina per aquest estiu. Torna la tardor literària a la nostra vila, que ja arriba a la seva 27a edició, i ho fa escalfant motors amb el 8è curs de lectures contemporànies. Per conèixer tots els detalls d'aquestes propostes i anar fent boca, avui tenim amb nosaltres aquí a l'estudi de la ràdio l'Emília Illamola. Emília, bon dia.
1: Hola, bon dia, Miquel.
0: Com estàs?
1: Mira, bé, aquí dintre això ja sembla la primavera, eh? Felicitats.
0: Gràcies. Gràcies, gràcies. Anem a parlar de llibres, no?
1: Sí, sí, dels quatre llibres que el grup que prepara la tardor literària del Centre d'Estudis, doncs hem escollit per tenir els seus autors en aquí i saber més. Ara us podré fer 5 cèntims de què van els llibres, no gaire, perquè els llibres ja s'han demanat a la biblioteca, ja estan en procés de venir, jo crec que abans de les vacances ja els podreu anar a buscar, a demanar.
0: Heu sigut molt matiners, no? O no? Ho dic perquè anys enrere poder aquestes alçades encara no ho sabíem.
1: Home, la intenció és tenir-ho ara, a finals de maig, primers de juny, per també donar la possibilitat que els alumnes dels últims cursos de l'institut puguin llegir-los, s'hi puguin interessar i després puguin venir a l'octubre a veure els autors i a parlar, doncs, no sé, a interessar-se per la història que han escrit. Per tant, si altres anys ens hem retrasat més, ha sigut per qüestions tècniques més aviat, no? Perquè hi ha tota una feina al darrere que no es veu, que primer és triar entre tots els llibres que van sortint, però també de tots els que ja hi ha, trobar autors i autores noves, frescos, joves i no tan joves, per poder oferir, no? Tu mateix ja has dit que estem en aquesta tardor, doncs, que comença amb el, diguem, amb el segle, i clar, cada vegada ens agrada no repetir i cada vegada, doncs, ens hi hem de mirar més, hi hem de buscar més, no?
0: Com valoreu el fet que l'alumnat de l'institut faci aquestes lectures i després vinguin? Venen a les xerrades?
1: Alguna vegada. Per nosaltres és molt important, però no hem aconseguit que vinguin més, no? Que vinguin més i que participin més. I ens agradaria. I, doncs, sí.
0: Això pot ser perquè les lectures no acaben d'enganxar a aquest tipus de públic o...
1: És possible, o també és possible perquè també vagin sobrecarregats i que ja doncs, estiguin no sé, cansats de recomanacions, perquè això també passa en un cert moment de la vida i en aquestes edats. I clar, la nostra proposta doncs, és àmplia i voldríem que arribés amb ells també i que fos bona acollida, ben acollida, però sí que venen alguns alumnes, però no tants com voldríem.
0: Ara desgranarem breument els llibres d'aquesta... les quatre propostes de la tardor literària. Recordo anys enrere que sí que havíeu aconseguit que entre els quatre tinguessin una línia editorial, que tinguessin una mateixa temàtica. En l'edició d'aquest any va per aquí, heu aconseguit això o no era l'objectiu? Quin tipus de propostes hi trobarem?
1: Són quatre propostes bastant diferents, de temàtica bastant diferent. I això també és un avantatge, perquè així, doncs, depèn dels gustos de cadascú, doncs, no sé, pots d'alguna manera il·lusionar o enganxar més gent, no? Per tant, sí, de vegades doncs, anem en un sentit i de vegades en un altre. I aquest any tenim quatre novel·les completament diferents.
0: Doncs, si et sembla, anem a pams.
1: Sí.
0: Amb els quatre llibres seleccionats per aquesta tardor, que es comentaran, recordo, els dimecres.
1: Sí, els dimecres a les 7 de la tarda a la biblioteca d'Argentona. No? Mm-hmm.
0: Els dimecres d'octubre.
1: Exacte. El primer és el dia 7 i comencem amb Parra, no? Del Joan Ametller, que en aquest llibre l'autor desenvolupa una trama a l'entorn d'uns fets que van ocórrer a Mataró, no? Uns fets que a més, no s'han esclarit. I potser per això és tan atractiva aquesta novel·la, no? Que podríem qualificar de policíaca o negra, però que va més enllà, no? Perquè ens ofereix, és a dir, ens ofereix una resposta, encara que sigui de ficció, no? Jo recordo que aquesta, que l'he llegida perquè fa doncs un parell o tres d'anys, si no recordo malament que ha sortit, que m'ho he passat molt bé, no?
0: Per tant, divertida, eh?
1: Sí, bueno, amb una potent crítica i una ironia, doncs, bueno, del nostre entorn, no? I clar, com que és un entorn molt proper...
0: Que coneixes, no?
1: Bueno, molt proper, doncs dius, ui...
0: Quin vincle té Joan Ametller amb Mataró?
1: Bueno, és de Mataró, el Joan
0: Ametller. Ell és de Mataró, eh?
1: Sí, sí, sí, sí. Sí. Després, el dia 14, també a les 7 de la tarda, tindrem la Montse Elbets, que ens parlarà de Només terra, Només pluja, Només fang, que és el Premi Llibreter del 2025, i que doncs, és una novel·la doncs, on la protagonista toca fons d'una manera molt, molt dura, molt, molt bèstia. No? La novel·la transcorre en un fons rural, podria ser qualsevol poble interior de la comarca, però no s'especifica, en una casa anomenada Cala Viuda, no? A les afores d'aquest poble on no s'hi acosta a ningú. I aquí arriba, doncs, al començament de la novel·la, la Maria, no? Mig morta, mig viva, sense saber si es podrà refer.
0: Suposo que també és un orgull... poder portar autors amb aquest reconeixement, no?
1: Sí.
0: Per exemple, deies que aquesta novel·la ha rebut el Premi Llibreter 2025.
1: Sí.
0: Per tant, doncs, tenim autors i novel·les de pes.
1: Sí. Home, la veritat és que ens hi esforcem a l'hora d'escollir. Després, els lectors podran dir la seva opinió, no? Tota la gent que digui, ui, aquest m'ha agradat més, aquest no m'ha agradat tant, aquest... Però nosaltres, aquest equip, aquest grup que formem el grup de lletres del Centre d'Estudis, ens esforcem en escollir el millor i sobretot en no repetir autors, que la veritat és que sí que anem repetint al llarg de tots aquests anys, n'hem repetit alguns, però molt pocs. No? Per tant, sobretot donar veu a noves veus, justament, no? Noves maneres d'escriure, d'enfocar temes actuals, temes més profuns, com és el cas d'aquest, de només terra, només pluja, només fang, no? I temes més, diguem, més narratius, no?
0: El 21 d'octubre canviem totalment de registre,
1: sí,
0: i viatgem en el temps amb en Jordi Nogués i Terres de Frontera.
1: Exacte.
0: És una història ambientada al segle IX.
1: Sí.
0: Com conviuen gèneres tan diversos com la història medieval i la narrativa contemporània en aquest cicle?
1: Doncs jo crec que pot conviure molt bé, perquè també ens parla d'un moment, suposo... Jo aquesta és l'única que no he llegit, eh? I no t'ho puc dir de fons, no? Però crec que també és bo veure que hi han hagut moments, encara que estiguin ficcionats, de la història, moments de transició molt durs, no? Perquè passen el moment en què hi ha tota una sèrie, doncs, bueno, camperols, no? Perquè m'imagino que en aquell moment doncs, estaven en els monestirs, els que hi havien, després els que formaven part doncs, dels soldats, de l'exèrcit, el que fos del senyor, i després doncs, bueno, la gran majoria devien ser camperols i alguns artesans, no? Per tant, es troben en el moment, aquesta zona és a la Vall del Lord, que actualment forma part del Solsonès, i es veuen abocats, és a dir, el seu senyor, bueno, el senyor feudal que hi deu haver allà, els posa doncs, entre l'espasa i la paret, més ben dit.
0: Sí,
1: no?
0: Sí.
1: Diu, on pagueu un delme que és molt cruel i abusiu, o us n'aneu d'aquí, d'aquestes terres, i aleshores només tenen l'opció d'anar cap a unes terres que estan entre aquestes terres que es diuen terres de ningú, no? Que són molt perilloses, que estan entre el que diríem la marca hispànica, que havia retrocedit fins aquí dalt, i l'Andalus, no? Aleshores, és clar, tenim aquí una trama d'un moment també molt convuls, molt difícil, i jo crec doncs, que també aprendrem amb aquesta lectura moltes coses d'aquell moment, perquè estic segura que el Jordi Nogués, quan agafa aquest tema, s'ha documentat molt.
0: Sí, sí, tant.
1: Per tant, en sabrà un munt i sabrem coses de la nostra història que, bueno, que desconeixem, no? Perquè l'època medieval, que la tenim, per altra banda, idealitzada, devia ser una època molt dura, eh?
0: Sí, sí, sí, sí. Bé, segurament ens donarà un punt de vista diferent a el que hem pogut veure una mica amb els llibres d'història, no?
1: Sí.
0: I veure una realitat diferent, que serà molt interessant parlar amb el mateix Jordi, que sempre els autors quan venen donen un punt de vista diferent.
1: Clar,
0: no?
1: Sí, sí, sí, sí. I també, és a dir, per parlar d'una època, imagina't, és que jo a mi em sembla que d'aquesta època no n'he llegit mai cap, no? De més tard sí que n'he llegit, no? Mm-hmm. Però d'aquesta època, no ho sé, potser m'hauria d'anar al Cercamón, del Racionero, ves que et dic, i tampoc és ben bé aquí, em sembla que és una mica més tard, si no recordo malament. Per tant, la veritat és que no n'hi han gaires de llibres d'aquests.
0: Sí, sí. Vinga, doncs molt interessant, el 21 d'octubre, i per cloure aquest vuitè curs, no? El 28
1: sí.
0: d'octubre tindrem a la Montse
1: Barderi, sí.
0: Barderi amb la memòria de l'aigua, una
1: sí.
0: crònica colpidora que va sobre tres generacions de dones.
1: Sí, sí, sí, sí. És com una... ens presenta com aquesta genealogia femenina, no? Que comença amb la Clemència, que és l'àvia, que neix a finals del segle XIX a les terres, diguem, de secà també i terres de conreu. I després... ella, d'alguna manera, és d'aquestes persones que forma part d'aquesta diàspora doncs, que primers del segle XX ve cap a la part industrialitzada, no? O quan s'industrialitza doncs, Catalunya. No? I aleshores també vivim aquesta època del pas del camp a la indústria, el pas del camp a la ciutat, no? Uh-huh. I després tenim la Rosalia, que és la filla de la Clemència i la mare de la Núria, que és la protagonista, que viu tot aquest procés d'industrialització. I, clar, quan arribem a la Núria, que ja pràcticament seria doncs, dels nostres dies o d'una mica més enrere, doncs, que és la filla i la neta, que és una lluitadora que aconsegueix tenir una formació, llibertat sexual i un amor que no van tenir ni la seva mare ni la seva àvia. Per tant, és un llibre, potser és una mica més llarg que els altres, perquè té, si no recordo malament, sinó 300, quasi 300 pàgines, però també ens explica molt l'evolució que hem tingut les dones i que ara sembla que, no ho sé, que tot el que hagi passat ho vulguem oblidar i no, s'ha de recordar, no? Perquè per les dones, jo no dic també que els homes, no? Però ha escrit doncs, un centenar d'anys, una mica més enllà, una cronologia d'aquestes, doncs és bona, no? Per recordar una mica el paper de la dona.
0: Mm-hmm. On som avui gràcies a... no?
1: Sí, exacte.
0: A saber d'on venim.
1: Sí, exacte.
0: No?
1: A la lluita de tota una sèrie de dones que, bueno, en aquestes sembla que bastant anònimes, però que ens han dut fins aquí, mm-hmm. perquè no són dones doncs, que hagin sobresortit, no? Han sobreviscut, però d'una forma com callada. En canvi, han anat deixant un rastre, una petja, no? Mm-hmm. Que ens ha dut fins aquí. I ens podem... que d'alguna manera... és bo també reconèixer-nos en elles.
0: Una situació que sembla que faci molt de temps i no fa tant, no?
1: No, és que no fa tant.
0: Vull dir que estem parlant segurament de les nostres àvies.
1: Bueno,
0: no?
1: És,
0: una època de les nostres àvies.
1: És que és això, és que clar, jo crec que això connectarà molt amb moltes lectores i lectors, que bueno, sabem que moltes de les nostres àvies, potser la nostra no en particular, però moltes de les nostres amb prou feina sabien llegir i escriure. I és que estem parlant de no tants anys, vull dir, bueno, 100 anys o menys. Uh-huh. I en canvi, i llavors les nostres mares, que van haver de treballar molt, que si unes amb el tèxtil, que si no les altres a la terra, però que a la terra tampoc se'ls hi tenien un paper perquè el pagès era el pagès. Però la dona, doncs, que sempre estava ajudant i fent feines, doncs la veritat és que estava, doncs, bueno, invisible. Uh-huh.
0: Quatre propostes per anar fent lectura aquest estiu. Quina de les quatre presentaràs, Emília?
1: Mira, jo presentaré justament aquest de la Montse Barderi, La memòria de l'aigua, uh-huh. que és un llibre que també, doncs, no sé, m'ha arribat en aquest sentit, no? Que dius, bueno, doncs està molt bé fer aquesta cronologia, fer aquest recordatori, dir, a més és un premi, és un llibre que ha tingut premis també. Uh-huh. Per tant, clar, no és un llibre que hagi sortit ara, sinó crec que va sortir, si no recordo malament, el 2019 o 2020, i aleshores, doncs, bueno, és un llibre que està reconegut i que molt llegit, però que a més, doncs, ens aporta molt a la nostra societat, no?
0: Mm-hmm. Recordar que qui vulgui comprar-lo pot demanar a la llibreria
1: d'Argentona, sí.
0: O bé demanar-los de préstec a la biblioteca, que si no els tenen ja els tindran en breu segurament.
1: Exactament. No? Tot això està en procés, no? Però si mentrestant, doncs, els voleu demanar o igual, doncs, ja els tenen, doncs ja ho sabeu. Ja teniu les lectures per anar fent feina.
0: Sí, sí. Bueno, tu ja n'has fet, de feina.
1: Sí.
0: Tu ja tens bona... Bueno, també és normal perquè si ha, no? Anar sí. documentant-te i anar pensant què li podem preguntar, per exemple, a Montse Barderi,
1: sí.
0: no?
1: Sí.
0: Una mica com conduir aquestes xerrades. Vull sí. dir que ja hem d'anar avançant temàtica,
1: sí.
0: no?
1: Sobretot quan tens a l'autor que et ve, l'important és que parli ell, no? És a dir, fer preguntes potser aparentment senzilles, però que vagi explicant, no? Els motius del per què ha escrit aquest llibre, però sobretot tot el que ens pot dir de nou, que també no surt en el llibre, perquè quan s'escriu una novel·la hi ha moltes coses que s'han de deixar, perquè no s'hi pot posar tot. Per tant, aquestes coses que estan a l'entorn, un cop llegit, perquè clar, aquest club... pensem que la Tardor Literària és un club de lectura, quan encara... pràcticament no hi havia clubs de lectura i que, bueno, que el Llorenç Soldevila, doncs, ens va, bueno, va proposar al Centre d'Estudis, va fer. Per tant, és un club de lectura i en aquest sentit és molt interessant perquè pràcticament, si no tota, molta gent que ve a la presentació ja ha llegit el llibre. Aleshores ja té preguntes concretes, ja té, no sé, ja s'ha fet la seva fantasia amb el llibre aquí en el cap, no?
0: Uh-huh.
1: I això està molt bé.
0: I tant. Emília, moltes gràcies per venir a presentar-nos les quatre propostes de la Tardor Literària i aprofito per desitjar-te que tinguis un bon estiu, que busquis l'ombra. No. Perquè
1: d'acord.
0: Les altes temperatures per llegir també, no? Costa una mica, no?
1: Sí, la veritat.
0: Buscar les hores aquelles més fresques poder per defugir de tanta calor.
1: Sí. Moltes gràcies, Miquel.
0: Que
1: i
0: vagi
1: també
0: molt bé.
1: Bon estiu.
0: Gràcies, igualment.

0: Matí Tic Tac, un programa presentat per Miquel Carabaño.
1: El teu estiu a Ràdio Argentona, 104.6. Sintonitza'ns al 104.6. Som la teva ràdio, Ràdio Argentona. Refresca't amb nosaltres, Ràdio Argentona, 104.6.

Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Ràdio Argentona. Quina, si no?

perseguint la nit buscant la teva intimitat. Pures eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atavellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, sempre bategant per tu.

0: Viu la ràdio.
1: Una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona. 104.6.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona t'acompanya. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.

Ràdio Argentona, la més pròxima. Ràdio Argentona, quina, si no, 104.6 FM. Viu la ràdio. Ràdio Argentona, il·lusiona't.

tots, benvinguts i benvingudes! Soc en César Rojas i aquí comença una nova edició del Rocòdrom! Dissabte 27 de juny, en directe, Ona de Sants Montjuïc, des dels estudis del carrer Melcior de Palau, número 70, al barri de Sants de la ciutat de Barcelona. I en diferit els dissabtes a la tarda a Ràdio Hostafrancs, els dilluns a Ràdio Trini Jove, Ràdio Barberà i Ràdio Salrà, els dimarts a Ràdio Joventut, Ràdio Puigcerdà i Ona Mediterrània, els dimecres a Ràdio Sant Feliu, els dijous a Ràdio Argentona i des d'internet quan vulguis i on vulguis! El recodrum.cat, el recodrum.cat, el recodrum.cat, aquesta i cap altra és l'adreça internet d'aquest programa de ràdio! Al web del Rocòdrom no només hi trobaràs tots els programes que matem en directe els dissabtes a la una de la tarda des de l'emissora local més veterana de la ciutat de Barcelona. Què dius ara, espantallalles? Al web del Rocòdrom també trobaràs cròniques, entrevistes, ressenyes, tot i més. Al web del Rocòdrom, tio, al Rocòdrom.cat. I si ens vols escriure per dir-nos qualsevol cosa que et surti de l'albercoc, ei, molt fàcil, un correu electrònic a hola@elrocodrom.cat. O bé el recodrum@onadesans.com. Comencem el recodrum d'avui!

0: Després d'una pausa d'una setmana entremig, la setmana passada, doncs això, el dissabte em va tocar currar, no vaig poder venir, però avui torno a ser aquí. I no només jo sol, m'acompanyen doncs, dues persones, bueno, això de persones depèn de com ho mirem, però vaja, dos individus, dues ànimes doncs, espectaculars. Una és en Còpia. Senyor Còpia, què passa, tio? Com estàs?
1: Hola.
0: Com estàs? Com van les vacances? Tu estàs de vacances així especial?
1: No.
0: Tu sempre estàs de vacances, oi que sí?
1: No.
0: Ah, no?
1: Currando.
0: Ah, sí? Estàs currant?
1: Sí.
0: Què fas, tio? A què et dediques?
1: Parlo de gos.
0: Ah, parles de gos, clar. Doncs mira, parlant de gos, saps què, tio? Avui en les novetats musicals, tindrem una banda que segurament es van recordar de la teva mare, tio.
1: De
0: la mare de la teva banda. Ja. Perquè tenen una cosa, és a dir, el nom de la teva banda quin és?
1: Gos.
0: Doncs aquesta banda que escoltarem té alguna cosa a veure amb això, però que abans era una cosa i ara és una altra, perquè la teva banda... Bueno, ja veuràs què és, ja veuràs què és. I també doncs, la Paula Sarulla, la noia més heavy d'aquest costat a la Diagonal. Què tal, bé?
2: Hello, sí.
0: Avui samarreta Misfits, eh?
2: Sí.
0: Ara estàs a Misfits a tope, a tope, a tope?
2: No, bueno, no.
0: Ara estàs més a tope amb què?
2: Amb el mateix de sempre, glam metal i tot això.
0: D'acord, i aquesta bafarada que et va agafar pel black metal, així que em vas dir que estaves escoltant a Bathory i a Venom i tot
2: encara,
0: això?
2: Encara
0: la tens?
2: Però sobretot és amb Venom, perquè a mi Venom em va agradar molt, llavors continuo escoltant Venom, però glam metal,
0: vale,
2: com el que sempre. Sí,
0: així, sí. Així en general, Llavors tu sí que estàs a vacances, eh?
2: Jo sí.
0: I vacances,
2: Jo sí.
0: I llavors m'has dit que t'avorries una mica?
2: Sí.
0: Perquè ara...

0: París, tio. Feia tanta calor que, bueno, no sé si és per la calor, però diuen que podria ser una de les causes, que feia tanta calor que tot allò va patar, pam, i, bueno, un daltabaix, això,
1: Sí, sí.
0: Perquè, a més, es veu que l'estaven enregistrant per fer un
1: directe.
0: Un directe i tal. Això va ser una putada.
1: Mala que sort, sí.
0: O sigui, una hora van estar allà. Tu què hauries fet una hora? O sigui, tu estàs allà fent Two Minutes to Midnight, perquè va ser en aquella cançó. Uh-huh. Estan així, Two Minutes to Midnight. I silenci, saps? Allò, Two Minutes to Midnight. I la penya, clar, totes les fosques, tal, no sé, tu què hauries fet aquella... Perquè es van estar una hora, així. Tu hauries marxat? Jo crec que va haver-hi que segur que va marxar. Va dir,
1: sí,
0: tio.
1: És que seria molt de temps... perquè va ser una hora,
0: sí,
1: tu no sabries que és una hora,
0: clar,
1: potser dues,
0: clar,
1: potser ja se'n va tothom,
0: clar,
1: i estàs esperant 4 hores.
0: Clar.
1: Llavors,
0: algú devia portar 55 minuts i va dir, mira, saps què? A prendre pel sac,
1: sí.
0: Foto el canvi. Perquè a més no hi havia aire condicionat, perquè com que
1: estaven
0: amb els llums d'emergència així i tal, no? Vull dir que això és...
1: Però depèn on hagués estat jo, perquè si estava a la pista jo me'n vaig.
0: Ja.
1: Però si estava a les grades sentada potser
0: ja.
1: no tinc tant problema, perquè també una hora... allà, sense res, amb totes les persones al costat,
0: yeah,
1: xafant-te, llavors,
0: yeah, no yeah, sé. Yeah, yeah, no sé. Jo no sé què hauria fet, dependria del mono de Maiden que tingués en aquell moment.
1: Uh-huh.
0: No sé. Però bueno, es veu que al final van tornar, tal, no van fer visos, però bueno, jo entenc que per ells va ser una mala jugada, perquè clar, t'estàs gastant la pasta perquè estàs gravant allà al concert i que se'n vagi la llum, saps?
1: Yeah.
0: Vull dir, no sé si al final la trauran o no la trauran. Bueno, anem per feina. Avui escoltarem novetats musicals d'aquesta setmana que m'han semblat a mi més interessants. Una d'elles és aquesta que té una curiositat pel tema del còpia. Ja veureu quina és. Anirem per molts llocs del món. I hi ha una novetat al respecte del tema aquest del grup català de la setmana. I és que a partir d'ara, diguem-ne que en lloc de ser el grup català de la setmana, serà el grup en català de la setmana. És canvia un al dir-ho, gaire igual grup català de la setmana, ara és grup català en català de la setmana. Què vol dir això? Doncs que, com que aquest programa, a més, està molt compromès amb el tema de la nostra llengua i tot això, doncs ara, en aquesta secció, el que hi sonaran seran grups que emprin el català independentment de l'indret de l'univers en el qual es trobin. És a dir, abans eren grups que estaven a la comunitat autònoma de Catalunya, al Principat de Catalunya, i podia ser que cantessin en català, en castellà, en anglès, en qualsevol altre idioma. Ara seran grups que cantin en català, però que puguin estar a Catalunya, al País Valencià, a les Illes, a Andorra, a Catalunya Nord, a Portugal, a qualsevol lloc del món, d'acord? Llavors, aquesta característica, aquesta variació, doncs no sé quant de temps durarà, pel que puc canviar de criteri quan em doni la gana, està clar, perquè per això és el programa que faig jo, però ja us avanço que avui el grup en català de la setmana és una banda que eren de Sueca, al País Valencià. I per acabar, doncs, tindrem un classicasso, un disc d'una banda espanyola que aquest mes de juny doncs, fa 27 anys, una cosa així, 27 o 28 anys, un disc que va ser molt important per la carrera d'aquella banda i que a més jo el recordo viure'l molt. Ja està, va, deixo ja d'enrotllar-me com una persiana, Paula, i anem a escoltar una mica de heavy metal, et sembla? Vinga, va. Comencem per una banda, mira, si jo parlo així de bandes d'aquestes de la New Wave of British Heavy Metal, doncs les més conegudes, quines són?
1: New Wave.
0: Sí, la New Wave of British Heavy Metal, doncs quins són aquests grups, així, els més coneguts?
1: De la nova o de la primera de...
0: De la New Wave of British Heavy Metal, de la que es va conèixer als anys 80.
1: Ah, vale. Els Maiden.
0: Sí.
1: Els Judas Priest, jo crec que també.
0: Sí, també van començar abans, però sí, s'engloben en aquesta fornada, sí. El Saxon, uh-huh. No? I també, no? Bandes d'aquestes.
1: Sí, bandes conegudes del...
0: Exacte,
1: sí.
0: Tot això. Però clar, n'hi van haver moltíssimes, moltíssimes, moltíssimes. Per això va ser una onada.

0: no va ser un, allò, una maragassa, no, va ser un tsunami gairebé. Llavors va haver-hi bandes que van tenir un cert èxit, però que després doncs, no el van tenir i tal, i moltes doncs, ho van deixar estar. Altres que van jugar amb... van coquetejar amb la comercialitat i bàsicament a totes els hi va sortir malament. I una de les que pitjor els hi va sortir és una banda anomenada Tigers of Pantang. Et sona Tigers of Pantang? Una banda anglesa que va néixer l'any 78 i que l'any 79 va treure el seu primer treball, un EP, però que quan la van doncs, petar bastant i van estar doncs, allà codejant-se amb els grans, doncs, va ser amb els dos primers discos, un que s'anomena Wildcat i un altre que és el Spellbound, que a mi m'agrada moltíssim aquell disco. És entre l'any 80 i 81. Després, entre el 82, 85, 87, van començar a treure doncs, coses així doncs, molt més popis tal, i se'n van anar a prendre pels. Discos dolentíssims, dolentíssims. La qüestió és que l'any 1999 doncs, van tornar a fer música i fins ara. Però són notícia perquè el 11 de setembre trauran el seu 14è àlbum anomenat Electrified. I han presentat un parell de senzills d'avançament, nosaltres n'escoltarem un. Clar, què passa amb aquests actuals Tigers of Pantang? Doncs que de la banda original només en queda un, que és un guitarrista anomenat Rob Weir. I a més, per aquest disc han tornat a canviar de guitarra, i són dues guitarres, doncs està aquest, el Rob Weir, que porta tota la vida, i n'han estrenat un que s'anomena John Footit, i bueno, no? Doncs això que molts canvis i tal i qual. I el cantant que tenen és un senyor italià que ja fa molts anys que està, és el Jacopo Meile, que ja ha tret uns quants discos i que està molt bé. De fet, jo el vaig veure a una edició del Metal Cova cantant amb Tigers of Pantang i la veritat és que ho feia molt bé. Però bueno, és allò que hem comentat en alguna ocasió, que canvien tots els membres menys un, llavors és allò de pot continuar anomenant-se la banda d'aquesta forma, llavors deien depenent de qui, oi? Deien, si és Megadeth i és Mustaine sí, però si és no sé què doncs no, bueno, doncs la veritat, Paula, si perquè la cançó està bé, però tampoc és que mati, d'acord? No és la que més m'agrada les que us posaré avui. Doncs segurament si no hagués estat pel nom d'aquest de Tigers of Pantang potser no l'hauria posada, eh? Però bueno, és això, de que doncs això, que és la mateixa banda, no és la mateixa banda, canvien tots, bueno, en fi, això que però, cadascú, digues.
1: Ell va fundar la banda o no?
0: Sí.
1: Llavors no...
0: Aquest guitarrista és fundador de la banda, sí.
1: No, doncs llavors jo no trobo problema que encara s'anomini. Sí.
0: És a dir, si hi ha un membre fundador de la banda, tu creus que la banda es pot continuar anomenant així?
1: Sí, no serà el mateix, però crec que sí, perquè bueno, si ell ha fundat la banda.
0: Ja, vale, d'acord, doncs ja està. Molt bé, doncs escoltada aquesta sentència de la Paula Cerulla, anem a escoltar una de les cançons d'aquest Electrified i és de fet el senzill que dona nom en aquest àlbum que, com us deia, sortirà el dia 11 de setembre via Mighty Music. L'àlbum s'anomena Electrified i la cançó també Electrified. Yeah!
2: America prides itself on being the most just country in the world, and we retain a violent and ignoble death for our convicted murderers. The sentence of the court upon you is that you suffer death in the manner authorized by law, and may the Lord have mercy on your soul.

0: Electrify. Aquesta és la cançó que dona nom al que serà el 14è àlbum dels Tigers of Pantang, que, com us deia, sortirà el dia 11 de setembre via Miss Mighty, Mighty Music. Paula, tu què t'electrifica? Per bé o per mal? Perquè aquí parlen de que no, el paio es queda electrificat. Aleshores, tu què t'electrifiques? No t'ho he preguntat a tu, còpia. Ja sé que tu el que t'electrifica més, en tots els sentits, és Ghost i no podries viure sense Ghost.
1: Doncs Ghost, ella també, obligada a dir Ghost.
0: Que l'obligues a que escolti Ghost a casa, per exemple.
1: Sí.
0: Però suposo que la Paula fa que li dona la gana, no?
1: No.
0: Si li dona la gana d'escoltar glam metal, escolta glam metal.
1: No, bueno, però glam metal, després Ghost.
0: Què?
1: Després Ghost.
0: En algun moment passa per Ghost, eh?
1: Sí, sí.
0: Vale. Bueno, ara que respongui la Paula així, a tu què t'electrifica, què t'agrada a saco? A saco. A tu què és el que més t'agrada del món?
2: No, la música.
0: La música.
2: Però música en general no. El heavy. O la música alternativa, per dir-ho més general.
0: D'acord, o sigui, la música mainstream aquesta així de... Els catarres t'agraden, els catarres?
2: No.
0: I els búhos t'agraden, els búhos?
2: No.
0: I Rosalía t'agrada?
2: No.
0: I com es diu aquest, el que va estar aquí a l'Estadi Olímpic, el Bani? O...
2: No. Fuera,
0: no.
2: Ni de lejos.
0: Molt bé. O sigui, a tu que hi hagi guitarreo, aquí sí, sí. I tal, aquestes coses. Molt bé. I el hard rock així amb un toc sleaze, t'agrada? Aquest hard rock així escandinau, jo crec que sí, oi? Kissing Dynamite, t'agrada en Kissing Dynamite?
2: No?
0: Els hit, t'agraden els hit?
2: Mira, aquests sí que els he escoltat, bueno, no està malament. Bueno, mira, mentre sigui algo de hard rock... que tingui la seva guitarra, la veu així. Sí,
0: aquest so així una mica angelí de Los Angeles i tal, això t'agrada, no? Aquest hard rock
2: sí,
0: així
2: sí,
0: i tal.
2: Sí,
0: sí. Moltes d'aquestes bandes tenen una característica sonora que és la música sleaze. Hard rock sleaze. LA Guns, saps tot això?
2: Ah, sí, LA Guns, sí.
0: Sí, doncs aquestes coses. Saps per què t'ho dic, això?
2: Per què?
0: Perquè ara escoltarem una mica de hard rock sleaze.
2: Ah, bueno.
0: No ens n'anem ni a Escandinàvia ni a Estats Units, no? Ens anem a Itàlia. Escoltar una banda que s'anomenen Speed Stroke. Et sonen Speed Stroke?
2: No.
0: Jo t'he de dir que no els coneixia, eh? Tot i que el dia 21 d'agost traurà el que ja és el seu quart disco, vull dir que no són uns acabats de néixer. No. Són bolognesos, com la salsa, italians de Bolonya. Doncs, van néixer l'any 2010 i llavors això, doncs, fan aquest hard rock així sleaze, però tenen un punt heavy metal que m'ha resultat molt interessant. Llavors, així, per dir-ho ràpid, mira, el 2013 van treure el seu debut anomenat Speed Stroke, el 2016 el segon LP anomenat Fury, l'any de la pandèmia el tercer, Sin of the Crime, i ara, el dia 21 d'agost, via Scarlet Records trauran Damage Control, control de danys, entenc, eh? I això serà, doncs, via Scarlet Records, com et deia, el dia 21 d'agost. Aleshores, la cançó que han tret així de senzill d'avançament és un Glorious Breakdown. Glorious Breakdown, això. I, bueno, aviam si té aquestes coses que t'he dit, aviam si tu les trobes per alguna banda i després m'ho comentes. Vale. Vale? I còpia t'he de dir que no és Ghost, però que després cada vegada falta més perquè hi hagi aquella cosa que t'he dit de la teva banda amb una altra banda. Tal, ja veuràs, vas a flipar. Vale, va, doncs des d'Itàlia, des de la regió de la salsa bolognesa, des de Bolonya, anem a escoltar Speed Stroke i la seva cançó Glorious Breakdown. Yeah!

0: Melodious Breakdown. Aquesta és la cançó que hem escoltat de Speed Stroke, la banda italiana que el dia 21 d'agost traurà el seu quart àlbum Damage Control. Què, t'han recordat una mica això del Sleazy i tota aquesta cosa angelina i tal i que qual, o no gaire?
1: Bueno, jo no molt, però com es diu el... És que ara no em surt l'estribillo.
0: La tornada.
1: Això, que té com el coro aquest.
0: Sí.
1: Sí que és molt típic de l'estil aquest, llavors això sí que... És com un element que sí que m'ha fet...
0: Barreja molts elements, oi? Diferents. Per exemple, a mi el solo m'ha semblat super heavy, super canyero, super heavy. Però, i després, doncs això, la tornada, sí que té aquest punt més... sí, d'aquest carroc i tot això. Bueno, li seguiré la pista una mica a aquesta banda, a veure cap on s'emporten. Bueno, anem per la tercera, penúltima novetat d'avui. Encara no és aquesta que t'he dit, còpia, que et cridarà molt...
2: Que malo.
0: No, però cada vegada falta menys.
2: No, molt malament.
0: M'agrada fer-te patir, m'agrada fer-te esperar, m'agrada crear-te expectativa, m'agraden totes aquestes coses. T'has d'aguantar. Mira, ara escoltarem a una banda que... mira, tenen o esmenten com una de les seves influències així, doncs, importants, els primeríssims Helloween.
1: Ah, bé. Amb el Kyle Hansen.
0: Exacte, amb el Kyle Hansen, el Walls of Jericho i l'EP Previ i tal, bueno, aquestes coses que ja ara m'estaven recordant que aquesta setmana o l'anterior em vaig estar escoltant, després de molts i molts anys, una altra vegada, el Keeper, el Keeper 1 i el Keeper 2, però sobretot el Keeper 1, uah, és guapíssim el Keeper 1, tio, és que m'agrada molt aquesta sensació de que un disc que, bueno, te l'has escoltat de dret i al revés durant centenars de vegades, molt de temps, i després, doncs, per lo que sigui, no? Doncs perquè el temps va passant, tal, doncs el deixes allà i sempre el recordes com un disc que t'agrada molt, però llavors te'l tornes a escoltar al cap d'anys, perquè jo crec que podia fer que no m'escoltava el Keeper 1, doncs no sé, 10 anys perfectíssimament, que no m'escoltava allò de play i vinga, a d'allò. I uah, és que és guapíssim el disc aquest, el Keeper 1.
1: Però quin t'agrada més, l'1 o el 2?
0: L'1, l'1, l'1, l'1.
1: L'1 és el que està a la cançó del Keeper of the Seven Keys, no?
0: No, aquell és el 2.
1: El de les mans és el 2.
0: Exacte, sí. L'1 és la que hi ha, doncs, I'm Alive, I'm Alive, Twilight of the Gods, Future World...
1: A mi m'agrada més el 2.
0: A mi més l'1 pel so. La producció, hòstia, té un punt així més marrano, per dir-ho així. I el 2 també me l'he escoltat, me'n vaig escoltar els dos. I em quedo amb l'1, sí. Ja m'havia quedat abans, però ara també. Em refermo que m'agrada més el Keeper 1 que el Keeper 2. Pel so, bàsicament. Bueno, doncs això, a on anava. Doncs aquesta és una banda que és argentina, s'anomenen Steel Balls, pilotes d'acer, és un nom molt, una declaració de principis, aquestes pilotes d'acer. I fan un speed metal, doncs això, que posen com a referència, doncs, els primers Helloween i els primers Running Wild, els Grave Digger, coses d'aquestes així.
2: I Ghost? No.
0: No, Ghost no. Ghost, jo crec que Ghost els fa vomitar una mica més aviat.
2: Ei!
0: Sí? Oh, jo què sé, tio.
2: Respecte,
0: és el que jo vols que et digui, tio. Doncs les coses són així. Hi ha gent que Ghost li agrada i gent que Ghost pensa que és pop o coses pitjors.
2: A ti t'agrada, no?
0: A mi no agrada Ghost.
2: Com que no?
0: No, bueno, sí que m'agrada, m'agrada molt Ghost. Sí, m'encanta, còpia, m'encanta. M'encanta, de fet, sota la samarreta que porto ara, doncs porto, de fet, un tatuatge de Ghost, que no l'ensenyo perquè només el mostro la més estricta intimitat, però sí, m'encanta Ghost, m'encanta. Bueno, doncs, tornant a aquesta banda, són de Buenos Aires i van treure un EP de debut al 2016 i llavors fins ara han tret dos EPs, dos LPs, un recopilatori i el dia 22 de juny trauran el seu tercer LP que s'anomenarà Liberty of Death. Dic trauran, no, ja l'han tret, clar, 22 de juny, doncs ja ha passat. El dia 22 de juny van treure el seu tercer LP anomenat Rebels. I la cançó que escoltarem és Liberty of Death. Ara ho he dit bé, eh? I l'han tret de forma independent només en digital. De fet, tota la seva discografia la tenen només en digital. Una cosa que a mi em sembla... Bueno, ja hem parlat això una vegada, no?
1: Però no, a mi no m'agrada tampoc. I això que jo no tinc discos, ni CDs, ni res, però... Per exemple, a mi em fa gràcia anar a les botigues i trobar un disc i jo em poso a mirar discos. Clar. Encara que no el vaig a comprar, però em fa gràcia trobar-me una portada en gran. És més bonic i probablement... Bueno, ja... Ara internet ja... Potser s'escolta bé, però el so del disc també és millor, no?
0: Sí, en principi sí, perquè la compressió és menor. Però és que, a més, tot el que hi ha a internet, només a online, tot allò és fum. Vull dir que un dia desapareixerà perquè fa pum i es perden els arxius i tot el que hi ha a YouTube, un dia hi haurà un no sé què, pum, i es perdrà tot, o quasi tot, o moltes coses. Llavors, clar, si tens en format físic, potser ho tens per tota la vida, saps? Si és CD, bueno, els CDs al final també s'espatllen, però si sobretot si ho tens en vinil, ho tens allà per segles, si vols. Però bueno, com a mínim amb CD, saps? És que això de treure només en digital, a mi em sembla, vamos, una cagada. Però bueno, va, tornem al tema. La qüestió és que doncs, han tret aquest disco, el que he pogut escoltar doncs, està guapo, i és per això que us els poso avui entre les millors novetats d'aquesta setmana. Bé, anem a escoltar una mica de speed metal, inspirat una mica en aquells de Halloween del Walls of Jericho i tota aquella història. Són els Steel Balls, són d'Argentina, Buenos Aires, i escoltem la seva cançó Liberty or Death.

0: Argentina, Steel Balls. Hem escoltat Liberty or the Dead, el seu tercer àlbum, Rebels. Per cert, Paula, parlant, ara m'hem recordat això que dèiem dels Halloween, primers Halloween i tot això de l'època on cantava el Kai Hansen. T'has sentit la nova cançó del Kai Hansen? Ha tret una cançó?
1: Ha tret?
0: Sí, ha tret una cançó.
1: Doncs no.
0: Però no l'ha tret com a Gamarrey, sinó que l'ha tret com a Hansen, amb el seu cognom, amb les lletres tipus Halloween, amb aquella estètica...
1: Que copion.
0: De què? De Ghost o dels Halloween?
1: De Halloween.
0: Bueno, però suposo que ha dit, ei, tios, de
1: Halloween. No, millor amb Ghost, millor amb Ghost.
0: Millor amb la tipografia de Ghost?
1: Sí.
0: Però la tipografia de Ghost és molt sosa, tio.
1: Que va.
0: Que sí, tio, que sí.
1: És millor que la de Halloween, eh?
0: No sé, sembla fet així en màquina d'escriure, així o què.
1: Què dice?
0: Bueno, jo què sé, dic el que em passa pel cap, així sense pensar, la veritat, no... Bueno, doncs això, que no l'has escoltat, eh?
1: No.
0: És més rockerilla. És molt reconeixible, perquè clar, la veu del Hansen doncs, és molt reconeixible. Llavors té elements doncs, de Gamarrey, perquè la seva veu ja és molt Gamarrey. Però potser pel fet d'haver fet fora de Gamarrey i haver-ho tot així com a Hansen, doncs ho ha fet una mica més. És més rock and roll.
1: Molt, però
0: si a casa l'escoltaré. Busca-la a veure d'allò, si d'allò, ja la setmana que em dius a veure què t'ha semblat.
1: Vale.
0: Bueno, còpia.
1: Dos.
0: Mira, sí, però no. Mira, t'explicaré una història ara mateix.
1: No.
0: Sí, t'explicaré una història. Si no, l'explico als meus amics del Rocòdrom, als nostres oients, o l'explico a la Paula. Tu, mira, vale. Si no l'has escoltat, et tapes les orelles.
1: No, però, vinga, ja.
0: Però,
1: explico.
0: És això. Si tu fas una cerca a internet de quantes bandes es diuen Ghost, te'n surten diverses, oi que sí? Ho has comprovat mai, això, Paula?
1: No, perquè només surt la més coneguda.
0: Bueno, però... si tu entres al Metal Archives, per exemple...
1: Sí, allà sortiran un munt.
0: Doncs allà surten unes quantes que s'anomenen Ghost, o Ghost, el que sigui Ghost, O sigui que tenen la paraula Ghost. Però que s'anomenin simplement Ghost, doncs també n'hi ha. Entre elles la del nostre amic Còpia. Llavors escoltarem una banda de Noruega que avui en dia s'anomenen Ghost Avenue. Però que quan van néixer a Oslo, a Noruega, a l'any 2002, saps com s'anomenaven?
1: Ghost.
0: A Ghost, exacte.
1: Copiones.
0: Bueno, de fet no, perquè ho he mirat i dic, aviam quina banda va néixer abans. I aquests que escoltarem ara, aquests Ghost Avenue, són una mica més vells, per dir-ho així, que els
1: Ghost
0: suecs que li agraden tant en Còpia.
1: No.
0: Que sí.
1: Ghost sortia fins i tot a la Bíblia, ¿vale?
0: Sí.
1: Copiores.
0: Claro que sí. A que tu diguis, tio. Bueno, la qüestió és que el primer disc que van treure aquesta banda, van treure amb el nom de Ghost, i el 2013...
1: Clar, en aquella època, Ghost...
0: Va ser quan va començar a petar-la. Cap al 2013, els Ghost suecs van començar a petar-la, llavors, clar, eren plan... Ghost.
1: Però els Ghost del Còpia també són suecs, em sembla.
0: Per això dic, no, és que els que escoltarem són noruecs.
1: Ah, vale.
0: Sí, és a dir, a Noruega hi havia uns Ghost que són els que escoltarem ara, i a Suècia i altres llocs, però tal, doncs estaven els Ghost del Còpia.
1: Vale.
0: I aleshores, tot i que els Ghost de Noruega van néixer una mica abans i van treure algun disc, de fet el primer disc amb el nom de Ghost i ja està, el 2013, que els altres Ghost, els de Suècia, doncs, també havien tret ja crec el segon disc o una cosa així i estaven començant a tenir força rellevància, doncs aquests Ghost que escoltarem ara doncs van dir, doncs, escolta'ns, canviem el nom. Llavors, com que el disco que anaven a treure tenia per nom Ghost Avenue, doncs van dir, doncs mira, saps què? Que passarem a dir-nos Ghost Avenue i ja està, saps? I aquesta és la història d'aquesta banda.
1: Molt malament.
0: Molt malament, què? Qui?
1: Copiones.
0: Qui? Ells, no?
1: Sí.
0: I punt, eh? Aquí
1: sí.
0: Vosaltres sou els més originals i...
1: Millor, molt millor.
0: Molt millor, clar que sí. És que quines discussions que tenim... Quina pèrdua de temps,
1: clar.
0: Anem a Sagos, que podem, amb els noms que hi ha, i haver-vos de copiar vosaltres.
1: Clar,
0: que
1: sou de veritat.
0: Els
1: som
0: mamos.
1: Únics.
0: Sou únics i els millors, Bueno, doncs aquest Ghost Avenue, el dia 19 de juny, trauran el seu cinquè LP, anomenat Full Throttle. A tu et sona una aventura gràfica dels anys 90 que es deia Full Throttle?
1: No.
0: No, eh? I a tu pare, Carles, a tu et sona una aventura gràfica que es deia Fultron? No, el pare de la Paula tampoc no li sona. Però tu no et sona l'època del Maniac Mansion i aquestes històries? Tampoc? No, no eres gaire d'aventures gràfiques? A Indiana Jones, The Fate of Atlantis, tot això no d'allò? Vale. Vam tenir infàncies i joventuts diferents, el Carles i jo, van ser diferents. Bueno, hi havia una aventura gràfica que es deia Full Throttle, que, bueno, doncs que va ser bastant famosa en el seu moment. Aquesta, la de Monkey Island, tampoc no et sona? Aquesta sí que et sona, eh? Aquesta sí que et sona, vale. Menos mal, tio, menos mal. Bueno, doncs això, que els Ghost Avenue, doncs, el dia 19 de juny van treure fa una setmana, doncs, aquest Full Throttle, també de forma independent i també de forma digital, eh? És allò que ja hem comentat. I bueno, anem a escoltar una cançó que s'anomena Killer. Llavors aquesta gent fan un heavy...
2: No, no, copions una altra vegada.
0: Per què?
2: Killer és d'Iron Maiden.
0: No. Doncs mira, doncs,
2: copyright.
0: Potser no se'n recordaven. Mira, van posar així, no se'n recordaven en aquell moment. I ho van posar així per
2: no,
0: posar.
2: No, potser res. Potser no. Han copiat.
0: Bueno, doncs mira, saps què? Que anem a posar la cançó d'aquesta banda copiona de Noruega que s'anomenen Ghost Avenue, que s'han copiat el nom de vosaltres i que a més s'han copiat el nom del disco d'una aventura gràfica dels anys 90 que es deia Full Throttle i que a més s'han copiat el nom de la cançó d'un disc de Iron Maiden i cançó de Iron Maiden que es deia Killer. Què et sembla? Estàs content ara, còpia?
2: Sí, ara sí.
0: Doncs vinga, perfecte. Ghost Avenue, Killer, yeah!

0: noruega Ghost Avenue i la seva cançó Killer, que està inclosa en aquest cinquè LP Full Throttle que van treure el dia 19 de juny. Molt bé, doncs entrem en, ja bé, fins aquí les novetats. Amb quina et quedes de les 4? Alguna que t'hagi dit? Va, aquesta.
1: L'anterior aquesta.
0: L'anterior aquesta, la dels que semblaven a Halloween? O, sí. O la dels italians de Bolònia?
1: No, els que semblaven a Halloween.
0: Vale, els Steel Balls, eh? Els argentins Steel Balls. Aquests són els que més t'han sí. agradat, eh? Molt bé, molt bé.
2: A mi no.
0: A tu no, eh? A tu, aquí, els que tenen el mateix nom que Ghost...
2: No.
0: No, aquests ni de conya, eh? Quins t'han agradat
2: ningú.
0: A tu?
2: Ningú,
0: eh? Clar, a tu...
2: O Ghost,
0: eh?
2: Sí.
0: O Ghost o cap, eh? És això, eh?
2: Això.
0: És això, eh? Molt bé, molt bé. Bueno, va, doncs, després de les novetats, anem a escoltar el grup en català de la setmana, eh? Ja us he dit que hi ha aquest canvi, i ens anem al País Valencià, a Sueca, capital de la Ribera Baixa, a escoltar una banda que ja fa anys que no existeix, que es deien Traum, com trauma però sense l'A, eh? Traum. Llavors, aquesta gent, pel que he pogut trobar a internet, des de l'any 2001 fins al 2006 es van anomenar Fustalica. Per què? Doncs no ho sé. I per què després Traum en lloc de Trauma? Tampoc no ho sé. Però bueno, doncs que el 2006 doncs, ja es deien Traum i van treure una maqueta homònima que era en castellà però que incloia dues cançons en català. Després ja el 2008 van treure una altra maqueta ja totalment en castellà, i el 2011 van treure el seu únic LP, el seu únic àlbum anomenat Un Buen Plan, que va ser doncs, per dir això, el seu comiat. Perquè doncs, després la banda es va desfer, pel que he pogut veure el cantant se'n va anar a una banda anomenada Enderrocks, de la qual potser doncs, en tornarem a sortir a parlar en altres setmanes, amb això del grup en català, ja veurem. I bueno, doncs, ja està, aquesta és la història breu i senzilla dels Traum. Llavors, anem a escoltar una de les dues cançons que tenien en català en aquella maqueta del 2006. És una anomenada de Titelles del Destí. Així doncs, el nostre grup en català de la setmana a la Rocòdrom d'avui eren de la Ribera Baixa de Sueca i eren Traum. Escoltem Titelles del Destí. Yeah!

0: Des de Sueca, el País Valencià, el nostre grup català, en català de la setmana, el Rockodrome d'avui, han estat els Traum. Molt bé, doncs hem arribat al final. Anem a pel classicasso. Ara, digue'm alguna banda espanyola així de finals del segle XIX... Ai, perdó, XIX. Del segle XX, principis del segle XXI... Que... Perquè a tu no t'agrada gaire el heavy en castellà, oi que no? Gaire vol dir gens ni mica o alguna banda així... Bueno, els Mago de Oz sí que t'agrada.
1: Només Mago de Oz.
0: Només Mago de Oz, eh?
1: I Alquímia.
0: Alquímia, sí.
1: Però perquè m'agrada... un disc que no me recordo com es deia, però...
0: Sí, el
1: Lobo i l'Arca.
0: El Lobo i l'Arca, no?
1: Sí, aquest, sí, i ja està.
0: Però, i per exemple, si t'agrada Alquímia, no t'agraden els primers discos dels Avalanche? No t'agrada el Llanto de Noire dels Avalanche, per exemple?
1: Bueno, no l'he escoltat.
0: És que claro.
1: No, però és que jo al poc que he escoltat no m'ha agradat res,
0: però,
1: llavors.
0: Però si t'agrada Alquímia, t'agradarà l'època power metal dels Avalanche. Quan va sortir el Llanto de Neuro, allò va ser... Paura, no sé si no t'ho pots imaginar. Va coincidir que els Mago de van treure la Llegenda de la Manxa i que els Avalanche havien tret el Llanto d'un Héroe i havia així una mica, estaven així bastant igualats en aquell moment de popularitat. Després, clar, els Mago de amb el Finisterra ja va ser l'hòstia, no? Però i és que el Llanto d'un Héroe en aquell moment, bueno, t'ha d'agradar. Si t'agrada Alquímia, t'ha d'agradar aquest.
1: Crec que Alquímia m'agrada en que dos o tres cançons, ja està.
0: Ja. Bueno, ara que estàs de vacances i que tens temps de sobres... escolta de coses aquestes. Beethoven, a tu que t'agrada el hard rock, escolta't els Beethoven R, que t'han d'agradar molt també. Els Beethoven R, una banda de hard rock en castellà, que eren boníssims. Mira, ara en faré una mica de publicitat, vale? Ja ha penjat al YouTube del Rockodrome i a la web del Rockodrome un especial que vaig fer fa mogollon de temps sobre la segona edat d'or del heavy espanyol, que comprèn doncs aquella època, i llavors si el vols buscar, allà doncs explico bandes i tal, i poso cançons i tal, entre elles doncs els Avalanche.
1: I Gos?
0: No, Gos no, tio, perquè el Gos ni els Gos són suecs per començar. I no tenen res a veure ni amb els Avalanche, ni amb els Mago de Oz, ni amb els Beethoven R, ni tampoc amb els Saratoga, que és la banda que escoltarem ara mateix. Perquè el juny del 1999 va ser quan van treure el Vientos de Guerra, que va ser el primer disco que van treure amb el Leo Jiménez i el Dani Pérez, i que va suposar doncs, el moment en què la banda va tenir doncs, la màxima estabilitat i també la màxima popularitat, jo m'atreviria a dir. Després va treure la Gotaràs, que encara va tenir molta més èxit. En aquella època el Vientos de Guerra va ser quan els vaig veure jo per primera vegada. I bueno, ara ja és que m'estic quedant sense temps, però bueno, que després amb el temps van treure uns quants discos i tal, després va marxar el Jero Ramiro, van tenir canvis a la formació, va entrar el Tete Novoa també, van tenir alguns discos guapos, després va tornar una altra vegada el Jero Ramiro, però ja amb el Tete, tal, ara ha tornat a marxar el Jero Ramiro, han tret un disc ara mateix que la veritat no hi ha per on agafar-lo des del meu punt de vista, tot i que el que ha tret el Jero Ramiro en solitari, almenys el senzill que ha tret, doncs tampoc no m'ha agafat. Bueno, potser sóc jo, és allò que diu, no ets tu, sóc jo, no? Doncs potser és això, senzillament sóc jo, Però, bueno, la qüestió és que aquell Vientos de Guerra, doncs, a mi en aquell moment em va agradar moltíssim. I...
1: En què sí que el coneixo.
0: Ah, coneixes el Vientos de Guerra?
1: Sí, bueno, la cançó sí, perquè del Leo Jiménez, jo no sé de què el coneixo, però sí.
0: Ja.
1: I sí que he escoltat la cançó aquesta.
0: D'acord.
1: Bueno, mira... M'agrada.
0: Vale, vinga.
1: Sí.
0: Ara que tens vacances, dona-hi una oportunitat a aquesta d'allò. Pots preguntar discos, jo te'ls recomano, i a veure què et sembla, vale?
1: Vale.
0: La setmana que ve m'ho dius, vale?
1: Vale.
0: Vale, doncs la setmana que ve ens tornem a trobar segurament. La setmana que ve hi ha el Rockfest. Jo que ara no tinc decidit si aniré o no hi aniré, i si vaig, ja us dic ara que serà només el dissabte, i
1: que ja toca Megadeth el dissabte?
0: No toca Megadeth el dissabte, toca Halloween.
1: Ah, vale.
0: Però no sé si aniré, perquè jo què sé, és que no sé si aniré. I llavors, si vaig, doncs no sé si faré programa, la idea és fer programa, i si vaig... anar-hi després, bueno, no ho sé, però en principi sí que ens veiem demà, ai, demà, la setmana que ve, vale? I ja està. Aleshores, pels que esteu en directe, doncs ara us poso la publi de les dues, perquè ja és el moment de posar la publi de les dues, i pels que esteu en diferit, doncs us poso la cançó que donava nom a aquell Vientos de Guerra del 1999. Gràcies per ser-hi, adeu Còpia, adeu Paula, adeu a tots, Vientos de Guerra de Saratoga, adeu! Thank you.

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: T'escric per les coses que em vas deixar, les claus i maletes sense factura.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.
1: Sóc l'Ara.
0: La millor música a Ràdio Argentona.
1: Que la teva cara sigui l'oceà, la, la, la, la, la. Que la teva cara sigui l'oceà,
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: T'escric per les coses que em vas deixar, les claus i maletes sense factura.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.
2: Sóc Clara.
0: La millor música a Ràdio Argentona.
2: Que la teva cara sigui l'oceà, la, la, la, la, la. Que la teva cara sigui l'oceà,
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona, 104.6 FM.
1: La gent em mira pel carrer, no sé què volen, però no m'importa. Només m'importa poder...

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, 104.6 FM. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la nostra ràdio. Ràdio Argentona, quina, si no, 104.6 FM.

0: Llum verda definitiva del Parlament als primers pressupostos del govern de Salvador Illa. Esquerra i els comuns han sumat els seus vots als del PSC per aprovar uns números que no renovaven des del 2023. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros, un 22% més que els de fa 3 anys. Els bombers treballen per extingir l'incendi que ha cremat la zona entre Canet de Rosselló i Santa Maria la Mar, a la Catalunya del Nord. El foc ha obligat a evacuar 3.000 persones, la majoria de 3 càmpings que s'han hagut de desallotjar i també turistes i treballadors de les empreses de la zona. El fort vent que bufava ha complicat les tasques d'extinció. Una setmana després del doble terratrèmol a Veneçuela, els equips de rescat han localitzat un supervivent entre la runa. L'home, que era vigilant d'un pàrquing de La Guaira, està ingressat en un hospital de Caracas i la seva evolució és positiva. El país ja comença a afrontar les tasques de reconstrucció. Segona imputació aquesta setmana d'un alt càrrec de l'Estat pel cas Leire. El jutge que investiga les clavegueres del PSOE imputa la directora de la Guàrdia Civil i el seu número 2 per prevaricació i obstrucció de la justícia. Les principals associacions del COS i el PP han demanat la dimissió, mentre que a la Moncloa es mostren confiats i descarten cessaments. Juanma Moreno cedeix una vicepresidència a Vox i assumeix la prioritat nacional en les ajudes públiques per tornar a ser president d'Andalusia. El Parlament Autonòmic ha investit el candidat popular amb els vots de l'extrema dreta després d'un acord que inclou 150 mesures. Ucraïna reclama més bateries antiaèries i míssils Patriot als aliats després d'un atac rus amb míssils i drons que ha causat almenys 23 morts i 85 ferits. Aquest divendres s'ha declarat dia de dol a la capital ucraïnesa. Zelensky espera obtenir més ajuda militar en la cimera de l'OTAN de la setmana que ve. Catalunya lidera el nombre de peticions per regularitzar immigrants. Segons dades del govern, s'han fet prop de 260.000 sol·licituds. A tot l'Estat han fet la petició per obtenir els papers gairebé 1.200.000 persones. La majoria són llatinoamericans i estan en edat laboral. Esports.
1: La selecció espanyola de futbol ha avançat als vuitens de final del Mundial. El combinat espanyol, amb 4 catalans titulars, s'ha imposat per 3-0 a Àustria en partit de setzens. Aquest dijous s'ha viscut el primer acte principal de la gran sortida del Tour de França des de Barcelona, amb la presentació dels equips des del recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau fins a la Sagrada Família, davant d'unes 50.000 persones. I el Barça ha tornat a la norma de l'1-1 del fair play financer que imposa la Lliga de Futbol Professional. Ara el club blaugrana ja pot inscriure Anthony Gordon i abordar una altra operació de xifres importants com la de Julián Álvarez.
0: I el temps serà ben estable durant tot el dia. El sol lluirà arreu del país i potser a la tarda apareixerà algun núvol inofensiu sobre el Pirineu. La calor serà una mica més intensa i les màximes més altes rondaran els 38 graus a les Terres de l'Ebre. La calor serà molt intensa també al Camp de Tarragona. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ja té l'oxigen que necessitava per afrontar la segona meitat del mandat i apuntalar la legislatura fins al final. El govern ha aprovat els seus primers pressupostos gràcies a Esquerra i als comuns. El president ha aconseguit els seus vots, però els socis parlamentaris l'avisen que no seran un xec en blanc. Els últims comptes es van aprovar el 2023, Albert Prat.
3: Gairebé a l'equador del mandat, Salvador Illa ha aconseguit la carta per seguir governant en minoria fins al maig del 2028.
4: Catalunya esdevé sinònim d'estabilitat i el que toca fer ara i el que ens comprometem a fer des del govern és executar cada euro i executar cada política.
3: Després de la votació, el president ha enviat una carta als militants del PSC ressaltant la importància d'uns pressupostos que diu que seran clau en els propers 10 anys. Els ha aprovat més tard del que volia i finalment Esquerra i els comuns han tancat files amb ell, però tant Esther Capella com Jessica Albiach l'han avisat que no abaixaran la guàrdia.
5: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions, ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords.
6: El govern tindrà pressupostos, però la legislatura i el futur de Catalunya dependrà de com s'aborden 3 temes: habitatge, rodalies i serveis públics.
3: La resta de partits hi han votat en contra, començant pel primer grup a l'oposició, Junts, que li ha criticat la falta de rumb. Antoni Castellà.
7: No hi ha projecte de país. És el poder pel poder, la gestió precària amb una majoria precària. I un punt crec, fora de lloc d'arrogància.
3: Els primers pressupostos d'aquesta legislatura freguen els 50.000 milions d'euros, són un 22% més que els últims que va aprovar el Parlament ara fa 3 anys, i 3 de cada 4 euros aniran a polítiques socials.
0: Canviant de qüestió, expliquem que els bombers se centren aquesta nit a remullar la zona de l'incendi de Canet de Rosselló, a la Catalunya del Nord, que ha obligat a evacuar prop de 3.000 persones entre aquesta població i Santa Maria la Mar. El foc ha afectat un total de 30 hectàrees.

0: Durant la nit la remullen per intentar que alguns edificis no es vegin afectats, ho explica el prefecte del Departament de Pirineus Orientals, Pierre Reynaud.
1: Malauradament un edifici ha quedat destruït i dediquem tots els esforços amb els bombers per intentar preservar els altres edificis del punt neuràlgic de l'activitat industrial.
0: Molts dels 3.000 evacuats són turistes dels tres càmpings afectats. Passen la nit en equipaments municipals de la zona. Es calcula que s'han cremat uns 250 bungalows.
2: Allà ja no hi ha res, només tinc això, però nosaltres estem bé, i això és el més important.
3: Hem arribat quan ha començat el foc i hem vist que la policia aturava tots els cotxes i els allunyava del càmping. I hem anat a peu per veure què passava. Nosaltres tenim les coses a la zona de les caravanes i sí, estan segures.
0: Hi ha hagut una desena de ferits lleus.
4: I a Veneçuela, 8 dies després del doble terratrèmol que s'ha sacsejat el país, encara hi ha espai per algun miracle.
5: Hernán, necesito que mires un poco hacia la cámara. Trata de mantenerte con las antiparras puestas, con los escombros que están saliendo. Ya esa es la idea que te pasemos la antiparra. Por favor. Sí, los lentes. Necesito que te los mantengas puestos por las pequeñas partículas que están cayendo. No te caiga ninguna al ojo que ya tienes dañado.
4: Els equips de rescat han localitzat en vida un treballador d'un pàrquing d'un edifici de La Guaira que ha resistit una setmana atrapat entre la runa. L'home està ingressat a l'Hospital de Caracas i la seva evolució és positiva. El cas d'aquest home és, però, una excepció i el país ja comença a pensar en la reconstrucció. L'equip de bombers de la Generalitat, que s'ha desplaçat al país, està fent revisions d'estructures per confirmar la seguretat d'alguns edificis. Miquel Jarque, l'enviat especial de 3CAT Info a Veneçuela, els ha acompanyat.
6: Un cop acabada pràcticament la fase de rescat amb la troballa avui d'un supervivent atrapat des de dimecres passat en un aparcament, la feina dels bombers és certificar l'estat dels habitatges. És el que espera Leire Piñango, a la Càtia a la Mar, una població que ja va patir l'any 2010 una esllavissada. Viu amb un nadó, la seva filla de 5 anys, el marit i la seva mare de 96 des de fa una setmana en un assentament de tendes de campanya des d'on veu casa seva. Fa 16 anys va perdre la casa per aquella esllavissada i li van oferir uns apartaments que ara són una pila de runa. Casa seva no ha caigut, però té por.
7: Aquí en el sector Catamares, después fue que nos achinaron apartamento y bueno, y no quisimos, o sea, cogerlo pues. Y bueno, hasta ahorita que pasó, esto es lo que pasó y bueno, aquí nos encontramos aquí en la carretera, bueno, durmiendo por miedo de que vaya a suceder otra vez y bueno, vaya a pasar una tragedia.
6: Joan Gallart, sotsinspector dels bombers de la Generalitat, ha comprovat amb el seu equip aquesta por dels veïns.
8: Trobem una aglomeració important, normalment en els barris, de molta gent al carrer, perquè utilitzen els edificis el número menor d'hores possibles. També cal prendre atenció a possibles rèpliques del terratrèmol. Aleshores, no és una situació acabada. Qualsevol defecte que pugui tenir un edifici ja és una lesió, diguéssim, que té en contra i amb una resposta més dèbil que pugui rebre l'edifici.
6: Julián Ortiz és arquitecte del Ministeri i ha coordinat els bombers de la Generalitat en la certificació de 30 blocs d'edificis d'habitatges i diverses cases unifamiliars.
9: Nos enfocamos en la parte de las viviendas residenciales. Estamos yendo a las zonas que siguen en pie y donde sabemos que hay gente que está preocupada por no saber si volver a su vivienda o no. Donde de repente no están en un albergue temporal, sino en un estacionamiento o en la calle, que tienen su vivienda de pie, pero no están seguros o no tienen la confianza de volver a sus viviendas por el desconocimiento estructural.
6: Els bombers també estan revisant estructures crítiques com ara la universitat, instal·lacions de l'aeroport o l'hospital de Carallaca.
10: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
4: Segona imputació aquesta setmana d'un alt càrrec de l'Estat pel cas Leire. Tres dies després d'assenyalar la presidenta de la CEPI, el jutge Santiago Pedraz imputa la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i el seu número 2 pels delictes de prevaricació i obstrucció a la justícia.

0: principals associacions de guàrdies civils i el PP en reclamen la dimissió, però des de la Moncloa fan pinya, es mostren confiats i descarten més cessaments. Ángel Víctor Torres és el ministre de Política Territorial.
1: Vuelvo a denunciar es que haya partidos políticos que dictan sentencia ante investigaciones que están empezando. Dejemos todo, que los jueces hagan su trabajo y nos iría a todos mejor.
0: El jutge que investiga les clavegueres del PSOE ha citat per al 16 de juliol Mercedes González i el director adjunt de la Guàrdia Civil, Manuel Llamas. Els interrogarà sobre les reunions que van tenir amb l'exmilitant socialista, acusada d'intentar parar investigacions a l'entorn de Pedro Sánchez. Vol aclarir si, com apunta l'UCO, van fer gestions per rescabalar un comandant apartat per la seva implicació en el cas Hidrocarburs. El jutge també sospita que podrien haver influït en agents del cos perquè es posessin de perfil en casos que esquitxaven el PSOE i el govern espanyol. Mercedes González i el ministre de l'Interior neguen que actuessin a les ordres de l'exmilitant socialista. I a més d'això hem sabut que Hisenda finalment es persona en el cas de les joies trobades al despatx de Zapatero, una altra de les causes que esquitxen el PSOE. L'Audiència Nacional condemna a 2 anys i mig de presó l'exnúmero 2 d'Esperanza Aguirre al govern de la Comunitat de Madrid, Francisco Granados, per una peça del cas Púnica de corrupció. El tribunal considera l'exdirigent popular culpable dels delictes de frau i prevaricació per haver favorit una empresa d'esdeveniments en contractacions públiques a canvi de regals i favors. També ha dictat presó per a 4 exalcaldes del PP a la Comunitat de Madrid i un exsenador popular. I més qüestions. Vox entra al govern d'Andalusia amb una vicepresidència després del pacte amb el PP per investir Juanma Moreno. El Parlament Autonòmic ha reescollit el candidat popular amb els vots de l'extrema dreta poc després de l'anunci de l'acord, que recull 150 mesures. Una d'aquestes és la prioritat nacional que prediquen els de Santiago Abascal, és a dir, assegurar-se que els estrangers són els últims a la cua de les ajudes públiques. Moreno ha reconegut que ha hagut de claudicar amb l'entrada de Vox a l'executiu andalús després que es quedés a 2 escons de revalidar la majoria absoluta.
2: Es verdad que el resultado nuestro nos hacía pensar que podíamos gobernar solitario, pero también es verdad que haya un representante de Vox en el Consejo de Gobierno nos ayuda.
0: A l'altra cara de la moneda, la líder dels socialistes andalusos, l'exvicepresidenta espanyola María Jesús Montero, ha qualificat el pacte de frau.
3: Por primera vez en la historia de Andalucía, desde el franquismo, va a entrar la ultraderecha en un gobierno andaluz. Esto es un pacto de vergüencilla.
0: I Vox, per la seva banda, ha celebrat el que és la quarta entesa consecutiva amb el PP per governar en tàndem en comunitats autònomes, després dels pactes Extremadura, l'Aragó i Castella i Lleó.
4: 3CAT Info.
0: Ucraïna reclama més bateries antiaèries i ajuda militar als països aliats després de l'atac massiu de l'exèrcit rus sobre Kiev, que ha causat 25 morts i més de 80 ferits. Ha estat un dels atacs més intensos de la guerra, amb més de 70 míssils i 500 drons que han impactat en zones residencials. La capital ha declarat un dia de dol aquest divendres. Vladimir Zelensky afirma que més míssils Patriot haurien pogut salvar vides de civils. El president ucraïnès diu que el seu equip manté contactes amb els enviats de Trump i espera que arribi l'ajuda militar en la cimera de l'OTAN de la setmana que ve.
5: El més important, i per descomptat li demanem al president Trump i al seu equip, és afanyeu-vos. Únicament això, no necessitem gaires paraules més. Ja veieu el que passa quan l'ajuda arriba a Ucraïna lentament.
0: L'ONU i la Unió Europea han condemnat l'atac i els 27 han anunciat noves sancions a Moscou.
4: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
6: Aquest divendres l'estabilitat serà total, tal com hem tingut aquests darrers dies de sol i sense precipitacions és el que tindrem avui. I no només avui, també ja podem donar pràcticament garantia de dissabte i del temps de diumenge. A tot estirar tindrem algun núvol que pot aparèixer durant la tarda, però és tal l'estabilitat atmosfèrica que no permetrà que creixi i de precipitacions no se n'esperen pel que resta de setmana. Avui amb una mica de tramuntana, sobretot al matí, encara pot bufar amb una ratxa forta cap a l'àrea l'àrea de l'Empordà, preferentment cap a l'àrea de Portbou, que tendirà a minvar, però no a desaparèixer durant la tarda. Pel que fa a les temperatures, pujarà una miqueta més respecte als valors de dijous. Dijous s'acostaven a la xifra dels 38, avui s'espera que aquesta xifra es pugui tocar a les Terres de l'Ebre i fins i tot acostar-se o tocar la xifra dels 39 graus, les més altes situades, com dèiem, a les Terres de l'Ebre. El Pla de Lleida, les més altes, al voltant dels 36-37 graus, a la Catalunya Central entre els 34 i 36 i a les comarques de Girona els 35 graus. Aquesta calor anirà més durant el cap de setmana, sobretot a partir de diumenge, on és molt probable que tornem a tenir una onada de calor amb màximes superiors als 40 graus.
7: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Catalunya, amb prop de 260.000 sol·licituds, és la comunitat on hi ha hagut més peticions de regularització d'immigrants. A tot l'Estat, 1.200.000 persones han demanat acollir-se al procés i més de la meitat han obtingut un permís provisional de treball i de residència. Dues de cada tres són persones d'origen llatinoamericà i la gran majoria es troben en edat laboral. Madrid, Àngels Lafuente.
8: A l'hora de dibuixar un perfil ens trobem que més del 25% d'immigrants que han sol·licitat la regularització són colombians, seguits dels marroquins i els veneçolans. Hi ha lleugerament més homes que dones i 8 de cada 10 tenen menys de 45 anys. Una dada que, segons ha destacat Pilar Cancela, secretària d'Estat de Migracions, facilitarà la seva integració.
9: El 81% de los solicitantes tienen menos de 45 años. Este es un dato tremendamente relevante y muy sólido, muy consistente y que además refleja muy bien el impacto de este proceso. Creo que es de las cuestiones que nos servirán después también para abordar la siguiente fase, que es tan importante como es la fase de integración.
8: En total, 1.175.000 persones han demanat regularitzar la seva situació a tot l'Estat. 257.000 ho han fet a Catalunya, la comunitat amb més peticions, seguida de Madrid amb 202.000 i el País Valencià i Andalusia que superen les 160.000 peticions. Unes dades que dupliquen les previsions inicials perquè, segons expliquen, era difícil saber quantes persones hi havia en situació irregular. I davant la quantitat d'expedients rebuts s'ha reforçat el personal a les oficines d'estrangeria per agilitzar els tràmits i comprovar que els papers aportats estan en regla. Pilar Cancela garanteix que tothom rebrà una resposta.
9: No va a jugar en silencio negativo. Todo el mundo va a tener y va a haber resuelto su procedimiento. Por tanto, de esos expedientes que están en tramitación, pues a medida que se vayan aportando la documentación que se le requiera, se subsanarà i immediatament se resolverà.
8: L'admissió dona dret a un permís temporal de residència i treball. De fet, 160.000 persones ja s'han incorporat al mercat laboral en sectors com l'hostaleria, el comerç i la construcció. 7 de cada 10 dels nous contractes són indefinits.
0: El procés de regularització no s'acaba amb l'aprovació de les sol·licituds. Les entitats socials adverteixen que ara cal agilitzar els tràmits perquè aquestes persones puguin començar a treballar. El següent pas és obtenir el número de la Seguretat Social i el TIE, que és la targeta d'identificació d'estranger, uns documents que són imprescindibles perquè els contractin. La vicepresidenta de Polítiques Socials de la Taula del Tercer Sector, Natàlia Valenzuela, demana facilitar l'accés a la feina per evitar que aquestes persones tornin a quedar en situació irregular d'aquí un any.
10: Hem insistit que la regularització no acabava amb els papers. Per això és urgent l'obtenció de la targeta d'identificació d'estrangers, del número de la Seguretat Social, perquè sense això les persones no podran ser contractades. Sabem que la burocràcia és lenta i feixuga, però els tràmits administratius han de ser àgils i eficients.
0: Les entitats recorden, però, que la integració no depèn només de tenir una feina. Asseguren que també cal garantir l'accés a l'habitatge, a l'energia i a la participació en la vida social perquè la inclusió sigui real. I Junts denuncia davant la Comissió Europea el procés de regularització. Ho ha avançat al matí de Catalunya Ràdio la líder del partit a Madrid, Míriam Nogueras, que assegura que Pedro Sánchez, actuat d'esquena a Europa, i ha menys tingut el català en el procediment.
11: I Espanya no ha avisat a la Unió Europea que faria això i no s'ha coordinat amb els diferents estats per fer-ho, però sobretot també per la llengua. No pot ser que Catalunya no tingui ni veu ni vot i no pot ser que es ningunegi el català d'aquesta manera.
0: El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha ordenat investigar la denúncia d'una treballadora de l'empresa Atico que assegura que se la va acomiadar per parlar català a la feina. El conseller ha ordenat investigar el cas a l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics perquè investigui i adopti les mesures oportunes davant d'aquesta denúncia. Ella diu que durant els 10 mesos que va estar a l'empresa va rebre de manera reiterada indicacions i retrets perquè no fes servir el català en l'entorn professional. La sentim amb la veu distorsionada perquè vol mantenir l'anonimat.
12: Estava reemplaçant la meva companya de recepció i tenia la meva jefa al costat. I va venir un proveïdor i pues, l'ascensor, 5è pis, a l'esquerra. I se'm gira i em fa, te he dicho muchas veces que aquí no hablamos el catalán, que la lengua oficial d'aquí és el castellano y que nadie te entiende.
0: L'empresa assegura en un comunicat que l'acomiadament va respondre exclusivament a motius professionals relacionats amb l'actitud de l'empleada en l'entorn de treball i les reiterades incidències que afectaven el funcionament de l'equip. Afegeix que l'empresa es va fundar a Catalunya amb emprenedors catalans i que la seva filosofia és atendre cada client de la manera en què la comunicació sigui més fàcil i que fan servir el català, el castellà i l'anglès. Sentim la directora d'operacions de Tico.
13: És una decisió totalment laboral, el que passa és que s'ha volgut presentar com a conflicte lingüístic, però no té absolutament res a veure. Aquesta interpretació no respon gens a la realitat de la nostra empresa ni als valors amb què treballem.
0: A Tico té una desena de centres de treball a Barcelona. I expliquem també que l'atur baixa al juny, però menys que els últims 6 anys. El mes passat es van registrar 37.000 treballadors més a la Seguretat Social i es van superar per primera vegada els 4 milions d'afiliats a Catalunya gràcies a la temporada d'estiu. El nombre d'aturats s'ha reduït de 450 persones, però a la demarcació de Lleida hi ha 255 desocupats més. Paco Ramos és el secretari de Treball de la Generalitat.
14: Cada vegada és més difícil reduir l'atur i créixer en ocupació i encara ho estem aconseguint, però el ritme no serà sempre el mateix, cada vegada serà més lent aquest creixement de l'ocupació i disminució de l'atur.
0: Pel ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ja es noten els efectes de la regularització de migrants.
15: Se ve la aceleración en la afiliación, se mantiene el pulso de actividad, pero ya se empiezan a ver los efectos positivos de esta regularización en sectores, por ejemplo, como la construcción o servicios, que eran algunos de los sectores que más demandaban mano de obra.
0: Comissions Obreres demana un finançament adequat perquè el SOC pugui atendre els qui s'han acollit a la regularització de migrants i la UGT reclama noves mesures per crear ocupació estable per tothom.
4: 3CAT Info.
0: I abans dels esports us expliquem que els productors de musclos del Delta de l'Ebre reclamen l'obertura de la bocana del fangar per reduir la temperatura de l'aigua i garantir la supervivència de les cries. L'aigua pot arribar als 31 graus les properes setmanes. Tarragona, Jordi Barranca.
16: Els 28 graus és la temperatura a partir de la qual les cries de musclo moren. El problema està quan aquests registres s'allarguen durant diversos dies. Per això reivindiquen que s'avanci per aconseguir l'obertura de la bocana del fangar. Gerardo Bonet és el gerent de Fepromodel.
17: Aumentaria la circulació, aumentaria la resiliència de tot el que hi ha dins de l'abadia, de tots els éssers vius que hi ha a l'abadia del fangar, i bueno, jo crec que és l'última cosa que havíem de fer, no? per assegurar-nos de que es podia produir aquest millorament de les condicions de l'abadia del fangar.
16: Per l'efecte de l'erosió, cada any el fangar es tanca 22 metres. El cel abadia que està més al nord és la que nota més l'efecte dels vents que refrenen la temperatura. Segons dades del sector, uns 500.000 quilos de musclo, un 20% de la producció aproximadament, encara està per collir.
4: Esports.
0: Amb David Ubach.
18: Aquest dijous s'ha viscut el primer acte principal de la gran sortida del Tour de França des de Barcelona, el dia que la selecció espanyola de futbol s'ha classificat per als vuitens de final del Mundial.
4: 3CAT Info.
18: El combinat de Luis de la Fuente s'ha imposat còmodament per 3-0 a Àustria en partit de setzen jugat a Los Angeles, en una actuació més que solvent. De la Fuente se'n felicitava en acabat en declaracions de televisió espanyola.
19: Los grandes equipos aparecen cuando se necesita de su presencia. Estábamos muy mentalizados en el partido más importante. Sabemos cómo funcionan estas eliminatorias y estábamos muy atentos con todo lo que había acontecido en los partidos previos.
18: Quatre catalans han estat titulars al conjunt espanyol. Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal del Barça i Cucurella del Madrid, a més del blaugrana Pedri. Al segon temps han entrat Ferran Torres i Gavi del Barça, a més del català de l'Atlètic de Madrid, Pubill. Els gols d'Espanya els han marcat Oyarzabal dues vegades, als minuts 36 i 89, i entremig, ja l'ha represa, això sí, Pedro Porro ha marcat el segon gol al 66. Lamine Yamal l'han triat el més valuós del partit. Respecte del Tour, s'ha fet la presentació dels equips que han transitat un per un per l'avinguda de Gaudí des del recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau fins a l'escenari habilitat davant de la Sagrada Família, tot plegat davant d'unes 50.000 persones, segons dades de la Guàrdia Urbana. Al vessant esportiu, la representació catalana es circumscriu a dos ciclistes del conjunt Caja Rural. Un dels equips convidats són Joel Nicolau i Abel Balderston. Els sentim tots dos.
20: És el somiant, no? Qualsevol ciclista jo crec que somia en sortir a córrer el Tour i aquí estem, vivint un somni.
18: Primer Nicolau i ara Balderston.
21: Clar, des que així que ho sabem, doncs bastant, la veritat, però bueno, intento no imaginar-me molt i pensar el dia a dia.
18: Són declaracions de tots dos als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio. Dissabte arrencarà la competició amb la primera etapa de les 3 en territori català, una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres des de la zona del Fòrum fins a Montjuïc. I del Tour tornem ara al futbol.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
18: El Barça ha tornat a la norma de l'1x1 del fair play financer que imposa la Lliga de Futbol Professional. La sortida de Lewandowski, les vendes d'Ansu Fati i Iñaki Peña i l'explotació de l'Spotify Camp Nou han estat els factors més decisius perquè el club blaugrana abandoni, doncs, les limitacions a l'hora de fitxar. Ara el Barça ja pot inscriure Anthony Gordon i pràcticament disposa de marge suficient per abordar una altra operació de xifres importants com la de Julián Álvarez. Pel que fa a l'Espanyol, ha confirmat el seu primer fitxatge. Es tracta de l'extrem barceloní Àlex Calatrava, de 26 anys, i que ha firmat fins al 2031 procedent del Castelló. Per cert, que l'Espanyol ha tancat un altre amistós de pretemporada. Serà el 8 d'agost al camp del Coventry anglès, un equip que acaba d'ascendir a la Premier League. D'altra banda, la UEFA ha comunicat que de cara a la propera temporada descartarà per reglament l'expulsió dels jugadors que es tapin la boca per parlar durant els partits. I al futbol català, el president de l'Europa, Héctor Ibar, ha parlat al Tot Costa de la consulta que el club grasenc farà als socis en relació a la instal·lació de la gespa natural al Nou Sardenya. Ibar també ha desvelat que des de l'Ajuntament de Barcelona van provar de negociar amb la Federació Espanyola un canvi en la normativa.
22: Tant el David Escuder com l'alcalde Collboni fan fins última hora, estem parlant del mes d'abril, una pressió molt forta amb el president de la Federació Espanyola i, segons tinc entès, acaba això amb una conversa doncs molt pujada de to, on el president de la Federació Espanyola es nega amb rodon i tan sols plantejar-ho.
18: I afegim que Llei de 1939 ha adquirit la marca Llei de Club de Futbol, que inclou el nom, l'escut, les xarxes socials i els trofeus de Lleida Esportiu i de la Unió Esportiva Lleida. Recuperem ara el fil poliesportiu amb bàsquet.
4: L'actualitat esportiva a fons.
18: Per explicar que el Barça ha anunciat la sortida de dos nous jugadors que han acabat contracte, Nicola Provítola i Youssouf Afol. El base argentí s'acomiada després de 5 temporades al club blaugrana, mentre que el pivot senegalès marxa després de 2 anys a l'equip. El Joventut també una sortida, la del base Guillem Vives, que marxa al Saragossa després de completar 5 temporades en la seva segona etapa a la penya. El Joventut, per cert, farà oficial en les pròximes hores el fitxatge d'Isaac Nogués, un escorta badaloní de 22 anys, format al planter verd i negre i procedent del València ara. Sense deixar la Lliga CB, afegim que el Madrid ha confirmat la marxa de mutu acord amb el club blanc del seu tècnic, l'última temporada, Sergio Scariolo. En les pròximes hores, el Madrid farà oficial la incorporació del preparador badaloní Pedro Martínez a la banqueta blanca per 3 temporades. I encara en bàsquet, la selecció espanyola ha derrotat per 109-81 Dinamarca en partit de classificació per al Mundial de l'any que ve disputat a Madrid.
0: Són 2:15.

0: Principals titulars, llum verda definitiva del Parlament als primers pressupostos del govern de Salvador Illa. Esquerra i els comuns han sumat els seus vots als del PSC per aprovar uns números que no renovaven des del 2023. Els comptes preguen els 50.000 milions d'euros. Els bombers treballen per extingir l'incendi que ha cremat la zona entre Canet de Rosselló i Santa Maria la Mar, a la Catalunya del Nord. El foc ha obligat a evacuar 3.000 persones, la majoria de 3 càmpings que s'han hagut de desallotjar. A partir d'ara us explicarem que la justícia europea confirma una multa contra Google de més de 4.000 milions d'euros per haver obstaculitzat la competència d'empreses rivals. També que el secretari de Mobilitat del Govern, Manel Nadal, creu que s'ha de tornar a pagar peatge per circular per l'AP7, tot i descartar fórmules com la vinyeta. Ho deia en una entrevista al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio. I parlarem de Tres Media, que haurà d'indemnitzar la socorrista que, per explicar un incident a la piscina on treballava, va fer servir l'expressió "la Elia Doparda", que es va fer viral. L'Audiència de Madrid considera provat que l'ús de la imatge i la veu en paròdies van lesionar el seu honor.
1: Esports.
0: David Tubac, què destaquem?
2: Que la selecció espanyola de futbol ha avançat als vuitens de final del Mundial en derrotar per 3-0 a Àustria en partit de 700. I aquest dijous, d'altra banda, s'ha viscut el primer acte principal de la gran sortida del Tour de França des de Barcelona, amb la presentació dels equips a la zona de la Sagrada Família davant d'unes 50.000 persones.
0: I el temps, arriben dies de calor molt intensa. Aquest divendres les màximes pujaran un parell de graus respecte a ahir. Les temperatures més altes rondaran els 38 a les Terres de l'Ebre. A partir de diumenge, nova onada de calor. El temps serà assolellat, sense precipitacions, en lloc del país. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ja té l'oxigen que necessitava per afrontar la segona meitat del mandat i apuntalar la legislatura fins al final. El govern ha aprovat els seus primers pressupostos gràcies a Esquerra i als comuns. El president ha aconseguit els seus vots, però els socis parlamentaris l'avisen que no seran un xec en blanc. Els últims comptes es van aprovar el 2023, Albert Prat.
3: Gairebé a l'equador del mandat, Salvador Illa ha aconseguit la carta per seguir governant en minoria fins al maig del 2028.
4: Catalunya esdevé sinònim d'estabilitat, i el que toca fer ara i el que ens comprometem a fer des del govern és executar cada euro i executar cada política.
3: Després de la votació, el president ha enviat una carta als militants del PSC ressaltant la importància d'uns pressupostos que diu que seran clau en els propers 10 anys. Els ha aprovat més tard del que volia i finalment Esquerra i els comuns han tancat files amb ell, però tant Esther Capella com Jessica Albiach l'han avisat que no abaixaran la guàrdia.
5: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions, ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords.
6: El govern tindrà pressupostos, però la legislatura i el futur de Catalunya dependrà de com s'aborden tres temes: habitatge, rodalies i serveis públics.
3: La resta de partits hi han votat en contra, començant pel primer grup a l'oposició, Junts, que li ha criticat la falta de rumb. Antoni Castellà.
7: No hi ha projecte de país. És el poder pel poder, la gestió precària amb una majoria precària. I un punt, crec, fora de lloc d'arrogància.
3: Els primers pressupostos d'aquesta legislatura freguen els 50.000 milions d'euros, són un 22% més que els últims que va aprovar el Parlament ara fa 3 anys, i 3 de cada 4 euros aniran a polítiques socials.
0: Els bombers se centren aquesta nit a remullar la zona de l'incendi de Canet de Rosselló, a la Catalunya del Nord, que ha obligat a evacuar prop de 3.000 persones entre aquesta població i Santa Maria la Mar. El foc ha afectat un total de 30 hectàrees. La majoria dels evacuats són de 3 càmpings i també turistes i treballadors de les empreses de la zona. Les tasques s'han complicat pel fort vent que hi bufava. Des de Canet de Rosselló, Núria Peraire, amb el suport tècnic de Josep Lluís Blázquez.
8: El foc ha començat a una zona de càmpings entre Canet de Rosselló i Santa Maria la Mar a les 2 del migdia de dijous. Ha avançat ràpidament pel fort vent i ha arribat a la zona del port de Canet, concretament a la zona industrial, on ha afectat una de les empreses més importants a tot el món en la construcció de catamarans. Durant la nit la remullen per intentar que alguns edificis no es vegin afectats. Ho explica el prefecte del Departament de Pirineus Orientals, Pierre Pierre Reynaud.
1: Malauradament, un edifici ha quedat destruït i dediquem tots els esforços amb els bombers per intentar preservar els altres edificis del punt neuràlgic de l'activitat industrial.
8: Molts dels 3.000 evacuats són turistes dels tres càmpings afectats. Passen la nit en equipaments municipals de la zona. Es calcula que s'han cremat uns 250 bungalows.
9: Allà ja no hi ha res. Només tinc això. Però nosaltres estem bé. I això és el més important. Hem arribat quan ha començat el foc i hem vist que la policia aturava tots els cotxes i els allunyava del càmping. I hem anat a peu per veure què passava. Nosaltres tenim les coses a la zona de les caravanes i sí, estan segures.
8: Hi ha hagut una desena de ferits lleus.
10: 3CAT Info.
0: El Tribunal d'Apel·lació de París absol l'històric dirigent d'ETA, Josu Ternera, i obre la via perquè sigui extradit a Espanya. Considera que no queda provat que formés part de la banda terrorista a principis dels 2000. París, Isabel Galí.
11: El Tribunal d'Apel·lació de París absol José Antonio Urrutiko Etxea de les acusacions d'associació criminal amb fins terroristes entre els anys 2002 i el 2005. Una sentència aparentment positiva, però que permet que ara es puguin activar les dues euroordres contra ell que França ja ha aprovat. La justícia espanyola reclama Josu Ternera per jutjar-lo per l'atemptat contra la caserna de la Guàrdia Civil de Saragossa el 1987 i per finançament de banda terrorista a través de les Errico Tavernes. El que es desconeix encara és quan s'activaran les euroordres perquè cal una decisió del ministre de l'Interior i poden ser recorregudes. Era l'últim dels judicis pendents a França i l'absolució li impedeix allargar els processos fins al Tribunal de Cassació, el Tribunal Suprem francès.
0: I el govern de coalició alemany ha anunciat un ambiciós paquet de reformes legislatives que contemplen canvis en el sistema de pensions o en la pressió fiscal dels que menys ingressen. Algunes de les qüestions que reformaran ja han provocat una allau de crítiques, com per exemple la supressió de les baixes mèdiques per telèfon. Berlín, Jordi Regàs.
12: Alemanya introduirà el 2027 l'obligatorietat d'invertir un 2% del sou en el mercat de capitals. S'aposta pel model suec per garantir el futur de les pensions. En fiscalitat, les unitats familiars que ingressin menys de 60.000 euros se n'estalviaran 600 a la declaració. Friedrich Merz, canceller d'Alemanya.
13: Aquells que més pateixen la inflació i l'estancament dels salaris tindran un alleujament. Preveiem fins a 600 euros anuals per a una família mitjana. És un import respectable si tenim en compte els recursos limitats de les finances públiques.
12: Els partits d'esquerra qualifiquen la proposta de malabarisme econòmic. Mentre rebaixa la pressió fiscal, pugen les despeses en salut. Consideren que no hi haurà més diners per gastar. Per reduir l'absentisme laboral, Metz ha eliminat la baixa telefònica que es va introduir amb la Covid, una proposta que no ha agradat als metges, tampoc a l'oposició. Katharina Dröge, presidenta del grup parlamentari dels Verds.
14: Això és una declaració de desconfiança cap als treballadors del nostre país i trobo que és molt descarat. Qui tingui una infecció gàstrica haurà d'anar corrents el primer dia a la consulta del metge i els consultoris acabaran totalment desbordats.
12: Hi ha reformes, però, en les quals l'acord de coalició resisteix. Són temes delicats com la llei de successions, el preu de l'energia o la dependència. Les reformes a Alemanya podrien tot just haver començat.
0: I encara en plana internacional, l'estat britànic ha demanat perdó per l'escàndol de les adopcions forçades de fills de mares solteres des del 1949 fins al 1976. Uns 185.000 nadons van ser apartats de les seves mares i posats en adopció al Regne Unit com a resultat d'una cultura de la vergonya de l'embaràs fora del matrimoni. Londres, Quim Olivares.
15: El primer ministre sortint, Keir Starmer, ha reconegut que les adopcions no van ser un cas aïllat, sinó una pràctica assumida per les autoritats, les organitzacions religioses i la sanitat pública. Ha demanat perdó solemnament al Parlament a les mares i nens afectats. Sentim-lo.
16: Senyor president, demanem perdó i ho demanem de veritat, però no n'hi ha prou. Això també ha de ser l'inici d'un canvi real, treballant amb les persones afectades i les seves famílies per millorar l'accés als registres i proporcionar l'atenció i el suport que la gent necessita.
15: Les afectades ho esperaven des de feia anys perquè se les havia acusat d'abandonar els seus fills, quan això no va ser així. De fet, a moltes el sistema els va fer creure que no podrien fer-se càrrec dels seus fills per ser mares solteres. Sentim Anne Kinn, una de les mares en declaracions a la BBC 4.
17: D'alguna manera t'obligaven a fer això perquè és clar que t'estimes el teu fill. Però per què no el deixaries amb algú que potser el podria cuidar millor? Perquè ens van dir que no tindríem cap ajuda ni diners per cuidar-los, que no tindríem dret a cobrar cap ajuda social, cosa que també era totalment falsa.
15: No s'ha previst cap compensació als damnificats.
0: La justícia europea confirma que Google haurà de pagar una multa de més de 4.000 milions d'euros per haver obstaculitzat la competència d'empreses rivals. És la sanció més elevada de la història que la Unió Europea imposa contra un gegant tecnològic. Brussel·les, Bruno Fortea Miras.
18: Google va abusar de la seva posició dominant en el mercat gràcies al fet que l'empresa és propietària del sistema operatiu Android, indispensable perquè la majoria dels mòbils puguin funcionar. Perquè la gent pogués accedir a totes les aplicacions possibles dins d'aquest sistema Android, fa uns anys Google obligava els fabricants de mòbils a instal·lar de forma predeterminada el seu cercador i el seu navegador, el Google Chrome. Els usuaris, quan compraven un mòbil, ja se'ls trobaven descarregats i això, segons els jutges europeus, expulsava del mercat altres plataformes rivals que podien ser igual de vàlides. Els jutges consideren que Google impedia la lliure competència, vulnerant així les lleis europees. La companyia ha carregat contra la sentència. Recorda que s'ha adaptat a les exigències de Brussel·les per evitar que ara el seu navegador aparegui per defecte i defensa que fins i tot abans, quan el Google Chrome sortia de forma automàtica, els usuaris també eren lliures de descarregar-se altres plataformes rivals per navegar per internet. Però res d'això els ha servit per esquivar aquesta multa europea.
0: Tornant a casa nostra, el secretari de Mobilitat i Infraestructures del Govern, Manel Nadal, aposta per recuperar el pagament per l'ús de l'AP7, després que Salvador Illa qüestionés la retirada dels peatges en l'últim ple del Parlament. Nadal planteja que s'apliquin sistemes com els peatges tous, però descarta fórmules com la vinyeta, la tarifa plana temporal per ús. Pel secretari de Mobilitat, el criteri ha de ser el mateix en totes les vies ràpides estatals, ho deia el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
19: Recuperar els peatges amb la fórmula que vulguem, és un debat que hem de fer, i una cosa que quedi molt clara també, l'hem de fer amb el conjunt d'Espanya, perquè el que no podem fer és tenir una frontera a Ulldecona i una altra, no sé, a Lleida o a Serós, i que els camioners circulin lliures per el conjunt d'Espanya i que hi paguin.
0: Nadal també diu que el govern espanyol no inverteix prou a mantenir les autopistes i que l'AP7 ja no pot absorbir més trànsit de camions. Ara bé, el president de l'Associació de Transportistes AC-Trans, Eduard Tallac, creu que un peatge evitaria més el trànsit de turismes que el de camions.
20: Si tornem a posar peatges, en els camions no ens canvia res. Se'ns incrementa un cost i prou. És efecte dissuasori per aquí, pel vehicle particular. Nosaltres el que demanem és, si acabem posant algun peatge, alguna vinyeta, algun sistema de copagament de les infraestructures, hem de canviar la fiscalitat del sector.
0: Precisament aquest dijous ha sigut un dia complicat a la P7, on hi ha hagut 3 accidents amb camions implicats i quilòmetres de retencions.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La Guàrdia Civil investiga com a possible cas de violència masclista la mort d'una dona i la seva filla presumptament a mans del pare. Els fets han passat aquest dijous al vespre al municipi de Fenollà, a Alacant. Els equips d'emergència han arribat al domicili familiar i han trobat les dues dones mortes a mans, a més del presumpte agressor, i una altra filla de la parella amb ferides d'arma blanca. Tant l'home com l'altra filla han estat traslladats a un hospital. Segons fonts policials, no consten antecedents de violència masclista en aquesta parella. I l'OMS dona per acabat el brot d'antivirus que es va declarar a bord del vaixell Ondius. El director de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha explicat que ja han passat els dies necessaris des de l'últim positiu per poder donar per tancat el brot.
21: Avui l'últim contacte que havia estat exposat a l'antivirus, al creuer Ondius, ha acabat la quarantena, ha donat negatiu i ha tornat cap a casa seva. No s'ha registrat cap cas més des del 25 de maig. Per tant, ens complau anunciar-vos que l'OMS considera que el brot d'antivirus s'ha acabat.
0: L'antivirus va provocar la mort de 3 persones passatgeres del creuer. També es van detectar 13 casos positius i es va haver de fer seguiment de 650 contactes de 33 països. La primera setmana d'estiu, els serveis d'urgències dels hospitals i centres d'atenció primària catalans van atendre prop de 450 incidències relacionades amb la calor. Montse Poblet.
22: De les prop de 450 atencions d'emergència, 312 són per cops de calor, 128 per deshidratació i 2 per síncopes. I això s'hi ha d'afegir que en tot el juny hi ha hagut 218 morts prematures atribuïbles a les altes temperatures només a Catalunya. Precisament un nou estudi de l'IS Global sobre el risc que suposa la calor per la salut calcula que per cada grau extra de temperatura la mortalitat augmenta un 35% i les malalties que se'n deriven un 18%. La investigadora Elisabet Diago adverteix que si no hi ha un fre radical en les emissions de gasos d'efecte hivernacle,
2: aquest risc no està disminuint. La mortalitat s'estima que cada 2050 sigui 3,5 vegades més que la que tenim ara. I al 2080, més de 6 vegades la que tenim ara.
22: L'estudi de Diago ja considera els efectes de la calor extrema com el principal risc climàtic per la salut a l'estat espanyol i un factor d'atenció importantíssim pel sistema sanitari. L'estudi constata increments d'un 42% de les atencions d'urgències quan hi ha episodis de calor extrema i grans dificultats per atendre-les per part dels professionals.
2: Els professionals diuen que és esgotador per ells treballar en les onades del calor. Més del 96% de professionals consultats i envoltant un 60% diuen que té una dificultat per concentrar-se.
22: L'informe confirma que el risc d'emmalaltir o morir per altes temperatures és molt més elevat als barris de rendes baixes, en gent gran i en dones que viuen soles.
10: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
4: Aquest divendres l'estabilitat serà total, tal com hem tingut aquests darrers dies de sol i sense precipitacions és el que tindrem avui. I no només avui, també ja podem donar pràcticament garantia de dissabte i del temps de diumenge. A tot estirar tindrem algun núvol que pot aparèixer durant la tarda, però és tal l'estabilitat atmosfèrica que no permetrà que creixi i de precipitacions no se n'esperen pel que resta de setmana. Avui amb una mica de tramuntana, sobretot al matí, encara pot bufar amb una ratxa forta cap a l'àrea de l'Empordà, preferentment cap a l'àrea de Portbou, que tendirà a minvar, però no a desaparèixer durant la tarda. Pel que fa a les temperatures, pujarà una miqueta més respecte als valors de dijous. Dijous s'acostaven a la xifra dels 38, avui s'espera que aquesta xifra es pugui tocar a les Terres de l'Ebre i fins i tot acostar-se o tocar la xifra dels 39 graus, les més altes situades, com dèiem, a les Terres de l'Ebre. El Pla de Lleida, les més altes, al voltant dels 36-37 graus, a la Catalunya Central, entre els 34 i 36, i a les comarques de Girona, els 35 graus. Aquesta calor anirà més durant el cap de setmana, sobretot a partir de diumenge, on és molt probable que tornem a tenir una onada de calor amb màximes superiors als 40 graus.
10: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfodiari.
0: El Vaticà ha confirmat l'excomunió, és a dir, l'expulsió de l'Església Catòlica, de 6 bisbes vinculats a la fraternitat Sant Pius X, el moviment ultraconservador conegut com els lafebristes. Entre ells hi ha l'espanyol Alfonso de Galarreta i el suís Bernard Felay, que hi van ordenar 4 nous bisbes a Suïssa sense el permís del papa. El Vaticà considera aquesta consagració un acte de ruptura amb l'Església i adverteix que qualsevol clergue o fidel que s'uneixi als lafebristes també pot ser excomunicat. La fraternitat rebutja les reformes del Concili Vaticà II, defensa la missa en llatí i d'esquena als fidels i manté posicions molt allunyades de la línia oficial de l'Església. L'habitatge continua sent el principal factor que genera pobresa, segons Càritas. Per fer-hi front i augmentar el parc públic de pisos, l'entitat demana agilitzar els canvis legals perquè els espais que ha cedit l'Església es puguin reconvertir en immobles. Tarragona, Jordi Barranca.
5: Més de la meitat de les llars ateses per l'entitat l'any passat no tenen un espai digne on viure. És a dir, que habiten en immobles rellogats o comparteixen pis amb altres famílies. La solució passa per augmentar el parc públic d'habitatges. L'Església Catalana, de fet, fa uns mesos ja va signar la cessió d'espais a la Generalitat, uns pisos que encara no es poden posar a disposició de les famílies més necessitades perquè cal un canvi d'usos. És per això que reclamen agilitzar el canvi legal. Salvador Busquets, president de Càritas Catalunya.
23: L'Església té espais grans que es podien ocupar per persona. Només hi ha un problema. La normativa actual impedeix que puguin ser residencials, perquè tenen altres usos. E intentar canviar l'ús és un procés administratiu que falta veure si arriba a bon port, però que té una durada d'un any, un any i mig o dos anys.
5: A més, 7 de cada 10 famílies que té Càritas tenen dificultats per pagar les despeses de l'habitatge o els subministraments bàsics.
0: L'Audiència de Madrid obliga a Tresmedia a indemnitzar la socorrista que, per explicar un incident a la piscina on treballava, va fer servir l'expressió "la Elia Loparda", que es va fer viral. Considera que l'ús de la imatge i la veu en paròdies va lesionar el seu honor i eleva la condemna a 50.000 euros més interessos. El vídeo es va gravar el 2008, formava part d'una entrevista dels serveis informatius d'Antena 3 en què la socorrista explicava les conseqüències d'haver barrejat diversos components químics. Es va fer viral i durant anys s'ha fet servir en moltes paròdies que, segons la sentència, han causat greus problemes psicològics i laborals a la dona. I aquí hi ha una de les claus, segons la professora de Dret Civil de la UAB, Susana Navas.
1: Tu pots demanar que aquella imatge la treguin, però no tindràs dret a una indemnització, perquè aquí la clau és que s'ha ocasionat un perjudici, s'ha ocasionat un dany, però s'ha de provar, i ella ho prova amb diferents informes, que ha tingut tots uns danys de salut psicològics, inclús ha hagut de canviar de feina, l'han assetjat també a la feina. Això significa que hi ha un perjudici, que és el dany moral.
0: L'altra és la diferència entre l'ús purament informatiu d'aquella entrevista i la resta d'usos, perquè, segons Navas, cal el consentiment explícit de la persona per fer servir aquelles declaracions en qualsevol altre context.
1: La llei orgànica de protecció a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge diu molt clarament que el consentiment no es dona en general per qualsevol acte, sinó que són consentiments concrets per cada situació. Per tant, el primer consentiment que va donar per l'entrevista no permet que sigui un paraigües que comprengui tots els actes.
0: La sentència ordena a Tresmedia retirar aquest enregistrament de totes les seves plataformes, televisió, ràdio i pàgines web.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'artista Jaume Plensa ha cedit temporalment una de les seves obres al Museu Pau Casals del Vendrell, al Baix Penedès. Es tracta de la peça Yolandita, un bust de 2 metres d'alçada que presidirà els jardins del museu el pròxim any i mig, al Vendrell. Manel Sastre.
3: L'escultura forma part de la col·lecció d'obres de Plensa. És el bust d'una dona caribenya, feta en bronze i pintada totalment de blanc amb dues mans a la base. L'escultura establirà un diàleg amb la Vila Casals i les altres peces del jardí noucentista que va dissenyar Antoni Puiggairal, com l'Apolo de Josep Clarà o les flors de Josep Llimona. És un lloc just al centre del petit estany que hi ha i que Plensa ha triat expressament.
6: Està mirant a la casa, no està mirant a qui arriba o qui se'n va, sinó veritablement té aquesta voluntat introspectiva que crec que definia prou bé el talent i la música de Pau Casals, una mirada cap a l'interior del ser humà, i he volgut reflexar una mica això.
3: L'artista ja està preparant les seves dues exposicions que obre al setembre a Chicago i a Nova York. Jaume Plensa va ser distingit per la Generalitat el 2019 amb el guardó Pau Casals per la seva trajectòria artística internacional i aleshores ja es va comprometre a fer aquesta sessió. La peça es podrà veure als jardins de la Vila Casals fins al desembre del 2027. Serà un al·licient més a partir de la setmana vinent quan comença el Festival Internacional de Música a l'Auditori just al davant de la Casa Museu.
7: Avui no tremolaré, tot i que sé que tremolar té el seu encant.
0: El Petit de Cal Eril ha inaugurat aquest dijous el Festival Vida de Vilanova i la Geltrú amb una processó metafísica, un espectacle poètic basat en la cultura popular que ha implicat més d'un centenar de músics. Vilanova i la Geltrú, Montse Gener Riba.
24: El Petit de Cal Eril ha inaugurat el Vida Festival amb un concert que ha implicat un centenar de persones, entre artistes dalt de l'escenari i grups de cultura popular, bastoners, balls de cintes o de gitanes, entre el públic. Altres concerts han estat el de la canadenca Charlotte Cardin,

0: i també el de Triquell, amb energia i compromís social. El grup britànic Saint Etienne i Ralph Fitchu són altres propostes d'aquest primer dia de festival. Pel segon s'esperen Guitarrica de la Fuente o Lia Kali, i per dissabte les cantants Amaya i Maria Arnal o Fatboy Slim. Molta gent i bon ambient, com sempre, en un entorn màgic, el decorat natural de la masia en cabanyes molt ben il·luminat.
1: Esports amb David Ubach.
2: Aquest dijous s'ha viscut el primer acte principal de la gran sortida del Tour de França des de Barcelona, el dia que la selecció espanyola de futbol s'ha classificat per als vuitens de final del Mundial.
3: 3CAT Info.
2: El combinat de Luis de la Fuente s'ha imposat còmodament per 3-0 a Àustria en partit de 16 anys jugat a Los Angeles, en una actuació més que solvent. De la Fuente se'n felicitava, han acabat en declaracions a la televisió espanyola.
4: Los grandes equipos aparecen cuando se necesita de su presencia. Estábamos muy mentalizados en el partido más importante. Sabemos cómo funciona esta las eliminatorias y estábamos muy atentos con todo lo que había acontecido en los partidos previos.
2: Quatre catalans han estat titulars al conjunt espanyol: Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal, del Barça, i Cucurella, del Madrid, a més del blaugrana Pedri. Al segon temps han entrat Ferran Torres i Gavi, del Barça, a més del català de l'Atlètic de Madrid, Pubill. Els gols espanyols han marcat Oyarzabal dues vegades, als minuts 36 i 89, i entremig, ja la represa, Pedro Porro ha marcat el segon gol al 66. Lamine Yamal l'han triat el més valuós del partit. Respecte del Tour, s'ha fet la presentació dels equips, que han transitat un per un per l'avinguda de Gaudí, des del recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau fins a l'escenari, habilitat davant de la Sagrada Família. Tot plegat enfront d'unes 50.000 persones, segons dades de la Guàrdia Urbana. Un dels grans absents pel que fa als ciclistes de casa nostra és Marc Soler, de baixa per lesió. Soler, company de Tadej Pogacar a l'equip Emirates, s'ha referit a la rivalitat de l'eslové amb el danès Jonas Vingegaard, amb qui s'han repartit els darrers 6 tours. 4 Pogacar, 2 Vingegaard.
5: Hi ha molta tensió i sempre poden sortir coses que un mai s'espera i crear imprevistos, no?, que poden capgirar. Vingegaard ve de guanyar el Giro, com sempre està en una gran forma, i Pogacar donarà com sempre el màxim.
2: La gran sortida del Tour de França des de Barcelona ha estat la culminació d'una feina de fa anys, tal com admès al Tot Costa un dels impulsors, el president de la Volta a Catalunya, Rubén Peris.
6: La culminació d'una feina que vam començar a l'any 2003, que va tenir un moment d'interrupció i després es va tornar a reengegar, i realment doncs avui és la culminació d'allò.
2: Dissabte arrencarà la competició amb la primera etapa de les 3 en territori català. Una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres des de la zona del Fòrum fins a Montjuïc. I del Tour tornem al futbol.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El Barça ha tornat a la norma de l'1x1 del fair play financer que imposa la Lliga de Futbol Professional. La sortida de Lewandowski, les vendes d'Ansu Fati i Iñaki Peña i l'explotació de l'Spotify Camp Nou han estat els factors més decisius perquè el club blaugrana abandoni les limitacions a l'hora de fitxatge. Ara el Barça pot inscriure Anthony Gordon i pràcticament disposa de marge suficient per abordar una altra operació de xifres importants com la de Julián Álvarez. Pel que fa a l'Espanyol, ha confirmat el seu primer fitxatge. Es tracta de l'extrem barceloní Àlex Calatrava, de 26 anys, i que ha firmat fins al 2031 procedent del Castelló.
7: Crec que soc un jugador diferent, determinant. M'agrada normalment anar cap endavant, buscar l'última passada, acabar sempre la jugada, i la paraula seria determinant.
2: Recuperem ara el fil poliesportiu amb bàsquet.
3: 3CAT Info.
2: El Barça ha anunciat la sortida de dos nous jugadors que han acabat contracte, Nicola Provitola i Yusuf Afol. El Joventut també una sortida, la del base Guillem Vives, que marxa al Saragossa. I sense deixar la Lliga CB encara, el Madrid ha confirmat la marxa de mutu acord del seu tècnic l'última temporada, Sergio Scariolo. Del bàsquet al tenis, per explicar que el torneig de Wimbledon al barceloní Marcel Granollers, fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos, ha passat la primera ronda, en derrotar el duet Galloway-Pierce amb 2 sets, 7-6 i 6-3. En individuals, classificacions per tercera ronda de Fritz, de Minyaur, Munar, Zverev, Berrettini i Tiafoe en homes, i de Swiatek, Kiss i Rybakina en dones, entre d'altres. A l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins, Ferran Font i el Barça han rescindit de mutu acord el contracte que els unia fins al 2027. En el capítol d'incorporacions, el Barça està pendent d'anunciar la incorporació de Martí Casas, que ja es va acomiadar del Reus. També en hoquei patins, a l'hoquei lliga, Guillem Llorenç s'incorpora al Noia de cara a la propera temporada procedent de l'Igualada. Amb Waterpolo destaquem també que el Sant Andreu comença a reconstruir el seu equip femení i ha anunciat el fitxatge de la portera internacional amb els Països Baixos, Sara Buis, i la renovació de la també neerlandesa Robin Jutte. I en MotoGP, l'equip Gresini ha fet oficial que el seu segon pilot serà l'excampió de la categoria reina, Joan Mir. El balear arribarà de l'equip oficial Honda.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Llum verda definitiva del Parlament als primers pressupostos del govern de Salvador Illa. Esquerra i els comuns han sumat els seus vots als del PSC per aprovar uns números que no renovaven des del 2023. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros, un 22% més que els de fa 3 anys. Els bombers treballen per extingir l'incendi que ha cremat la zona entre Canet de Rosselló i Santa Maria la Mar, a la Catalunya del Nord. El foc ha obligat a evacuar 3.000 persones, la majoria de 3 càmpings que s'han hagut de desallotjar i també turistes i treballadors de les empreses de la zona. El fort vent que bufava ha complicat les tasques d'extinció. Una setmana després del doble terratrèmol a Veneçuela, els equips de rescat han localitzat un supervivent entre la runa. L'home, que era vigilant d'un pàrquing de La Guaira, està ingressat en un hospital de Caracas i la seva evolució és positiva. El país ja comença a afrontar les tasques de reconstrucció. Segona imputació aquesta setmana d'un alt càrrec de l'Estat pel cas Leire. El jutge que investiga les clavegueres del PSOE imputa la directora de la Guàrdia Civil i el seu número 2 per prevaricació i obstrucció de la justícia. Les principals associacions del cos i el PP han demanat la dimissió, mentre que a la Moncloa es mostren confiats i descarten cessaments. Juanma Moreno cedeix una vicepresidència a Vox i assumeix la prioritat nacional en les ajudes públiques per tornar a ser president d'Andalusia. El Parlament Autonòmic ha investit el candidat popular amb els vots de l'extrema dreta després d'un acord que inclou 150 mesures. Ucraïna reclama més bateries antiaèries i míssils Patriot als aliats després d'un atac rus amb míssils i drons que ha causat almenys 23 morts i 85 ferits. Aquest divendres s'ha declarat dia de dol a la capital ucraïnesa. Zelensky espera obtenir més ajuda militar en la cimera de l'OTAN de la setmana que ve. Catalunya lidera el nombre de peticions per regularitzar immigrants. Segons dades del govern, s'han fet prop de 260.000 sol·licituds. A tot l'Estat han fet la petició per obtenir els papers gairebé 1.200.000 persones. La majoria són llatinoamericans i estan en edat laboral.
1: Esports.
2: La selecció espanyola de futbol ha avançat als vuitens de final del Mundial. El combinat espanyol, amb 4 catalans titulars, s'ha imposat per 3-0 a Àustria en partit de setzens. Aquest dijous s'ha viscut el primer acte principal de la gran sortida del Tour de França des de Barcelona, amb la presentació dels equips des del recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau fins a la Sagrada Família, davant d'unes 50.000 persones. I el Barça ha tornat a la norma de l'1-1 del fair play financer que imposa la Lliga de Futbol Professional. Ara el club blaugrana ja pot inscriure Anthony Gordon i abordar una altra operació de xifres importants com la de Julián Álvarez.
0: I el temps serà ben estable durant tot el dia. El sol lluirà arreu del país i potser a la tarda apareixerà algun núvol inofensiu sobre el Pirineu. La calor serà una mica més intensa i les màximes més altes rondaran els 38 graus a les Terres de l'Ebre. La calor serà molt intensa també al Camp de Tarragona.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ja té l'oxigen que necessitava per afrontar la segona meitat del mandat i apuntalar la legislatura fins al final. El govern ha aprovat els seus primers pressupostos gràcies a Esquerra i als comuns. El president ha aconseguit els seus vots, però els socis parlamentaris l'avisen que no seran un xec en blanc. Els últims comptes es van aprovar el 2023, Albert Prat.
3: Gairebé a l'equador del mandat, Salvador Illa ha aconseguit la carta per seguir governant en minoria fins al maig del 2028.
4: Catalunya esdevé sinònim d'estabilitat i el que toca fer ara i el que ens comprometem a fer des del govern és executar cada euro i executar cada política.
3: Després de la votació, el president ha enviat una carta als militants del PSC ressaltant la importància d'uns pressupostos que diu que seran clau en els propers 10 anys. Els ha aprovat més tard del que volia i finalment Esquerra i els comuns han tancat files amb ell, però tant Esther Capella com Jessica Albiach l'han avisat que no abaixaran la guàrdia.
5: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions, ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords.
6: El govern tindrà pressupostos, però la legislatura i el futur de Catalunya dependrà de com s'aborden 3 temes: habitatge, rodalies i serveis públics.
3: La resta de partits hi han votat en contra, començant pel primer grup a l'oposició, Junts, que li ha criticat la falta de rumb. Antoni Castellà.
7: No hi ha projecte de país. És el poder pel poder, la gestió precària amb una majoria precària. I un punt crec, fora de lloc d'arrogància.
3: Els primers pressupostos d'aquesta legislatura freguen els 50.000 milions d'euros, són un 22% més que els últims que va aprovar el Parlament ara fa 3 anys, i 3 de cada 4 euros aniran a polítiques socials.
0: Tenim de qüestió, expliquem que els bombers se centren aquesta nit a remullar la zona de l'incendi de Canet de Rosselló, a la Catalunya del Nord, que ha obligat a evacuar prop de 3.000 persones entre aquesta població i Santa Maria la Mar. El foc ha afectat un total de 30 hectàrees. La majoria dels evacuats són de 3 càmpings i també turistes i treballadors de les empreses de la zona. Les tasques s'han complicat pel fort vent que hi bufava. Des de Canet de Rosselló, Núria Pedaire, amb el suport tècnic de Josep Lluís Blasquez.
8: El foc ha començat a una zona de càmpings entre Canet de Rosselló i Santa Maria la Mar a les 2 del migdia de dijous. Ha avançat ràpidament pel fort vent i ha arribat a la zona del port de Canet, concretament a la zona industrial, on ha afectat una de les empreses més importants a tot el món en la construcció de catamarans. Durant la nit la remullen per intentar que alguns edificis no es vegin afectats, ho explica el prefecte de el de

0: Hem arribat quan ha començat el foc i hem vist que la policia aturava tots els cotxes i els allunyava del càmping. I hem anat a peu per veure què passava. Nosaltres tenim les coses a la zona de les caravanes i sí, estan segures.
1: It's safe, yeah.
2: Hi ha hagut una desena de ferits lleus.
3: I a Veneçuela, 8 dies després del doble terratrèmol que s'ha sacsejat el país, encara hi ha espai per algun miracle.
4: Hernán, necesito que mires un poco hacia la cámara. Trata de mantenerte con las antiparras puestas, con los escombros que están saliendo. Ya esta es la idea que te pasemos la antiparra. Por favor. Sí, los lentes. Necesito que te los mantengas puestos por las pequeñas partículas que están cayendo. No te caiga ninguna al ojo que ya tienes dañado.
3: Els equips de rescat han localitzat en vida un treballador d'un pàrquing d'un edifici de La Guaira que ha resistit una setmana atrapat entre la runa. L'home està ingressat a l'Hospital de Caracas i la seva evolució és positiva. El cas d'aquest home és, però, una excepció i el país ja comença a pensar en la reconstrucció. L'equip de bombers de la Generalitat, que s'ha desplaçat al país, està fent revisions d'estructures per confirmar la seguretat d'alguns edificis. Miquel Jarque, l'enviat especial de 3CAT Info a Veneçuela, els ha acompanyat.
5: Un cop acabada pràcticament la fase de rescat amb la troballa avui d'un supervivent atrapat des de dimecres passat en un aparcament, la feina dels bombers és certificar l'estat dels habitatges. És el que espera Leire Piñango, a la Càtia a la Mar, una població que ja va patir l'any 2010 una esllavissada. Viu amb un nadó, la seva filla de 5 anys, el marit i la seva mare de 96 des de fa una setmana en un assentament de tendes de campanya des d'on veu casa seva. Fa 16 anys va perdre la casa per aquella esllavissada i li van oferir uns apartaments que ara són una pila de runa. Casa seva no ha caigut, però té por.
6: En el 2010 tuvimos la tragedia del deslizamiento de casa aquí en el sector Catamare. Después fue que nos achinaron apartamento y bueno, y no quisimos, o sea, cogerlo, pues. Y bueno, hasta ahorita que pasó, esto es lo que pasó y bueno, aquí nos encontramos aquí en la carretera, bueno, durmiendo por miedo de que vaya a suceder otra vez, bueno, vaya a pasar una tragedia.
5: Joan Gallart, sotsinspector dels bombers de la Generalitat, ha comprovat amb el seu equip aquesta por dels veïns.
7: Trobem una aglomeració important, normalment en els barris, de molta gent al carrer, perquè utilitzen els edificis el número menor d'hores possibles. També cal prendre atenció a possibles rèpliques del terratrèmol, aleshores no és una situació acabada. Qualsevol defecte que pugui tenir un edifici ja és una lesió, diguéssim, que té en contra i amb una resposta més dèbil que pugui rebre l'edifici.
5: Julián Ortiz és arquitecte del Ministeri i ha coordinat els bombers de la Generalitat en la certificació de 30 blocs d'edificis d'habitatges i diverses cases unifamiliars.
8: Enfocamos en la parte de las viviendas residenciales. Estamos yendo a las zonas que siguen en pie y donde sabemos que hay gente que está preocupada por no saber si volver a su vivienda o no. Donde de repente no están en un albergue temporal, sino en un estacionamiento o en la calle, que tienen su vivienda de pie, pero no están seguros o no tienen la confianza de volver a sus viviendas por el desconocimiento estructural.
5: Els bombers també estan revisant estructures crítiques com ara la universitat, instal·lacions de l'aeroport o l'hospital de Carallaca.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
3: Segona imputació aquesta setmana d'un alt càrrec de l'Estat pel cas Leire. Tres dies després d'assenyalar la presidenta de la CEPI, el jutge Santiago Pedraz imputa la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i el seu número 2 pels delictes de prevaricació i obstrucció a la justícia. Les principals associacions de Guàrdies Civils i el PP en reclamen la dimissió, però des de la Moncloa fan pinya, es mostren confiats i descarten més cessaments. Ángel Víctor Torres és el ministre de Política Territorial.
9: Vuelvo a denunciar es que haya partidos políticos que dictan sentencia ante investigaciones que están empezando. Dejemos todo, que los jueces hagan su trabajo y nos iría a todos mejor.
3: El jutge que investiga les clavegueres del PSOE ha citat per al 16 de juliol Mercedes González i el director adjunt de la Guàrdia Civil, Manuel Llamas. Els interrogarà sobre les reunions que van tenir amb l'exmilitant socialista, acusada d'intentar parar investigacions

0: l'entorn de Pedro Sánchez. Vol aclarir si, com apunta l'UCO, van fer gestions per rescabalar un comandant apartat per la seva implicació en el cas Hidrocarburs. El jutge també sospita que podrien haver influït en agents del cos perquè es posessin de perfil en casos que esquitxaven el PSOE i el govern espanyol. Mercedes González i el ministre de l'Interior neguen que actuessin a les ordres de l'exmilitant socialista. I a més d'això hem sabut que Hisenda finalment es persona en el cas de les joies trobades al despatx de Zapatero, una altra de les causes que esquitxen el PSOE. L'Audiència Nacional condemna a 2 anys i mig de presó l'exnúmero 2 d'Esperanza Aguirre al govern de la Comunitat de Madrid, Francisco Granados, per una peça del cas Púnica de corrupció. El tribunal considera l'exdirigent popular culpable dels delictes de frau i prevaricació per haver favorit una empresa d'esdeveniments en contractacions públiques a canvi de regals i favors. També ha dictat presó per a 4 exalcaldes del PP a la Comunitat de Madrid i un exsenador popular. I més qüestions. Vox entra al govern d'Andalusia amb una vicepresidència després del pacte amb el PP per investir Juanma Moreno. El Parlament Autonòmic ha reescollit el candidat popular amb els vots de l'extrema dreta poc després de l'anunci de l'acord, que recull 150 mesures. Una d'aquestes és la prioritat nacional que prediquen els de Santiago Abascal, és a dir, assegurar-se que els estrangers són els últims a la cua de les ajudes públiques. Moreno ha reconegut que ha hagut de claudicar amb l'entrada de Vox a l'executiu andalús després que es quedés a 2 escons de revalidar la majoria absoluta.
1: Es verdad que el resultado nuestro nos hacía pensar que podíamos gobernar en solitario, pero también es verdad que haya un representante de Vox en el Consejo de Gobierno nos ayuda.
0: A l'altra cara de la moneda, la líder dels socialistes andalusos, l'exvicepresidenta espanyola María Jesús Montero, ha qualificat el pacte de frau.
2: Por primera vez en la historia de Andalucía, desde el franquismo, va a entrar la ultraderecha en un gobierno andaluz. Esto es un pacto de vergüencilla.
0: I Vox, per la seva banda, ha celebrat el que és la 4ª entesa consecutiva amb el PP per governar en tàndem en comunitats autònomes, després dels pactes Extremadura, l'Aragó i Castella i Lleó.
3: 3CAT Info.
0: Ucraïna reclama més bateries antiaèries i ajuda militar als països aliats després de l'atac massiu de l'exèrcit rus sobre Kiev, que ha causat 25 morts i més de 80 ferits. Ha estat un dels atacs més intensos de la guerra, amb més de 70 míssils i 500 drons que han impactat en zones residencials. La capital ha declarat un dia de dol aquest divendres. Vladimir Zelensky afirma que més míssils Patriot haurien pogut salvar vides de civils. El president ucraïnès diu que el seu equip manté contactes amb els enviats de Trump i espera que arribi l'ajuda militar en la cimera de l'OTAN de la setmana que ve.
4: El més important, i per descomptat li demanem al president Trump i al seu equip, és afanyeu-vos. Únicament això, no necessitem gaires paraules més. Ja veieu el que passa quan l'ajuda arriba a Ucraïna lentament.
0: L'ONU i la Unió Europea han condemnat l'atac i els 27 han anunciat noves sancions a Moscou.
3: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
5: Aquest divendres l'estabilitat serà total, tal com hem tingut aquests darrers dies de sol i sense precipitacions és el que tindrem avui. I no només avui, també ja podem donar pràcticament garantia de dissabte i del temps de diumenge. A tot estirar tindrem algun núvol que pot aparèixer durant la tarda, però és tal l'estabilitat atmosfèrica que no permetrà que creixi i de precipitacions no se n'esperen pel que resta de setmana. Avui amb una mica de tramuntana, sobretot al matí, encara pot bufar amb una ratxa forta cap a l'àrea de l'Empordà, preferentment cap a l'àrea de Portbou, que tendirà a minvar, però no a desaparèixer durant la tarda. Pel que fa a les temperatures, pujarà una miqueta més respecte als valors de dijous. Dijous s'acostaven a la xifra dels 38, avui s'espera que aquesta xifra es pugui tocar a les Terres de l'Ebre i fins i tot acostar-se o tocar la xifra dels 39 graus, les més altes situades, com dèiem, a les Terres de l'Ebre. El Pla de Lleida, les més altes, al voltant dels 36-37 graus, a la Catalunya Central entre els 34 i 36 i a les comarques de Girona els 35 graus. Aquesta calor anirà més durant el cap de setmana, sobretot a partir de diumenge, on és molt probable que tornem a tenir una onada de calor amb màximes superiors als 40 graus.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Catalunya, amb prop de 260.000 sol·licituds, és la comunitat on hi ha hagut més peticions de regularització d'immigrants. A tot l'Estat, 1.200.000 persones han demanat acollir-se al procés i més de la meitat han obtingut un permís provisional de treball i de residència. Dues de cada tres són persones d'origen llatinoamericà i la gran majoria es troben en edat laboral. Madrid, Àngels Lafuente.
6: A l'hora de dibuixar un perfil ens trobem que més del 25% d'immigrants que han sol·licitat la regularització són colombians, seguits dels marroquins i els veneçolans. Hi ha lleugerament més homes que dones i 8 de cada 10 tenen menys de 45 anys. Una dada que, segons ha destacat Pilar Cancela, secretària d'Estat de Migracions, facilitarà la seva integració.
7: El 81% de los solicitantes tienen menos de 45 años. Este es un dato tremendamente relevante y muy sólido, muy consistente y que además refleja muy bien el impacto de este proceso. Creo que es de las cuestiones que nos servirán después también para abordar la siguiente fase, que es tan importante como es la fase de integración.
6: En total, 1.175.000 persones han demanat regularitzar la seva situació a tot l'Estat. 257.000 ho han fet a Catalunya, la comunitat amb més peticions, seguida de Madrid amb 202.000 i el País Valencià i Andalusia que superen les 160.000 peticions. Unes dades que dupliquen les previsions inicials perquè, segons expliquen, era difícil saber quantes persones hi havia en situació irregular. I davant la quantitat d'expedients rebuts s'ha reforçat el personal a les oficines d'estrangeria per agilitzar els tràmits i comprovar que els papers aportats estan en regla. Pilar Cancela garanteix que tothom rebrà una resposta.
7: No va jugar el silencio negativo. Todo el mundo va a tener y va a haber resuelto su procedimiento. Por tanto, de esos expedientes que están en tramitación, pues a medida que se vayan aportando la documentación que se le requiera, se subsanarà i immediatament se resolverà.
6: L'admissió dona dret a un permís temporal de residència i treball. De fet, 160.000 persones ja s'han incorporat al mercat laboral en sectors com l'hostaleria, el comerç i la construcció. 7 de cada 10 dels nous contractes són indefinits.
0: El procés de regularització no s'acaba amb l'aprovació de les sol·licituds. Les entitats socials adverteixen que ara cal agilitzar els tràmits perquè aquestes persones puguin començar a treballar. El següent pas és obtenir el número de la Seguretat Social i el TIE, que és la targeta d'identificació d'estranger, uns documents que són imprescindibles perquè els contractin. La vicepresidenta de Polítiques Socials de la Taula del Tercer Sector, Natàlia Valenzuela, demana facilitar l'accés a la feina per evitar que aquestes persones tornin a quedar en situació irregular d'aquí un any.
8: Hem insistit que la regularització no acabava amb els papers. Per això és urgent l'obtenció de la targeta d'identificació d'estrangers, del número de la Seguretat Social, perquè sense això les persones no podran ser contractades. Sabem que la burocràcia és lenta i feixuga, però els tràmits administratius han de ser àgils i eficients.
0: Les entitats recorden, però, que la integració no depèn només de tenir una feina. Asseguren que també cal garantir l'accés a l'habitatge, a l'energia i a la participació en la vida social perquè la inclusió sigui real. I Junts denuncia davant la Comissió Europea el procés de regularització. Ho ha avançat al matí de Catalunya Ràdio la líder del partit a Madrid, Míriam Nogueras, que assegura que Pedro Sánchez, actuat d'esquena a Europa, i ha menys tingut el català en el procediment.
9: I Espanya no ha avisat a la Unió Europea que faria això i no s'ha coordinat amb els diferents estats per fer-ho, però sobretot també per la llengua. No pot ser que Catalunya no tingui ni veu ni vot i no pot ser que es ningunegi el català d'aquesta manera.
0: El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha ordenat investigar la denúncia d'una treballadora de l'empresa Atico que assegura que se la va acomiadar per parlar català a la feina. El conseller ha ordenat investigar el cas a l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics perquè investigui i adopti les mesures oportunes davant d'aquesta denúncia. Ella diu que durant els 10 mesos que va estar a l'empresa va rebre de manera reiterada indicacions i retrets perquè no fes servir el català en l'entorn professional. La sentim amb la veu distorsionada perquè vol mantenir l'anonimat.
10: Estava reemplaçant la meva companya a recepció i tenia la meva jefa al costat. I va venir un proveïdor i pues, l'ascensor sin pepis a l'esquerra. I se'm gira i em fa, te he dicho muchas veces que aquí no hablamos el catalán, que la lengua oficial d'aquí és el castellano y que nadie te entiende.
0: L'empresa assegura en un comunicat que l'acomiadament va respondre exclusivament a motius professionals relacionats amb l'actitud de l'empleada en l'entorn de treball i les reiterades incidències que afectaven el funcionament de l'equip. Afegeix que l'empresa es va fundar a Catalunya amb emprenedors catalans i que la seva filosofia és atendre cada client de la manera en què la comunicació sigui més fàcil i que fan servir el català, el castellà i l'anglès. Sentim la directora d'operacions de Tico.
11: És una decisió estrictament laboral, el que passa és que s'ha volgut presentar com a conflicte lingüístic, però no té absolutament res a veure. Aquesta interpretació no respon gens a la realitat de la nostra empresa ni als valors en què treballem.
0: A Tico té una desena de centres de treball a Barcelona. I expliquem també que l'atur baixa al juny, però menys que els últims 6 anys. El mes passat es van registrar 37.000 treballadors més a la Seguretat Social i es van superar per primera vegada els 4 milions d'afiliats a Catalunya gràcies a la temporada d'estiu. El nombre d'aturats s'ha reduït de 450 persones, però a la demarcació de Lleida hi ha 255 desocupats més. Paco Ramos és el secretari de Treball de la Generalitat.
12: Cada vegada és més difícil reduir l'atur i créixer en ocupació i encara ho estem aconseguint, però el ritme no serà sempre el mateix, cada vegada serà més lent aquest creixement de l'ocupació i disminució de l'atur.
0: El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ja es noten els efectes de la regularització de migrants.
13: Se ve la aceleración en la afiliación, se mantiene el pulso de actividad, pero ya se empiezan a ver los efectos positivos de esta regularización en sectores, por ejemplo, como la construcción o servicios, que eran algunos de los sectores que más demandaban mano de obra.
0: Comissions Obreres demana un finançament adequat perquè el SOC pugui atendre els que s'han acollit a la regularització de migrants i la UGT reclama noves mesures per crear ocupació estable per tothom.
3: 3CAT Info.
0: I abans dels esports us expliquem que els productors de musclos del Delta de l'Ebre reclamen l'obertura de la bocana del fangar per reduir la temperatura de l'aigua i garantir la supervivència de les cries. L'aigua pot arribar als 31 graus les properes setmanes. Tarragona, Jordi Barranca.
14: Els 28 graus és la temperatura a partir de la qual les cries de musclo moren. El problema està quan aquests registres s'allarguen durant diversos dies. Per això reivindiquen que s'avanci per aconseguir l'obertura de la bocana del fangar. Gerardo Bonet és el gerent de FEPROMODEL.
15: Augmentaria la circulació, augmentaria la resiliència de tot el que hi ha dins de l'abadia, de tots els éssers vius que hi ha a l'abadia del fangar, i bueno, jo crec que és l'última cosa que havíem de fer, no? per assegurar-nos de que es podia produir este millorament de les condicions a l'abadia del fangar.
14: Per l'efecte de l'erosió, cada any el fangar es tanca 22 metres. Al ser l'abadia que està més al nord és la que nota més l'efecte dels vents que refreden la temperatura. Segons dades del sector, uns 500.000 quilos de musclo, un 20% de la producció aproximadament, encara està per collir.
3: Esports.
0: Amb David Ubach.
16: Aquest dijous s'ha viscut el primer acte principal de la gran sortida del Tour de França des de Barcelona, el dia que la selecció espanyola de futbol s'ha classificat per als vuitens de final del Mundial.
3: 3CAT Info.
16: El combinat de Luis de la Fuente s'ha imposat còmodament per 3-0 a Àustria en partit de setzen jugat a Los Angeles, en una actuació més que solvent. De la Fuente se'n felicitava en acabat en declaracions de televisió espanyola.
17: Los grandes equipos aparecen cuando se necesita de su presencia. Estábamos muy mentalizados en el partido más importante. Sabemos cómo funciona esta de las eliminatorias y estábamos muy atentos con todo lo que había acontecido en los partidos previos.
16: Quatre catalans han estat titulars al conjunt espanyol: Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal del Barça i Cucurella del Madrid, a més del blaugrana Pedri. Al segon temps han entrat Ferran Torres i Gavi del Barça, a més del català de l'Atlètic de Madrid, Pubill. Els gols d'Espanya els han marcat Oyarzabal dues vegades, als minuts 36 i 89, i entremig, ja l'ha represa, això sí, Pedro Porro ha marcat el segon gol al 66. Lamine Yamal l'han triat el més valuós del partit. Respecte del Tour, s'ha fet la presentació dels equips que han transitat un per un per l'Avinguda de Gaudí des del recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau fins a l'escenari habilitat davant de la Sagrada Família. Tot plegat davant d'unes 50.000 persones, segons dades de la Guàrdia Urbana. Al vessant esportiu, la representació catalana es circumscriu a dos ciclistes del conjunt Caja Rural. Un dels equips convidats són Joel Nicolau i Abel Balderston. Els sentim tots dos.
18: És el somiant, no? Qualsevol ciclista jo crec que somia en sortir a córrer el Tour i aquí estem, vivint un somni.
16: Primer Nicolau i ara Balderston.
19: Clar, des que així que ho sabem, doncs bastant, la veritat, però bueno, intento no imaginar-me molt i pensar el dia a dia.
16: Són declaracions de tot dos als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio. Dissabte arrencarà la competició amb la primera etapa de les 3 en territori català, una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres des de la zona del Fòrum fins a Montjuïc. I del Tour tornem ara al futbol.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
16: El Barça ha tornat a la norma de l'1x1 del fair play financer que imposa la Lliga de Futbol Professional. La sortida de Lewandowski, les vendes d'Ansu Fati i Iñaki Peña i l'explotació de l'Spotify Camp Nou han estat els factors més decisius perquè el club blaugrana abandoni, doncs, les limitacions a l'hora de fitxar. Ara el Barça ja pot inscriure Anthony Gordon i pràcticament disposa de marge suficient per abordar una altra operació de xifres importants com la de Julián Álvarez. Pel que fa a l'Espanyol, ha confirmat el seu primer fitxatge. Es tracta de l'extrem barceloní Àlex Calatrava, de 26 anys, i que ha firmat fins al 2031 procedent del Castelló. Per cert, que l'Espanyol ha tancat un altre amistós de pretemporada. Serà el 8 d'agost al camp del Coventry anglès, un equip que acaba d'ascendir a la Premier League. D'altra banda, la UEFA ha comunicat que de cara a la propera temporada descartarà per reglament l'expulsió dels jugadors que es tapin la boca per parlar durant els partits. I al futbol català, el president de l'Europa, Héctor Ibar, ha parlat al tot costa de la consulta que el club grasenc farà als socis en relació a la instal·lació de la gespa natural al Nou Sardenya. Ibar també ha desvelat que des de l'Ajuntament de Barcelona van provar de negociar amb la Federació Espanyola un canvi en la normativa.
20: Tant el David Escuder com l'alcalde Collboni fan fins última hora, estem parlant del mes d'abril, una pressió molt forta amb el president de la Federació Espanyola i, segons tinc entès, acaba això amb una conversa doncs molt pujada de to, on el president de la Federació Espanyola es nega amb rodon i tan sols plantejar-ho.
16: I afegim que el Llei de 1939 ha adquirit la marca Llei de Club de Futbol, que inclou el nom, l'escut, les xarxes socials i els trofeus del Lleida Esportiu i de la Unió Esportiva Lleida. Recuperem ara el fil poliesportiu amb bàsquet.
3: L'actualitat esportiva a fons.
16: Per explicar que el Barça ha anunciat la sortida de dos nous jugadors que han acabat contracte, Nicola Provítola i Yusuf Afol. El base argentí s'acomiada després de 5 temporades al club blaugrana, mentre que el pivot senegalès marxa després de 2 anys a l'equip. El Joventut també una sortida, la del base Guillem Vives, que marxa al Saragossa després de completar 5 temporades en la seva segona etapa a la penya. El Joventut, per cert, farà oficial en les pròximes hores el fitxatge d'Isaac Nogués, un escorta badaloní de 22 anys, format al planter vertinegre i procedent del València ara. Sense deixar la Lliga CB, afegim que el Madrid ha confirmat la marxa de mutu acord amb el club blanc del seu tècnic, l'última temporada, Sergio Scariolo. En les pròximes hores, el Madrid farà oficial la incorporació del preparador badaloní Pedro Martínez a la banqueta blanca per 3 temporades. I encara en bàsquet, la selecció espanyola ha derrotat per 109-81 Dinamarca en partit de classificació per al Mundial de l'any que ve disputat a Madrid.
3: Són 2:15.

0: Principals titulars, llum verda definitiva del Parlament als primers pressupostos del govern de Salvador Illa. Esquerra i els comuns han sumat els seus vots als del PSC per aprovar uns números que no renovaven des del 2023. Els comptes preguen els 50.000 milions d'euros. Els bombers treballen per extingir l'incendi que ha cremat la zona entre Canet de Rosselló i Santa Maria la Mar, a la Catalunya del Nord. El foc ha obligat a evacuar 3.000 persones, la majoria de 3 càmpings que s'han hagut de desallotjar. A partir d'ara us explicarem que la justícia europea confirma una multa contra Google de més de 4.000 milions d'euros per haver obstaculitzat la competència d'empreses rivals. També que el secretari de Mobilitat del Govern, Manel Nadal, creu que s'ha de tornar a pagar peatge per circular per l'AP7, tot i descartar fórmules com la vinyeta. Ho deia en una entrevista al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio. I parlarem de 3Media, que haurà d'indemnitzar la socorrista que, per explicar un incident a la piscina on treballava, va fer servir l'expressió "la Elia Doparda", que es va fer viral. L'Audiència de Madrid considera provat que l'ús de la imatge i la veu en paròdies van lesionar el seu honor.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que la selecció espanyola de futbol ha avançat als vuitens de final del Mundial en derrotar per 3-0 a Àustria en partit de 700. I aquest dijous, d'altra banda, s'ha viscut el primer acte principal de la gran sortida del Tour de França des de Barcelona, amb la presentació dels equips a la zona de la Sagrada Família davant d'unes 50.000 persones.
0: I el temps, arriben dies de calor molt intensa. Aquest divendres les màximes pujaran un parell de graus respecte a ahir. Les temperatures més altes rondaran els 38 a les Terres de l'Ebre. A partir de diumenge, nova onada de calor. El temps serà assolellat, sense precipitacions, en lloc del país. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ja té l'oxigen que necessitava per afrontar la segona meitat del mandat i apuntalar la legislatura fins al final. El govern ha aprovat els seus primers pressupostos gràcies a Esquerra i als comuns. El president ha aconseguit els seus vots, però els socis parlamentaris l'avisen que no seran un xec en blanc. Els últims comptes es van aprovar el 2023, Albert Prat.
3: Gairebé a l'equador del mandat, Salvador Illa ha aconseguit la carta per seguir governant en minoria fins al maig del 2028.
4: Catalunya esdevé sinònim d'estabilitat, i el que toca fer ara i el que ens comprometem a fer des del govern és executar cada euro i executar cada política.
3: Després de la votació, el president ha enviat una carta als militants del PSC ressaltant la importància d'uns pressupostos que diu que seran clau en els propers 10 anys. Els ha aprovat més tard del que volia i finalment Esquerra i els comuns han tancat files amb ell, però tant Esther Capella com Jessica Albiach l'han avisat que no abaixaran la guàrdia.
5: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions, ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords.
6: El govern tindrà pressupostos, però la legislatura i el futur de Catalunya dependrà de com s'aborden 3 temes: habitatge, rodalies i serveis públics.
3: La resta de partits hi han votat en contra, començant pel primer grup a l'oposició, Junts, que li ha criticat la falta de rumb. Antoni Castellà.
7: No hi ha projecte de país. És el poder pel poder, la gestió precària amb una majoria precària. I un punt, crec, fora de lloc d'arrogància.
3: Els primers pressupostos d'aquesta legislatura freguen els 50.000 milions d'euros, són un 22% més que els últims que va aprovar el Parlament ara fa 3 anys, i 3 de cada 4 euros aniran a polítiques socials.
0: Els bombers se centren aquesta nit a remullar la zona de l'incendi de Canet de Rosselló, a la Catalunya del Nord, que ha obligat a evacuar prop de 3.000 persones entre aquesta població i Santa Maria la Mar. El foc ha afectat un total de 30 hectàrees. La majoria dels evacuats són de 3 càmpings i també turistes i treballadors de les empreses de la zona. Les tasques s'han complicat pel fort vent que hi bufava. Des de Canet de Rosselló, Núria Peraire, amb el suport tècnic de Josep Lluís Blázquez.
8: El foc ha començat a una zona de càmpings entre Canet de Rosselló i Santa Maria la Mar a les 2 del migdia de dijous. Ha avançat ràpidament pel fort vent i ha arribat a la zona del port de Canet, concretament a la zona industrial, on ha afectat una de les empreses més importants a tot el món en la construcció de catamarans. Durant la nit la remullen per intentar que alguns edificis no es vegin afectats. Ho explica el prefecte del Departament de Pirineus Orientals, Pierre Pierre Renaud.
1: Malauradament, un edifici ha quedat destruït i dediquem tots els esforços amb els bombers per intentar preservar els altres edificis del punt neuràlgic de l'activitat industrial.
8: Molts dels 3.000 evacuats són turistes dels tres càmpings afectats. Passen la nit en equipaments municipals de la zona. Es calcula que s'han cremat uns 250 bungalows.
9: Allà ja no hi ha res. Només tinc això. Però nosaltres estem bé. I això és el més important.
10: Hem arribat quan ha començat el foc i hem vist que la policia aturava tots els cotxes i els allunyava del càmping. I hem anat a peu per veure què passava. Nosaltres tenim les coses a la zona de les caravanes i sí, estan segures.
8: Hi ha hagut una desena de ferits lleus.
11: 3CAT Info.
0: El Tribunal d'Apel·lació de París absol l'històric dirigent d'ETA, Josu Ternera, i obre la via perquè sigui extradit a Espanya. Considera que no queda provat que formés part de la banda terrorista a principis dels 2000. París, Isabel Galí.
12: El Tribunal d'Apel·lació de París absol José Antonio Urrutiko Etxea de les acusacions d'associació criminal amb fins terroristes entre els anys 2002 i el 2005. Una sentència aparentment positiva, però que permet que ara es puguin activar les dues euroordres contra ell que França ja ha aprovat. La justícia espanyola reclama Josu Ternera per jutjar-lo per l'atemptat contra la caserna de la Guàrdia Civil de Saragossa el 1987 i per finançament de banda terrorista a través de les Errico Tavernes. El que es desconeix encara és quan s'activaran les euroordres perquè cal una decisió del ministre de l'Interior i poden ser recorregudes. Era l'últim dels judicis pendents a França i l'absolució li impedeix allargar els processos fins al Tribunal de Cassació, el Tribunal Suprem francès.
0: I el govern de coalició alemany ha anunciat un ambiciós paquet de reformes legislatives que contemplen canvis en el sistema de pensions o en la pressió fiscal dels que menys ingressen. Algunes de les qüestions que reformaran ja han provocat una allau de crítiques, com per exemple la supressió de les baixes mèdiques per telèfon. Berlín, Jordi Regàs.
13: Alemanya introduirà el 2027 l'obligatorietat d'invertir un 2% del sou en el mercat de capitals. S'aposta pel model suec per garantir el futur de les pensions. En fiscalitat, les unitats familiars que ingressin menys de 60.000 euros se n'estalviaran 600 a la declaració. Friedrich Merz, canceller d'Alemanya.
14: Aquells que més pateixen la inflació i l'estancament dels salaris tindran un alleujament. Preveiem fins a 600 euros anuals per a una família mitjana. És un import respectable si tenim en compte els recursos limitats de les finances públiques.
13: Els partits d'esquerra qualifiquen la proposta de malabarisme econòmic. Mentre rebaixa la pressió fiscal, pugen les despeses en salut. Consideren que no hi haurà més diners per gastar. Per reduir l'absentisme laboral, Merz ha eliminat la baixa telefònica que es va introduir amb la Covid, una proposta que no ha agradat als metges, tampoc a l'oposició. Catalina Tröge, presidenta del grup parlamentari dels Verds.
15: Això és una declaració de desconfiança cap als treballadors del nostre país i trobo que és molt descarat. Qui tingui una infecció gàstrica haurà d'anar corrents el primer dia a la consulta del metge i els consultoris acabaran totalment desbordats.
13: Hi ha reformes, però, en les quals l'acord de coalició resisteix. Són temes delicats com la llei de successions, el preu de l'energia o la dependència. Les reformes a Alemanya podrien tot just haver començat.
0: I encara en plana internacional, l'estat britànic ha demanat perdó per l'escàndol de les adopcions forçades de fills de mares solteres des del 1949 fins al 1976. Uns 185.000 nadons van ser apartats de les seves mares i posats en adopció al Regne Unit com a resultat d'una cultura de la vergonya de l'embaràs fora del matrimoni. Londres, Quim Olivares.
16: El primer ministre sortint, Keir Starmer, ha reconegut que les adopcions no van ser un cas aïllat, sinó una pràctica assumida per les autoritats, les organitzacions religioses i la sanitat pública. Ha demanat perdó solemnament al Parlament a les mares i nens afectats. Sentim-lo.
17: Senyor president, demanem perdó i ho demanem de veritat, però no n'hi ha prou. Això també ha de ser l'inici d'un canvi real, treballant amb les persones afectades i les seves famílies per millorar l'accés als registres i proporcionar l'atenció i el suport que la gent necessita.
16: Les afectades ho esperaven des de feia anys perquè se les havia acusat d'abandonar els seus fills, quan això no va ser així. De fet, a moltes el sistema els va fer creure que no podrien fer-se càrrec dels seus fills per ser mares solteres. Sentim Anne Kim, una de les mares en declaracions a la BBC 4.
18: D'alguna manera t'obligaven a fer això perquè és clar que t'estimes el teu fill. Però per què no el deixaries amb algú que potser el podria cuidar millor? Perquè ens van dir que no tindríem cap ajuda ni diners per cuidar-los, que no tindríem dret a cobrar cap ajuda social, cosa que també era totalment falsa.
16: No s'ha previst cap compensació als damnificats.
0: La justícia europea confirma que Google haurà de pagar una multa de més de 4.000 milions d'euros per haver obstaculitzat la competència d'empreses rivals. És la sanció més elevada de la història que la Unió Europea imposa contra un gigant tecnològic. Brussel·les, Bruno Fortea Miras.
19: Google va abusar de la seva posició dominant en el mercat gràcies al fet que l'empresa és propietària del sistema operatiu Android, indispensable perquè la majoria dels mòbils puguin funcionar. Perquè la gent pogués accedir a totes les aplicacions possibles dins d'aquest sistema Android, fa uns anys Google obligava els fabricants de mòbils a instal·lar de forma predeterminada el seu cercador i el seu navegador, el Google Chrome. Els usuaris, quan compraven un mòbil, ja se'ls trobaven descarregats i això, segons els jutges europeus, expulsava del mercat altres plataformes rivals que podien ser igual de vàlides. Els jutges consideren que Google impedia la lliure competència, vulnerant així les lleis europees. La companyia ha carregat contra la sentència. Recorda que s'ha adaptat a les exigències de Brussel·les per evitar que ara el seu navegador aparegui per defecte i defensa que fins i tot abans, quan el Google Chrome sortia de forma automàtica, els usuaris també eren lliures de descarregar-se altres plataformes rivals per navegar per internet. Però res d'això els ha servit per esquivar aquesta multa europea.
0: Tornen a casa nostra el secretari de Mobilitat i Infraestructures del Govern, Manel Nadal, aposta per recuperar el pagament per l'ús de l'AP7, després que Salvador Illa qüestionés la retirada dels peatges en l'últim ple del Parlament. Nadal planteja que s'apliquin sistemes com els peatges tous, però descarta fórmules com la vinyeta, la tarifa plana temporal per ús. Pel secretari de Mobilitat, el criteri ha de ser el mateix en totes les vies ràpides estatals, ho deia el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
20: Recuperar els peatges d'una fórmula que vulguem, és un debat que hem de fer, i una cosa que quedi molt clara també, l'hem de fer amb el conjunt d'Espanya, perquè el que no podem fer és tenir una frontera a Ulldecona i una altra, no sé, a Lleida o a Serós, i que els camioners circulin lliures per al conjunt d'Espanya i que hi paguin.
0: Nadal també diu que el govern espanyol no inverteix prou a mantenir les autopistes i que l'AP7 ja no pot absorbir més trànsit de camions. Ara bé, el president de l'Associació de Transportistes AC-Trans, Eduard Tallac, creu que un peatge evitaria més el trànsit de turismes que el de camions.
21: Si tornem a posar peatges, en els camions no ens canvia res. Se'ns incrementa un cost i prou. És efecte dissuasori per aquí, pel vehicle particular. Nosaltres el que demanem és, si acabem posant algun peatge, alguna vinyeta, algun sistema de copagament de les infraestructures, hem de canviar la fiscalitat del sector.
0: Precisament aquest dijous ha sigut un dia complicat a la P7, on hi ha hagut 3 accidents amb camions implicats i quilòmetres de retencions.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La Guàrdia Civil investiga com a possible cas de violència masclista la mort d'una dona i la seva filla presumptament a mans del pare. Els fets han passat aquest dijous al vespre al municipi de Fenollà, a Alacant. Els equips d'emergència han arribat al domicili familiar i han trobat les dues dones mortes, a mans, a més del presumpte agressor, i una altra filla de la parella amb ferides d'arma blanca. Tant l'home com l'altra filla han estat traslladats a un hospital. Segons fonts policials, no consten antecedents de violència masclista en aquesta parella. I l'OMS dona per acabat el brot d'antivirus que es va declarar a bord del vaixell Ondius. El director de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha explicat que ja han passat els dies necessaris des de l'últim positiu per poder donar per tancat el brot.
22: Avui l'últim contacte que havia estat exposat a l'antivirus, al creuer Ondius, ha acabat la quarantena. Ha donat negatiu i ha tornat cap a casa seva. No s'ha registrat cap cas més des del 25 de maig. Per tant, ens complau anunciar-vos que l'OMS considera que el brot d'antivirus s'ha acabat.
0: L'antivirus va provocar la mort de 3 persones passatgeres del creuer. També es van detectar 13 casos positius i es va haver de fer seguiment de 650 contactes de 33 països. La primera setmana d'estiu, els serveis d'urgències dels hospitals i centres d'atenció primària catalans van atendre prop de 450 incidències relacionades amb la calor. Montse Poblet.
23: De les prop de 450 atencions d'emergència, 312 són per cops de calor, 128 per deshidratació i 2 per síncopes. I això s'hi ha d'afegir que en tot el juny hi ha hagut 218 morts prematures atribuïbles a les altes temperatures només a Catalunya. Precisament un nou estudi de l'IS Global sobre el risc que suposa la calor per la salut calcula que per cada grau extra de temperatura la mortalitat augmenta un 35% i les malalties que se'n deriven un 18%. La investigadora Elisabet Diago adverteix que si no hi ha un fre radical en les emissions de gasos d'efecte hivernacle,
2: aquest risc no està disminuint. La mortalitat s'estima que cada 2050 sigui 3,5 vegades més que la que tenim ara. I el 2080, més de 6 vegades la que tenim ara.
23: L'estudi de Diago ja considera els efectes de la calor extrema com el principal risc climàtic per la salut a l'estat espanyol i un factor d'atenció importantíssim pel sistema sanitari. L'estudi constata increments d'un 42% de les atencions d'urgències quan hi ha episodis de calor extrema i grans dificultats per atendre-les per part dels professionals.
2: Els professionals diuen que és esgotador per a ells treballar en les onades del calor. Més del 96% de professionals consultats i en voltant un 60% diuen que té una dificultat per concentrar-se.
23: L'informe confirma que el risc d'emmalaltir o morir per altes temperatures és molt més elevat als barris de rendes baixes, en gent gran i en dones que viuen soles.
11: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
4: Aquest divendres l'estabilitat serà total, tal com hem tingut aquests darrers dies de sol i sense precipitacions és el que tindrem avui. I no només avui, també ja podem donar pràcticament garantia de dissabte i del temps de diumenge. A tot estirar tindrem algun núvol que pot aparèixer durant la tarda, però és tal l'estabilitat atmosfèrica que no permetrà que creixi i de precipitacions no se n'esperen pel que resta de setmana. Avui amb una mica de tramuntana, sobretot al matí, encara pot bufar amb una ratxa forta cap a l'àrea de l'Empordà, preferentment cap a l'àrea de Portbou, que tendirà a minvar, però no a desaparèixer durant la tarda. Pel que fa a les temperatures, pujarà una miqueta més respecte als valors de dijous. Dijous s'acostaven a la xifra dels 38, avui s'espera que aquesta xifra es pugui tocar a les Terres de l'Ebre i fins i tot acostar-se o tocar la xifra dels 39 graus, les més altes situades, com dèiem, a les Terres de l'Ebre. El Pla de Lleida, les més altes, al voltant dels 36-37 graus, a la Catalunya Central, entre els 34 i 36, i a les comarques de Girona, els 35 graus. Aquesta calor anirà més durant el cap de setmana, sobretot a partir de diumenge, on és molt probable que tornem a tenir una onada de calor amb màximes superiors als 40 graus.
11: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: El Vaticà ha confirmat l'excomunió, és a dir, l'expulsió de l'Església Catòlica, de 6 bisbes vinculats a la fraternitat Sant Pius Desè, el moviment ultraconservador conegut com els lafebristes. Entre ells hi ha l'espanyol Alfonso de Galarreta i el suís Bernard Felay, que hi van ordenar 4 nous bisbes a Suïssa sense el permís del papa. El Vaticà considera aquesta consagració un acte de ruptura amb l'Església i adverteix que qualsevol clergue o fidel que s'uneixi als lafebristes també pot ser excomunicat. La fraternitat rebutja les reformes del Concili Vaticà II, defensa la missa en llatí i d'esquena als fidels i manté posicions molt allunyades de la línia oficial de l'Església. L'habitatge continua sent el principal factor que genera pobresa, segons Càritas. Per fer-hi front i augmentar el parc públic de pisos, l'entitat demana agilitzar els canvis legals perquè els espais que ha cedit l'Església es puguin reconvertir en immobles. Tarragona, Jordi Barranca.
5: Més de la meitat de les llars ateses per l'entitat l'any passat no tenen un espai digne on viure. És a dir, que habiten en immobles rellogats o comparteixen pis amb altres famílies. La solució passa per augmentar el parc públic d'habitatges. L'Església Catalana, de fet, fa uns mesos ja va signar la cessió d'espais a la Generalitat, uns pisos que encara no es poden posar a disposició de les famílies més necessitades perquè cal un canvi d'usos. És per això que reclamen agilitzar el canvi il·legal. Salvador Busquets, president de Càritas Catalunya.
6: L'Església té espais grans que es podien ocupar per persones. Només hi ha un problema. La normativa actual impedeix que puguin ser residencials, perquè tenen altres usos. E intentar canviar l'ús és un procés administratiu que falta veure si arriba a bon port, però que té una durada d'un any, un any i mig, dos anys.
5: A més, 7 de cada 10 famílies que té Càritas tenen dificultats per pagar les despeses de l'habitatge o els subministraments bàsics.
0: L'Audiència de Madrid obliga a Tresmedia a indemnitzar la socorrista que, per explicar un incident a la piscina on treballava, va fer servir l'expressió la Elia Loparda, que es va fer viral. Considera que l'ús de la imatge i la veu en paròdies va lesionar el seu honor i eleva la condemna a 50.000 euros més interessos. El vídeo es va gravar el 2008, formava part d'una entrevista dels serveis informatius d'Antena 3 en què la socorrista explicava les conseqüències d'haver barrejat diversos components químics. Es va fer viral i durant anys s'ha fet servir en moltes paròdies que, segons la sentència, han causat greus problemes psicològics i laborals a la dona. I aquí hi ha una de les claus, segons la professora de Dret Civil de la UAB, Susana Navas.
1: Tu pots demanar que aquella imatge la treguin, però no tindràs dret a una indemnització, perquè aquí la clau és que s'ha ocasionat un perjudici, s'ha ocasionat un dany, però s'ha de provar. I ella ho prova amb diferents informes, que ha tingut tots uns danys de salut psicològics, inclús ha hagut de canviar de feina, l'han assetjat també a la feina. Això significa que hi ha un perjudici, que és el dany moral.
0: L'altra és la diferència entre l'ús purament informatiu d'aquella entrevista i la resta d'usos, perquè, segons Navas, cal el consentiment explícit de la persona per fer servir aquelles declaracions en qualsevol altre context.
1: La llei orgànica de protecció a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge diu molt clarament que el consentiment no es dona en general per qualsevol acte, sinó que són consentiments concrets per cada situació. Per tant, el primer consentiment que va donar per l'entrevista no permet que sigui un paraigües que comprengui tots els actes.
0: La sentència ordena a Tresmedia retirar aquest enregistrament de totes les seves plataformes, televisió, ràdio i pàgines web.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'artista Jaume Plensa ha cedit temporalment una de les seves obres al Museu Pau Casals del Vendrell, al Baix Penedès. Es tracta de la peça Yolandita, un bust de 2 metres d'alçada que presidirà els jardins del museu el pròxim any i mig, el Vendrell Manel Sastre.
7: L'escultura forma part de la col·lecció d'obres de Plensa, és el bust d'una dona caribenya, feta en bronze i pintada totalment de blanc amb dues mans a la base. L'escultura establirà un diàleg amb la Vila Casals i les altres peces del jardí noucentista que va dissenyar Antoni Puiggairal, com la Polo de Josep Clarà o les Flors de Josep Llimona. És un lloc just al centre del petit estany que hi ha i que Plensa ha triat expressament.
9: Està mirant a la casa, no està mirant a qui arriba o qui se'n va, sinó veritablement té aquesta voluntat introspectiva que crec que definia prou bé el talent i la música de Pau Casals, una mirada cap a l'interior del ser humà, i he volgut reflexar una mica això.
7: L'artista ja està preparant les seves dues exposicions que obre al setembre a Chicago i a Nova York. Jaume Plensa va ser distingit per la Generalitat el 2019 amb el guardó Pau Casals per la seva trajectòria artística internacional i aleshores ja es va comprometre a fer aquesta sessió. La peça es podrà veure als jardins de la Vila Casals fins al desembre del 2027. Serà un al·licient més a partir de la setmana vinent quan comença el Festival Internacional de Música a l'Auditori just al davant de la Casa Museu.
24: Avui no tremolaré, tot i que sé que tremolar té el seu encant.
0: El Petit de Cal Eril ha inaugurat aquest dijous el Festival Vida de Vilanova i la Geltrú amb una processó metafísica, un espectacle poètic basat en la cultura popular que ha implicat més d'un centenar de músics. Vilanova i la Geltrú, Montse Gené Riba.
25: El Petit de Cal Eril ha inaugurat el Vida Festival amb un concert que ha implicat un centenar de persones, entre artistes dalt de l'escenari i grups de cultura popular, bastoners, balls de cintes o de gitanes, entre el públic. Altres concerts han estat el de la canadenca Charlotte Cardin. I també el de Triquell, amb energia i compromís social. El grup britànic Saint Etienne i Ralph Fitchu són altres propostes d'aquest primer dia de festival. Pel segon s'esperen Guitarrica de la Fuente o Lia Cali i per dissabte les cantants Amaya i Maria Arnal o Fatboy Slim. Molta gent i bon ambient, com sempre, en un entorn màgic, el decorat natural de la masia en cabanyes molt ben il·luminat.
0: Esports, amb David Obac.
8: Aquest dijous s'ha viscut el primer acte principal de la gran sortida del Tour de França des de Barcelona, el dia que la selecció espanyola de futbol s'ha classificat per als vuitens de final del Mundial.
3: 3CAT Info.
8: El combinat de Luis de la Fuente s'ha imposat còmodament per 3-0 a Àustria en partit de setzens jugat a Los Angeles, en una actuació més que solvent. De la Fuente se'n felicitava, han acabat en declaracions a la televisió espanyola.
10: Los grandes equipos aparecen cuando se necesita de su presencia. Estábamos muy mentalizados en el partido más importante. Sabemos cómo funcionan estas las eliminatorias y estábamos muy atentos con todo lo que había acontecido en los partidos previos.
8: Quatre catalans han estat titulars al conjunt espanyol. Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal, del Barça, i Cucurella, del Madrid, a més del blaugrana Pedri. Al segon temps han entrat Ferran Torres i Gavi, del Barça, a més del català de l'Atlètic de Madrid, Pubill. Els gols espanyols han marcat Oyarzabal dues vegades, als minuts 36 i 89, i entremig, ja la represa, Pedro Porro ha marcat el segon gol al 66. Lamine Yamal l'han triat el més valuós del partit. Respecte del Tour, s'ha fet la presentació dels equips, que han transitat un per un per l'avinguda de Gaudí, des del recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau fins a l'escenari, habilitat davant de la Sagrada Família. Tot plegat enfront d'unes 50.000 persones, segons dades de la Guàrdia Urbana. Un dels grans absents pel que fa als ciclistes de casa nostra és Marc Soler, de baixa per lesió. Soler, company de Tadej Pogacar a l'equip Emirates, s'ha referit a la rivalitat de l'eslové amb el danès Jonas Vingegaard, amb qui s'han repartit els darrers 6 tours. 4 Pogacar, 2 Vingegaard.
12: Hi ha molta tensió i sempre poden sortir coses que un mai s'espera i crear imprevistos, no?, que poden capgirar. Vingegaard ve de guanyar el Giro, com sempre està en una gran forma, i Pogacar donarà com sempre el màxim.
8: La gran sortida del Tour de França des de Barcelona ha estat la culminació d'una feina de fa anys, tal com admès al Tot Costa un dels impulsors, el president de la Volta a Catalunya, Rubén Peris.
13: La culminació d'una feina que vam començar a l'any 2003, que va tenir un moment d'interrupció i després es va tornar a reengegar, i realment doncs avui és la culminació d'allò.
8: Dissabte arrencarà la competició amb la primera etapa de les 3 en territori català. Una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres des de la zona del Fòrum fins a Montjuïc. I del Tour tornem al futbol.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: El Barça ha tornat a la norma de l'1x1 del fair play financer que imposa la Lliga de Futbol Professional. La sortida de Lewandowski, les vendes d'Ansu Fati i Iñaki Peña i l'explotació de l'Spotify Camp Nou han estat els factors més decisius perquè el club blaugrana abandoni les limitacions a l'hora de fitxatge. Ara el Barça pot inscriure Anthony Gordon i pràcticament disposa de marge suficient per abordar una altra operació de xifres importants com la de Julián Álvarez. Pel que fa a l'Espanyol, ha confirmat el seu primer fitxatge. Es tracta de l'extrem barceloní Àlex Calatrava, de 26 anys, i que ha firmat fins al 2031 procedent del Castelló.
14: Crec que soc un jugador diferent, determinant. M'agrada normalment anar cap endavant, buscar l'última passada, acabar sempre la jugada, i la paraula seria determinant.
8: Recuperem ara el fil poliesportiu amb bàsquet.
3: 3CAT Info.
8: El Barça ha anunciat la sortida de dos nous jugadors que han acabat contracte, Nicola Provitola i Yusuf Afol. El Joventut també una sortida, la del base Guillem Vives, que marxa al Saragossa. I sense deixar la Lliga CB encara, el Madrid ha confirmat la marxa de mutu acord del seu tècnic l'última temporada, Sergio Scariolo. Del bàsquet al tenis, per explicar que el torneig de Wimbledon al barceloní Marcel Granollers, fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos, ha passat la primera ronda, en derrotar el duet Galloway-Pierce amb 2 sets, 7-6 i 6-3. En individuals, classificacions per tercera ronda de Fritz, de Minyaur, Munar, Asbarev, Berrettini i Tiafoe en homes, i de Sviatek, Kiss i Rybakina en dones, entre d'altres. A l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins, Ferran Font i el Barça han rescindit de mutu acord el contracte que els unia fins al 2027. En el capítol d'incorporacions, el Barça està pendent d'anunciar la incorporació de Martí Casas, que ja es va acomiadar del Reus. També en hoquei patins, a l'hoquei Lliga, Guillem Llorenç s'incorpora al Noia de cara a la propera temporada procedent de l'Igualada. En Waterpolo destaquem també que el Sant Andreu comença a reconstruir el seu equip femení i ha anunciat el fitxatge de la portera internacional amb els Països Baixos, Sara Buis, i la renovació de la també neerlandesa Robin Jutte. I en MotoGP, l'equip Gresini ha fet oficial que el seu segon pilot serà l'excampió de la categoria reina, Joan Mir. El balear arribarà de l'equip oficial Honda.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Llum verda definitiva del Parlament als primers pressupostos del govern de Salvador Illa. Esquerra i els comuns han sumat els seus vots als del PSC per aprovar uns números que no es renovaven des del 2023. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros, un 22% més que els de fa 3 anys. Els bombers treballen per extingir l'incendi que ha cremat la zona entre Canet de Rosselló i Santa Maria la Mar, a la Catalunya del Nord. El foc ha obligat a evacuar 3.000 persones, la majoria de 3 càmpings que s'han hagut de desallotjar i també turistes i treballadors de les empreses de la zona. El fort vent que bufava ha complicat les tasques d'extinció. Una setmana després del doble terratrèmol a Veneçuela, els equips de rescat han localitzat un supervivent entre la runa. L'home, que era vigilant d'un pàrquing de La Guaira, està ingressat en un hospital de Caracas i la seva evolució és positiva. El país ja comença a afrontar les tasques de reconstrucció. Segona imputació aquesta setmana d'un alt càrrec de l'Estat pel cas Leire. El jutge que investiga les clavegueres del PSOE imputa la directora de la Guàrdia Civil i el seu número 2 per prevaricació i obstrucció de la justícia. Les principals associacions del COS i el PP han demanat la dimissió, mentre que a la Moncloa es mostren confiats i descarten cessaments. Juanma Moreno cedeix una vicepresidència a Vox i assumeix la prioritat nacional en les ajudes públiques per tornar a ser president d'Andalusia. El Parlament Autonòmic ha investit el candidat popular amb els vots de l'extrema dreta després d'un acord que inclou 150 mesures. Ucraïna reclama més bateries antiaèries i míssils Patriot als aliats després d'un atac rus amb míssils i drons que ha causat almenys 23 morts i 85 ferits. Aquest divendres s'ha declarat dia de dol a la capital ucraïnesa. Zelensky espera obtenir més ajuda militar en la cimera de l'OTAN de la setmana que ve. Catalunya lidera el nombre de peticions per regularitzar immigrants. Segons dades del govern, s'han fet prop de 260.000 sol·licituds. A tot l'Estat han fet la petició per obtenir els papers gairebé 1.200.000 persones. La majoria són llatinoamericans i estan en edat laboral.
1: Esports.
2: La selecció espanyola de futbol ha avançat als vuitens de final del Mundial. El combinat espanyol, amb 4 catalans titulars, s'ha imposat per 3-0 a Àustria en partit de setzens. Aquest dijous s'ha viscut el primer acte principal de la gran sortida del Tour de França des de Barcelona, amb la presentació dels equips des del recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau fins a la Sagrada Família, davant d'unes 50.000 persones. I el Barça ha tornat a la norma de l'1-1 del fair play financer que imposa la Lliga de Futbol Professional. Ara el club blaugrana ja pot inscriure Anthony Gordon i abordar una altra operació de xifres importants com la de Julián Álvarez.
0: I el temps serà ben estable durant tot el dia. El sol lluirà arreu del país i potser a la tarda apareixerà algun núvol inofensiu sobre el Pirineu. La calor serà una mica més intensa i les màximes més altes rondaran els 38 graus a les Terres de l'Ebre. La calor serà molt intensa també al Camp de Tarragona.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ja té l'oxigen que necessitava per afrontar la segona meitat del mandat i apuntalar la legislatura fins al final. El govern ha aprovat els seus primers pressupostos gràcies a Esquerra i als comuns. El president ha aconseguit els seus vots, però els socis parlamentaris l'avisen que no seran un xec en blanc. Els últims comptes es van aprovar el 2023, Albert Prat.
3: Gairebé a l'equador del mandat, Salvador Illa ha aconseguit la carta per seguir governant en minoria fins al maig del 2028.
4: Catalunya esdevé sinònim d'estabilitat i el que toca fer ara i el que ens comprometem a fer des del govern és executar cada euro i executar cada política.
3: Després de la votació, el president ha enviat una carta als militants del PSC ressaltant la importància d'uns pressupostos que diu que seran clau en els propers 10 anys. Els ha aprovat més tard del que volia i finalment Esquerra i els comuns han tancat files amb ell, però tant Esther Capella com Jessica Albiach l'han avisat que no abaixaran la guàrdia.
5: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions, ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords.
6: El govern tindrà pressupostos, però la legislatura i el futur de Catalunya dependrà de com s'aborden 3 temes: habitatge, rodalies i serveis públics.
3: La resta de partits hi han votat en contra, començant pel primer grup a l'oposició, Junts, que li ha criticat la falta de rumb. Antoni Castellà.
7: No hi ha projecte de país. És el poder pel poder, la gestió precària amb una majoria precària i un punt crec, fora de lloc d'arrogància.
3: Els primers pressupostos d'aquesta legislatura freguen els 50.000 milions d'euros, són un 22% més que els últims que va aprovar el Parlament ara fa 3 anys, i 3 de cada 4 euros aniran a polítiques socials.
0: Canviem de qüestió, expliquem que els bombers se centren aquesta nit a remullar la zona de l'incendi de Canet de Rosselló, a la Catalunya del Nord, que ha obligat a evacuar prop de 3.000 persones entre aquesta població i Santa Maria la Mar. El foc ha afectat un total de 30 hectàrees. La majoria dels evacuats són de 3 càmpings i també turistes i treballadors de les empreses de la zona. Les tasques s'han complicat pel fort vent que hi bufava. Des de Canet de Rosselló, Núria Pedaire, amb el suport tècnic de Josep Lluís Blasquez.
8: El foc ha començat a una zona de càmpings entre Canet de Rosselló i Santa Maria la Mar a les 2 del migdia de dijous. Ha avançat ràpidament pel fort vent i ha arribat a la zona del port de Canet, concretament a la zona industrial, on ha afectat una de les empreses més importants a tot el món en la construcció de catamarans. Durant la nit la remullen per intentar que alguns edificis no es vegin afectats, ho explica el prefecte del Departament de Pirineus Orientals, Pierre
9: Reynaud. Malauradament, un edifici ha quedat destruït i dediquem tots els esforços amb els bombers per intentar preservar els altres edificis del punt neuràlgic de l'activitat industrial.
8: Molts dels 3.000 evacuats són turistes dels 3 càmpings afectats. Passen la nit en equipaments municipals de la zona. Es calcula que s'han cremat uns 250 bungalows.
10: Allà ja no hi ha res. Només tinc això. Però nosaltres estem bé. I això és el més important.
11: Hem arribat quan ha començat el foc i hem vist que la policia aturava tots

0: clave.
1: Hernán, necesito que mires un poco hacia la cámara. Trata de mantenerte con las antiparras puestas, con los escombros que están saliendo. Ya esa es la idea, que te pasemos la antiparra. Por favor. Sí, los lentes. Necesito que te los mantengas puestos por las pequeñas partículas que están cayendo. No te caiga ninguna al ojo, que ya tienes dañado.
2: Els equips de rescat han localitzat en vida un treballador d'un pàrquing d'un edifici de la Guaira que ha resistit una setmana atrapat entre la runa. L'home està ingressat a l'Hospital de Caracas i la seva evolució és positiva. El cas d'aquest home és, però, una excepció i el país ja comença a pensar en la reconstrucció. L'equip de bombers de la Generalitat, que s'ha desplaçat al país, està fent revisions d'estructures per confirmar la seguretat d'alguns edificis. Miquel Jarque, l'enviat especial de 3CAT Info a Veneçuela, els ha acompanyat.
3: Un cop acabada pràcticament la fase de rescat amb la troballa avui d'un supervivent atrapat des de dimecres passat en un aparcament, la feina dels bombers és certificar l'estat dels habitatges. És el que espera Leire Piñango, a la Càtia a la Mar, una població que ja va patir l'any 2010 una esllavissada. Viu amb un nadó, la seva filla de 5 anys, el marit i la seva mare de 96 des de fa una setmana en un assentament de tendes de campanya des d'on veu casa seva. Fa 16 anys va perdre la casa per aquella esllavissada i li van oferir uns apartaments que ara són una pila de runa. Casa seva no ha caigut, però té por.
4: En el 2010 tuvimos la tragedia del deslizamiento de casa aquí en el sector Catamare. Después fue que nos achinaron apartamento y bueno, y no quisimos, o sea, cogerlo, pues. Y bueno, hasta ahorita que pasó, esto es lo que pasó y bueno, aquí nos encontramos aquí en la carretera, bueno, durmiendo por miedo de que vaya a suceder otra vez, bueno, vaya a pasar una tragedia.
3: Joan Gallard, sotsinspector dels bombers de la Generalitat, ha comprovat amb el seu equip aquesta por dels veïns.
5: Trobem una aglomeració important, normalment en els barris, de molta gent al carrer, perquè utilitzen els edificis el número menor d'hores possibles. També cal prendre atenció a possibles rèpliques del terratrèmol. Aleshores, no és una situació acabada. Qualsevol defecte que pugui tenir un edifici ja és una lesió, diguéssim, que té en contra i amb una resposta més dèbil que pugui rebre l'edifici.
3: Julián Ortiz és arquitecte del Ministeri i ha coordinat els bombers de la Generalitat en la certificació de 30 blocs d'edificis d'habitatges i diverses cases unifamiliars.
6: Enfocamos en la parte de las viviendas residenciales. Estamos yendo a las zonas que siguen en pie y donde sabemos que hay gente que está preocupada por no saber si volver a su vivienda o no. Donde de repente no están en un albergue temporal, sino en un estacionamiento o en la calle, que tienen su vivienda de pie, pero no están seguros o no tienen la confianza de volver a sus viviendas por el desconocimiento estructural.
3: Els bombers també estan revisant estructures crítiques com ara la universitat, instal·lacions de l'aeroport o l'hospital de Carallaca.
7: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
2: Segona imputació aquesta setmana d'un alt càrrec de l'Estat pel cas Leire. Tres dies després d'assenyalar la presidenta de la CEPI, el jutge Santiago Pedraz imputa la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i el seu número 2 pels delictes de prevaricació i obstrucció a la justícia. Les principals associacions de Guàrdies Civils i el PP en reclamen la dimissió, però des de la Moncloa fan pinya, es mostren confiats y descartan más cesaments. Ángel Víctor Torres es el ministro de Política Territorial.
8: Vuelvo a denunciar es que haya partidos políticos que dictan sentencia ante investigaciones que están empezando. Dejemos todo, que los jueces hagan su trabajo y nos iría a todos mejor.
2: El jutge que investiga les clavegueres del PSOE ha citat per al 16 de juliol Mercedes González i el director adjunt de la Guàrdia Civil, Manuel Llamas. Els interrogarà sobre les reunions que van tenir amb l'exmilitant socialista, acusada d'intentar parar investigacions a l'entorn de Pedro Sánchez. Vol aclarir si, com apunta l'UCO, van fer gestions per rescabalar un comandant apartat per la seva implicació en el cas Hidrocarburs. El jutge també sospita que podrien haver influït en agents del cos perquè es posessin de perfil en casos que esquitxaven el PSOE i el govern espanyol. Mercedes González i el ministre de l'Interior neguen que actuessin a les ordres de l'exmilitant socialista. I a més d'això hem sabut que Hisenda finalment es persona en el cas de les joies trobades al despatx de Zapatero, una altra de les causes que esquitxen el PSOE.

0: L'Audiència Nacional condemna a 2 anys i mig de presó l'ex número 2 d'Esperanza Aguirre al govern de la Comunitat de Madrid, Francisco Granados, per una peça del cas Púnica de corrupció. El tribunal considera l'exdirigent popular culpable dels delictes de frau i prevaricació per haver favorit una empresa d'esdeveniments en contractacions públiques a canvi de regals i favors. També ha dictat presó per a 4 exalcaldes del PP a la Comunitat de Madrid i un exsenador popular. I més qüestions. Vox entra al govern d'Andalusia amb una vicepresidència després del pacte amb el PP per investir Juanma Moreno. El Parlament Autonòmic ha escollit el candidat popular amb els vots de l'extrema dreta poc després de l'anunci de l'acord, que recull 150 mesures. Una d'aquestes és la prioritat nacional que prediquen els de Santiago Abascal, és a dir, assegurar-se que els estrangers són els últims a la cua de les ajudes públiques. Moreno ha reconegut que ha hagut de claudicar amb l'entrada de Vox a l'executiu andalús després que es quedés a 2 escons de revalidar la majoria absoluta.
1: Es verdad que el resultado nuestro nos hacía pensar que podíamos gobernar en solitario, pero también es verdad que haya un representante de Vox en el Consejo de Gobierno nos ayuda.
0: A l'altra cara de la moneda, la líder dels socialistes andalusos, l'exvicepresidenta espanyola María Jesús Montero, ha qualificat el pacte de frau.
2: Por primera vez en la historia de Andalucía, desde el franquismo, va a entrar la ultraderecha en un gobierno andaluz. Esto es un pacto de vergüencilla.
0: I Vox, per la seva banda, ha celebrat el que és la 4ª entesa consecutiva amb el PP per governar en tàndem en comunitats autònomes, després dels pactes Extremadura, l'Aragó i Castella i Lleó.
3: 3CAT Info.
0: Ucraïna reclama més bateries antiaèries i ajuda militar als països aliats després de l'atac massiu de l'exèrcit rus sobre Kiev, que ha causat 25 morts i més de 80 ferits. Ha estat un dels atacs més intensos de la guerra, amb més de 70 míssils i 500 drons que han impactat en zones residencials. La capital ha declarat un dia de dol aquest divendres. Vladimir Zelensky afirma que amb més míssils Patriot haurien pogut salvar vides de civils. El president ucraïnès diu que el seu equip manté contactes amb els enviats de Trump i espera que arribi l'ajuda militar en la cimera de l'OTAN de la setmana que ve.
4: El més important, i per descomptat li demanem al president Trump i al seu equip, és afanyeu-vos. Únicament això, no necessitem gaires paraules més. Ja veieu el que passa quan l'ajuda arriba a Ucraïna lentament.
0: L'ONU i la Unió Europea han condemnat l'atac i els 27 han anunciat noves sancions a Moscou.
3: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
5: Aquest divendres l'estabilitat serà total, tal com hem tingut aquests darrers dies de sol i sense precipitacions és el que tindrem avui. I no només avui, també ja podem donar pràcticament garantia de dissabte i del temps de diumenge. A tot estirar tindrem algun núvol que pot aparèixer durant la tarda, però és tal l'estabilitat atmosfèrica que no permetrà que creixi i de precipitacions no se n'esperen pel que resta de setmana. Avui amb una mica de tramuntana, sobretot al matí, encara pot bufar amb una ratxa forta cap a l'àrea de l'Empordà, preferentment cap a l'àrea de Portbou, que tendirà a minvar, però no a desaparèixer durant la tarda. Pel que fa a les temperatures, pujarà una miqueta més respecte als valors de dijous. Dijous s'acostaven a la xifra dels 38, avui s'espera que aquesta xifra es pugui tocar a les Terres de l'Ebre i fins i tot acostar-se o tocar la xifra dels 39 graus, les més altes situades, com dèiem, a les Terres de l'Ebre. El Pla de Lleida, les més altes, al voltant dels 36-37 graus, a la Catalunya Central entre els 34 i 36 i a les comarques de Girona els 35 graus. Aquesta calor anirà més durant el cap de setmana, sobretot a partir de diumenge, on és molt probable que tornem a tenir una onada de calor amb màximes superiors als 40 graus.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Catalunya, amb prop de 260.000 sol·licituds, és la comunitat on hi ha hagut més peticions de regularització d'immigrants. A tot l'Estat, 1.200.000 persones han demanat acollir-se al procés i més de la meitat han obtingut un permís provisional de treball i de residència. 2 de cada 3 són persones d'origen llatinoamericà i la gran majoria es troben en edat laboral. Madrid, Àngels Lafuente.
6: A l'hora de dibuixar un perfil ens trobem que més del 25% d'immigrants que han sol·licitat la regularització són colombians, seguits dels marroquins i els veneçolans. Hi ha lleugerament més homes que dones i 8 de cada 10 tenen menys de 45 anys. Una dada que, segons ha destacat Pilar Cancela, secretària d'Estat de Migracions, facilitarà la seva integració.
7: El 81% de los solicitantes tienen menos de 45 años. Este es un dato tremendamente relevante, muy sólido, muy consistente y que además refleja muy bien el impacto de este proceso. Creo que es de las cuestiones que nos servirán después también para abordar la siguiente fase, que es tan importante como es la fase de integración.
6: En total, 1.175.000 persones han demanat regularitzar la seva situació a tot l'Estat. 257.000 ho han fet a Catalunya, la comunitat amb més peticions, seguida de Madrid amb 202.000 i el País Valencià i Andalusia que superen les 160.000 peticions. Unes dades que dupliquen les previsions inicials perquè, segons expliquen, era difícil saber quantes persones hi havia en situació irregular. I davant la quantitat d'expedients rebuts s'ha reforçat el personal a les oficines d'estrangeria per agilitzar els tràmits i comprovar que els papers aportats estan en regla. Pilar Cancela garanteix que tothom rebrà una resposta.
7: No va jugar en silencio negativo. Todo el mundo va a tener y va a haber resuelto su procedimiento. Por tanto, de esos expedientes que están en tramitación, pues a medida que se vayan aportando la documentación que se le requiera, se subsanarà i immediatament se resolverà.
6: L'admissió dona dret a un permís temporal de residència i treball. De fet, 160.000 persones ja s'han incorporat al mercat laboral en sectors com l'hostaleria, el comerç i la construcció. 7 de cada 10 dels nous contractes són indefinits.
0: El procés de regularització no s'acaba amb l'aprovació de les sol·licituds. Les entitats socials adverteixen que ara cal agilitzar els tràmits perquè aquestes persones puguin començar a treballar. El següent pas és obtenir el número de la Seguretat Social i el TIE, que és la targeta d'identificació d'estranger, uns documents que són imprescindibles perquè els contractin. La vicepresidenta de Polítiques Socials de la Taula del Tercer Sector, Natàlia Valenzuela, demana facilitar l'accés a la feina per evitar que aquestes persones tornin a quedar en situació irregular d'aquí un any.
8: Hem insistit que la regularització no acabava amb els papers. Per això és urgent l'obtenció de la targeta d'identificació d'estrangers, del número de la Seguretat Social, perquè sense això les persones no podran ser contractades. Sabem que la burocràcia és lenta i feixuga, però els tràmits administratius han de ser àgils i eficients.
0: Les entitats recorden, però, que la integració no depèn només de tenir una feina. Asseguren que també cal garantir l'accés a l'habitatge, a l'energia i a la participació en la vida social perquè la inclusió sigui real. I Junts denuncia davant la Comissió Europea el procés de regularització. Ho ha avançat al matí de Catalunya Ràdio la líder del partit a Madrid, Míriam Nogueras, que assegura que Pedro Sánchez ha actuat d'esquena a Europa i ha menys tingut el català en el procediment.
9: I Espanya no ha avisat a la Unió Europea que faria això i no s'ha coordinat amb els diferents estats per fer-ho, però sobretot també per la llengua. No pot ser que Catalunya no tingui ni veu ni vot i no pot ser que es ningunegi el català d'aquesta manera.
0: El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha ordenat investigar la denúncia d'una treballadora de l'empresa Atico que assegura que se la va acomiadar per parlar català a la feina. El conseller ha ordenat investigar el cas a l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics perquè investigui i adopti les mesures oportunes davant d'aquesta denúncia. Ella diu que durant els 10 mesos que va estar a l'empresa va rebre de manera reiterada indicacions i retrets perquè no fes servir el català en l'entorn professional. La sentim amb la veu distorsionada perquè vol mantenir l'anonimat.
10: Estava reemplaçant la meva companya a recepció i tenia la meva jefa al costat. I va venir un proveïdor i pues, l'ascensor, cinquè pis, a l'esquerra. I se'n gira i em fa, te he dicho muchas veces que aquí no hablamos el catalán, que la lengua oficial d'aquí és el castellano y que nadie te entiende.
0: L'empresa assegura en un comunicat que l'acomiadament va respondre exclusivament a motius professionals relacionats amb l'actitud de l'empleada en l'entorn de treball i les reiterades incidències que afectaven el funcionament de l'equip. Afegeix que l'empresa es va fundar a Catalunya amb emprenedors catalans i que la seva filosofia és atendre cada client de la manera en què la comunicació sigui més fàcil i que fan servir el català, el castellà i l'anglès. Sentim la directora d'operacions de Tico.
11: És una decisió estrictament laboral, el que passa és que s'ha volgut presentar com a conflicte lingüístic, però no té absolutament res a veure. Aquesta interpretació no respon gens a la realitat de la nostra empresa ni als valors amb què treballem.
0: A Tico té una desena de centres de treball a Barcelona. I expliquem també que l'atur baixa al juny, però menys que els últims 6 anys. El mes passat es van registrar 37.000 treballadors més a la Seguretat Social i es van superar per primera vegada els 4 milions d'afiliats a Catalunya gràcies a la temporada d'estiu. El nombre d'aturats s'ha reduït de 450 persones, però a la demarcació de Lleida hi ha 255 desocupats més. Paco Ramos és el secretari de Treball de la Generalitat.
12: Cada vegada és més difícil reduir l'atur i créixer en ocupació i encara ho estem aconseguint, però el ritme no serà sempre el mateix, cada vegada serà més lent aquest creixement de l'ocupació i disminució de l'atur.
0: Pel ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ja es noten els efectes de la regularització de migrants.
13: Se ve la aceleración en la afiliación, se mantiene el pulso de actividad, pero ya se empiezan a ver los efectos positivos de esta regularización en sectores, por ejemplo, como la construcción o servicios, que eran algunos de los sectores que más demandaban mano de obra.
0: Comissions Obreres demana un finançament adequat perquè el SOC pugui atendre els qui s'han acollit a la regularització de migrants i la UGT reclama noves mesures per crear ocupació estable per tothom.
3: 3CAT Info.
0: I abans dels esports us expliquem que els productors de musclos del Delta de l'Ebre reclamen l'obertura de la bocana del fangar per reduir la temperatura de l'aigua i garantir la supervivència de les cries. L'aigua pot arribar als 31 graus les properes setmanes. Tarragona, Jordi Barranca.
14: Els 28 graus és la temperatura a partir de la qual les cries de musclo moren. El problema està quan aquests registres s'allarguen durant diversos dies. Per això reivindiquen que s'avanci per aconseguir l'obertura de la bocana del fangar. Gerardo Bonet és el gerent de FEPROMODEL.
15: Augmentaria la circulació, augmentaria la resiliència de tot el que hi ha dins de l'abadia, de tots els éssers vius que hi ha a l'abadia del fangar, i bueno, jo crec que és l'última cosa que havien de fer, no? per assegurar-nos de que es podia produir este millorament de les condicions a l'abadia del fangar.
14: Per l'efecte de l'erosió, cada any el fangar es tanca 22 metres. Al ser l'abadia que està més al nord és la que nota més l'efecte dels vents que refreden la temperatura. Segons dades del sector, uns 500.000 quilos de musclo, un 20% de la producció aproximadament, encara està per collir.
3: Esports.
0: Amb David Ubach.
16: Aquest dijous s'ha viscut el primer acte principal de la gran sortida del Tour de França des de Barcelona, el dia que la selecció espanyola de futbol s'ha classificat per als vuitens de final del Mundial.
3: 3CAT Info.
16: El combinat de Luis de la Fuente s'ha imposat còmodament per 3-0 a Àustria en partit de setzen jugat a Los Angeles, en una actuació més que solvent. De la Fuente se'n felicitava en acabat en declaracions de televisió espanyola.
17: Los grandes equipos aparecen cuando se necesita de su presencia. Estábamos muy mentalizados en el partido más importante. Sabemos cómo funciona esta de las eliminatorias y estábamos muy atentos con todo lo que había acontecido en los partidos previos.
16: Quatre catalans han estat titulars al conjunt espanyol: Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal del Barça i Cucurella del Madrid, a més del blaugrana Pedri. Al segon temps han entrat Ferran Torres i Gavi del Barça, a més del català de l'Atlètic de Madrid, Pubill. Els gols d'Espanya els han marcat Oyarzabal dues vegades, als minuts 36 i 89, i entremig, ja l'ha represa, això sí, Pedro Porro ha marcat el segon gol al 66. Lamine Yamal l'han triat el més valuós del partit. Respecte del Tour, s'ha fet la presentació dels equips que han transitat un per un per l'Avinguda de Gaudí des del recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau fins a l'escenari habilitat davant de la Sagrada Família. Tot plegat davant d'unes 50.000 persones, segons dades de la Guàrdia Urbana. Al vessant esportiu, la representació catalana es circumscriu a dos ciclistes del conjunt Caja Rural. Un dels equips convidats són Joel Nicolau i Abel Balderston. Els sentim tots dos.
18: És lo somiant, no? Qualsevol ciclista jo crec que somia en sortir a córrer el Tour i aquí estem, vivint un somni.
16: Primer Nicolau i ara Balderston.
19: Des que així que ho sabem, doncs bastant, la veritat, però bueno, intento no imaginar-me molt i pensar el dia a dia.
16: Són declaracions de tots dos als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio. Dissabte arrencarà la competició amb la primera etapa de les 3 en territori català, una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres des de la zona del Fòrum fins a Montjuïc. I del Tour tornem ara al futbol.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
16: El Barça ha tornat a la norma de l'1-per-1 del fair play financer que imposa la Lliga de Futbol Professional. La sortida de Lewandowski, les vendes d'Ansu Fati i Iñaki Peña i l'explotació de l'Spotify Camp Nou han estat els factors més decisius perquè el club blaugrana abandoni, doncs, les limitacions a l'hora de fitxar. Ara el Barça ja pot inscriure Anthony Gordon i pràcticament disposa de marge suficient per abordar una altra operació de xifres importants com la de Julián Álvarez. Pel que fa a l'Espanyol, ha confirmat el seu primer fitxatge. Es tracta de l'extrem barceloní Àlex Calatrava, de 26 anys, i que ha firmat fins al 2031 procedent del Castelló. Per cert, que l'Espanyol ha tancat un altre amistós de pretemporada. Serà el 8 d'agost al camp del Coventry anglès, un equip que acaba d'ascendir a la Premier League. D'altra banda, la UEFA ha comunicat que de cara a la propera temporada descartarà per reglament l'expulsió dels jugadors que es tapin la boca per parlar durant els partits. I al futbol català, el president de l'Europa, Héctor Ibar, ha parlat al tot costa de la consulta que el club grasenc farà als socis en relació a la instal·lació de la gespa natural al Nou Sardenya. Ibar també ha desvelat que des de l'Ajuntament de Barcelona van provar de negociar amb la Federació Espanyola un canvi en la normativa.
20: Tant el David Escuder com l'alcalde Collboni fan fins última hora, estem parlant del mes d'abril, una pressió molt forta amb el president de la Federació Espanyola i, segons tinc entès, acaba això amb una conversa doncs, molt pujada de to, on el president de la Federació Espanyola es nega amb rodon i tan sols plantejar-ho.
16: I afegim que el Llei de 1939 ha adquirit la marca Llei de Club de Futbol, que inclou el nom, l'escut, les xarxes socials i els trofeus de Lleida Esportiu i de la Unió Esportiva Lleida. Recuperem ara el fil poliesportiu amb bàsquet.
3: L'actualitat esportiva a fons.
16: Per explicar que el Barça ha anunciat la sortida de dos nous jugadors que han acabat contracte, Nicola Provítola i Youssouf Afol. El base argentí s'acomiada després de 5 temporades al club blaugrana, mentre que el pivot senegalès marxa després de 2 anys a l'equip. El Joventut també una sortida, la del base Guillem Vives, que marxa al Saragossa després de completar 5 temporades en la seva segona etapa a la penya. El Joventut, per cert, farà oficial en les pròximes hores del fitxatge d'Isaac Nogués, un escorta badaloní de 22 anys, format al planter verd i negre i procedent del València ara. Sense deixar la Lliga CB, afegim que el Madrid ha confirmat la marxa de mutu acord amb el club blanc del seu tècnic, l'última temporada, Sergio Scariolo. En les pròximes hores, el Madrid farà oficial la incorporació del preparador badaloní Pedro Martínez a la banqueta blanca per 3 temporades. I encara en bàsquet, la selecció espanyola ha derrotat per 109-81 Dinamarca en partit de classificació per al Mundial de l'any que ve disputat a Madrid.
3: Són 2:15.

0: Principals titulars, llum verda definitiva del Parlament als primers pressupostos del govern de Salvador Illa. Esquerra i els comuns han sumat els seus vots als del PSC per aprovar uns números que no renovaven des del 2023. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros. Els bombers treballen per extingir l'incendi que ha cremat la zona entre Canet de Rosselló i Santa Maria la Mar, a la Catalunya del Nord. El foc ha obligat a evacuar 3.000 persones, la majoria de 3 càmpings que s'han hagut de desallotjar. A partir d'ara us explicarem que la justícia europea confirma una multa contra Google de més de 4.000 milions d'euros per haver obstaculitzat la competència d'empreses rivals. També que el secretari de Mobilitat del Govern, Manel Nadal, creu que s'ha de tornar a pagar peatge per circular per l'AP7, tot i descartar fórmules com la vinyeta. Ho deia en una entrevista al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio. I parlarem de Tres Media, que haurà d'indemnitzar la socorrista que, per explicar un incident a la piscina on treballava, va fer servir l'expressió "la Elia Doparda", que es va fer viral. L'Audiència de Madrid considera provat que l'ús de la imatge i la veu en paròdies van lesionar el seu honor.
1: Esports.
0: David Tubac, què destaquem?
2: Que la selecció espanyola de futbol ha avançat als vuitens de final del Mundial en derrotar per 3-0 a Àustria en partit de 700. I aquest dijous, d'altra banda, s'ha viscut el primer acte principal de la gran sortida del Tour de França des de Barcelona, amb la presentació dels equips a la zona de la Sagrada Família davant d'unes 50.000 persones.
0: I al temps, arriben dies de calor molt intensa. Aquest divendres les màximes pujaran un parell de graus respecte a ahir. Les temperatures més altes rondaran els 38 a les Terres de l'Ebre. A partir de diumenge, nova onada de calor. El temps serà assolellat, sense precipitacions, en lloc del país. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ja té l'oxigen que necessitava per afrontar la segona meitat del mandat i apuntalar la legislatura fins al final. El govern ha aprovat els seus primers pressupostos gràcies a Esquerra i als comuns. El president ha aconseguit els seus vots, però els socis parlamentaris l'avisen que no seran un xec en blanc. Els últims comptes es van aprovar el 2023, Albert Prat.
3: Gairebé a l'equador del mandat, Salvador Illa ha aconseguit la carta per seguir governant en minoria fins al maig del 2028.
4: Catalunya esdevé sinònim d'estabilitat i el que toca fer ara i el que ens comprometem a fer des del govern és executar cada euro i executar cada política.
3: Després de la votació, el president ha enviat una carta als militants del PSC ressaltant la importància d'uns pressupostos que diu que seran clau en els propers 10 anys. Els ha aprovat més tard del que volia i finalment Esquerra i els comuns han tancat files amb ell, però tant Esther Capella com Jessica Albiach l'han avisat que no abaixaran la guàrdia.
5: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions, ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords.
6: El govern tindrà pressupostos, però la legislatura i el futur de Catalunya dependrà de com s'aborden tres temes: habitatge, rodalies i serveis públics.
3: La resta de partits hi han votat en contra, començant pel primer grup a l'oposició, Junts, que li ha criticat la falta de rumb. Antoni Castellà.
7: No hi ha projecte de país. És el poder pel poder, la gestió precària amb una majoria precària. I un punt, crec, fora de lloc d'arrogància.
3: Els primers pressupostos d'aquesta legislatura freguen els 50.000 milions d'euros, són un 22% més que els últims que va aprovar el Parlament ara fa 3 anys, i 3 de cada 4 euros aniran a polítiques socials.
0: Els bombers se centren aquesta nit a remullar la zona de l'incendi de Canet de Rosselló, a la Catalunya del Nord, que ha obligat a evacuar prop de 3.000 persones entre aquesta població i Santa Maria la Mar. El foc ha afectat un total de 30 hectàrees. La majoria dels evacuats són de 3 càmpings i també turistes i treballadors de les empreses de la zona. Les tasques s'han complicat pel fort vent que hi bufava. Des de Canet de Rosselló, Núria Peraire, amb el suport tècnic de Josep Lluís Blázquez.
8: El foc ha començat a una zona de càmpings entre Canet de Rosselló i Santa Maria la Mar a les 2 del migdia de dijous. Ha avançat ràpidament pel fort vent i ha arribat a la zona del port de Canet, concretament a la zona industrial, on ha afectat una de les empreses més importants de tot el món en la construcció de catamarans. Durant la nit la remullen per intentar que alguns edificis no es vegin afectats. Ho explica el prefecte del Departament de Pirineus Orientals, Pierre Pierre Rinaud.
1: Malauradament, un edifici ha quedat destruït i dediquem tots els esforços amb els bombers per intentar preservar els altres edificis del punt neuràlgic de l'activitat industrial.
8: Molts dels 3.000 evacuats són turistes dels tres càmpings afectats. Passen la nit en equipaments municipals de la zona. Es calcula que s'han cremat uns 250 bungalows.
9: Allà ja no hi ha res. Només tinc això. Però nosaltres estem bé. I això és el més important.
10: Hem arribat quan ha començat el foc i hem vist que la policia aturava tots els cotxes i els allunyava del càmping. I hem anat a peu per veure què passava. Nosaltres tenim les coses a la zona de les caravanes i sí, estan segures.
8: Hi ha hagut una desena de ferits lleus.
11: 3CAT Info.
0: El Tribunal d'Apel·lació de París absol l'històric dirigent d'ETA, Josu Ternera, i obre la via perquè sigui extradit a Espanya. Considera que no queda provat que formés part de la banda terrorista a principis dels 2000. París, Isabel Galí.
12: El Tribunal d'Apel·lació de París absol José Antonio Urruticoechea de les acusacions d'associació criminal amb fins terroristes entre els anys 2002 i el 2005. Una sentència aparentment positiva, però que permet que ara es puguin activar les dues euroordres contra ell que França ja ha aprovat. La justícia espanyola reclama Josu Ternera per jutjar-lo per l'atemptat contra la caserna de la Guàrdia Civil de Saragossa el 1987 i per finançament de banda terrorista a través de les Errico Tavernes. El que es desconeix encara és quan s'activaran les euroordres perquè cal una decisió del ministre de l'Interior i poden ser recorregudes. Era l'últim dels judicis pendents a França i l'absolució li impedeix allargar els processos fins al Tribunal de Cassació, el Tribunal Suprem francès.
0: I el govern de coalició alemany ha anunciat un ambiciós paquet de reformes legislatives que contemplen canvis en el sistema de pensions o en la pressió fiscal dels que menys ingressen. Algunes de les qüestions que reformaran ja han provocat una allau de crítiques, com per exemple la supressió de les baixes mèdiques per telèfon. Berlín, Jordi Regàs.
13: Alemanya introduirà el 2027 l'obligatorietat d'invertir un 2% del sou en el mercat de capitals. S'aposta pel model suec per garantir el futur de les pensions. En fiscalitat, les unitats familiars que ingressin menys de 60.000 euros se n'estalviaran 600 a la declaració. Friedrich Merz, canceller d'Alemanya.
14: Aquells que més pateixen la inflació i l'estancament dels salaris tindran un alleujament. Preveiem fins a 600 euros anuals per a una família mitjana. És un import respectable si tenim en compte els recursos limitats de les finances públiques.
13: Els partits d'esquerra qualifiquen la proposta de malabarisme econòmic. Mentre rebaixa la pressió fiscal, pugen les despeses en salut. Consideren que no hi haurà més diners per gastar. Per reduir l'absentisme laboral, Metz ha eliminat la baixa telefònica que es va introduir amb la Covid, una proposta que no ha agradat als metges, tampoc a l'oposició. Catalina Dröge, presidenta del grup parlamentari dels Verds.
15: Això és una declaració de desconfiança cap als treballadors del nostre país i trobo que és molt descarat. Qui tingui una infecció gàstrica haurà d'anar corrents el primer dia a la consulta del metge i els consultoris acabaran totalment desbordats.
13: Hi ha reformes, però, en les quals l'acord de coalició resisteix. Són temes delicats com la llei de successions, el preu de l'energia o la dependència. Les reformes a Alemanya podrien tot just haver començat.
0: I encara en plana internacional, l'estat britànic ha demanat perdó per l'escàndol de les adopcions forçades de fills de mares solteres des del 1949 fins al 1976. Uns 185.000 nadons van ser apartats de les seves mares i posats en adopció al Regne Unit com a resultat d'una cultura de la vergonya de l'embaràs fora del matrimoni. Londres, Quim Olivares.
16: El primer ministre sortint, Keir Starmer, ha reconegut que les adopcions no van ser un cas aïllat, sinó una pràctica assumida per les autoritats, les organitzacions religioses i la sanitat pública. Ha demanat perdó solemnament al Parlament a les mares i nens afectats. Sentim-lo.
17: Senyor president, demanem perdó i ho demanem de veritat, però no n'hi ha prou. Això també ha de ser l'inici d'un canvi real, treballant amb les persones afectades i les seves famílies per millorar l'accés als registres i proporcionar l'atenció i el suport que la gent necessita.
16: Les afectades ho esperaven des de feia anys perquè se les havia acusat d'abandonar els seus fills, quan això no va ser així. De fet, a moltes el sistema els va fer creure que no podrien fer-se càrrec dels seus fills per ser mares solteres. Sentim Anne Kinn, una de les mares en declaracions a la BBC 4.
18: D'alguna manera t'obligaven a fer això perquè és clar que t'estimes el teu fill. Però per què no el deixaries amb algú que potser el podria cuidar millor? Perquè ens van dir que no tindríem cap ajuda ni diners per cuidar-los, que no tindríem dret a cobrar cap ajuda social, cosa que també era totalment falsa.
16: No s'ha previst cap compensació als damnificats.
0: La justícia europea confirma que Google haurà de pagar una multa de més de 4.000 milions d'euros per haver obstaculitzat la competència d'empreses rivals. És la sanció més elevada de la història que la Unió Europea imposa contra un gegant tecnològic. Brussel·les, Bruno Fortea Miras.
19: Google va abusar de la seva posició dominant en el mercat gràcies al fet que l'empresa és propietària del sistema operatiu Android, indispensable perquè la majoria dels mòbils puguin funcionar. Perquè la gent pogués accedir a totes les aplicacions possibles dins d'aquest sistema Android, fa uns anys Google obligava els fabricants de mòbils a instal·lar de forma predeterminada el seu cercador i el seu navegador, el Google Chrome. Els usuaris, quan compraven un mòbil, ja se'ls trobaven descarregats i això, segons els jutges europeus, expulsava del mercat altres plataformes rivals que podien ser igual de vàlides. Els jutges consideren que Google impedia la lliure competència, vulnerant així les lleis europees. La companyia ha carregat contra la sentència. Recorda que s'ha adaptat a les exigències de Brussel·les per evitar que ara el seu navegador aparegui per defecte i defensa que fins i tot abans, quan el Google Chrome sortia de forma automàtica, els usuaris també eren lliures de descarregar-se altres plataformes rivals per navegar per internet. Però res d'això els ha servit per esquivar aquesta multa europea.
0: Tornen a casa nostra el secretari de Mobilitat i Infraestructures del Govern, Manel Nadal, aposta per recuperar el pagament per l'ús de l'AP7, després que Salvador Illa qüestionés la retirada dels peatges en l'últim ple del Parlament. Nadal planteja que s'apliquin sistemes com els peatges tous, però descarta fórmules com la vinyeta, la tarifa plana temporal per ús. Pel secretari de Mobilitat, el criteri ha de ser el mateix en totes les vies ràpides estatals, ho deia el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
20: Recuperar els peatges amb la fórmula que vulguem, és un debat que hem de fer, i una cosa que quedi molt clara també, l'hem de fer amb el conjunt d'Espanya, perquè el que no podem fer és tenir una frontera a Ulldecona i una altra, no sé, a Lleida o a Serós, i que els camioners circulin lliures per al conjunt d'Espanya i que paguin.
0: Nadal també diu que el govern espanyol no inverteix prou a mantenir les autopistes i que l'AP7 ja no pot absorbir més trànsit de camions. Ara bé, el president de l'Associació de Transportistes AC-Trans, Eduard Ayac, creu que un peatge evitaria més el trànsit de turismes que el de camions.
21: Si tornem a posar peatges, en els camions no ens canvia res. Se'ns incrementa un cost i prou. És efecte dissuasori per aquí, pel vehicle particular. Nosaltres el que demanem és, si acabem posant algun peatge, alguna vinyeta, algun sistema de copagament de les infraestructures, hem de canviar la fiscalitat del sector.
0: Precisament aquest dijous ha sigut un dia complicat a la P7, on hi ha hagut 3 accidents amb camions implicats i quilòmetres de retencions.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La Guàrdia Civil investiga com a possible cas de violència masclista la mort d'una dona i la seva filla presumptament a mans del pare. Els fets han passat aquest dijous al vespre al municipi de Fenollà, a Alacant. Els equips d'emergència han arribat al domicili familiar i han trobat les dues dones mortes, a mans, a més del presumpte agressor, i una altra filla de la parella amb ferides d'arma blanca. Tant l'home com l'altra filla han estat traslladats a un hospital. Segons fonts policials, no consten antecedents de violència masclista en aquesta parella. I l'OMS dona per acabat el brot d'antivirus que es va declarar a bord del vaixell Ondius. El director de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha explicat que ja han passat els dies necessaris des de l'últim positiu per poder donar per tancat el brot.
22: Avui l'últim contacte que havia estat exposat a l'antivirus, al creuer Ondius, ha acabat la quarantena. Ha donat negatiu i ha tornat cap a casa seva. No s'ha registrat cap cas més des del 25 de maig. Per tant, ens complau anunciar-vos que l'OMS considera que el brot d'antivirus s'ha acabat.
0: L'antivirus va provocar la mort de 3 persones passatgeres del creuer. També es van detectar 13 casos positius i es va haver de fer seguiment de 650 contactes de 33 països. La primera setmana d'estiu, els serveis d'urgències dels hospitals i centres d'atenció primària catalans van atendre prop de 450 incidències relacionades amb la calor. Montse Poblet.
23: De les prop de 450 atencions d'emergència, 312 són per cops de calor, 128 per deshidratació i 2 per síncopes. I això s'hi ha d'afegir que en tot el juny hi ha hagut 218 morts prematures atribuïbles a les altes temperatures només a Catalunya. Precisament un nou estudi de l'IS Global sobre el risc que suposa la calor per la salut calcula que per cada grau extra de temperatura la mortalitat augmenta un 35% i les malalties que se'n deriven un 18%. La investigadora Elisabet Diago adverteix que si no hi ha un fre radical en les emissions de gasos d'efecte hivernacle,
2: aquest risc no està disminuint. La mortalitat s'estima que cada 2050 sigui 3,5 vegades més que la que tenim ara. I al 2080, més de 6 vegades la que tenim ara.
23: L'estudi de Diago ja considera els efectes de la calor extrema com el principal risc climàtic per la salut a l'estat espanyol i un factor d'atenció importantíssim pel sistema sanitari. L'estudi constata increments d'un 42% de les atencions d'urgències quan hi ha episodis de calor extrema i grans dificultats per atendre-les per part dels professionals.
2: Els professionals diuen que és esgotador per ells treballar en les onades del calor. Més del 96% de professionals consultats i en voltant un 60% diuen que té una dificultat per concentrar-se.
23: L'informe confirma que el risc d'emmalaltir o morir per altes temperatures és molt més elevat als barris de rendes baixes, en gent gran i en dones que viuen soles.
11: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
4: Aquest divendres l'estabilitat serà total, tal com hem tingut aquests darrers dies de sol i sense precipitacions és el que tindrem avui. I no només avui, també ja podem donar pràcticament garantia de dissabte i del temps de diumenge. A tot estirar tindrem algun núvol que pot aparèixer durant la tarda, però és tal l'estabilitat atmosfèrica que no permetrà que creixi i de precipitacions no se n'esperen pel que resta de setmana. Avui amb una mica de tramuntana, sobretot al matí, encara pot bufar amb una ratxa forta cap a l'àrea de l'Empordà, preferentment cap a l'àrea de Portbou, que tendirà a minvar, però no a desaparèixer durant la tarda. Pel que fa a les temperatures, pujarà una miqueta més respecte als valors de dijous. Dijous s'acostaven a la xifra dels 38, avui s'espera que aquesta xifra es pugui tocar a les Terres de l'Ebre i fins i tot acostar-se o tocar la xifra dels 39 graus, les més altes situades, com dèiem, a les Terres de l'Ebre. El Pla de Lleida, les més altes, al voltant dels 36-37 graus, a la Catalunya Central, entre els 34 i 36, i a les comarques de Girona, els 35 graus. Aquesta calor anirà més durant el cap de setmana, sobretot a partir de diumenge, on és molt probable que tornem a tenir una onada de calor amb màximes superiors als 40 graus.
11: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfodiari.
0: El Vaticà ha confirmat l'excomunió, és a dir, l'expulsió de l'Església Catòlica, de 6 bisbes vinculats a la fraternitat Sant Pius Desè, el moviment ultraconservador conegut com els lafebristes. Entre ells hi ha l'espanyol Alfonso de Galarreta i el suís Bernard Felay, que hi van ordenar 4 nous bisbes a Suïssa sense el permís del papa. El Vaticà considera aquesta consagració un acte de ruptura amb l'Església i adverteix que qualsevol clergue o fidel que s'uneixi als lafebristes també pot ser excomunicat. La fraternitat rebutja les reformes del Concili Vaticà II, defensa la missa en llatí i d'esquena als fidels i manté posicions molt allunyades de la línia oficial de l'Església. L'habitatge continua sent el principal factor que genera pobresa, segons Càritas. Per fer-hi front i augmentar el parc públic de pisos, l'entitat demana agilitzar els canvis legals perquè els espais que ha cedit l'Església es puguin reconvertir en immobles. Tarragona, Jordi Barrancà.
5: Més de la meitat de les llars ateses per l'entitat l'any passat no tenen un espai digne on viure. És a dir, que habiten en immobles rellogats o comparteixen pis amb altres famílies. La solució passa per augmentar el parc públic d'habitatges. L'Església Catalana, de fet, fa uns mesos ja va signar la cessió d'espais a la Generalitat, uns pisos que encara no es poden posar a disposició de les famílies més necessitades perquè cal un canvi d'usos. És per això que reclamen agilitzar el canvi il·legal. Salvador Busquets, president de Càritas Catalunya.
6: L'Església té espais grans que es podien ocupar per persones. Només hi ha un problema. La normativa actual impedeix que puguin ser residencials, perquè tenen altres usos. E intentar canviar l'ús és un procés administratiu que falta veure si arriba a bon port, però que té una durada d'un any, un any i mig o dos anys.
5: A més, 7 de cada 10 famílies que té Càritas tenen dificultats per pagar les despeses de l'habitatge o els subministraments bàsics.
0: L'Audiència de Madrid obliga a Tresmedia a indemnitzar la socorrista que, per explicar un incident a la piscina on treballava, va fer servir l'expressió "la Elia Loparda", que es va fer viral. Considera que l'ús de la imatge i la veu en paròdies va lesionar el seu honor i eleva la condemna a 50.000 euros més interessos. El vídeo es va gravar el 2008, formava part d'una entrevista dels serveis informatius d'Antena 3 en què la socorrista explicava les conseqüències d'haver barrejat diversos components químics. Es va fer viral i durant anys s'ha fet servir en moltes paròdies que, segons la sentència, han causat greus problemes psicològics i laborals a la dona. I aquí hi ha una de les claus, segons la professora de Dret Civil de la UAB, Susana Navas.
1: Tu pots demanar que aquella imatge la treguin, però no tindràs dret a una indemnització, perquè aquí la clau és que s'ha ocasionat un perjudici, s'ha ocasionat un dany, però s'ha de provar. I ella ho prova amb diferents informes, que ha tingut tots uns danys de salut psicològics, inclús ha hagut de canviar de feina, l'han assetjat també a la feina. Això significa que hi ha un perjudici, que és el dany moral.
0: L'altra és la diferència entre l'ús purament informatiu d'aquella entrevista i la resta d'usos, perquè, segons Navas, cal el consentiment explícit de la persona per fer servir aquelles declaracions en qualsevol altre context.
1: La llei orgànica de protecció a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge diu molt clarament que el consentiment no es dona en general per qualsevol acte, sinó que són consentiments concrets per cada situació. Per tant, el primer consentiment que va donar per l'entrevista no permet que sigui un paraigües que comprengui tots els actes.
0: La sentència ordena a Tresmedia retirar aquest enregistrament de totes les seves plataformes, televisió, ràdio i pàgines web.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'artista Jaume Plensa ha cedit temporalment una de les seves obres al Museu Pau Casals del Vendrell, al Baix Penedès. Es tracta de la peça Yolandita, un bust de 2 metres d'alçada que presidirà els jardins del museu el pròxim any i mig, al Vendrell. Manel Sastre.
7: L'escultura forma part de la col·lecció d'obres de Plensa. És el bust d'una dona caribenya, feta en bronze i pintada totalment de blanc amb dues mans a la base. L'escultura establirà un diàleg amb la Vila Casals i les altres peces del jardí noucentista que va dissenyar Antoni Puiggairal, com l'Apolo de Josep Clarà o les flors de Josep Llimona. És un lloc just al centre del petit estany que hi ha i que Plensa ha triat expressament.
9: Està mirant a la casa, no està mirant a qui arriba o qui se'n va, sinó veritablement que aquesta voluntat introspectiva que crec que definia prou bé el talent i la música de Pau Casals, una mirada cap a l'interior del ser humà, i he volgut reflexar una mica això.
7: L'artista ja està preparant les seves dues exposicions que obre al setembre a Chicago i a Nova York. Jaume Plensa va ser distingit per la Generalitat el 2019 amb el guardó Pau Casals per la seva trajectòria artística internacional i aleshores ja es va comprometre a fer aquesta sessió. La peça es podrà veure als jardins de la Vila Casals fins al desembre del 2027. Serà un al·licient més a partir de la setmana vinent quan comença el Festival Internacional de Música a l'Auditori just al davant de la Casa Museu.
24: Avui no tremolaré, tot i que sé que tremolar té el seu encant.
0: El Petit de Calaril ha inaugurat aquest dijous el Festival Vida de Vilanova i la Geltrú amb una processó metafísica, un espectacle poètic basat en la cultura popular que ha implicat més d'un centenar de músics. Vilanova i la Geltrú, Montse Gené Riba.
25: El Petit de Calaril ha inaugurat el Vida Festival amb un concert que ha implicat un centenar de persones, entre artistes dalt de l'escenari i grups de cultura popular, bastoners, balls de cintes o de gitanes, entre el públic. Altres concerts han estat el de la canadenca Charlotte Cardin. I també el de Triquell, amb energia i compromís social. El grup britànic Saint Etienne i Ralph Fitchu són altres propostes d'aquest primer dia de festival. Pels segons esperen Guitarrica de la Fuente o Lia Kali i per dissabte les cantants Amaya i Maria Arnal o Fatboy Slim. Molta gent i bon ambient, com sempre, en un entorn màgic, el decorat natural de la masia en cabanyes molt ben il·luminat.
0: amb David Obac.
8: Aquest dijous s'ha viscut el primer acte principal de la gran sortida del Tour de França des de Barcelona, el dia que la selecció espanyola de futbol s'ha classificat per als vuitens de final del Mundial.
3: 3CAT Info.
8: El combinat de Luis de la Fuente s'ha imposat còmodament per 3-0 a Àustria en partit de 16 anys jugat a Los Angeles, en una actuació més que solvent. De la Fuente se'n felicitava, han acabat en declaracions a la televisió espanyola.
10: Los grandes equipos aparecen cuando se necesita de su presencia. Estábamos muy mentalizados en el partido más importante. Sabemos cómo funciona esta de las eliminatorias y estábamos muy atentos con todo lo que había acontecido en los partidos previos.
8: Quatre catalans han estat titulars al conjunt espanyol: Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal, del Barça, i Cucurella, del Madrid, a més del blaugrana Pedri. Al segon temps han entrat Ferran Torres i Gavi, del Barça, a més del català de l'Atlètic de Madrid, Pubill. Els gols espanyols han marcat Oyarzabal dues vegades, als minuts 36 i 89, i entremig, ja la represa, Pedro Porro ha marcat el segon gol al 66. Lamine Yamal l'han triat el més valuós del partit. Respecte del Tour, s'ha fet la presentació dels equips que han transitat un per un per l'avinguda de Gaudí, des del recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau fins a l'escenari, habilitat davant de la Sagrada Família. Tot plegat enfront d'unes 50.000 persones, segons dades de la Guàrdia Urbana. Un dels grans absents pel que fa als ciclistes de casa nostra és Marc Soler, de baixa per lesió. Soler, company de Tadej Pogačar a l'equip Emirates, s'ha referit a la rivalitat de l'eslové amb el danès Jonas Vingegaard, amb qui s'han repartit els darrers 6 tours. 4 Pogačar, 2 Vingegaard.
12: Hi ha molta tensió i sempre poden sortir coses que un mai s'espera i crear imprevistos, no?, que poden capgirar. Vingegaard ve de guanyar el Giro, com sempre està en una gran forma, i Pogačar donarà com sempre al màxim.
8: La gran sortida del Tour de França des de Barcelona ha estat la culminació d'una feina de fa anys, tal com admès al Tot Costa un dels impulsors, el president de la Volta a Catalunya, Rubén Peris.
13: La culminació d'una feina que vam començar a l'any 2003, que va tenir un moment d'interrupció i després es va tornar a reengegar, i realment doncs avui és la culminació d'allò.
8: Dissabte arrencarà la competició amb la primera etapa de les 3 en territori català. Una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres des de la zona del Fòrum fins a Montjuïc. I del Tour tornem al futbol.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: El Barça ha tornat a la norma de l'1x1 del fair play financer que imposa la Lliga de Futbol Professional. La sortida de Lewandowski, les vendes d'Ansu Fati i Iñaki Peña i l'explotació de l'Spotify Camp Nou han estat els factors més decisius perquè el club blaugrana abandoni les limitacions a l'hora de fitxatge. Ara el Barça pot inscriure Anthony Gordon i pràcticament disposa de marge suficient per abordar una altra operació de xifres importants com la de Julián Álvarez. Pel que fa a l'Espanyol, ha confirmat el seu primer fitxatge. Es tracta de l'extrem barceloní Àlex Calatrava, de 26 anys, i que ha firmat fins al 2031 procedent del Castelló.
14: Crec que soc un jugador diferent, determinant, m'agrada normalment anar cap endavant, buscar l'última passada, acabar sempre la jugada, i la paraula seria determinant.
8: Recuperem ara el fil poliesportiu amb bàsquet.
3: 3CAT Info.
8: El Barça ha anunciat la sortida de dos nous jugadors que han acabat contracte, Nicola Provitola i Yusuf Afol. El Joventut també una sortida, la del base Guillem Vives, que marxa al Saragossa. I sense deixar la Lliga CB encara, el Madrid ha confirmat la marxa de mutu acord del seu tècnic l'última temporada, Sergio Scariolo. Del bàsquet al tenis, per explicar que el torneig de Wimbledon al barceloní Marcel Granollers, fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos, ha passat la primera ronda, en derrotar el duet Galloway-Pierce en 2 sets, 7-6 i 6-3. En individuals, classificacions per tercera ronda de Fritz, de Minyaur, Munar, Zverev, Berrettini i Tiafoe en homes, i de Swiatek, Kiss i Rybakina en dones, entre d'altres. A l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins, Ferran Font i el Barça han rescindit de mutu acord el contracte que els unia fins al 2027. En el capítol d'incorporacions, el Barça està pendent d'anunciar la incorporació de Martí Casas, que ja es va acomiadar del Reus. També en hoquei patins, a l'hoquei Lliga, Guillem Llorenç s'incorpora al Noia de cara a la propera temporada procedent de l'Igualada. En Waterpolo destaquem també que el Sant Andreu comença a reconstruir el seu equip femení i ha anunciat el fitxatge de la portera internacional amb els Països Baixos, Sara Buis, i la renovació de la també neerlandesa Robin Jutte. I en MotoGP, l'equip Gresini ha fet oficial que el seu segon pilot serà l'excampió de la categoria reina, Joan Mir. El balear arribarà de l'equip oficial Honda.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

Llum verda definitiva del Parlament als primers pressupostos del govern de Salvador Illa. Esquerra i els comuns han sumat els seus vots als del PSC per aprovar uns números que no renovaven des del 2023. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros, un 22% més que els de fa 3 anys. Els bombers treballen per extingir l'incendi que ha cremat la zona entre Canet de Rosselló i Santa Maria la Mar, a la Catalunya del Nord. El foc ha obligat a evacuar 3.000 persones, la majoria de 3 càmpings que s'han hagut de desallotjar i també turistes i treballadors de les empreses de la zona. El fort vent que bufava ha complicat les tasques d'extinció. Una setmana després del doble terratrèmol a Veneçuela, els equips de rescat han localitzat un supervivent entre la runa. L'home, que era vigilant d'un pàrquing de La Guaira, està ingressat en un hospital de Caracas i la seva evolució és positiva. El país ja comença a afrontar les tasques de reconstrucció. Segona imputació aquesta setmana d'un alt càrrec de l'Estat pel cas Leire. El jutge que investiga les clavegueres del PSOE imputa la directora de la Guàrdia Civil i el seu número 2 per prevaricació i obstrucció de la justícia. Les principals associacions del COS i el PP han demanat la dimissió, mentre que a la Moncloa es mostren confiats i descarten cessaments. Juanma Moreno cedeix una vicepresidència a Vox i assumeix la prioritat nacional en les ajudes públiques per tornar a ser president d'Andalusia. El Parlament Autonòmic ha investit el candidat popular amb els vots de l'extrema dreta després d'un acord que inclou 150 mesures. Ucraïna reclama més bateries antiaèries i míssils Patriot als aliats després d'un atac rus amb míssils i drons que ha causat almenys 23 morts i 85 ferits. Aquest divendres s'ha declarat dia de dol a la capital ucraïnesa. Zelensky espera obtenir més ajuda militar en la cimera de l'OTAN de la setmana que ve. Catalunya lidera el nombre de peticions per regularitzar immigrants. Segons dades del govern, s'han fet prop de 260.